0: Espanya. L'Ajuntament recorda les mesures de prevenció davant l'alerta per onada de calor intensa fins dimecres. Dins d'aquest episodi de temperatures excepcionalment altes, l'Ajuntament de Castelldefels recorda la importància de seguir les recomanacions de prevenció per protegir la salut. Entre els principals consells hi ha evitar l'exposició al sol i l'activitat física durant les hores de màxima calor, hidratar-se freqüentment i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables. I fins aquí el butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora ja amb el torn de l'informatiu local. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: El proper dissabte se celebra la festa del Pride o de l'Orgull, per parlar-ne, així com els serveis que ofereix aquest col·lectiu l'Ajuntament des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat. Amb nosaltres, Sofia Hernández, tècnica municipal d'aquesta àrea. Què tal, Sofia? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: El Pride se celebra el dissabte, però hi haurà una activitat prèvia.
1: El Pride és el dia 27, el dissabte, tot i que fem també l'electoral manifest el dia d'abans, el divendres al matí a les 12.
0: A la porta de l'Ajuntament, com és habitual, se sap qui llegirà el manifest reivindicatiu?
1: Sí, qui llegirà el manifest és el Xavi Andrés, que és un activista i una persona del col·lectiu que porta tota la vida vivint aquí a Castelldefels i ha format part de diferents associacions i entitats que lluiten doncs, per el reconeixement i per donar visibilitat al col·lectiu. En concret, ell ha format durant molts anys d'una associació que és l'Associació de Famílies LGTBI, que justament donen molta visibilitat a les famílies diverses.
0: Molt bé, doncs recordem també que des de l'Espai Montserrat Roig es proposen diferents serveis dirigits a aquests col·lectius.
1: Sí, a l'Espai Montserrat Roig tenim els serveis que són tant per dones com per persones del col·lectiu LGTBI. Pel col·lectiu LGTBI, el servei de referència és el punt SAI, que és el punt d'atenció a la diversitat sexual i de gènere, on es dona una atenció integral a persones del col·lectiu LGTBI, tant per, en el cas de que es produeixi algun cas de discriminació, com per exemple per recerca de feina, per programes concrets destinats al col·lectiu o per qualsevol tipus de dubte, d'informació que vulgui una persona LGTBI o les seves famílies també.
0: Comentes les famílies, és precisament molt important doncs, el seguiment, la presència de les famílies i el suport d'aquest col·lectiu.
1: Correcte, sí, la part familiar és molt important, també per acompanyar en processos. Normalment en el punt SAI doncs, acompanyem a famílies sobretot amb tot el tema del que és la transició no, de gènere per persones trans, no, que a vegades doncs, les famílies necessiten aquest suport per acompanyar, no perquè de primeres potser tinguin cap tipus de problema, sinó perquè a vegades clar, has de fer la transició no només és física, sinó que també és social, no, perquè al final has de fer doncs, tota una part de tu visibilitzar-te al món, a l'escola, a la feina, no, amb aquesta nova identitat i també amb la família, que també necessita a vegades una mica de suport per acompanyar en aquests processos a les seves filles o als seus fills.
0: Per què se celebra aquest dia?
1: Doncs aquest dia es celebra perquè als Estats Units, el 1969, es va produir una de les revoltes més importants que van ser les revoltes de Stonewall allà, com dic, a Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar com va sortir tothom al carrer no? per uns disturbis que es van donar allà als barris i va ser el tret de sortida de, bueno, internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu. No? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita no? a nivell internacional.
0: Molt bé, aquí a banda de la lectura del manifest, com diem aquest divendres, a l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, es fa una festa que serà el dissabte. En què consistirà?
1: Doncs és una festa de, bueno, de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no? I després també fa una... consisteix en una festa musical amb DJ i en aquest cas doncs està molt vinculada al col·lectiu. No? De fet, la pregonera del Pride, que també és la presentadora del Loco Bongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda i és, un, bueno, és una festa que ja té com molta part molt diversa no? a nivell molt festiu de reivindicació LGTBI i serà una festa doncs, això molt divertida, amb un bingo musical, amb actuacions, DJs i molt dinàmica, no? Perquè al final s'aniran fent... bueno, és com un concurs, com si fos un concurs sí. de la tele, no? Però amb música, tot donant premis també per les persones que assisteixen, o sigui, molt dinàmica amb el públic, no? I des d'una part molt LGTBI, molt, bueno, molt colorida, molt viva, no?
0: És una festa oberta a tothom, no només al col·lectiu LGTBI+.
1: Correcte, sí. I tant. Sí, és una festa oberta, al final tothom pot gaudir, no cal ser del col·lectiu per donar suport, no?, a aquest tipus de... O sigui, jo crec que la part important és que tothom es pugui sumar, no?, i que tots i totes reivindiquem, tot i que siguem o no del col·lectiu, no? Al final també és una mica la idea, no?, de poder tots reivindicar en un dia així, tant a nivell individual, col·lectiu, famílies, gent més gran, gent més jove, no? Al final aquest tipus de lluita ha de ser de tothom, no?
0: Molt bé, doncs tothom convidat a escoltar la lectura del manifest que serà llegit aquest divendres a les 12 del migdia a la plaça de l'Església i després aquesta festa, aquest tardeu, el dissabte a partir de les 6 aproximadament fins a les 12 de la nit.
1: Correcte.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Sofia Hernández, per acostar-nos doncs, a l'actualitat, en aquest cas del Pride, als continguts d'aquest esdeveniment i també per recordar els serveis que envers aquest col·lectiu s'ofereixen des de l'Espai Montserrat Roig de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu molt bon dia.
1: Bon dia.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Hola, hola, molt bona tarda, nit, són les 9 i benvinguts al dilluns esportiu de Ràdio Castelldefels. Benvinguts al penúltim programa d'aquesta temporada 2025-2026. L'espai en el qual estem fent ja balanç del que ha succeït al llarg d'aquests últims mesos, un curs 25-26 molt intens en l'esport local, on hi han succeït moltíssimes coses, moltes de positives i també, malauradament, algunes de negatives. L'edició del dia d'avui és la del dilluns, dia 22 de juny del 2026. Soc el Cristian Cano, m'acompanya, com sempre, a l'altre costat del mirall, el Sebas des del SOC, i ara sí que sí, comença el dilluns esportiu.

En el dia d'avui, el dilluns esportiu, continuarem fent repàs i balanç d'aquesta temporada en l'esport local. En aquesta ocasió ens centrarem en dos clubs en particular per repassar en profunditat i també analitzar una mica el que ha passat en aquest

aquestes dues entitats. I és que parlarem sobre la Unió Esportiva Castelldefels amb un protagonista de primera mà, com és el Jordi Zorrilla, president del quadre mariner, d'aquí, per cert, coneixerem les seves impressions del que ha sigut aquesta temporada dins del conjunt groc. També parlarem una mica sobre el que ha succeït en categories inferiors. En línies generals, doncs, ha sigut una bona temporada, també l'evolució del futbol femení, entre d'altres. D'altra banda, per dir-ho d'alguna manera, l'altre club que serà protagonista en el dia d'avui, doncs, serà l'Andol de Castelldefels, un Esportiu Castelldefels que ha viscut un any absolutament històric amb els seus sèniors, amb aquest doble ascens a Lliga Argent, i tindrem en aquest espai el Sebastián Molina, que és el president d'aquest Esportiu Castelldefels.

0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Doncs anem a saludar el primer protagonista del dia, i és que ja tenim en directe el president de la Unió Esportiva Castelldefels, Jordi Zorrilla. Hola Jordi, molt bona nit, què tal, com estàs?
2: Molt bona nit, Cristian, molt bé.
1: Bueno, primer de tot, president, m'agradaria preguntar-li, com estic fent pràcticament amb tothom aquests últims dies, com estan sent aquests dies, aquestes setmanes, un cop s'ha aturat la competició oficial?
2: Bé, força tranquil. De fet, el no fer la promoció amb el primer equip, doncs la temporada restant fins aproximadament fins a la setmana passada, ha estat el futbol formatiu, que hem tingut diferents equips que han estat lluitant per l'ascens, i bé, al final doncs bé, la temporada doncs ha acabat doncs força exitosa aquest any, sobretot el futbol formatiu, i bé, la dia de lo que és la clausura aquest any, després de 10 anys, hem decidit prendre'ns junta directiva i tots plegats una mica de descans, perquè portem molta feina a les esquenes i tocava, pues, no any sabàtic, però sí la cloenda, pues, ho hem deixat per l'any que ve.
1: Sí, i abans de repassar una mica també el que vindrà la pròxima temporada, anem a parlar què és el que ha passat aquest curs 2025-2026, on han passat moltíssimes coses dins del club i particularment al primer equip. President, quines impressions t'ha deixat aquesta temporada a Lliga Elit?
2: Bé, Lliga Elit ja la vam tastar l'any passat, és una lliga supercompetitiva, una lliga en la qual qualsevol moment que et despistis o que no prenguis atenció o que baixis el nivell de rendiment et penalitza moltíssim. I bé, ha sigut una lliga que té dues cares, la primera volta és molt, molt bona, i després, a partir del mes de gener, doncs, vam agafar doncs una dinàmica molt negativa. Aquesta dinàmica negativa es va prendre una decisió dolorosa, perquè amb l'entrenador, amb en Jorge Sánchez, realment doncs, fins en aquells moments doncs, l'equip havia estat molt solvent, amb fins i tot 15 partits sense perdre. Es van fer molts empats també, però bueno, va aconseguir una fita que és molt complicada, i més a Lliga Elit, però l'equip va agafar una tendència negativa i bé, es va prendre una decisió, doncs, malgrat dolorosa i arriscada, òbviament, perquè els números no eren dolents, però sí que tres derrotes consecutives i es va decidir fer un viratge cap al nou entrenador, en Motoso i en Miguel Motoso, i bueno, en principi, pues, inicialment sí que vam tenir la victòria, però després no, l'equip no va acabar d'endollar-se, i de fet fins la penúltima jornada pues, estàvem en una situació que estàvem en play-off, però simultàniament teníem el descens a 4 punts. I bé, finalment se'ns va escapar a l'últim partit, desgraciadament, al play-off, que jugàvem a casa, i realment pues, va ser una mica un partit pues, desastrós, així de clar t'ho dic. I res, hem acabat la temporada igual que l'any passat, 7 anys i a un punt de la promoció.
1: Sí, perquè entenc que els objectius que us havíeu marcat a l'inici de temporada no s'han assolit, oi?
2: Bé, a veure, l'objectiu de la Unió Esportiva és recuperar la tercera divisió nacional. No s'han assolit. Primer objectiu, ascens directe. Segon objectiu, promoció, però evidentment sense perdre el cap i sense disposar o estirar més el braç que la mànega. Òbviament el club, els ingressos que té, com saps, el 80% venen del futbol formatiu i ens devem també al futbol formatiu. Per tant, sense perdre el cap, vull dir, Lliga Elit també és una lliga prou reconeguda, és una segona o tercera divisió encoberta i, òbviament, es defensarà per estar en aquesta lliga, com a mínim, i tenir opcions a cada any a poder assolir la fita que és l'ascens. Mira, aquest any, per exemple, el Prat, amb el triple del pressupost que nosaltres, s'ha quedat fora, ha fet els play-offs i s'ha quedat fora. Vull dir, mires els tres equips que han pujat, doncs, bueno, un equip molt històric com el Martinenc, que ha fet una sensacional campanya, Sant Juan de Montcada, que bueno, també és un molt bon equip, però també ha jugat amb una carta especialment favorable, que és un camp que rosa la il·legalitat, vale? Per no dir que és il·legal, val? I òbviament doncs, això facilita sempre anar a jugar una ratonera amb un públic que realment és bastant agressiu en certs moments, això facilita no saps de quina manera el poder ascendir de categoria. De fet, ha ascendit els últims dos anys. Per mèrits propis, òbviament, però també doncs, bueno, comptant amb aquestes facilitats. I bé, finalment doncs, a la Pobla, que tenia un equipàs, els nanos del Nàstic, doncs, de fet, tenien que haver pujat directament, però bueno, per diverses circumstàncies. O sigui que, a veure, si mires el cartell, òbviament, sempre tindrem rivals molt complicats i no serà gens fàcil.
1: Has comentat no, que ha sigut una temporada de dues cares. Jo he fet el càlcul, Jordi, i és que l'equip a la primera volta, els primers 15 partits, va treure el 60% dels punts que hagués situat a l'equip en cas de mantenir aquesta dinàmica com a segon, per sota del Sant Joan Atlètic de Montcada. Però és que a la segona volta, els segons 15 partits, aquest percentatge ha baixat del 60 al 28,8, o sigui que seria cué al Castelldefels amb aquesta dinàmica dels últims partits de la temporada. Què és el que ha passat aquests últims mesos, sobretot arran de l'inici del 2026?
2: Bé, al final crec que és responsabilitat de tots, no? Quan direcció esportiva pren una decisió complicada, que és canviar el rumb, perquè veu que realment en tres derrotes consecutives i més com es perd, perquè al final no només s'ha d'analitzar el fet de la victòria, la derrota o l'empat, sinó s'ha d'analitzar el per què de tot plegat, com es juga, quina és l'actitud dels jugadors. I es van encendre llums vermelles que van provocar que es prengués aquesta decisió. Després és com tot. En Miguel pues, va posar totes les seves forces per endollar, que l'equip es tornés a endollar, i no va ser possible. Els partits, evidentment, vull dir, no és que hi hagués un cap tipus de desídia, però no es va trobar la frescura. També vam tenir moltes, i això és una de les també claus del motiu del per què només es guanyen tants pocs partits la segona volta, és que vam tenir una plaga de lesions brutal, brutal. Ens vam quedar amb 3-4 partits pràcticament, ens vam quedar amb 7-8 jugadors. I de fet, la resta de la plantilla ha estat i ha competit al màxim amb nois joves, nois de la casa, amb Joel, amb altres, amb el Joey, amb nois que en principi no estaven perquè fossin potser inicialment titulars i han agafat el amb menys experiència, però la veritat que ho han donat tot. I després, doncs, bé, els resultats, doncs, la Lliga Elite, doncs, sobretot la segona volta, tothom es vol salvar, i si t'hi fixes, equips com Júpiter, equips com Vilafranca, que és un històric que acaba baixant a primera catalana, pues a casa seva pues es feia molt complicat guanyar i aleshores, a veure, el problema és que nosaltres quan jugàvem a casa pues tampoc ho fèiem o només empatàvem. I clar, això ens ha provocat pues que l'equip no hagi competit el que tenia que haver competit i per tant al final ens hem quedat fora. Però tot i així, aquesta segona volta tan desastrosa, hem estat res, a un punt d'assolir l'objectiu de cada 600.
1: Si tinguéssim una màquina del temps, ¿canviaries la decisió del canvi de Jorge per Miguel?
2: A veure, aquesta pregunta, evidentment, la resposta és que, clar, sabent que l'equip pues, no s'ha endollat o els números no han estat els que realment ho haguéssim preferit, t'hauria de dir que, òbviament, pues, la resposta és que ho haguéssim mantingut amb el Jorge, però, evidentment, és una pregunta diabòlica la que em fas, no? I sí que és, d'alguna manera, quan un pren una decisió de canviar el capità de l'equip, o en aquest cas l'entrenador, el primer entrenador, pues, ho ha de fer amb totes les conseqüències. Motius hi havia, no? Òbviament, pues, sí, clar, veient com els, amb els números, pues, òbviament, pues, la decisió pues, finalment no ha estat encertada.
1: Si haguessis d'escollir el millor moment de la temporada, quin seria?
2: El millor moment, el moment més àlgid, és quan celebrem el comiat de les festes per Nadal, que sortim de guanyar el dia 23 de 22 de desembre al camp del Sant Mauro, que és finalment l'equip que acaba promocionant i que en aquell moment estava colista, perquè vegis una mica quines són les dinàmiques. El Sant Mauro estava amb 11 punts i estava cué destacat, i allà pues, vam guanyar 1-3, i bé, són partits que potser el capi para un penal, ens regalen un gol, i els partits de Lliga Elite es vislumbren per petits detalls que fan que guanyis o perdis. I moltes vegades dius, bueno, aquest partit el vaig guanyar, però realment vaig fer mèrits? Doncs pues a vegades no. I després et ve pues, el tio Paco con la rebaja i en el sentit de que les coses no acaben de sortir i aquella sort que tenies en un principi pues, ara et ve de contra. No és cap excusa, però bueno, això és així. Quan hi ha tanta igualtat, són detalls mínims els que fan que guanyis un partit o perdis.
1: I el pitjor, potser la derrota contra el Júpiter a l'última jornada?
2: Sí, per suposat. Jugant a casa i jugant a la promoció, ostres, tens el vent que bufa de cara. I aquell partit, hòstia, no es va jugar, no lo dimos todo, vull dir, però per part de tots, l'afició sí que va ser-hi, però bé, veníem d'una dinàmica molt negativa i en canvi en el Camp del Prat la setmana anterior vam marcar 4 gols en 12 minuts, que va ser un partit espectacular als últims minuts. Vull dir, clar, és un equip que ha tingut aquestes dues cares, les dues cares de la lluna. I per això, pues, al tenir les dues cares, per això ens hem quedat fora, perquè al final tot el bo que hem fet en un moment després s'ha tirat per la borda i és el que ha passat. L'últim partit realment contra el Júpiter, pues, no. A veure, sí que vam sortir a guanyar, però ni tàcticament ni els canvis van ser afortunats i va ser un partit que al final al Júpiter la victòria tampoc li va servir absolutament per res perquè va baixar de categoria i a nosaltres pues, ens va treure una promoció que la teníem a les mans, que l'havíem aconseguit picant pedra al camp amb un descans més difícil que és el Prat.
1: I Jordi, porteu ja dues temporades a Lliga Elite on han passat moltes coses. Recordo la passada on l'equip donava a vegades la sensació que baixava a Primera Catalana i va haver una línia ascendent al tram final de curs, fins i tot veu estar a un minut de ficar-vos a playoff. Aquesta temporada ha sigut tot el contrari, sempre heu estat a la part alta i finalment heu caigut a les últimes jornades. Quin és el major aprenentatge que us emporteu d'aquests dos anys a Lliga Elite?
2: L'aprenentatge és molt clar, i serveix per totes les categories. A veure, els equips que pujaran l'any que ve seran els més regulars. I la regularitat és la mitjana anglesa que es diu vulgarment, 3 punts a casa i una fora, és, si tu agafes i fas aquest anàlisi, és ascens directe. I amb això tens que treballar. Vull dir, de res serveix guanyar a casa a tots i després a fora vas a passejar-te. I al contrari, de res serveix tampoc a casa pues, empatis i a fora, pues, encara que vagis guanyant algun partit, per això l'únic que et donarà és per salvar la categoria. La Lliga és superexigent, són 16 equips amb pressupostos molt equilibrats, on realment el nivell futbolístic de tots pues, bueno, pues es diferencia potser pues, que algun equip té un davanter pues, més punyent, un centrocampista pues, que domina més el joc, però la resta és batalla. Vull dir, al final, tots els jugadors han de rendir a molt, molt alt nivell i per guanyar qualsevol partit. A veure, com es diu vulgarment, qualsevol equip et pinta la cara com et despistis. I això és així. I això li ha passat a tots els equips. El Juan Moncada, que acaba pujant, ha perdut molts partits fora de casa per golejada. I dius... El Martinenc ha assolit precisament aquest ascens perquè ha tingut una brutal regularitat a partir de la segona volta. La primera, recordem que va estar pues, en posicions de play-off, però i fins i tot fora. Però bueno, agafa una dinàmica, una regularitat molt, molt, molt positiva i és la que et portarà a l'èxit.
1: Amb el màxim respecte, diré 5 noms. El primer és el de Jorge Sánchez, lògicament, que va començar la temporada. Posteriorment va arribar, en aquest cas, el Miguel Motoso. Heu anunciat fa uns dies, / setmanes, el fitxatge no, del nou entrenador, de Sergi Cabré, un entrenador molt, molt jove. També l'any passat estava l'Andrés González i, en aquest cas, l'Adrián Márquez. Són 5 entrenadors, Jordi, des de la sortida de Miqui l'any 2024. 5 entrenadors en 2 temporades. Què és el que està passant en aquests moments amb el canvi a la banqueta? Et preocupa tant canvi d'entrenador?
2: A veure, realment, com pots veure, el club durant una dècada ha estat sota la direcció d'en Miqui i els números del Miqui són espectaculars i realment històricament passarà a ser per ser un dels millors entrenadors de la Unió Esportiva, amb els seus pros, la seva manera de joc, etcètera. A partir d'aquí, òbviament, la sombra d'en Miqui és molt allargada perquè la resta pues, han tingut la seva problemàtica. Han recordat que l'any passat realment tenim la problemàtica de que l'entrenador que fitxem ens deixa els 10 dies en plena mitja temporada per anar-se'n a la Queens, no? a la Queens League a Mèxic. Clar, això és un daltabai que fa que no puguem en aquells moments buscar cap entrenador perquè tots estan tots més o menys ja ocupats, i a l'Adrià Márquez agafa el rol, i la veritat que el noi pues, no tenia cap tipus d'experiència en futbol, més enllà de futbol formatiu, que havia portat cadet de l'Adam, si mal no recordo, i tirem endavant, perquè és que no ens queda un altre. O sigui que, a veure, el 5 entrenadors ben motivat, no només per causes pròpies nostres de club, que diguem, prenguem la decisió, la direcció esportiva de destituir, sinó que ve determinat que els propis entrenadors, en aquest cas a l'inici de després del projecte de Post-Miki, ve determinat per aquesta problemàtica. A meitat de temporada substitueix l'Adrià, l'Andrés agafa l'equip i ens quedem allà de promocionar, però finalment no s'aconsegueix l'objectiu. I a partir d'aquí pues, entra la nova direcció esportiva amb la seva, diguem-ne, pues, aposta particular en el seu moment per Jorge, i a partir d'aquí pues, bé, jo crec que el que més enllà del número d'entrenadors, que sí que et dona certa inestabilitat, s'ha d'analitzar en cada moment el perquè dels canvis. I ara, pues, òbviament, al no assolir-se l'objectiu amb el Miguel Motoso, pues, la decisió ha estat pues, per la direcció esportiva, l'entrada d'en Sergi, que és una aposta per un noi del Castelldefels que fa més de 30 anys que no té un entrenador de casa, i creiem que és el moment d'apostar per algú jove i d'aquí.
1: Abans, fora de micròfons, m'has destacat, no?, la importància del treball a les categories inferiors. Quin balanç fas de la temporada dels equips de la base?
2: Bé, això li tindràs que preguntar al meu amic en Carlos de Frutos, que ho sap perfectament, però diria que és la temporada potser més exitosa de la història del futbol formatiu. I ve avalada per l'ascens, el meritós i complicat i difícil ascens del juvenil a Lliga Nacional després de 16 anys. O sigui, Castelldefels recuperarà futbol a nivell formatiu de la crem de la crem, és a dir, tindrem Barça, Espanyol, Dam, Javac, no sé si m'equivoco amb algun, el Mercantil, etcètera, etcètera. Tots aquests equips tornaran a passar per Canyars i serem un referent en el futbol formatiu de juvenils, cosa que pues, pràcticament hi ha moltíssim. Jo, per exemple, no ho recordo perquè no ho vaig viure. Val? O sigui, no era ni formava part ni de la junta directiva. És a dir, no només aquest ascens, sinó que també la resta d'ascens, encara que no són de categories tan importants com Lliga Nacional, però ens donaran també molta fermesa, sobretot el juvenil. El pujada del juvenil B a primera i recuperar la primera és un pont necessari per conservar molts jugadors. I després la pujada també de l'equip de sub-12 a la Levi sub-12 supermeritoriament. A més, amb l'últim partit a casa, amb l'afició, i hem pujat a preferent, hem recuperat una molt bona categoria. I a més, si li poses la sireta, que el infantil femení, doncs les noies també, com no pot ser d'una altra manera, estan a l'alçada i cada vegada més, i ull amb elles, perquè de cara a futur la cosa doncs, cada vegada anirem a més. Realment, són motius per estar orgullós de la temporada i de la feina feta.
1: Sobre fitxes, hi ha hagut un increment a aquesta temporada?
2: Perdona? Sí.
1: Sobre fitxes federatives de jugadors de la base?
2: Bé, no, nosaltres, a veure, com saps, la Lliga Elite, des del moment en què perds la subvenció de la Federació Espanyola de Futbol, pressupostarà les fitxes seran les mateixes, és a dir, es comptarà amb jugadors doncs, òbviament joves també, jugadors doncs, veterans, una mica una barreja, que és el que creiem que en principi ha de donar sempre l'èxit, és a dir, els veterans són necessaris, però també amb un número concret, val? Perquè després les cames fresques les han de posar els joves, no? I no, a nivell de pressupost continuarem tenint el mateix. No perdrem el cap en cap moment.
1: Has parlat sobre el futbol femení, sobre que tenim que tenir un ull posat de cara al futur. En quin moment es troba aquest projecte? En quin moment del camí estem en clau Futfem?
2: Bé, a veure, el camí va estar pues, complicant-nos la següent. Crec que es compleixen ja 10 anys des del moment que l'Adolf me'n va encarregar que fes un informe per veure com es podia desenvolupar. I vam començar pues, amb les dues primeres nenes, que no me'n recordo com pensem que una d'elles es deia Irene, que les vam pobres, no vam poder fer un equip i les vam posar un Benjamí amb tota la problemàtica dels pares, no t'ho perdis, i les mares, sí, per fer-t'ho mirar. I vam tenir que en aquell moment donar un cop de puny per ensamblar-les, perquè no hi haguessin problemes. I d'aquí fins ara, que estem parlant de més de 100 jugadores i estem parlant de 10 equips, doncs la veritat que un orgull de la feina que s'ha fet, gràcies a la Natàlia Cantero, a la feina de l'Humberto. I bé, la veritat que de cara a futur, doncs, s'ha pres una decisió també en aquest cas que doncs, la direcció en aquest cas esportiva doncs, aquest any serà diferent i el que volem és doncs, continuar creixent i continuar doncs, d'alguna manera doncs, tenint un futbol formatiu femení que vagi a més i que assoleixi millors categories i que ser també un referent del Baix Llobregat.
1: I quan tindrem un primer equip?
2: Femení?
1: Sí.
2: Bé, no és senzill, és força complicat. De fet, assolir un equip femení juvenil de futbol 11 ens va costar moltíssim. Em penso que portem no més enllà de 3 anys. És complicat perquè quan no el tens, fer-lo costa sang i fetge i perquè al final també no oblidem que a Baix Llobregat hi ha equips de futbol femení que tenen un arraigo important, Fontsanta Fatjó, Viladecans, i després fins i tot l'entrada del Cornellà a cop de talonari pues, no és que hagi ajudat molt. O també, per exemple, l'escola Gavà, pues, que des de l'Ajuntament se li ha obligat a fer femení d'alguna manera. No sé si obligat o no sé si amb una pistola o no, però quasi. A partir d'aquí, nosaltres, pues, bueno, amb la confiança de que a Castelldefels les nostres noies cada vegada volen jugar més a futbol i donar-los aquesta sortida. Quan tindrem primer equip? Pues quan realment tinguem el volum de jugadores suficient per complementar-ho. I no és fàcil, no és fàcil. És prefereixo no posar-nos un plaç perquè és totalment irreal. Al final ha de venir per si sol. I les coses venen per si soles. I si la feina es fa bé en els pròxims anys, jo diria que abans de finalitzar la dècada tindrem primer equip femení.
1: El club, la Unió Esportiva Castelldefels, com a entitat, té 78 anys d'història. Estem a 22 de juny del 2026. En quin moment es troba el club?
2: Bé, a veure, el club, com bé saps, fa una dècada estava en una situació quasi pues, per desaparèixer. L'entrada d'un grup de pares i en aquest cas el suport econòmic, no oblidem jo li dic emèrit, perquè al final ja més continua d'alguna manera, pues, bueno, jo tinc una molt bona amistat amb ell i sempre em deixo aconsellar, perquè al final els consells i a més jo he estat treballant amb ell codo a codo, al final aquesta situació de donar-li la volta en una dècada pues, és un orgull de tots els companys de junta directiva que portem picant pedra en més de 10 anys. I com bé saps, no ha estat fàcil. Bé, estem en una situació pues, d'estabilitat i amb una plataforma perfecta i amb l'ajuda, pues, òbviament, pues, de l'Ajuntament, sobretot amb el que és els espais, que a vegades necessitem una miqueta més del que se'ns dona, no?, pel volum d'equips que tenim. Però bueno, el tema de les infraestructures, la veritat que amb aquests últims 4 anys, la veritat és que el fet de canviar la gespa de canyars ens ha donat mitja vida i les llums també, perquè al final era un desastre. La luminària que hi havia pues, portava 20 anys sense moure's i els focus enfocaven més al quart o quinta del Passeu a l'Havana que no pas al camp de futbol. Tot això, pues, òbviament, s'ha solucionat, però volem més també. Vull dir, el club necessita unes millors instal·lacions a canyars, un famós projecte d'un segon pis, per dotar d'aquest cas de que sigui la instal·lació pues, equiparable pues, a la de Can Vinader, per exemple. Val? Però bueno, a poc a poc i tampoc el que volem és que es tingui en compte aquest futur i sobretot també a nivell de vestuaris i tot, que Canyars necessita, amb l'entrada del futbol femení necessitem millors instal·lacions. Perquè si volem que les noies també juguin a Canyars, que és el que estem també aconseguint a poc a poc. Encara que el seu camp, que també és un camp que està força, força bé, és el de Pitorg, on habitualment desenvolupa la majoria d'equips els partits i els entrenaments.
1: I a més tenim el precedent del rugbi en aquest mateix escenari. I la última, de cara al curs vinent, quins objectius us heu marcat de cara a la pròxima temporada?
2: Bé, Pues mira, un objectiu és que l'objectiu, o sigui, a veure, arribar no és el més important, sinó mantenir-se. I aquest és el nostre primer objectiu, és el manteniment de la categoria nacional, que tan complicat ha estat assolir-la, i s'haurà de batallar i s'haurà de lluitar no saps com per poder mantenir aquesta categoria. Això per un costat, per una altra banda, el futbol formatiu continuant millorant les nostres categories i els nostres nivells, i que també la resta d'equips doncs, tinguin doncs, els millors entrenadors i millors entrenadors qualificats, i igual pel futbol femení. I en quant al primer equip, doncs, òbviament, doncs, com t'he dit abans, l'objectiu doncs, serà ascens directe i en segon lloc, doncs, com a mínim, promocionar. Aquests són els objectius.
1: Doncs esperem que es puguin complir la pròxima temporada. En 12 mesos, Jordi, doncs, coneixerem si s'han assolit. Esperem que sí, i que l'equip doncs, torni a la tercera federació. Com sempre, president, tot un luxe parlar amb vostè en el dia d'avui, que tingui un molt bon estiu, i res, a partir del setembre doncs, tornem a estar en contacte. Una abraçada ben forta.
2: Una abraçada, Cristian, i moltes gràcies per atendre'm. Salutacions i bones festes.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I com hem fet prèviament en clau futbol, repassant la temporada de la Unió Esportiva Castelldefels i també parlant amb el seu president, amb el Jordi Zorrilla, anem a seguir una mica la mateixa fórmula en clau handbol. I és que ha sigut una temporada històrica pels interessos de l'esportiu Castelldefels i anem a conèixer quines han sigut les impressions, les valoracions, també com ha viscut també aquesta temporada tan especial el president de l'esportiu Castelldefels, el Sebastián Molina. Hola, Sebas, molt bones, què tal, com estàs?
2: Bona tarda, Cristian, què tal, com estàs, com va això?
1: Moltes gràcies, president, per el teu temps i per passar-te pel dia d'avui en aquest espai.
2: Gràcies a tu, com sempre.
1: Primer de tot, president, m'agradaria preguntar-li respecte a aquesta post-temporada, aquests dies, aquestes setmanes sense competició, com estan sent dins del club?
2: Doncs una mica, sembla mentira, però aquesta quan s'acaba la temporada ve una època una mica convulsa entre cometes, perquè és una època de preparar la temporada següent. Des d'abans d'acabar la temporada ja estem preparant la temporada que ve. Doncs això, i a nivell d'entrenadors, a nivell de jugadors, doncs sol ser una post-temporada bastant moguda. A més, justament aquest any hem iniciat un projecte nou, que mai havíem, com a club, mai havíem provat de fer des de fa ja molts anys, que és l'handbol platja. Aquest any estem convençuts que l'handbol platja té un cert futur i un cert recorregut. Llavors, bueno, aquest any estem començant una temporada d'estiu amb 7 equips d'handbol platja. És una experiència molt nova. Diguem que és un esport que no té molt a veure amb el que és realment l'handbol pista, però la veritat és que és bastant atractiu. Llavors, bueno, ara mateix estem en ple tornejos d'handbol platja. La veritat és que bastant moguts, sí, bastant distrets.
1: D'aquí una estona parlem amb més profunditat sobre el que suposa aquesta nova disciplina, entre cometes, no? Dins del club. Però abans m'agradaria conèixer com ha viscut vostè aquesta temporada, perquè bé, ha sigut un any Sebas històric,
2: Sí, tracta'm de tu, sisplau. La veritat és que sí, que ha sigut històric, ha sigut un any, la veritat és que teníem un objectiu clar pels sèniors, que era pujar. Ho veiem assequible, però malgrat això, durant la temporada, a vegades hi ha moments en què la temporada es fa una mica llarga, tant el sènior masculí com el sènior femení, hi ha hagut alguns moments de dir, ostres, realment ho serem capaços o no de fer? I finalment, dels dos equips, diguem, dels grans, el sènior de Castelldefels, hem pogut pujar a categoria, hem passat a Lliga Argent, en la qual cosa, bueno, és una cosa que ens fa molt feliços, perquè és un objectiu que teníem quan vam entrar a Nova Junta fa 2 anys, pujar els dos equips sèniors a Lliga Argent, i ho hem aconseguit a la mateixa vegada. I això, doncs, tenint en compte també que gairebé tots els jugadors són jugadors d'aquí de Castelldefels, ens omple de satisfacció i sobretot d'això, perquè no deixen de ser els equips referents on els quals tota la gent jove, tota la base, s'emmirella, i la veritat és que estem molt contents, la veritat és que estem molt contents dels objectius aconseguits.
1: Perquè el masculí portava ja unes quantes temporades, no?, jugant amb l'ascens, l'any passat mateix es va quedar fora, no?, pel tema del gol a Beraix, també enfront tenia rivals doncs molt complicat, si no recordo malament, Ribas, també el Morins, que van mostrar un nivell molt alt. Era previsible, no?, que l'equip estaria de nou dins de les quinieles per pujar, però segurament la gran sorpresa ha sigut el sènior femení, que s'ha estrenat amb Marc Viscarri amb un nivell molt, molt positiu. Esperaves aquest doble ascens?
2: Si et dic la veritat, a principi de temporada era un objectiu que veiem com assequible. És a dir, no era un objectiu que diguis, ostres, mira, vaig a mirar molt a dalt i si al final ens quedarem on ens quedarem. Jo a principi de temporada tenia molta confiança tant a l'equip masculí com al femení per pujar de categoria. El masculí, com tu dius, són 2 anys que ens hem quedat a gols pel gol a veràs de no pujar. I aquest any, jo sincerament, a principi de temporada veia que era un equip més cohesionat. El nostre èxit, tant el femení com el masculí, és sobretot el bloc defensiu. I la veritat és que ha sigut un equip que, el masculí, que ha estat competint sempre a dalt. És a dir, mai hem baixat de la tercera posició i sempre hem estat allà. I la veritat és que en aquest sentit, pel masculí, és un premi després de 2 anys d'esforç i de mala sort, entre cometes, de quedar-nos a gol a veràs. I la veritat és que molt contents. I el femení és cert que personalment tenia bastanta confiança perquè pujava un bloc molt fort del juvenil femení, que l'any passat va guanyar el campionat de primera catalana. Són 10 jugadores, que la veritat és que són jugadores que juguen al club des de fa molts anys, des de petites. És un bloc molt cohesionat i jo sincerament veia que era assequible també, és a dir, perquè és un equip amb molt de potencial, són noies de la casa. Entre aquestes noies, són 8 són entrenadores de la casa, vull dir que és un equip de noies molt, molt cohesionat. La veritat és que ha sigut algo que també podíem preveure a principi de temporada. Òbviament, com et dic, hi ha moments en què hem tingut certs dubtes, com és normal, perquè una temporada fa molt llarga, però finalment, tant un com l'altre, la veritat és que ho han aconseguit. No diré que molt sobradament, però, bueno, però sí que han aconseguit això. Abans d'acabar la Lliga no hem hagut d'esperar els últims partits, i això, llavors ha sigut doncs, això, molt, molt satisfactori, sí, per tothom.
1: I sobretot una temporada molt regular, Sebas, perquè pràcticament, jo no recordo, el cap dels dos equips sumat dues derrotes seguides al llarg del curs.
2: No, aquest precisament ha sigut un dels factors claus, és a dir, que no hem tingut dues derrotes seguides, sí que hi ha hagut desplaçaments a l'handbol quan vas a segons quins camps, ja sigui doncs, això al sud, a Amposta, o al nord, a certs equips de Girona, saps que serà molt complicat, però com un partit és fora de casa i l'altre a casa, la veritat és que a Caminadé els equips s'han comportat de manera molt, molt, molt regular. Hem tingut molt poques derrotes a casa i això jo crec que ha sigut l'èxit. És a dir, que ser molt constants en aquest sentit i sabíem, òbviament, que hi havia alguns partits que estaven marcats al calendari com a més complicats, però això no ha fet que deixéssim de creure en nosaltres mateixos, tant el masculí com el femení, sens dubte.
1: I quines són les claus perquè tots dos equips hagin mostrat un nivell tan alt?
2: La veritat és que si mires les classificacions de tots els equips de Castelldefels i especialment els sèniors i les sèniors, hem sigut l'equip menys golejat de carrer de tota la categoria. És a dir, sobretot tenim una filosofia del club que l'handbol comença per una molt bona defensa i al final a l'atac acabaran sortint les coses, però sobretot si ens caracteritzem per algú, tant el masculí com el femení, ja et diria a nivell de club, és per una filosofia defensiva molt forta, molt, molt solidària entre la defensa, i això jo crec que ha sigut l'èxit. Pensa que, per exemple, el masculí, el segon equip, vull dir, crec que nosaltres ens han marcat 116 gols, el líder li ha marcat 824 gols, és a dir, ens han marcat 124 gols menys que Sant Fost, que és l'equip que anava primer, llavors, i el femení igual, és a dir, dels tres grups que hi havia de primera catalana hem sigut l'equip també menys golejat. Jo crec que aquest ha sigut l'èxit tant el masculí com el femení. Que els partits es guanyen a darrere, es guanya la defensa, i això la filosofia tant del femení amb el Marc Viscarri com el masculí de l'entrenador, que és el Joan Obiols, ho tenen molt clar i va molt amb l'ADN del nostre club. És a dir, l'handbol és molt important tenir una defensa molt, molt sòlida i l'atac, doncs això, a poc a poc aniran sortint les coses. Però si encaixes pocs gols, tens una certa garantia que puguis guanyar els partits.
1: Precisament, volia preguntar-te sobre Joan Obiols, perquè recordo que parlant amb Carlos Hurtado, precisament fa un any, em comentava, no?, que era una incorporació molt important de cara a aquesta temporada. No? L'esport, doncs, no hi ha curiositats, no? Les coses passen perquè passen, i ha sigut arribar el Joan i heu viscut una temporada molt, molt exitosa. Quin paper ha tingut Obiols per aquesta temporada tan positiva?
2: Bueno, ha tingut un paper clau. És a dir, fins i tot et podria dir que l'any passat a nivell d'individualitats potser teníem un equip més fort, però Joan ha sabut cohesionar molt a l'equip. És un malalt de l'handbol, ho té tot estudiat, coneixia els rivals, i això ha fet que la preparació dels partits han sigut molt exitoses. És a dir, quan els jugadors anaven a qualsevol camp o jugaven contra qualsevol equip, sabien perfectament el que han de fer, i això jo crec que és molt important a l'handbol, perquè si ja saps que hi ha dos o tres jugadors que són els que destaquen i els hi prestes una atenció especial, ja et garantitzes com a mínim una sèrie d'èxits. Llavors, el Joan ha sigut una persona que ens ha donat aquest plus. Ja et dic, és un malalt, és un friqui de l'handbol, com ell diu, I això ha sigut fonamental, és a dir, que la preparació dels partits, la preparació física, també el component psicològic, l'estabilitat també emocional, que l'handbol, com saps, és un esport doncs, on hi ha moments del partit que pot haver-hi molta emoció i, sobretot, prioritza molt el bloc sobre les individualitats i ha pres decisions doncs, això, pensant en el conjunt de l'equip. I ens ha donat aquest plus que necessitàvem llavors. Bueno, mèrit, molt bona part del mèrit de l'ascens del senyor Mascolí és gràcies a ell. I actualment el senyor Mascolí, a Castelldefels, com saps, és un equip que va néixer fa molts anys, el 73, bàsicament a la part femenina, i mai havíem tingut un equip masculí tan Nadal com és aquest any. Mai havíem tingut un equip a Argent. Llavors, sens dubte, el Joan ha tingut un paper fonamental en aconseguir aquest objectiu, sens dubte, sí.
1: I quin ha sigut el millor moment de la temporada?
2: Jo et diria que el millor moment va ser, òbviament, el partit que vam tenir a casa de l'ascens contra l'Aula. Va ser un partit on anàvem molt confiats, però bueno, que s'havia de fer, perquè si no guanyaves aquell partit se't complicava molt el calendari, perquè la darrera jornada era contra el Sant Fos, contra el líder. Llavors, jo et diria que aquest partit va ser clau, guanyar aquest partit contra l'Aula. I també va haver un partit que vam perdre també d'1, que el missatge va ser molt positiu també, és a dir, perquè va ser un partit molt, molt, molt, molt lluitat. I et diria que això, que el partit clau va ser contra l'Aula a casa, el partit que ens va donar l'ascens, perquè era un partit on notaves que tothom estava molt endollat i que amb unes ganes i amb una competitivitat molt, molt important. Llavors, jo et diria que aquest partit va ser el partit, sens dubte, més important, per més que res, per la mentalitat guanyadora i competitiva que va tenir tot l'equip, tot el bloc.
1: I al contrari, el moment més difícil, pitjor, més complicat, sí. Quin escolliries?
2: Mira, diria que vam tenir un desplaçament a Girona contra el Gillet, que va ser una derrota, la veritat és que molt dolorosa, perquè va ser una derrota conjuntament amb Cerdanyola, on l'equip no va ser-hi, no va aparèixer a la pista, és a dir, va ser un partit ple de... va ser, si algú podia sortir malament, era aquell partit que va sortir malament tot. I la veritat és que aquell partit a Girona va ser molt complicat, però també va ser un punt d'inflexió. És a dir, és allò que dius, escolta, pitjor no pot passar, més mala sort no podem tenir. A partir d'aquí toca remuntar i toca anar cap a dalt. I va ser això, va ser precisament aquell partit que ens va servir per poder guanyar, per poder ascendir, sens dubte. Sí.
1: I com a president, quina ha sigut la decisió més difícil que has hagut de prendre?
2: Mira, sobretot, et diria que no tant en relació amb el que és la part de sènior, sinó que al final és posar en valor que la competitivitat dels equips. És a dir, hi ha molta gent, l'handbol és un esport minoritari, òbviament anem després del futbol, del futbol sala i del bàsquet. Llavors, clar, si et marques uns objectius esportius molt ambiciosos, com són els que tenim, has de prendre certes decisions que potser són una mica doloroses, ja sigui en temes d'entrenadors o ja sigui en altres àmbits, però al final ho fas per intentar que els equips guanyin competitivitat i a vegades doncs això, toca prendre decisions que no són les més agradables, però ho fas al final pel conjunt, ho fas pel club i mirant més a llarg plaç. Llavors et diria que la vessant aquesta competitiva des de ben petits, és a dir, escolta, els benjamins per benjamins no, però a partir d'una certa edat, d'infantil cadet, toca competir. I competir no vol dir guanyar els partits, sinó vol dir tenir molta disciplina, tenir molt de compromís amb el grup i a vegades, doncs, quan hi ha potser pares o mares o nens, no, perquè són petits, que no tenen aquest greu compromís, escolta, aquí demanem un compromís del 100%. Al final, l'handbol no deixa ser un esport que reflexa com tots, però et diria que l'handbol molt més un tema de valors molt important, de compromís, de disciplina, de treball en equip, i a vegades si no s'és coherent amb aquests valors, doncs cal prendre decisions. Ja et diria que aquestes són les decisions més dures que ens han tocat prendre com a Junta, sens dubte. Sí.
1: I enllaçat amb això, amb el tema de la base, quin balanç fas de la temporada dels equips de categories inferiors?
2: També molt positiu, és a dir, ha sigut un any de creixement dels equips. Al final, les fites esportives, et diria que són secundàries I personalment amb el que més em fixo és com comença un equip al setembre i com acaba a final d'any, com acaba el maig. I la veritat és que hem vist un creixement molt important en els joves i les joves de la base. I jo crec que això és el més important, l'evolució dels equips que han tingut al llarg de temps. Hi ha un component que és algo que a vegades diem que hi ha generacions que són, diguem, tècnicament o competitivament més fortes que d'altres, però tot i així, òbviament, el grau de... l'intentar donar aquest pas de competitivitat crec que és un plaer molt, molt important per nosaltres. El fet de dir, escolta, anem a jugar a l'handbol, ens anem a passar bé, però hem de competir. I competir vol dir respectar uns valors i una certa disciplina. I això jo crec que és el que més, a mi personalment, és el que més joia em fa, és a dir, sens dubte.
1: I canviant una mica de tema, no? Anem una mica a l'inici, no? de l'entrevista. Parlàvem sobre aquesta revolució, entre cometes, no? de l'handbol platja, que serà protagonista aquestes setmanes a la platja del nostre municipi de Castelldefels. Sebas, d'on va sorgir aquesta idea i també una mica quins són els plans, quins són els objectius a mitjà i llarg termini?
2: La veritat és que ha sigut una mica improvisat. És a dir, hi havia molts equips que ens demanaven quan acabava la temporada d'escolta, què fem a l'estiu? I, bueno, pues fem tecnificació perquè, òbviament, anar a tornejos, per exemple, nosaltres a Setmana Santa, sempre com a club, anem a algun torneig, en aquest cas hem anat a Calafell, on han anat 150 nois i noies de Castelldefels. Llavors va sorgir una oportunitat d'això, després de la demanda de la gent de poder participar en algun esport i fer platja, vam provar-ho, vam veure que la gent... És un esport molt diferent, és a dir, és un esport com més social, amb un entorn molt més relaxat, més diferent. Llavors vam dir, doncs, escolta, anem a provar-ho. I aquest any és el que estem provant. Ja hem participat en un torneig, ara aquest cap de setmana torna a haver-hi un altre, després hi ha Malgrat, Mataró, Estartit, i de moment és una cosa que és molt atractiu. És un esport, com et dic, completament diferent, amb uns paràmetres que són difícilment controlables, que és a la platja, però la veritat és que està molt bé. Llavors, sincerament, aquest any ens el prenem d'aprenentatge, per veure quins són els resultats, no esportius, sinó a nivell d'això, d'organització, dels equips, també d'acceptació per part de tant dels jugadors com de les famílies, per prendre una decisió de si realment això tirem endavant i de cara a l'any vinent professionalitzem molt més l'handbol platja, perquè és que no té molt que veure l'handbol platja amb l'handbol de pista, és a dir, hi ha jugadors que potser en vol pista no tenen això, no tenen una certa agilitat o potser poden tenir unes certes mancances, que en canvi el platja fa que jugadors que tens a pista a vegades no siguin igual de bons o dolents, entre cometes, que a la platja. Llavors és un esport completament nou que ens està costant molt com a club i als jugadors mateixos això d'anar als entrenaments i tot, però aquest any ens el prenem com de prova. Si veiem que acabem la temporada al juliol amb els equips en vol platja de manera satisfactòria, l'objectiu és donar un pas més enllà i intentar, doncs, això, posar-hi més recursos. És un esport que la Federació Catalana està també, doncs, promocionant molt.
1: Estem perdent, Sebas. Disculpa. La cobertura està fallant una mica. Podem recuperar.
2: M'escoltes?
1: Vale,
2: sí, jo t'escolto. Sí, això. Doncs que aquest any sobretot serà un any de prova per veure com funciona i de cara a l'any que ve, si veiem que els resultats i les conclusions són positives, doncs l'any que ve fer-ho més professional, diguem, amb molt més recursos i això, d'una manera amb molt més carinyo, com es sol dir.
1: Cosa que recordo la temporada passada, que vas parlar també amb una crack del vòlei, no? I em destacava, no? Que també era un gran canvi passar de la sorra al parquet, no? En pista indoor. O sigui, que en aquest cas una mica del mateix. D'altra banda, parlava sobre aquesta tecnificació en aquestes setmanes d'handbol platja. Per si hi ha algun oient que estaria interessat en provar aquesta nova disciplina, obrir-se a aquest esport i vulgui inscriure-se o apuntar-se, què és el que ha de fer, Sebastián?
2: Sí, bueno, si voleu, podeu adreçar-vos a les xarxes socials, a Instagram mateix, i per un DM, per un missatge directe. Hi ha diferents informacions relacionades amb el tema de la tecnificació. Hi ha, diguem, una tecnificació de matí i una tecnificació de tarda. De matí és dels nois i noies que són del 2014 al 2019, que és de 8 a 1 i mitja. i després per la tarda és pels nois i noies del 2009 al 2013 de 5 i mig a 8. El preu són 55 euros, la veritat és que, està, que és bastant econòmic i en aquest sentit les instal·lacions que utilitzarem serà Can Vinader la primera setmana i la segona i la tercera setmana a Gaudí. És una oportunitat que està molt bé per això, per poder començar a provar aquest esport, que és un esport que és fantàstic, per mi és el millor esport que hi ha, tant tècnica com tàcticament i a nivell físic i a nivell d'equip i de valors. I és una oportunitat per poder-ho fer. I si qualsevol persona està interessada en participar, doncs això, mitjançant l'Instagram o el mail, que és envolesportiucastelldefels@gmail.com, us podeu adreçar allà i podeu això, fer-nos mostrar el vostre interès. La part positiva també del club és que a l'Embol Castelldefels tenim joves de 4 anys, fins a alguna persona, fins als màsters, els veteranos, que és també l'equip on jugo jo, que té 65 anys. Llavors, bueno, l'edat no és un impediment, el gènere tampoc, llavors això, animar a tothom que vulgui provar, perquè la veritat és que és un esport molt, molt, molt, molt atractiu i, òbviament, sabem que qualsevol persona que comença necessita un temps d'aclimatació, però és un esport que és preciós. No podria dir una cosa diferent, en el meu cas.
1: I les dues últimes. La primera, una miqueta més general. En quin moment es troben aquests moments al club, l'Esportiu Castelldefels?
2: Ara mateix estem en un moment de creixement molt important. Tenim un hàndicap, que és el tema de les pistes, és a dir, a l'embol, a partir d'una determinada edat, s'ha de jugar pavelló tancat en pista. No tenim moltes hores de pista. Òbviament, la ciutat està creixent molt, però diguem que en aquest sentit nosaltres estem posant les bases per una professionalització del club a nivell de coordinació de la base i coordinació a partir de categories de juvenils i estem en un moment de creixement molt important, és a dir, estem intentant fer les coses el millor possible d'una manera més professionalitzada i la veritat és que podem veure una evolució molt important des de fa 5 anys ara que el club no té res que veure. És a dir, el club estava fa un temps en una situació bastant inestable, bastant complicada, i ara la veritat és que estem en una situació molt bona, professionalitzant tot, i a més et diria que fem moltes coses per viure a la ciutat de Castelldefels, és a dir, doncs això, participant a totes les activitats que hi ha a la ciutat, d'això de Sant Jordi, de celebrar els dies especials, i és una manera també de conscienciar als nois i noies del club que han de que no que formen part d'aquesta afet, no és han de ser un equip social entre cometes, llavors bueno, per nosaltres és molt important participar de la vida del club i ara mateix estem en un moment d'expansió molt molt interessant.
1: I ja de cara a la pròxima temporada i és la última, què suposa el canvi a Lliga Argent, passar de primera catalana a Lliga Argent i també més o menys quins objectius us heu marcat?
2: La veritat és que és un canvi bastant important, és a dir, pujar de primera a Lliga Argent és molt important, a més, tenint en compte que a la temporada 27 i 28 s'ha introduït una nova categoria, la categoria de bronze, el que fa que sigui molt més complexa aguantar. És a dir, l'objectiu tant pel masculí com pel femení és aconseguir la permanència. Hi ha un factor que és que han ampliat el número d'equips que baixen a les categories d'argent, que farà que sigui un repte molt més alt, però jo confio plenament en que els dos equips poden mantenir les categories, tant del femení com el masculí, a Argent, i per què no plantejar-nos a dos anys vista doncs, pujar a la màxima categoria. En aquest sentit, és algo que crec que estem preparats, que crec que tenim els fonaments i crec que tant els jugadors com de Castelldefels, com de sènior masculí com a sènior femení, poden aconseguir. Llavors, l'objectiu a curt plaç l'any vinent és mantenir les categories, que és un pas molt important perquè hi ha un canvi de competitivitat bastant, bastant important de primera catalana a Argent i d'aquí dos anys, doncs, això, ja ens plantejarem objectius més ambiciosos. Però ara, de moment, l'any vinent, a sèniors, és a mantenir les categories.
1: Doncs bé, Sebastián, moltíssimes gràcies per atendre'ns en el dia d'avui. Que tinguis un molt bon estiu
2: Gràcies.
1: I,
2: no, i sobretot,
1: bé, i tu. Sí.
2: I sobretot gràcies també moltes gràcies a vosaltres pel seguiment que heu fet al llarg de la temporada. Per nosaltres ha sigut molt important i agrair-te molt el seguiment que heu fet cada setmana, cada dilluns amb nosaltres i des del club estem molt agraïts de la tasca que esteu fent. Així que felicitats també per tot el treball que esteu fent fomentant l'esport de Castelldefels.
1: Doncs bé, president, una abraçada ben forta.
2: Moltes gràcies, Cristian. Fins ara, bona nit.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
3: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts.
4: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Hola, amigues i amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. La sardina balla, el sorell i els ulls se n'eixuga. El verat és trist en un racó, la boga toca la guitarra i l'esperell ens canta una cançó. Sí, amics, aquesta és la propera havanera, que es diu El sarau dels peixos i que ens interpreta el grup Port Bo.

Demà a Trenc d'Alba. És el proper tema que ens presenten els cantaires de Montgrí. Al capvespre veiem com un raig de sol que festeja la nit. És el far de Tosa, i quan el nou dia ja apuntava sobre el mar, a la matinada, veiem sortir de la mar les Illes Medes i el Montgrí. Molt ben trobada aquesta lletra, i destaco també la veu baixa d'aquesta bonica havanera. Els cantaires de Montgrí. Demà a Trenc d'Alba.

Vinga, va, deixeu-me, amics, que per un cop deixa el mar, les ones i les barques i marxi a la muntanya i ben amunt, al Pirineu. Pirineu es diu la propera cançó que ens canta el grup Mar i Vent. El Pirineu, la millor de totes les serres, i si d'un dia de tu m'aparten, muntanyes aïmades, no trigaria a morir. A disfrutar d'aquesta cançó típica catalana i del tenor del grup Mar i Vent, Pirineu.

Bueno, bueno, ja n'hi ha prou de muntanyes, no us sembla? Tornem al nostre estimat mar i a les nostres típiques habaneres. Ara us en presento una que probablement no heu escoltat mai. Es diu Vals Porteño i ens la canta el grup Barcarola. Vals Porteño, Barcarola.

Els mariners autèntics i els habaners més nostàlgics prefereixen aquesta cançó abans gairebé que qualsevol altra. Poetitza la tragèdia d'un naufragi per culpa de l'embriaguesa del capità i de l'ús de la càrrega de rom que transportava el vaixell, que els mariners i el capità varen provar i en varen abusar. Grup Alba amb Salió de Jamaica.

Rebonotes on em dieu que voleu escoltar habaneres força conegudes i clàssiques. Doncs vinga, anem-hi. Estic segur que tots cantarem ara la propera cançó, La Gavina. La coneixem tots i es canta a moltes i moltes cantades d'habaneres. La va composar Frederic Sirés. És l'habanera catalana més antiga. És de l'any 1947. Sirés va néixer a Begur. Ens la canta avui el grup dels Pescadors de l'Escala. Vinga, amics, acloquem els ulls. Imagineu com la gavina s'esmuny entre les ones de la mar. Els Pescadors de l'Escala i la Gavina.

I bé, vull tancar el programa avui amb una altra de ben coneguda. Us presento un cop més el mestre Ortega Monasterio. Us vaig dir que era coronel de l'exèrcit espanyol. Doncs ell, precisament ell, un militar, va composar la cançó més pacifista que jo conec. Es diu El canó de Palamós. Té un ritme tirant a foxtrot i és molt animada. El públic sempre participa en la tornada. La va composar pensant en la pau, el pacifisme i en Palamós, que és on ell va viure. Ens explica la cançó la història d'un canyó que hi ha avui encara a Palamós, que està tot rovellat, no té cap forat i no dispararà mai cap bala. Doncs només és un record de guerres passades i que mai més tindrien que tornar. Cantem tots el pacifisme, tot i cantant el canó de Palamós. Amics, molta salut i us espero la setmana vinent. Us deixo amb el grup Mar Brava i el canó de Palamós.

Hola, bona tarda, amigues i amics de Ràdio Castelldefels i a tots els amics de les Havaneres. Us parla Ramon. La setmana passada us vaig dir que avui tindria una sorpresa per a tots vosaltres. Us presento el grup d'Havaneres Montjuïc. I penso que la millor forma de presentar-lo és amb una bonica cançó. Ens cantaran ara Lola la Tavernera. Aquest tema el va composar en Carles Casanovas, lletra i música. Carles és també el director musical del grup d'Havaneres Provo. La lletra d'aquesta cançó ens diu que la Lola, que era una bonica, simpàtica i presumida tavernera, a canvi d'un got de bon vi, exigia al cantador d'Havaneres que li cantés unes quantes cançons de taverna. És, com veureu, una havanera molt animada, molt divertida. Ens la interpreta, doncs, el grup Montjuïc i d'aquesta forma és la seva presentació. Endavant amb Lola la Tavernera, el grup Montjuïc. Música.

0: Bé, amigues i amics, us presento, aquí estan a l'estudi amb mi, en Ferran, que és la guitarra baixa i tenor del grup Montjuïc, i Toni, que és la veu baixa del grup. Bona tarda, amics, i benvinguts al programa Amics de les Habaneres. Què tal? Com esteu?
1: Pues molt bé d'estar aquí a Ràdio Castelldefels.
2: Pues jo també estic molt encantat de venir, home.
0: Home, de fet, esteu a casa, eh? Perquè Castelldefels és casa vostra. Una pregunta. Quan vareu fundar el grup Montjuïc? Quan fa que esteu cantant?
1: Bueno, nosaltres, de fet, la fundació, el grup va néixer a les Olimpíades, l'any de les Olimpíades, el 92. I bueno, va ser allà a Montjuïc, a la zona franca, i allà va començar aquest grup. Va començar primerament amb els components, hi havia alguna senyora, després al final pues, elles es van anar retirant i a partir d'aquí pues, ja van començar totes les veus masculines.
0: I tu què tal, Ferran? Quan et vas incorporar al grup?
1: Sí, jo va ser jo estava treballant per les Olimpíades i va vindre un amic, escolta, per què no vols t'incorpores tu que tens bona veu? I diu, jo només canto i cantat a la dutxa, no? Em va incorporar amb ells pues aquest any, l'any 92, quan vam formar.
0: O sigui que pràcticament ets fundador.
1: Sí. De moment, avui per avui, encara estem continuant amb aquest grup de fa tants anys.
0: I tu, Toni?
2: Jo em van venir a raptar, estava cantant a la Coral Marinada.
0: A la Coral Marinada de Castelldefels?
2: Sí. Uh-huh. I em va venir a buscar el Ferran, va venir a buscar un baix, i em vaig presentar i em van agafar. Els vaig caure en gràcia.
0: Molt bé. I escolta una cosa, quan vareu començar, Ferran, pensaves que arribaríeu tan lluny i que tindríeu l'èxit que heu tingut? Perquè, de fet, porteu fent pràcticament moltíssimes actuacions cada any, no?
1: Sí, el número d'actuacions són bastantes i, d'alguna manera, no... Hem mantingut una mica la línia i estem dintre de lo que són els grups, pues, ni millors ni pitjors, dintre d'aquests grups que se senten pues, a les festes majors de Catalunya, no? I entre ells estem nosaltres.
0: Molt bé. Amics, em diuen que volen interpretar ara una nova cançó. Volen cantar Cubanita Preciosa. Ja sabeu que no té un autor conegut. És un tema popular i que ens explica una mica l'amor que sentia un mariner per una dolça i preciosa cubana. Endavant Montjuïc amb Cubanita Preciosa.

0: Però el que m'heu dit abans, Toni, viviu a Castelldefels, així doncs, des de fa molts anys, vosaltres.
1: Jo ja porto aquí 23 anys.
0: I tu també, Ferran?
2: Bueno, jo em porto una mica menys, porto 17 anys aquí a Castelldefels. El que passa que el grup pues, ja venia des de Montjuïc, i aquí els components, diguéssim, quasi bé tots els components, o una gran part, som d'aquí, de Castelldefels.
0: Molt bé. Molt bé. Dic, escolta una cosa, ja sé que la pregunta que ve ara és una mica incòmoda, perquè, òbviament, cada concert que feu és com si fos un fill i a tots els estimeu igual. Però quin seria aquell concert? Si jo us dic, home, què, a lo llarg d'aquests 27 anys, si jo et dic, ostres, recordeu algun concert especial del que tingueu un record profund i per què?
2: Home, nosaltres el lloc, diguéssim, on d'alguna manera sentim més i recordem i encara ara també el portem, el fem, no? Que és la trobada de grups a les Fonts de Montjuïc. Aquesta trobada pues, es va iniciar pues, quasi bé al principi de quan es va formar el grup, i encara continuem cantant em sembla que és cada... El primer dissabte del mes de juny fem la trobada de Havaneres, on venen altres grups, com el Portbó, Marandins i també nosaltres. Vull dir, som tres grups, més o menys, o quatre, que actuem fent quatre cançons cada un, i entre ells estem nosaltres. I aquesta és una cantada la qual pues, sempre recordem, i quasi bé és una cantada nostra, no? Perquè estem al voltant de les Fonts de Montjuïc.
0: I què es va ser, per lo que m'heu dit, on es vau fundar?
2: Quasi bé va ser allà, no?
0: Molt bé. Anem ara, voleu cantar una altra cançó? La cançó és La barca xica. La lletra és de Rafael Llop. La música és de Josep Maria Roglan. A mi em sorprèn aquest tema el nivell poètic de la cançó. Veureu la poesia tan bonica que diu. Aquest tema a mi m'encanta, la lletra m'encanta, i la música, a partir dels primers compassos, ens porta a tots a intuir com seran les frases musicals següents. Veureu que tant la música com la lletra és preciosa. Montjuïc, endavant amb La barca xica.

0: Bé, una pregunta, Toni. El grup, per el que jo he vist, hi conviviu set, sou set components del grup, però veig que hi ha certes diferències d'edat. Com és la convivència entre vosaltres?
1: Bé, nosaltres som un grup, estem molt units, i hi ha molta germanor entre nosaltres, i molta... estem sempre, mirem de col·laborar amb uns amb els altres i no tenim problemes. O sigui, és un grup que gràcies a Déu, està fet amb moltes ganes i amb molta il·lusió, i per això no hi ha problemes, pot haver-hi cap problema.
0: De tota forma, Ferran, al ser un grup professional i a l'haver-hi diners per al mig, què passa? No hi ha problemes tampoc amb aquest aspecte?
2: No, perquè econòmicament, gràcies a Déu, cada un té la seva... I el grup lo que podem captar és per comprar material, micros, cables que contínuament s'estan espaiant perquè, bueno, tenen una batalla, i això és, pues, quasi bé et diria que la part econòmica la invertim en material de l'equip, perquè el so es millori i que la gent, pues, pugui gaudir d'una bona audició de Baneres.
0: Dic, escolta una cosa... És veritat que teniu un repertori de gairebé més de 50 cançons?
2: Ja ho crec. Nostres en si no són... Alguna d'elles sí, però la gran part són cançons d'altres grups o d'altres compositors. Però sí que és veritat que tenim, doncs jo diria, quasi bé 50 o potser més cançons. Ten en compte que nosaltres cada any fem 2, 3 o 4 cançons diferents diguéssim, de lo que vam cantar l'any anterior. I d'aquesta manera, doncs, anem incorporant, i per això és el número tan elevat de cançons, no?
0: Però per el que m'estàs dient, Ferran, teniu alguna composició que hàgiu fet vosaltres en lletra i música?
2: Ja ho crec, això és el Toni el que ho pot,
0: Toni,
2: explicar més fàcilment.
0: Això ho tenies d'amagat, aviam, sí, explica'ns, quina cançó és aquesta?
1: No hem tingut massa propaganda d'aquesta cosa, no? No, a mi m'agrada sempre tocar la guitarra una miqueta i cantar, no tinc molt bona veu, però m'agrada cantar, m'agrada molt. I llavors sempre, de jove també m'ha tocat la guitarra, i bueno. I llavors, bueno, un dia se'm va ocórrer, com que jo vaig molt per la platja de Castelldefels amb la bicicleta o caminant a vegades, moltes vegades, perquè m'agrada molt, i miro i vaig veure unes gavines que es posaven sobre l'aigua, i se'm va ocórrer una cançó que tractés de la gavina i el mar, no? Uh-huh. I llavors vaig fer aquesta cançó, una de les cançons que he fet es diu El pescador i la gavina, precisament, no?
0: El pescador i la gavina. Uh-huh. Suposo que ens la cantareu, no?
1: Home, per favor, clar, això ja està fet.
0: Jo, amics de les Havaneres, aquesta cançó no us la puc presentar perquè, us ho dic de veritat, ni tan sols l'he sentit. És la primera vegada que la sento. Tenim el compositor al davant meu i la presentarà el seu autor. Toni, explica'ns alguna cosa de la cançó a part de La gavina i el mar.
1: Bueno, és una cançó que es va... Bueno, la cançó en si té un sentit humà, per dir alguna cosa, no? Vull dir, és un sentit que vaig sentir-ho jo i se'm va ocórrer, no? Llavors la vaig escriure i la vaig presentar, i bueno, la vaig presentar al grup, els hi va agradar també, i van començar a fer proves, vam mirar, em van fer uns arranjaments, l'acordionista em va fer uns arranjaments per la cançó, i bueno, i va sortir, pues, va quedar una cançó, pues, més o menys bastant presentable.
0: Molt bé, pues, amics, escoltem ara la cançó El pescador i la gavina, que és una composició d'en Toni del grup Montjuïc. Endavant, El pescador i la gavina.

0: Toni, felicitats. És una lletra preciosa i la música està molt ben encertada dins de la poesia de la lletra. La interpretació, ja no dic res, impressionant. Hi poseu molt, molt sentiment. Es nota que la sentiu d'una forma molt especial. Us la feu molt vostra. Quines són les habaneres que mai no falten als vostres concerts, Ferran?
1: Bueno, les cançons, hi ha dos cançons que són de qualsevol cantades no poden faltar, no? Perquè la gent només comença quasi bé te les demana, no? Que és El meu avi i La vella Lola, no? La vella Lola, la clàssica cançó que la gent troba al mocador i tal, no? I és la que es presta, pues, per fer quasi bé la despedida de la cantada.
0: Molt bé. Dic, escolta una cosa, a mi m'agradaria que m'expliquéssiu alguna anècdota d'algun concert que pugueu recordar una mica simpàtica o especial. Quina se us acut?
1: Bueno, jo tenim unes quantes, no? Però, per exemple, una d'elles és, vam estar al carrer, em sembla que és Marquesa de Castellbell, aquí a per sota de la residència del Vall d'Hebron, i es va, teníem tot muntat, van començar a cantar, no sé, les primeres cançons eren 3 o 4, de cop i volta va caure una tronada i aigua per donar i vendre, no? I, bueno, pues, al final la gent la tenia asseguda a les cadires, van posar paraigues i tal.
0: Plovent i tot, i estaven allí aguantant. Sí,
1: plovent i tot, i estaven aguantant a veure si parava el xaparrón, no? I, bueno, va ser una anècdota, perquè al final el que era l'enterimat estava tot xop, els cables xops, tot el material estava molt malament, no podíem seguir, no? I què vam fer? Pues, bueno, com la gent veia, veiem que estaven allà, i bueno, pues ara cantarem a capella aquí a baix amb tots vosaltres. I així va ser, que va ser molt divertida, i vam acabar, bueno, pues no vam fer tot el repertori, però unes quantes que la gent també va col·laborar molt i ens ho van passar dintre de la pluja i tot molt bé.
0: Gairebé, Toni, com un foc de camp, no?
2: Sí. No, va estar molt bé.
0: Molt bé. Diu, quan vau tocar per primera vegada aquí a Castelldefels, Toni?
2: Aquí a Castelldefels? Ui. Pues... primera vegada va ser, si no em recordo malament, el teatre, no? Em sembla que va ser el teatre. Però ja fa... 10 anys o així, no?
1: Sí, jo penso que també, ara recordant ara quan deia el Toni al teatre, jo penso que abans també vam anar a alguna residència de la gent gran i que es demanaven i tal, i vam fer alguna cantada a alguna de les residències de Castelldefels. Això serà, pues, el que diu Toni, uns 10-12 anys enrere, pues, aquí a Castelldefels, com nosaltres veníem de Barcelona, una part dels components eren més de Barcelona, ara no, ara ja ho he dit abans, gairebé tots som d'aquí, no? Pues, de fet, pues van dir, home, podem col·laborar amb alguna residència, el grup Montjuïc, i així va ser, vam fer alguna cantada, algunes de les nostres residències de gent gran de Castelldefels.
2: Sí, i després ja vam començar a cantar, i així ja cantim aquí 2 o 3 cantades cada any. Fem aquí el passeig Joan 23 i després també cantem allà com es diu, les botigues de Sitges també. I el teatre, per descomptat, cada any es criden, vull dir, aquest any esperem, bueno, ja ens hem cridat, em sembla ja...
0: Molt bé, o sigui que la gent no es cansa del grup Montjuïc en cap moment es cansa de vosaltres i us reclama.
2: Jo crec que ho passen molt bé. Penso que la gent, nosaltres, ho disfruta perquè també tenim l'acostum de cantar una cançó en català, una cançó en castellà, i així tothom queda content, no?
0: Perfecte.
2: I nosaltres, pues, també mirem de posar-hi la nostra miqueta de sorra perquè la gent s'animi, canti, ens ajudi, i col·labori, i la gent ho passa bé.
0: Molt important. Em dieu que voleu cantar ara La flor de l'Empordà. La flor de l'Empordà és una manera popular, no té un autor conegut. Amics del grup Montjuïc, endavant, us deixo amb La flor de l'Empordà.

0: A mi el que em sorprèn, Ferran, del vostre grup és bàsicament l'harmonia que teniu amb les veus. A vegades...
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Què tal? Molt bon dimarts. Avui ens llevem amb cara amb calor, molta calor, una mica menys que ahir. Ara ho sentíem, que ho deia l'Eloi. 21 graus a Palafrugell, 20 a Sort, 11 graus tenen ara mateix a Prades. Continua fent aquesta calor, continuem tenint aquestes altes temperatures. Avui, en principi, no s'hauria d'arribar, com dèiem ara, als 42 graus que ahir vam tenir a Terres de Ponent, però, evidentment, avui a Revetlla de Sant Joan hi ha calor, amb risc d'incendi, hi ha un cert neguit.
1: Vivim de les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: Aquest era l'avís que feia el conseller Òscar Ordeig. Tenim la gran majoria de municipis catalans en risc alt d'incendi. Al centre del país i a Ponent hi ha diversos punts on és molt alt el risc d'incendi forestal. És per això que el govern subratlla que la situació és extrema i recorda que està, evidentment, prohibit encendre fogueres o llançar petards a menys de 500 metres de zones boscoses. Tot això és el que explicarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Molta prudència en aquesta Revetlla de Sant Joan, molt especialment per aquest risc d'incendi elevat o molt elevat en funció de la zona del país, però després, evidentment, tenim la plana politico-judicial centrada a Madrid, que continua marcada per la cascada de casos judicials. D'una banda, la sentència contra l'exministre Ábalos per diversos delictes relacionats amb la compra de mascaretes durant la pandèmia. 24 anys de presó. Mai un exministre havia rebut una pena tan alta.
2: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
2: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: És el que deia el ministre Òscar Puente. Avui es reuneix el Consell de Ministres. Veurem si la posició, diguem-ne, oficial de la Moncloa és de titllar de proporcionada la condemna, de desproporcionada la condemna, com feia Òscar Puente. I avui li preguntarem també a l'advocada penalista Marta Passip i ho abordarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio avui amb el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, la Sara González i el Pere Rossinyol. El que passa és que sí que hi ha més contundència, sobretot des de l'esfera del govern de Pedro Sánchez, en el cas Begoña Gómez.
4: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende.
0: Ho explicàvem ahir en directe. El Poder Judicial hi ha obert expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, per haver suggerit que els escortes, els policies que la protegeixen, podrien ajudar-la a fugir. El jutge ha respost citant demà la dona del president espanyol perquè entregui el seu passaport. Demà, el mateix dia que Pedro Sánchez, el seu marit, ha de declarar, ha de comparèixer davant del Congrés dels Diputats per donar explicacions de tots aquests suposats casos de corrupció. És veritat que Pedro Sánchez porta dies sense dir res. Ahir tenia un acte, però no consta que fes declaracions. Demà sí que ho farà en aquesta compareixença al Congrés dels Diputats. Ábalos, la seva dona, el cas Zapatero, tot això s'espera que en surti demà en aquesta compareixença al Congrés de Madrid. De les conseqüències polítiques de tot plegat, avui en parlarem amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i també amb la secretària general de Podem, Iona Belarra. Tot això en un dia, evidentment, que al matí de Catalunya Ràdio parlarem també de Sant Joan. A partir de les 10 ens vindrà a veure el pastisser, el Cristian Escrivà, que ens portarà coques de Sant Joan, segurament, i ens explicarà tots els tipus de coca que tenim disponibles per aquesta nit.
5: No us penseu pas que això és una bicoca, volguent anar de barbena i ser una coca, el personal se'n vol endur a la boca.
0: A dos quarts d'11, secció de ciència amb el Rafael Vila Sant Juan. Avui parlarem del càncer de mama amb la doctora Cristina Saúr, que és la cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i a partir de les 11, Emma Vilarassau.
6: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No. No ho penseu.
0: L'Emma Vilarassau, que protagonitza la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, que s'estrena aquest divendres, i amb ella parlarem a partir de les 11 d'aquesta pel·lícula que explica la història real d'un noi que va arribar a Catalunya procedent de Ghana i que va ser acollit per una família. De fet, l'Emma Vilarassau interpreta la mare d'aquesta parella que el va acollir. Mentrestant, en el terreny esportiu, al Barça se li complica la final de l'ACB. Ahir va perdre a casa al Palau contra el València. Ara, per tant, els blaugranes estan obligats a guanyar els dos partits que queden. Un a Barcelona, l'altre

0: l'altra València, si volen aspirar al títol de Lliga. Al Mundial, ara mateix tenim un partit en joc, el descans Jordània 1, Algèria 0, i aquesta matinada França ha derrotat l'Iraq per 3 gols a 0, amb 2 gols de Kylian Mbappé, en un partit que, per cert, s'ha hagut d'interrompre 2 hores per una tempesta elèctrica. Haaland també ha fet 2 gols en el Noruega 3, Senegal 2, i tot això després d'un nou recital de Leo Messi.
1: Para pelota para Medina, segundo palo, la pelota tras Thiago Messi,
0: Messi, que demà farà 39 anys, ha fet una mica més gran la seva llegenda convertint-se en el màxim golejador de la història dels Mundials. En aquest ja en porta 5, ahir van marcar 2. 18 gols en total ha fet Messi en tots els Mundials en els quals ha participat. De fet, Messi ha fet tots els gols que ha fet Argentina en aquest Mundial, els 3 del primer partit i els 2 del segon. I un altre nom propi, també argentí, aquest no en clau mundialista, sinó en clau de mercat futbolístic, es Julián Álvarez.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: El millor per tots és una transferència, és el que diu el debater argentí de l'Atlètic de Madrid, que confirma que vol marxar del club, que se'n vol anar de l'Atlètic de Madrid. Ara falta veure si aquest gest públic facilita que el club matalasser s'avingui a negociar tal com pretén el Barça. En principi, les primeres coses que han dit l'Atlètic de Madrid és que no, de cap de les maneres. 6 i 6 minuts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, molt bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
4: Amb els resultats de la farmacèutica Ipra, que té seu a Amer, a la comarca de la Selva. L'empresa ha tingut la facturació més alta de la seva història, superat per primer cop els 500 milions d'euros. Són dades de l'any passat, el 2025, quan va tenir un benefici de gairebé 54 milions. Ipra lidera un negoci que investiga, entre altres, una vacuna contra la pesta porcina africana, tot i que adverteix que encara està en una fase molt inicial.
0: I a Brussel·les?
4: Avui fa 10 anys que es va votar el Brexit i és dia de balanços. La sortida del Regne Unit es va fer efectiva fa 6 anys i des de llavors les importacions del país a Catalunya han caigut un 43%. Les exportacions sí que han pujat, però, per exemple, el nombre de turistes britànics no ha recuperat els nivells anteriors.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
4: Amb resultats econòmics. Segons el Wall Street Journal, el 2025 es va tornar a disparar el nombre de consellers delegats d'empreses que van guanyar més de 100 milions de dòlars. De fet, gairebé una dotzena van superar els 200 milions.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
4: L'aerolínia xinesa China Eastern reprèn aquesta setmana la ruta entre Xangai i Estocolm. Es tracta d'una ruta que estava suspesa des de fa 6 anys. Es va tancar arran de la pandèmia i no s'havia reactivat fins ara.
5: Avui és dimarts 23 de juny, un dia més. Comencem el dia amb temperatures altíssimes, 22 graus a Banyoles, 24 a Tàrrega, 26 graus a la ciutat de Barcelona, al centre. Avui tenim 4 núvols a la Costa Brava, aniran desapareixent immediatament. La resta del dia serà assolellat, encara amb calitja, amb molta pols en suspensió, i a la tarda hi haurà nuvolades amb alguna tempesta aïllada a les comarques del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida. Compte perquè aquestes tempestes també, tal com va passar, hi podrien dur associades algunes ventades fortes. I el més destacable serà la temperatura, que puja, potser baixarà un grau respecte a la que vam tenir. I tot i això encara s'arribarà als 40 graus al Pla a Lleida i entre 36 i 38 a la majoria de comarques interiors.
0: Doncs ja ho sabeu, calor i més calor, una miqueta menys que ahir, però calor al cap i a la fi, molt risc d'incendi, ara ho explicarem en aquesta redella de Sant Joan. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí un parell d'hores, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. De moment, però, són les 6 i 9 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
6: Bon dia.
0: És una de les notícies de les últimes hores. L'exministre José Luis Ábalos i Koldo García ja han passat la primera nit a la presó, ara ja sí, condemnats per corrupció.
7: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de presó, respectivament, per haver muntat des del Ministeri de Transports una trama corrupta durant la pandèmia. Tots dos tenen al davant un futur negre, a diferència de l'empresari Víctor de Aldama, que se salva d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
0: Madrid, Paula Brugets.
8: Els entorns d'Ábalos i Koldo García parlen
6: parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua, i critiquen que no s'ha fet justícia. El Suprem ha comprat tot el relat de la Fiscalia i sentencia que Ábalos era el cap de la trama, Koldo García, la corretja de transmissió, i Víctor de Aldama, el corruptor. A l'empresari, però, el deslliuren d'entrar a la presó per haver destapat la trama.
8: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
6: I el Suprem dona per bo que de Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a Ábalos i Koldo García, a canvi que el ministeri li comprés mascaretes. També va pagar el lloguer del pis de la nòvia d'Ábalos, un viatge a Marbella per l'exministre i un xalet a Cádiz. Des de Madrid, Palabrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir d'això que deia la Paula, l'actual ministre de Transports, Òscar Puente, responia així als periodistes quan li preguntaven per aquesta sentència.
9: ¿Le parece desproporcionada la condena?
10: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
11: La vicepresidenta segona i ministra de Treball de Sumar, Yolanda Díaz, es mostrava també sorpresa.
12: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
11: I mentre Pedro Sánchez evitava fer cap referència a la sentència, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
13: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: És el que deia el líder del Partit Popular, mentre que fonts de la Moncloa han condemnat aquesta emissora el comportament d'Ábalos i de la resta d'acusats.
7: I a través de les xarxes socials, el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. També les xarxes, Josep Maria Cruzet de Junts, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per la sentència d'Aldama i no per la condemna a l'exministre Ábalos.
0: Aquesta és una de les carpetes judicials que hi ha sobre la taula, però una altra, la destacàvem ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio, és el cas que afecta la dona de Pedro Sánchez. El jutge que la investiga, el jutge Juan Carlos Peinado, ha citat per demà a Begoña Gómez perquè li entregui el passaport.
11: Serà només unes hores després que Sánchez comparegui al Congrés sobre la corrupció. La decisió arriba quan el Poder Judicial ha obert la porta a expedientar Peinado per insinuar que les escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya.
0: Tornem a Madrid, Dani Sanideja.
14: El vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan de govern dels jutges ha decantat la balança a favor del sector progressista. Ara serà la Comissió Disciplinària del Poder Judicial que haurà de decidir si obre un expedient i multa Peinado per una falta greu de consideració a la policia espanyola. El govern espanyol celebra que es prenguin mesures contra el jutge Félix Bolaños, ministre de Justícia.
15: Estamos ante una instrucción claramente anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
14: Amb tot, qualsevol decisió tindrà un efecte limitat contra Peinado, que en tornar de les vacances d'estiu es jubila. Des de Madrid, Dani Sanideja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passen, falten 3 minuts per arribar a 6:45. I és una altra de les notícies, la calorada que està fent aquests dies. Catalunya afronta avui la revetlla de Sant Joan amb temperatures més elevades pel que és normal a aquestes alçades i, sobretot, amb un risc d'incendi extrem.
7: El pis de l'onada de calor ja ha passat, però els termòmetres continuaran marcant registres molt alts.
0: Oriol Pujador.
16: Està prohibit fer fogueres o llançar petards a 500 metres de zones boscoses. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, fan una crida a la responsabilitat.
17: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
18: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
16: Ahir a la ciutat de Lleida es van arribar als 42,4 graus, la temperatura més alta d'aquest any, però a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també van fregar els 42, i al Bages diverses poblacions van passar dels 40. Avui no s'espera batre cap rècord, però seguirà fent molta calor. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Mentrestant, aquesta onada de calor afecta també bona part del continent europeu. Per exemple, a França, 2 nens de 2 i 4 anys han mort a Carpentràs, al sud-est del país. Estaven dins del cotxe de la mare en plena onada de calor.
11: La Fiscalia investiga els fets i la principal hipòtesi de la mort apunta les altes temperatures. Segons mitjans locals, els nens podrien haver entrat al cotxe aparcat sense que la mare ho sabés. No se sap quanta estona van passar dins del vehicle, però quan els serveis d'emergències hi van arribar, no els van poder reanimar. França es troba en una onada de calor extrema que podria superar la intensitat de la del 2003, que va causar 15.000 morts. Les temperatures han fregat els 43 graus, s'han cancel·lat classes en centenars d'escoles i s'ha activat l'alerta màxima a més de la meitat de departaments del país. Al cap de setmana, 13 persones van morir ofegades mentre intentaven refrescar-se. Al sud d'Anglaterra i Gales, l'alerta per calor extrema es manté almenys fins dijous i a Alemanya 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el mateix període.
0: Ara mateix és un quart de set, ho dèiem abans. Avui fa 10 anys que el Regne Unit va votar sortir de la Unió Europea, fa 10 anys del Brexit, i això coincideix amb grans turbulències polítiques en aquell país, també ho explicàvem aquí en directe. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Borham, serà previsiblement el nou primer ministre britànic. Això hauria de ser, si tot va segons el previst, a mitjans del mes de juliol.
7: L'actual cap de govern laborista Keir Starmer va anunciar ahir que deixa el càrrec després de les últimes desfetes electorals del seu partit. El mes que ve començarà el procés per al seu relleu.
0: Londres, Quim Olivares.
19: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions per substituir Keir Starmer, que ahir va fer un pas al costat. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Colòmbia, el candidat de l'esquerra a la presidència, Iván Cepeda, fa una crida a la calma per evitar mobilitzacions entre els seus seguidors a l'espera que s'acabi el recompte de vots. Recordem que, de moment, tot i el frec a frec, aquest recompte dona la victòria al candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priella.
11: Cepeda assegura que també cal esperar que es resolguin les més de 57.000 reclamacions que han interposat el seu equip de seguretat electoral.
0: Enviat especial de Bogotà, Joan Biosca.
20: Les crides del candidat d'esquerres, Iván Cepeda, a esperar l'escrutini final de vots de manera serena i sense manifestacions han sorgit efecte, tot i que els seus partidaris més apassionats no s'han pogut estar de fer-se sentir.
21: Tratant d'investigar que todo sea justo. Estamos aquí con todo el amor para que Colombia pueda avanzar y pues podamos tener justicia.
22: Siento que es como tanto el odio de izquierda y derecha que no se mentalizan bien para elegir a un buen presidente.
20: La diferència d'una mica més de 200.000 vots a favor del candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, és motiu per l'esquerra per no tirar la tovallola. Hores de màxima tensió i incertesa que a Colòmbia, el país andí, entra en una espiral d'impugnacions i reclamacions electorals i judicials. Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, s'haurien de reprendre d'un moment a l'altre per acabar d'activar l'alto el foc que van pactar a l'abril. De moment, però, els Estats Units han establert un mecanisme per vigilar que es compleixi en aquestes circumstàncies aquest alto el foc, sobretot entre l'Iran i Israel.
7: Sobre l'acord de pau amb l'Iran, Donald Trump diu que si tiraran al respecte no hi haurà represàlies.
0: Washington, Oriol Serra.
23: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen caminant per la corda fluixa i enmig d'un intercanvi de contradiccions. Washington assegura que l'Iran s'ha compromès a acceptar observadors nuclears i Teheran ho nega. I mentre avancen les negociacions engegades a Suïssa, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio inicia avui una gira pels països àrabs aliats com són Kuwait, Bahrain o els Emirats. Per la seva part, el president nord-americà, Donald Trump, continua en la seva línia amenaçadora.
24: Mentre ens respectin, tot anirà bé. Si no ens respecten, les coses no aniran bé. No oblidem que vam tenir presidents durant 47 anys que ho haurien d'haver fet i no ho va fer ningú.
23: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més que volem explicar al matí de Catalunya Ràdio. El president Salvador Illa ha reconegut un paper important, decisiu, de fet, ha dit, de Jordi Pujol. Ho va dir ahir durant l'acte d'entrega del fons documental de Convergència Democràtica a l'Arxiu Nacional.
11: Illa va lloar la figura de Pujol i el partit que va fundar.
25: Avui també és un moment per reconèixer la seva tasca política, la seva fins i tot passió política al servei del país.
11: Per la seva part, Pujol va dir que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant els que voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
26: Els indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
11: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas.
0: Un quart i tres minuts de set. Més notícies ara mateix amb Marc Jurado, Lara García i Alex Bosch. Bon dia.
27: Bon dia.
0: El Col·legi de Psicòlegs demana duplicar el nombre de professionals a la xarxa pública de salut. Diu que així es podrem equiparar a les ràtios europees.
1: La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Líria, també reclama que es reconeguin les especialitats en psicologia, que ara són tan necessàries com la de psicologia infantojuvenil, entre d'altres.
0: Més detalls, Mònica Mas.
2: Bon dia, Dolors Líria, recentment escollida degana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus, i ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
3: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Estem contents de que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que, tot i així, hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
2: I reclama també que reconeguin les especialitats psicològiques que més demanda la societat actual, com la psicologia infantojuvenil, la forense o la neuropsicologia. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, la Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexuals de menors. També s'ha tancat que els delictes més greus no prescriguin fins que les víctimes facin 50 anys.
4: Els delictes com la prostitució infantil i les violacions amb penetració tindran penes mínimes de 10 anys de presó. La reforma també introdueix delictes nous, com la creació de material d'abús sexual amb intel·ligència artificial, i reforça la protecció de les víctimes amb assistència sanitària i jurídica gratuïta i dret a indemnització. L'acord encara l'han de ratificar el Parlament Europeu i el Consell. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos sexuals dins l'Església a l'Abadia de Montserrat, considera que és un pas endavant, però pressiona el govern espanyol.
5: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
4: A Espanya, els terminis de prescripció van fins als 40 anys en delictes lleus i 55 en els més greus.
0: Ja que són els tribunals, també ho explicàvem ahir, la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andí, que ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de la víctima i les seves filles, per tant, les germanes de l'acusat, Jonathan Andic.
16: Entre una dotzena de testimonis, la magistrada també ha citat dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa ha demanat als agents que reconstrueixin la caiguda d'Andic i que identifiquin els dos excursionistes que aquell dia van interactuar amb l'acusat. També ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber quin era el seu estat de salut abans de morir.
0: Més de 150.000 immigrants s'han acollit al procés extraordinari de regularització quan falta tot just una setmana perquè acabi el primer termini, o el termini, vaja, per presentar la documentació.
1: El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, admet que van fer curtes les previsions.
6: Com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vas dir en el seu dia és superior.
1: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000. El 60% d'aquests expedients són d'homes entre 30 i 49 anys.
0: És un quart i mig de set, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, i demà passat i dilluns de la setmana que ve s'han de fer més desallotjaments de veïns que ocupen el bloc del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, destinat a allotjar els inquilins del bloc Venus, que recordem que s'ha d'enderrocar. Ahir, ho explicàvem també, es van executar els llançaments de 5 famílies, dues de les quals amb menors a càrrecs. Anem a Sant Adrià del Besòs, David Àngela.
8: L'Antonio, un dels afectats, lamenta el tracte rebut per part de l'Ajuntament de Sant Adrià.
27: No nos querían poner en la mesa de emergencia. O sea, el papel ya lo tenían preparado el miércoles y me lo dieron el viernes. O sea, imagínate, sábado, domingo, lunes, que tengo el desahucio para que no me dé tiempo a hacer nada. Entonces ahí se ven las intenciones, pues, de las asistentes sociales y del Ayuntamiento de Sant Adrià, ¿no?
8: D'altra banda, dos dels tres pisos desallotjats dijous de la setmana passada ja els han tornat a ocupar les mateixes inquilines que hi residien. Des de Sant Adrià de Besòs, David Àngela, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I més qüestions que també us volem explicar. Adif assegura que trigarà ben bé dos mesos a reparar els danys del robatori de cable a Montblanc. Ara treballen per activar un sistema alternatiu que hauria de fer que la durada dels trajectes de la R13 i la R14 augmenti uns 10 minuts. Ricard Boigas.
28: L'incendi causat pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus al sistema de regulació de trànsit. El primer que ha fet Renfe és activar un pla alternatiu per carretera entre Vinaixa, les Garrigues i la Plana Picamoixons a l'Alt Camp. La intenció de DIF és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatiu. Serà més lent que l'automàtic. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès va afectar la circulació de trens de l'R3 durant més de 6 hores. Des de Tarragona, Ricard Boigas, Rodríguez pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui es publicaran les notes de la selectivitat. Les proves d'accés a la universitat es van fer, recordem, el 9, el 10 i l'11 de juny.
4: Els estudiants hauran de sumar aquest resultat a la nota de batxillerat o del cicle formatiu per obtenir la mitjana de la nota d'admissió. No serà fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins divendres, quan podrà saber exactament quines són les seves opcions. Les notes de tall es publicaran el 10 de juliol i els alumnes confirmaran si han pogut entrar als estudis que volen cursar. Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2 del migdia.
0: I ara tres titulars de cultura en tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
0: La primera. Diu-me'n aquesta vida de problemes, llums i gas.
4: Busca't una bona dona que no et deixi anar del braç. Avui es posa a punt final al Festival Ítaca Sant Joan al Baix Empordà. Acabarà a la platja Gran de l'Estartit amb la tradicional revella de Sant Joan i amb concerts d'aquests que sentim 39 fan Barry B, Cupido o Verus.
0: La segona. Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val
4: milions i una fortuna feta de records. Més concert també avui a Campdevànol amb els Catarres dins del Festival Flama. Abans hi haurà l'arribada de la Flama del Canigó i l'encesa de la Foguera. A Reus també hi ha concerts, en aquest cas, de Doctor Prats, coincidint amb Barraques.
0: I la tercera.
4: I amor als 94 anys, el productor musical Cliff Davis, que va descobrir artistes com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin i Carlos Santana. El productor va estar al capdavant també de grans discogràfiques com Sony o Columbia Records i va morir ahir a casa seva a Manhattan després d'haver estat hospitalitzat per problemes respiratoris.

0: 4 minuts i arribarem a 2:15 amb els esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: D'entrada bàsquet, el València guanya la pista del Barça i ara ja és només a una victòria del títol de Lliga.
1: 80-88 al Palau Blaugrana, en una Lliga que pot quedar decidida demà mateix a partir de les 8 del vespre. Si el València repeteix victòria al Palau, 2-1 a la final. Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent. Avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor. I ja et dic, hem de guanyar com sigui.
1: Una victòria del Barça avui a la Lliga de Futbol Sala, a la pista del Pozo Múrcia, a 8:15, li donaria el títol de Lliga. Els blaugranes dominen la final per 2-0. També es decideix avui la final de l'Hockey Lliga, amb empat a 2 a la final, 5è definitiu partit, Liceu Igualada, per saber qui serà el campió de Lliga a partir de 9:15.
0: I el Mundial, Leo Messi, 18 gols, ja és el màxim golejador de la història de tots els Mundials.
1: Va fer els dos gols dels argentins davant Àustria, 2-0.
3: Estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
1: També al Mundial, França 3, Irak 0, 2 gols d'Mbappé, França classificada, Noruega 3, Senegal 2, doblet de Haaland, Noruega classificada i Jordània, Algèria, de moment 1-0 provisional. A la jornada d'avui, Portugal, Uzbekistan a les 7, Anglaterra gana a les 10, de matinada ja, Panamà, Croàcia a la 1 i Colòmbia, Congo a partir de les 4.
0: I una altra dels temes futbolístics de les últimes hores, ho destacàvem només començar, Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
1: Declaracions del davanter argentí.
4: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Això va per llarg. L'Atlètic de Madrid, segons l'agència EFE, es planteja denunciar el Barça davant la FIFA per intentar fitxar un jugador amb contracte vigent sense el permís del club. I Quique Álvarez, nou entrenador del Girona per la seva pròxima etapa a la segona divisió.
0: Avui en parlarem una mica a l'àgora d'aquesta història de Julián Álvarez, d'aquestes declaracions que han sacsejat una mica el mercat en aquestes últimes hores. I avui, ho dèiem també abans, a partir de les 11, entrevistarem Emma Vilarasau, que divendres estrena la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, molt recomanable, una pel·lícula basada en el llibre del mateix títol. De moment, però, val la pena que el Joel Díaz ens expliqui per què val la pena llevar-se. Bon dia, Joel.
5: Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-se per tots aquells i aquelles que estigueu frustrats amb les vostres feines, que tingueu la sensació que treballeu molt per pocs diners o simplement que busqueu un futur més lucratiu. Tinc un motiu per llevar-vos amb esperança. Heu pensat a fer-vos comissionistes corruptes? Ja sé que d'entrada sona malament, però jo almenys m'ho pensaria, perquè és evident que a Espanya aquest tipus de feines surten bastant a compte, fins i tot si t'enganxen. Ho dic pel tal Víctor de Aldama, evidentment un home que s'ha embutxacat, diuen, més de 6 milions i mig d'euros en total, aprofitant-se d'informació política privilegiada per vendre mascaretes de les administracions públiques espanyoles en plena epidèmia de la Covid. Gràcies a la seva col·laboració, diuen, amb la justícia, el senyor Aldama no només no trepitjarà la presó, sinó que podrà gaudir còmodament de gairebé tots els milions que va guanyar de manera il·lícita. És innegable que aquest home li ha sortit molt bé la jugada, així que ja sabeu, si sou de pocs escrúpols, podeu seguir fil per randa el seu model d'èxit.

I avui, ho dèiem abans, que el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya anima a tenir més professionals per atendre la població. Recordem aquesta cançó dels Take That, on demanen justament cuidar la salut mental i no ser tan dur amb nosaltres mateixos.

0: Dos quarts de set. Titulars d'aquest dimarts amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. L'exministre Ábalos i Koldo García han passat la primera nit a la presó com a condemnats pel cas Mascaretes.
1: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de condemna, respectivament. En canvi, l'empresari Víctor de Aldama ha evitat entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Mentrestant, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
3: Alberto Núñez Feijóo és el líder popular i Óscar Puente, ministre de Transports.
4: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
5: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
6: ¿Le parece desproporcionada la condena?
5: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: I en aquesta carpeta político-judicial, el jutge Peinado cita demà la parella de Pedro Sánchez perquè li entregui el seu passaport.
1: La decisió arriba quan el poder judicial ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya.
0: Ho analitzarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. També prendrem la temperatura als socis del govern de Pedro Sánchez. D'entrada, Francesc Marc Álvaro, diputat d'Esquerra Republicana, però també Iona Velarra, secretària general de Podem. També abordarem la part més tècnica de la sentència amb l'advocada penalista Marta Massí. Tot això mentre Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan continuarà sent tremendament calorosa i, sobretot, tenim risc extrem d'incendi.
3: Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, una consellera d'Interior.
7: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que, evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
8: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: I també de les últimes hores, el president de la Generalitat reconeix el paper decisiu que ha tingut en la història del país Jordi Pujol i Convergència.
1: L'expresident va participar ahir en l'acte d'entrega del fons documental de Convergència a l'Arxiu Nacional.
9: Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
0: És aquesta intervenció de l'expresident ahir en aquest acte, mentre el Regne Unit, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i tot apunta que serà, més aviat que tard, el nou primer ministre.
10: Every decision I've taken has been about putting the
3: Després de l'anunci de dimissió de Keir Starmer, el relleu tindrà lloc a mitjans de juliol.
0: I ho dèiem ara, el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de professionals a la xarxa pública de salut.
1: Per equiparar-se a les ràtios europees, Dolors Líria és la nova degana.
11: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places.
0: I avui es publiquen les notes de la selectivitat.
3: I les notes de tall definitiva es publicaran el 10 de juliol.
0: Mentrestant, Adif trigarà, diu, dos mesos a reparar els danys ahir d'un incendi vinculat al robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà.
1: Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada del trajecte de l'R13 i R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts.
0: I tenim una plaga de mosques a Hostalric, a la Selva.
3: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus Nil Papió, l'alcalde.
12: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
3: Alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
0: I, evidentment, per aquestes dates hem de parlar de coques. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya amb vendes i preus, si fa no fa, com els de l'any passat.
1: I de petards, de fet, d'un augment dels petards de baixa sonoritat. Josep Llor, coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans.
13: A mi els petards, a mi me fan molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els petards queden més forts.
0: I mentrestant, a les portades de la premsa, Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
14: Bon dia.
0: La sentència del cas Ábalos i l'anunci de dimissió del primer ministre britànic apareix a tot arreu, eh?
14: Sí, comencem al diari Ara i La Vanguardia. Comparteixen titular ni una coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció i el periódico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol. A la premsa de Madrid, El País explica la condemna, però hi afegeix el titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez, foto de fet del president espanyol, seriós, i La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica. L'altre protagonista, Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico, adeu per ell, catifa per a Burnham, titula l'Ara, imatge de Downing Street amb el el Premier sortint de pla. La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Burnham amb el laborisme enfonsat. I altres temes de portada, Colòmbia dividida en dos, diu la Vanguardia, i el País i l'Ara explicant que Messi ja és el màxim golejador dels Mundials.
0: Avui a l'escala l'Alt Empordà es desperten amb 19 graus i al migdia arribaran els 30 i el Gerri a la Noguera ara ja n'hi ha 22 i la màxima prevista és de 41 graus. Avui continuem amb aquesta onada de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia. Si avui encara arribarem als 40 o 41 graus a molts llocs del Pla a Lleida i a la resta de comarques interiors entre els 36 i 38. Amb sol, quatre núvols matinals a la Costa Brava i alguna tempesta a tarda al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, que podria arribar a deixar ràfegues fortes de vent. A l'hora de la revetlla hi haurà tranquil·litat meteorològica, potser encara amb vent a les comarques de Ponent.
0: I després d'un dels temes que estem comentant avui, aquesta condemna a l'exministre Ábalos, el comentari del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
16: Bon dia, Catalunya. La sentència del Suprem a José Luis Ábalos deixa encara molts enigmes per resoldre i no posa en gaire bon lloc la justícia espanyola. En primer lloc, com han dit molts socialistes, sobta la duresa d'una pena de 24 anys per corrupció, superior als 10 que en teoria havia de pagar José Barrio Nuevo per un tema tan bèstia com el terrorisme d'estat. Paral·lelament, sobta que l'empresari Víctor de Aldama se'n vagi a caseta tan tranquil, amb una pena de voluntariat, després de fer de corruptor contrastat de polítics pel simple fet d'haver-ne informat. Però de tot plegat, el més estrany continua sent el tema monetari. Si Ábalos i Koldo van a la presó per lladres, per què encara no sabem quants diners es van embutxacar? Eren només quantitats en caix per pagar-se viatges i pisos per amants? On és, en definitiva, tota aquesta pasta?

0: I en el repàs que fem a les cançons del Mundial, el mestre de les bandes sonores, Ennio Morricone, va posar música a la cançó del Mundial d'Argentina del 78, Robert.
1: Això mateix, música, perquè és una marxa festiva gairebé sense lletra. Alguns apunten que és una melodia inoblidable i altres que Morricone la va composar de manera automàtica i insulsa i que es va perdre una oportunitat d'or per fer una melodia mítica amb un compositor de la talla de Morricone. El músic italià va firmar una xaranga amb estil de banda municipal. Altres creuen que ho va fer intencionadament, expressament, perquè hagués estat injust que es cantés en plaer una cançó d'un mundial, com el de l'Argentina el 1978, marcat per la sang, els morts, els desapareguts i torturats de la dictadura argentina de Videla.

0: El govern de Videla es va servir d'aquest Mundial de 1978 per maquillar les violacions dels drets humans que cometia el país. Argentina es va proclamar campiona del seu Mundial. No podia ser d'una altra manera. Els Països Baixos van perdre una altra vegada una final, 3-1.
1: Hi ha 6:45. Amb qui heu parlat aquest matí, els matiners, Carabies?
2: Doncs mira, amb la Maribel de la Roca, amb ella hem sabut una vegada més que les mares estan disposades a fer el que calgui per als seus fills.
3: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
2: Ah, un aplaudiment per a les mares de Catalunya. Maribel, quan fa que fas això?
3: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
4: Ah, això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
2: Sí.
3: Això espero, perquè si no m'hi em mata.
1: Millor que provi, sí.
2: I hem quedat el divendres d'aquesta setmana.
1: Que ens explicarà,
2: que,
1: no?
2: Sí, home, trucarem a la Maribel perquè ens expliqui si el fill, per fi, té el carnet de conduir, que també per pujar-se a examinar.
1: Home, t'ho diràs.
2: Està tot saturat, per tant, la Maribel...
1: Això t'ho va dir, està molt complicat.
2: El que vol és que s'ho tregui ràpid.
1: Està molt complicat. En fi, avui on són festes? Bueno, avui és Sant Joan,
2: però... Avui és Sant Joan, festa major de Catalunya, tot arreu dels Països Catalans, però també festa major a Vilassar de Mar. A 3:15 hi haurà la celebració de la festa dels Països Catalans a càrrec dels Estrèpits de la Val, i la Tropa Teatre serà a la plaça de l'Església. A les 8, sopar obert de revetlla i concurs de truites a càrrec de la Rialada. Serà l'aparcament del patronat parroquial. A les 11 hi haurà concerts i punxadiscos amb el Gar de Moniats, Fades i DJ Uri Onat Ornate, ja ho diré bé. Mm. També l'aparcament del patronat parroquial i a l'escola Pérez Sala, concert de revetlla amb les que faltaven, Tapeo Sound System i sessió de DJ Clicar. Ah, no, alerta, eh? Sabe què acaba de passar? No. La sessió és de DJ. I podies clicar per més info. És a dir, que el DJ no es diu clicar. Ai. Això serà a 7:45.
1: Vinga.
2: M'acabo de fotre un merder jo mateix amb l'agenda de Vilassar. Perdoneu-me, vilassarencs. Festa grossa avui a Vilassar de Mar. Passeu-vos-ho bé, carinyos.
1: Ho puc explicar o no? És que el guió posava clicar per més informació.
2: Clar.
1: És a dir, aquí el copiar enganxar ens ha traït una mica. No?
2: Jo, DJ clicar, jo com sóc així de la vida feliç...
1: Et dic una cosa... I n'hi ha d'haver algun que es digui DJ clicar, si no, busquem-lo.
2: I també n'hi ha algun que es deu dir clicar per més info.
1: Vinga, va. Gràcies, canavia.
2: Mare meva.
1: Ai, Déu. I a les xarxes, Marta, que s'ha fet...
2: Salva el Marta, sisplau, que li remunta.
4: A veure, parlem de Shakira, perquè ens té preparada una sorpresa pel partit d'aquesta matinada que ve entre Colòmbia i la República Democràtica del Congo.
5: Poder sacar Dai Dai en espanyol i no solamente eso, sino estrenarlo en el partido de Colòmbia significa muchísimo. Esa es la gran sorpresa que les teníem. Bueno, me emocionan tantas cosas, ver cómo lo está haciendo mi selección, lo está haciendo Lucho Díaz, como Messi a sus casi 40 años, el mayor goleador de la historia de los mundiales.
4: Ahir recordem que el partit entre l'Argentina i Àustria va ser una de les artistes convidades juntament amb els seus dos fills, Milan i Sasha.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge d'una veïna de Barcelona, beneficiària d'un dels pisos de protecció oficial de la promoció Illa Sibèria al Poble Nou. L'Ajuntament va cedir el sòl a la promotora Coyoacán i a la Fundació Habitat 3 per edificar i gestionar els 42 immobles. La data inicial d'entrega de claus era el 4 de juny, però els nous veïns encara no hi han pogut entreviure.
8: El problema és que la majoria de persones, com jo, hem deixat els nostres pisos de lloguer o estem deixant abans de finalitzar el mes. Jo el vaig deixar el dia 15 de juny i ara estic tirant de xarxa de familiars i amics que m'acullen. No sé si és ni mig normal que no tinguem informació.
7: L'Ajuntament diu que els pisos de la promoció estan acabats i amb els serveis donats d'alta i que ara l'objectiu és fer el lliurament de les claus a inicis de juliol.
6: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
9: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
10: Bonpreu i Esclat.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. La setmana ha arrencat bé per les borses europees. Ahir van tancar amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 va sumar un 1% i torna a marcar un nou rècord per damunt dels 19.500 punts. Pel que fa a les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, els índexs de Tòquio i Hong Kong cauen més d'un 1% i el Kospi a Seul s'estimba un 6%. Això és per la desinflada de la intel·ligència artificial. Els inversors estan moderant les compres. De fet, ahir el Nasdaq, el principal índex tecnològic de Wall Street, va tancar amb pèrdues d'un 1,30%. SpaceX encadena 3 jornades consecutives de baixades i ja s'ha desplomat un 23% des que va tocar màxims en el seu debut a borsa el 12 de juny. I acabem repassant el petroli. Avui el preu del barril de Brent baixa lleugerament i se situa en $77. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: Un minut i 7:15 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
12: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
11: L'exministre José Luis Ábalos i Koldo García han passat la primera nit a la presó ja com a condemnats per corrupció.
13: El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Koldo García a 19 per haver muntat una trama corrupta durant la pandèmia. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, que se salva d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
14: Són justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
11: El govern espanyol i els seus socis han criticat l'ampli diferència de penes.
13: Òscar Puente, ministre de Transports, i Yolanda Díaz de Sumar.
15: ¿Le parece desproporcionada la condena?
16: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
17: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
13: Mentrestant, des del PP, Alberto Núñez Feijóo li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
18: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
11: I en el cas Begoña Gómez, el Consell General del Poder Judicial s'obre a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir de la justícia.
13: El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern del jutge es prengui mesures contra Peinado perquè considera que la causa contra la parella de Pedro Sánchez és anòmala. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
19: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
11: Aquí Catalunya afronta la revella de Sant Joan amb temperatures molt altes i amb risc d'incendi extrem.
13: Segons les dades del Meteocat, Lleida va registrar ahir la temperatura més alta amb 42,4 graus, però fins a 10 municipis van superar els 41 graus. El govern assegura que el risc és extrem, per això no autoritzarà fogueres en zones properes a massa forestal i fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon, consellera d'Interior.
20: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
21: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
11: Més notícies. Una plaga de mosques omple Hostalric a la comarca de la Selva des de fa una setmana.
13: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on surt suposadament el focus.
11: Girona, Laia Claret.
22: L'alcalde Nil Papiol detalla que van notar l'augment de mosques al cap de setmana anterior i va començar la investigació.
23: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
22: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb la plaga.
23: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
22: Paral·lelament, s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis com ara bars o restaurants han hagut de tancar. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: La revella de Sant Joan és una de les festes més celebrades de l'any, però també hi ha col·lectius que la pateixen perquè els fan por els sorolls estridents.
13: Per això cada cop es pot trobar més pirotècnia de baixa sonoritat.
11: Roger Santaló.
0: Aquests productes guanyen popularitat a cada revetlla per evitar molèsties a les persones sensibles als sorolls. Una d'elles és la Paula, usuària de la Fundació Ampans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
1: A mi espatar-los, a mi me fa molta por perquè els sustos no m'agraden i els espatar-los queden més forts.
0: Per Josep Llort, coordinador d'activitats de lleure d'Ampans, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que tothom pugui participar en la festa.
2: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
0: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats. I pobles com Roda de Barà o Figueres volen regular el so dels petards a les seves revetlles. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
11: I el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya per la revetlla de Sant Joan i que les coques es vendran a uns preus similars als de l'any passat.
13: Malgrat l'augment del cost de matèries primeres, el sector ha optat per contenir els preus. Miguel Zaguirre, president del Gremi, explica aquesta emissora que l'increment serà al voltant del 3%.
3: Mitjana que hem fet i fent un esforç tot des del Gremi Pastisseria, no?, i parlant amb els pastissers agremiats, és una pujada al voltant del 3%, que és l'IPC que hem tingut aquest any. És a dir, un producte que hagi pujat per un altre que no, però sí que hem incrementat els preus de les coques un 3%.
13: Amb la revetlla començaments de setmana, el pont pot impulsar les vendes. Les coques més demandades continuen sent les clàssiques, la de brioix amb fruita confitada, la de pinyons i la de llardons. Tot i això, guanyen pes les farcides de nata, crema o xocolata.
11: I l'automobilística Ebro estrena una nova línia de muntatge i preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar fins a les 30.000 unitats. Rafael de Ribot.
24: La nova línia de muntatge permetria fabricar més vehicles, però la producció s'anirà adequant a les vendes, segons el president del grup, Rafael Ruiz.
25: L'augment de les vendes de vehicles Ebro també s'està traduint a treballadors.
24: Actualment, segons la companyia, el grup dona feina a uns 2.000 treballadors directes i a uns 2.000 més d'indirectes. El pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Seran un vehicle urbà amb marca pròpia i un altre del tipus SUV del seu soci xinès, Chery. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: I cultura, els joves nascuts el 2008, que aquest any faran els 18, o ja els han fet, ja poden demanar el bo cultural jove al Ministeri de Cultura.
4: És l'ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades d'activitats culturals. Aquest any el bo també es podrà destinar a comprar instruments musicals, materials per la creació artística i cursos culturals. Els joves tenen un any per fer servir els 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de l'Estat. Enguany, el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables.
11: I un adeu.

0: Perquè ha mort als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin o Carlos Santana.
1: Davis va ser una figura clau de la indústria musical i exdirector de Columbia Records. Va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop, i se'l coneixia com l'home de l'oïda d'or per la seva habilitat per identificar possibles èxits musicals. Cliff Davis va obtenir 4 premis Grammy per produir treballs de Carlos Santana i Jennifer Hudson i un 5è per les seves contribucions a la música. El productor va morir ahir a casa seva a Manhattan després d'haver estat hospitalitzat per problemes respiratoris.
0: I ara un llibre. El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Prova sense corregir, un thriller que posa a prova el lector perquè està ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. Montse Pujol.
2: Es tracta d'un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que a Itàlia ha fascinat milers de lectors, algun dels quals ha trobat més errors dels que realment hi ha, com explica l'autor a Catalunya Ràdio.
3: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
4: Sono l'evoluzione della lingua.
2: Un llibre que es publica en català, Edicions 62, que ha inclòs les solucions al final. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un apunt més. Més de 4.000 professionals de la indústria cinematogràfica participen aquesta setmana a la 35a edició del Cine Europe. Es fa a Barcelona i inclou presentacions, projeccions i conferències.
1: Des d'ahir fins dijous, el Centre de Convencions Internacional de Barcelona acull la principal convenció i fira europea d'aquesta indústria. Entre els professionals hi ha exhibidors, distribuïdors i representants dels principals estudis de Hollywood i d'Europa. Des de la seva arribada al Centre de Convencions el 2012, Cine Europe s'ha consolidat com l'aparador europeu de les grans estrenes cinematogràfiques. En aquesta edició hi participen 11 estudis, entre els quals Disney Studios o Warner Bros.
0: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, que perd de 8 punts amb el València, que es pot proclamar campió de la Lliga de Bàsquet si torna a guanyar demà al Palau. El futbol sala blaugrana pot ser campió de Lliga avui mateix si guanya la pista del Pozo de Múrcia. També es decideix avui l'hoquei Lliga amb el 5è partit entre el Liceu i l'Igualada, mentre que Messi marca 2 gols i en 18 és el màxim golejador de la història dels Mundials. Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
0: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
6: Em rendeixo. Ja fa uns anys que intento evitar etiquetar les persones o les coses com les millors. Per què? Perquè em sembla que sempre hi ha una qüestió de punt de vista. A uns ens agrada més un futbolista o un restaurant, i a d'altres els agrada més un altre futbolista o un altre restaurant. Això del millor em sembla subjectiu, però sempre hi ha una excepció. I l'excepció és ell, Messi. Messi és el millor.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM. Petardos TM. Més de 50 lots i packs estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM.
8: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 21 graus a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues, 24 a la ciutat de Tarragona, i sí que ha refrescat una mica més a la comarca d'Osona, amb 16 graus a Calldetenes. Hi ha alguns núvols baixos també amb força xafogó al nord de la Costa Brava. Aquests núvols aniran marxant, avui s'imposarà el sol, i a la tarda hi haurà alguna tempesta, al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, fins i tot amb ventades fortes associades a aquestes tempestes, sempre molt irregulars. Potser encara a l'hora de la revetlla es manté una mica de vent a les comarques de l'Oest, a la resta més tranquil·litat, i avui destacarem també les temperatures altíssimes de fins a 40 graus al Pla a Lleida i entre 36 i 38 a les comarques de l'interior. Demà encara tindrem un temps molt semblant al d'avui, potser amb alguns núvols matinals a la costa.
9: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
10: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Filets de lluç sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I detergent Marsella sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
7: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
12: Quarts de nou, obrirem l'àgora per analitzar les claus de la sentència que condemna José Luis Ábalos a 24 anys de presó. La comentarem amb l'advocada penalista Marta Massip.
13: També parlarem de l'expedient que el Consell General del Poder Judicial ha obert al jutge Peinado per haver suggerit que els escortes podrien ajudar a fugir Begoña Gómez. I comentarem les conseqüències polítiques de tot plegat amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i la secretària general de Podem, Ione Belarra.
12: A un quart d'onze ens visitarà el pastisser Cristian Escrivà, que ens explicarà quins tipus de coques de Sant Joan podrem tastar a aquesta revetlla.
13: I a les 11, entrevista Emma Vilarasau, que divendres estrena la pel·lícula Viatge al País dels Blancs.
12: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
3: Ahir, a temes pendents, vam parlar amb un empresari del sector de l'oci nocturn sobre les conseqüències de l'auge del vespreig, que fa que molts clients potencials ja no arribin de nit a les discoteques.
14: Bueno, a veure, bàsicament...
5: la nit.
14: Són tota aquesta gent, aquests bars i restaurants que han inventat el tema dels tardeos.
3: Ah.
14: Vale, pues, què fan que la clientela, pues clar, t'ha pillat la taja a les 6 de la tarda.
3: Sí.
14: Vale. De manera que a les 12 de la nit ja no ve ni 10 aquí, vale? Ja no hi ha gasto a la discoteca.
3: Ho estan notant, eh? Que la gent no arriba.
14: No hi ha dret, vale? Això és una pràctica, perquè és una pràctica que a nosaltres no fa molt mal, perquè tenim que menjar, vale? Jo tinc 7 fills, vale? Amb 7 camareres i gogot diferents, vale? T'ho fes compte de lo que és això, vale? A tot el que tinc que passar manutenció. I,
3: no, bueno, no, clar, és una ruïna. Jo...
14: Dic que com jo estem molts del sector, estem igual, vale? Sí, no amb lo de les camareres, sinó amb lo de l'amenaça de los tardeos.
3: Molt bé. I, escolti, senyor Ladislau Cubata, pensa en prendre alguna mesura...
14: És que m'estic empenedint d'haver-me posat aquest nom, però me'l vaig posar al 87, que llavors molava que... Encara nosaltres, aquí el target important són los puretes, que són els que paguen 14 euros per un gin tònic, vale? I aquests ja no estan venint a la discoteca.
3: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
15: La cursa de la intel·ligència artificial per fer models cada vegada més potents és imparable. En contraposició al Vaticà, que no hi competeix amb tecnologia, sinó amb una pregunta més antiga. Al servei de qui ha d'estar la tècnica? A l'encíclica Magnifica Humanitas, Lleó XIV recupera la doctrina social de l'Església. Davant cada revolució, abans la fàbrica, ara la IA, la persona no pot quedar subordinada al mercat, a la màquina o al poder. A Europa, l'AI Act intenta traduir això en llei, prohibir abusos o exigir transparència. El cert és que l'assistència de la intel·ligència artificial és claríssima. I la pregunta també. Què volem o què podem continuar decidint nosaltres? Que tinguem tots un molt bon dimarts.
0: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
16: Avui, que és dia de foguera, de brindis i de festa de Sant Joan, em sembla molt pertinent posar-vos focs artificials. Però no de la Maria Jaume, que té una cançó que es diu així al seu últim disc, Sant Domingo Forever, i tampoc és la d'Antònia Font, que va escriure Joan Miquel Oliver pel disc A Rússia. Però una mica sí que l'és, perquè és la versió que n'ha tret ara, 25 anys més tard, en Andreu, en producció de Jordi Matas. Una cançó preciosa. Bona revetlla a tothom.

0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Continuem sota els efectes d'una onada de calor que ahir ja va deixar registres de fins a 42 graus i mitja a Lleida. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquesta és la cinquena temperatura més alta registrada a Lleida en 86 anys. Avui sembla que podria baixar potser un grau la temperatura, encara s'arribarà als 40 graus o més a tot el pla a Lleida i a xifres de 36 a 38 a la resta de comarques de l'interior. Avui amb sol, amb alguna tempesta puntual al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, també. Bé, potser altra vegada amb alguna ventada forta.
0: Gràcies, Eloi. Per tant, la calor continua. I això, sumat a la poca pluja de les últimes setmanes, a la poca humitat, fa que la revetlla de Sant Joan d'aquesta nit neguitegi especialment pel risc d'incendi.
2: Vivim les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: Per tant, tenim una pèssima combinació o una combinació que apunta a un altíssim risc d'incendi. Ho avisava el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Tenim la gran majoria de municipis catalans en risc alt, però és que al centre del país i a Ponent hi ha diversos punts on el risc d'incendis és molt alt, està considerat molt alt. El govern subratlla que la situació és extrema i recorda, evidentment, que està prohibit encendre fogueres o llançar petards a menys de 500 metres de les zones boscoses. Molta, molta prudència en aquesta revetlla de Sant Joan. També prudència a la carretera, perquè avui és quan s'ha de completar l'operació sortida d'aquesta diada de Sant Joan, en què doncs, hi ha molta gent que va passar la revetlla fora, són desplaçaments curts i, per tant, trànsit alerta, que en aquestes circumstàncies és quan la guàrdia es baixa i també val la pena mantenir la prudència. Sigui com sigui, a banda de la revetlla de Sant Joan i tot el que l'envolta, el gran tema de les últimes hores continua sent la sentència del cas Mascareta. Ja sabeu, és el primer cas relacionat amb el cas Ábalos o el cas Coldo que ha arribat a judici, que s'ha sentenciat. Una sentència duríssima contra l'exministre Ábalos per diversos delictes relacionats justament amb la compra de mascaretes i el cobrament de comissions. 24 anys de presó. Mai un exministre havia rebut una pena tan alta.
3: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
4: ¿Le parece desproporcionada la condena?
3: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: Avui es reuneix el Consell de Ministres i veurem si la posició oficial de la Moncloa és aquesta, tillada desproporcionada la condemna, com feia ahir Òscar Puente. A l'Àgora li preguntarem a l'advocada penalista Marta Massip també pels detalls tècnics d'aquesta sentència. Però on més contundents tots els ministres estan sent, a banda del cas Ábalos, és en el cas de Begoña Gómez.
5: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo, i que nadie comprende.
0: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, per insinuar que els policies que li fan d'escorta podrien ajudar a fugir. El jutge ha respost citant demà la dona del president espanyol perquè entregui el passaport i, mentrestant, Pedro Sánchez, que fa uns quants dies que no diu res, demà compareix al Congrés, el mateix dia que la seva dona, unes hores abans, de fet, el mateix dia que la seva dona ha d'entregar el passaport, ha de comparèixer als jutjats per entregar el passaport, demà Pedro Sánchez compareix al Congrés per parlar de corrupció. Això vol dir que parlarà d'Ábalos, que parlarà del seu germà, que parlarà de la seva dona, que parlarà de Zapatero. Demà, a partir de les 9 del matí, ho seguirem també aquí al Matí de Catalunya Ràdio. I també veurem si això té conseqüències polítiques o no. Avui en parlarem també a l'Àgora amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i la secretària general de Podem, Iona Belarra, perquè és interessant veure què diuen, què fan i com es mouen els socis d'investidura de Pedro Sánchez. I en esports, dos noms propis del Mundial a les dues últimes hores, a les últimes hores. Un aquest.
6: Para pelota para Medina, segundo palo. La pelota tras Thiago Messi. Ahora sí, golazo. ¡Gol!
0: Leo Messi, que demà farà 39 anys, fa una mica més gran la seva llegenda, si tal cosa és possible, i es converteix en el màxim golejador de la història dels Mundials. 18 gols. En aquest Mundial en porta 5, després dels dos que va marcar ahir a la tarda. Ha marcat, de fet, Messi ha marcat tots els gols que ha fet Argentina en aquest Mundial. L'altre nom propi, també des del Mundial, també des de l'Argentina, però aquest en clau de mercat, és Julián Álvarez.
7: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Més clarament que mai, el debater argentí de l'Atlètic de Madrid diu que se'n vol anar, que se'n vol anar del club matalasser, i ara cal veure si aquest gest públic facilita les negociacions amb el Barça, en principi pel que ha transcendit. No, l'agència EFE deia aquesta mateixa nit que, de fet, l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça per haver negociat amb un jugador que té contracte. I encara del Mundial, eh? Acaba d'acabar el Jordània-Algèria. Algèria ha remuntat, Jordània 1, Algèria 2. I també d'aquesta matinada, la selecció de França ha guanyat 3-0 l'Iraq, amb dos gols d'Mbappé, en un partit que, per

0: s'ha interromput ben bé un parell d'hores per una tempesta elèctrica. Una altra de les estrelles del Mundial també ha marcat. Haaland ha fet 2 gols en el Noruega 3, Senegal 2. Però si parlem d'esports hem de parlar de bàsquet perquè al Barça se li ha complicat i molt la final de l'ACB. Ahir va caure derrotat a casa el Palau Blaugrana contra el València. Per tant, el Barça, si vol aspirar a la Lliga, ha de guanyar els 2 partits que queden. Un aquí i l'altre a València. Un a Barcelona i l'altre a València. Tot això avui que a Llobera, el Solsonès, el sol ha sortit quan passaven 5 minuts d'un quart de 7 d'aquest matí, i a Vallgorguina, al Vallès Oriental, el sol es pondrà quan faltin 2 minuts per 9:45 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això en un dia que a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, però de moment... De moment entrem en detalls de les notícies amb la Sílvia Solanes, el Francesc Soler i el Pol Foradada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Pena màxima.
3: El Suprem ha fet les seves tesis de les acusacions i ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó per delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. El tribunal considera que es va aprofitar del seu càrrec públic.
4: Ya no tengo más palabra en este proceso y tengo que aprovechar porque, en definitiva, me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada.
5: Aquesta va ser l'última vegada que vam sentir Ábalos en l'últim torn de paraula al judici fa un mes i mig. L'exministre, que ja té 66 anys, haurà de complir la meitat de la condemna per aconseguir un règim de semillibertat.
6: També càstig màxim per la seva mà dreta, Koldo García, 19 anys de presó per haver muntat una organització criminal juntament amb l'empresari Víctor de Aldama, que era qui pagava les comissions irregulars. Ara bé, Aldama evitarà la presó per haver col·laborat i estirat la manta. També se l'eximeix de la multa de 3,7 milions d'euros que demanava la Fiscalia.
3: Hi ha hagut unanimitat en els 7 jutges del Suprem que destaquen com van fallar els mecanismes de control de les institucions. La sentència també subratlla l'incalculable perjudici d'aquestes conductes en termes de defraudació de les expectatives que els ciutadans dipositen en la política.
0: I a partir d'aquí, què? Madrid, Paula Brosats?
7: Els entorns d'Ábalos i Koldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua, i critiquen que no s'ha fet justícia. El Suprem ha comprat tot el relat de la Fiscalia i sentencia que Ábalos era el cap de la trama, Koldo García la corretja de transmissió i Víctor de Aldama el corruptor. A l'empresari, però, el deslliuren d'entrar a la presó per haver destapat la trama.
8: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
7: I el Suprem dona per bo que de Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys, Ábalos i Koldo García, a canvi que el ministeri li comprés mascaretes. També va pagar el lloguer del pis de la nòvia d'Ábalos, un viatge a Marbella per l'exministre i un xalet a Cádiz. Des de Madrid, Paula Brosats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desmesurada.
5: El govern espanyol analitzarà avui al Consell de Ministres quins efectes pot tenir aquesta sentència. D'entrada, el ministre Puente apuntava que és desmesurada. La vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz, criticava que de Aldama se n'hagi sortit bé.
9: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
6: I mentre Pedro Sánchez evitava fer cap referència a la sentència en un acte públic que tenia ahir, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tornava a exigir convocatòria electoral.
10: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
3: El cap de files d'Esquerra Madrid, Gabriel Rufián, ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir.
0: Citada.
5: El jutge Juan Carlos Peinado ha reclamat a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que li entregui demà el passaport. Coincideix amb la compareixença del president espanyol al Congrés per parlar de tots els casos de corrupció.
6: Decisió de Peinado que arriba quan el poder judicial li ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Gómez podien ajudar-la a fugir d'Espanya.
0: Tornem a Madrid, Dani Sánchez de Aja.
11: El vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan de govern dels jutges ha decantat la balança a favor del sector progressista. Ara serà la comissió disciplinària del Poder Judicial que haurà de decidir si obre un expedient i multa Peinado per una falta greu de consideració a la policia espanyola. El govern espanyol celebra que es prenguin mesures contra el jutge Félix Bolaños, ministre de Justícia.
12: Estamos ante una instrucción claramente anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal. normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
11: Amb tot, qualsevol decisió tindrà un efecte limitat contra Peinado, que en tornar de les vacances d'estiu es jubila. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Excessiu.
3: Sobre el jutge Peinado i totes les polèmiques que han envoltat la instrucció de la causa Begoña Gómez, en van parlar ahir al matí de Catalunya Ràdio amb l'exjutge Baltasar Garzón i amb l'exvocal del Consell General del Poder Judicial, Concepción Sáenz. Coincideixen en la crítica a Peinado.
2: Hay un exceso claramente objetivable en una resolución, el despropósito y la desmesura. Por tanto, me parece bien que se abra ese expediente, o quizás tendría que haberlo hecho mucho antes.
13: Que ha sido una instrucción verdaderamente demencial, desproporcionada, excesiva, excéntrica. O sea, no sé, es que no tengo calificativos.
0: Primers testimonis.
5: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, comença aquesta setmana amb la vintena d'interrogatoris sobre el cas Leire. La majoria són testimonis. Avui declaren diferents alts càrrecs de la Guàrdia Civil. El 10 de juliol està citada la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
0: García Page i Felipe González.
6: Dues de les veus més crítiques del socialisme, en Pedro González, protagonitzen avui un acte a Toledo en motiu del 50è aniversari de la Federació Empresarial de Toledo. L'acte porta per nom Espanya, el seu present i el seu futur.
0: I a banda d'això, arriba al Congrés.
3: La prioritat nacional, el concepte que Vox està introduint als pactes autonòmics amb el PP per tal de discriminar els estrangers en l'accés a les ajudes públiques. Avui el partit ultra porta al ple del Congrés un text per exigir un mínim de 2 anys d'arrelament, empadronament i vinculació al territori per poder rebre aquestes ajudes.
0: 4 minuts falten per arribar a 7:45. Risc extrem.
5: Catalunya afronta la revella de Sant Joan d'avui amb temperatures molt elevades i amb un risc d'incendi que feia anys que no teníem durant aquesta època de l'any.
0: Oriol Pujador.
14: Està prohibit fer fogueres o llançar petards a 500 metres de zones boscoses. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, fan una crida a la responsabilitat.
15: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
16: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
14: Ahir, a la ciutat de Lleida, es van arribar als 42,4 graus, la temperatura més alta d'aquest any, però a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també van fregar els 42, i al Bages diverses poblacions van passar dels 40. Avui no s'espera batre cap rècord, però seguirà fent molta calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Morts per calor.
6: Dos nens de 2 i 4 anys van morir ahir a Carpentràs, al sud-est de França, dins el cotxe de la seva mare, en plena onada de calor. La fiscalia investiga els fets i la principal hipòtesi de la mort apunta aquestes altes temperatures.
3: Segons mitjans locals, els nens podrien haver entrat al cotxe aparcat sense que la mare ho sabés. No se sap quanta estona van passar dins del vehicle, però quan els serveis d'emergències hi van arribar, ja no els van poder reanimar.
0: I guanyen popularitat.
5: Els petards de baixa sonoritat. Cada revetlla de Sant Joan se'n compren més per evitar molèsties a les persones i animals sensibles als sorolls. Josep Llort és coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
17: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
0: Relleu.
6: El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, serà previsiblement el nou primer ministre britànic a mitjans del mes de juliol. L'actual cap de govern, el laborista Keir Starmer, va anunciar ahir que deixarà el càrrec després de les últimes desfetes electorals del seu partit. El mes que ve començarà el procés per al seu relleu.
0: Londres, Quim Olivares.
18: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions per substituir Keir Starmer, que ahir va fer un pas al costat. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 anys.
3: El terratrèmol polític a Londres arriba quan es compleix el 10è aniversari del Brexit. El 23 de juny del 2016, els britànics van decidir deixar la Unió Europea. Així anunciava el resultat de l'aleshores primer ministre David Cameron.
19: The British people have voted to leave the European Union, and their will must be respected.
5: En els últims temps, cada cop són més les veus que admeten que deixar la Unió va ser un error. La sortida que es va fer efectiva fa 6 anys ha comportat que les importacions britàniques a Catalunya hagin caigut un 43%. Les exportacions sí que han pujat i el nombre de turistes britànics no ha recuperat els nivells anteriors.
0: El doble.
6: El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya demana duplicar el nombre de professionals a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees.
0: Mònica Mas, bon dia.
20: Bon dia. Dolors Líria, recentment escollida degana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus i ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
21: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Estem contents de que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que tot i així hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
20: I reclama també que reconeguin les especialitats psicològiques que més demanda la societat actual, com la psicologia infantojuvenil, la forense o la neuropsicologia. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'acaben els nervis.
3: Avui es publicaran les notes de la selectivitat que 45.000 estudiants van fer els dies 9, 10 i 11 d'aquest mes de juny. Sumada a la nota de batxillerat, els estudiants obtindran la mitjana amb la qual podran accedir a la universitat.
5: No serà bro fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins divendres, quan podran saber exactament quines són les seves opcions d'entrar als estudis que hagin escollit. Les notes de tall es publicaran el 10 de juliol.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
22: Bon dia.
0: Es complica.
22: La final de la Lliga de Bàsquet, victòria de 8 punts del València al Palau Blaugrana, que el situa només un triomf del títol. Joel Parra, jugador blaugrana.
23: Que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent. Avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor. I ja et dic, hem de guanyar com sigui.
22: Si el Barça guanya avui a la pista del Pozo de Múrcia, es proclama campió de la Lliga de Futbol Sala. També es decideix avui el títol de l'hoquei Lliga amb el Liceu i Igualada.
0: El millor.
22: Doblet de Messi a l'Argentina d'Àustria, que el situa com a màxim golejador de la història dels Mundials. I Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
24: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: I avui ha nascut el Martí amb 3 quilos 670 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Benvingut i enhorabona a la família.
1: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
25: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 19 graus a Sallent, 21 a Canet de Mar i 25 a Barcelona. Carretera Sòlvia Serra.
26: Densitat en trams de les rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat, en general, però trànsit més fluid del que és habitual un dimarts a aquesta hora.
25: Setmana de desallotjaments dels veïns que ocupen el bloc del barri de la mina Sant Adrià de Besòs.
27: Està destinat a allotjar els inquilins del bloc Venus que s'ha d'enderrocar.
26: Els desallotjaments seguiran aquest dijous i dilluns que ve, després que ahir ja es va executar la sortida de 4 famílies, 2 de les quals amb menor a càrrec.
25: David Àngela.
28: L'Antonio, un dels afectats, lamenta el tracte rebut per part de l'Ajuntament de Sant Adrià.
29: No nos querían poner en la mesa de emergencia. O sea, el papel ya lo tenían preparado el miércoles y me lo dieron el viernes. O sea, imagínate, sábado, domingo, lunes, que tengo el desahucio para que no me dé tiempo a hacer nada. Entonces ahí se ven las intenciones, pues, de las asistentes sociales y del Ayuntamiento de San Adrián, ¿no?
28: D'altra banda, 2 dels 3 pisos desallotjats dijous de la setmana passada ja els han tornat a ocupar les mateixes inquilines que hi residien. Des de Sant Adrià de Besòs, David Àngela, pel Matí de Catalunya Ràdio.
25: Més notícies. Són dies de molta calor. Repassàvem temperatures de la demarcació ara fa un minut. En aquest context, dues notícies. La primera, els trens han anat més lents en el tram del Bages per culpa de la calor.
27: Els serveis de ferrocarrils han registrat retards de fins a 15 minuts entre Manresa i Abrera perquè els combois havien de circular més lents pels possibles efectes de la dilatació de les vies.
25: I la segona, la queixa d'usuaris del bus urbà de Manresa.
26: Que ha circulat sense aire condicionat en plena onada de calor.
27: La incidència de l'interior del vehicle de la línia 8 va quedar resolta a mig matí.
25: Precisament, el jutjat de Manresa fixa data per la demanda per les condicions laborals de 15 bombers voluntaris del Bages i el Berguedà.
26: La vista se celebrarà l'1 de juliol de l'any que ve, però aquest setembre ja es veurà el judici pels bombers voluntaris de l'Alt Urgell i el Solsonès.
27: Tot plegat, ho llegim al Regió 7.
25: Al Vallès Oriental, la renovació de la plaça de Sant Feliu de Codines durarà 4 mesos i mig.
26: S'actuarà en una superfície de més de 2.000 metres quadrats i es renovarà l'arbrat actual a la plaça Josep Umbert Ventura, segons explica el 9-9.
25: I cultura. Més de 4.000 professionals de la indústria cinematogràfica participen aquesta setmana en la 35a edició de Cine Europa. Es fa a Barcelona i inclou presentacions, projectes i conferències des d'ahir dijous al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. I nit de Sant Joan. Una cançoneta nova i vos la diré. Amb el grup Trèvol, amb Molins de Rei, a mitjanit. El concert és gratuït. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb la sentència del cas Ábalos i l'adeu del primer ministre britànic Keir Starmer en totes les portades. Comencem el diari Ara i La Vanguardia, que comparteixen titular. De fet, no hi ha ni una sola coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. I el periòdico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol. A la premsa de Madrid, El País explica la condemna, però hi afegeix el titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime, implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez. Foto, de fet, del president espanyol molt seriós. I a La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica. L'altre protagonista d'avui és Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico, adiu per ell, catifa per a Barnum, titula l'Ara, imatge de Downing Street amb el primer ministre sortint de pla. I La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Barnum amb el laboralisme enfonsat. I altres temes de portada, Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'Ara expliquen que Messi ja és el màxim golejador dels Mundials.
4: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
7: El 27 d'agost del 1942.
4: I el número de la sort, el...
7: 7.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, Le Pen i la França campiona del 98. Maiol Roger, bon dia.
1: Bon dia, o quan per un dia França va presumir de la seva diversitat. Però marxem uns anys abans, any 1993, Parc dels Prínceps, França-Bulgària, i els locals necessiten només un empat per classificar-se pel Mundial dels Estats Units. 1-1, minut 90, i passa això.
2: Atenció, Kostadinov!
3: Bonit!
1: Desastre nacional i la deu a la selecció de Cantona, Papeno Ginola. Hola, una nova generació comandada per Zinedine Zidane, fill d'immigrants algerians, Marcel Desailly, nascut a Ghana, Patrick Vieira, al Senegal, Lilian Thuram, de Guadalupe, i Christian Kerembé, originari de Caledònia. I el 1996 es planten a les semifinals de l'Eurocopa.
4: Et c'est fini! C'est fini pour la France! La República Txeca és qualificada per la final.
1: On perden els penals davant la República Txeca. Però la selecció il·lusiona tota França. Tota? No. Un irreductible sector d'extrema dreta resisteix als elogis amb Jean-Marie Le Pen al capdavant.
5: C'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France.
1: És artificial, fan venir jugadors de l'estranger i li posen equip de França, va dir el líder de l'extrema dreta. I es va queixar que ni tan sols se sabien l'himne. Però les crítiques de Le Pen van anar silenciant-se a mesura que anava creixent una selecció que es va guanyar el sobrenom de Black, Blanc, Beurre. Negre, blanc i beurre, en argot francès, és fill de magrebins.
0: I van acabar guanyant el Mundial.
1: Ah, exacte, triomf a la final contra el Brasil, que va ser llegit per molt dels analistes com el dia que França va descobrir que la diversitat els feia més forts. Però com moltes anàlisis, era molt bonic sobre el paper, però lluny de la realitat. Le Pen va arribar per primer cop a la segona volta el 2002 i amb la seva filla l'extrema dreta no ha fet més que créixer. Això sí, ningú oblida el dia que els negres, els blancs i els àrabs es van unir per donar a França el seu primer Mundial.
6: Et c'est fini! L'équipe de France est championne du monde! Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne!

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia. Quan s'espanta té la dèria d'afirmar que no. I la resposta era apofàtic. Apofàtic significa que afirma mitjançant negacions. I si en té la dèria quan s'espanta, és que la por fa tic del seu no afirmatiu. Avui dimarts, l'últim Enigmàrius puntuable per a la Lliga 2026, que enguany acaba per Sant Joan, i celebrarem la final per Sant Pere. Avui, atenció, mig distingiu entre dues vocals de 8 lletres. Mig distingiu entre dues vocals. 8 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I amb la Mariola Cubells, avui l'edició especial del Telediario de Televisió Espanyola dedicat a la intel·ligència artificial.
4: Interessantíssima la iniciativa d'ahir a Televisió Espanyola, pura bona telepública. Va emetre a l'informatiu de les 9 unes peces fetes amb intel·ligència artificial i anunciant que era intel·ligència artificial per alertar dels perills i dels reptes de la IA, on quedava claríssim com és de difícil distingir la realitat i la mentida. Sembla que ja ho hem vist tot, però no. Un doble exacte de Pepa Bueno, recreada per la IA, feia por.
3: I a la recomanació del dia, avui que és nit de Revetlla, de Focs i Tradicions, la Cristina Bordes ens aconsella la pel·lícula Midsommar.
5: Terror folk hipnòtic des del primer minut, protagonitzada per un espectacular Florence Pugh, la història segueix una parella americana que viatja a un poble aïllat de Suècia per participar en un festival de solstici d'estiu. I el que comença com unes vacances idíl·liques de flors, tradicions, vestits blancs, es va enfosquint i transformant en un malson psicològic molt pertorbador. Visualment magnètica trobareu Midsommar a Prime Video.
6: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
7: A Bezoya, després de tota una vida de mineralització molt dèbil per viure molt fort, sabem que cada 4 anys el futbol no es veu, es viu. Som molt de trobar-nos abans del partit, de patir amb cada ocasió i de celebrar els gols com si juguéssim nosaltres. Perquè hi ha moments que es viuen molt fort quan els comparteixes. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
8: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
9: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
10: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs, perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
11: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
13: Bon dia, Leo Messi.
14: I més, i tot, i més, i tot, i tot, i tot, i tot, i més. Tot i més. I en lectures, a més a més.
13: El millor jugador de futbol de tota la història de la humanitat, Leo Messi, torna a ser protagonista del dia perquè hi va marcar 2 gols més amb Argentina en el seu partit contra Àustria.
3: En 2 partits ha marcat 5, és en tots els que ha marcat la selecció argentina fins ara, eh?
15: Sí, bueno, pero lo importante es que clasificamos para la siguiente fase.
3: Leo Messi, bon dia i enhorabona, eh?
15: Hola, gracias, Pere.
13: A veure, amb els 2 gols d'ahir, ets el màxim golejador en solitari de la història dels mundials.
15: Sí,
13: això
15: bueno.
13: És molt gros, això, Leo.
15: Contento por eso. Por eso y bueno, también contento por todo, ¿no? Y bueno.
3: ¿T'esperaves aquesta arrancada fulgurant al Mundial, Leo?
13: Està eufòric, eh?
15: Sí, bueno, no. Los Mundiales ya sabemos que... Y bueno, es especial y todos los partidos son difíciles. Ayer Austria, sí. A priori fácil. La gente piensa que ahí solo hay rugby, canguro, pero no.
13: No, amb això tens raó, perquè no, allò és Austràlia.
3: Austràlia,
13: però,
3: sí.
13: En tot cas, portes 18 gols ja en la història.
15: Sí, la que superamos al alemán, que mira Klose.
13: Miroslav Klose.
15: Que se quedó en 16, veremos dónde llegamos.
3: Perquè
15: no?
3: Aquest serà el teu últim Mundial?
15: Bueno, ya veremos. Si nadie más en el equipo anota gol, habrá que quedarse.
13: Sí, sí, no, también es veritat. Algú ho ha de fer.
15: Pero bueno, mañana es mi cumpleaños, ¿eh? Cumpliremos 39.
13: Ah, sí, sí, sí.
15: Gracias, bueno. De momento estoy bien y a lo mejor el próximo Mundial lo podemos jugar con 43.
13: A veure, sí. Segur que pots.
15: Y a lo mejor el siguiente con 47 aguanto para añadir algún penaltito, alguna falta.
3: Aviam si és veritat. Parlem després, Leo, gràcies.
15: Dale, abrazo fuerte.
3: Dos quarts de vuit.

0: El Consell de Ministres estudiarà avui les conseqüències polítiques de la històrica sentència contra l'exministre Ábalos. Per ara, no sembla que cap dels socis d'investidura estigui disposat a donar suport a una moció de censura proposada pel PP, però el cas és que tots aquests afers judicials se li acumulen a Pedro Sánchez.
1: ¿Le parece desproporcionada la condena?
2: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
3: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
0: Aquestes eren les lectures dels ministres Òscar Puente i Yolanda Díaz sobre la sentència del cas Mascaretas i el fet que el corruptor, l'empresari Víctor de Aldama, esquivi la presó, mentre que l'exministre l'han condemnat a 24 anys de presó. L'altre gran tema del dia és, evidentment, la calor. Avui els termòmetres ja no s'enfilaran tant com ahir, però en alguns punts encara se superaran els 40 graus. El que preocupa, bàsicament, és la revetlla i el risc d'incendis. Tenim 110 municipis al centre del país i de Ponent en risc alt. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: Vivim de les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, que perd de 8 punts amb el València, que es pot proclamar campió de la Lliga de Bàsquet si torna a guanyar demà al Palau. El futbol sala blaugrana pot ser campió de Lliga avui mateix, si guanya la pista del Pozo de Múrcia. També es decideix avui l'hoquei Lliga amb el 5è partit entre el Liceu i l'Igualada. Messi, que marca 2 gols i amb 18 és el màxim golejador de la història dels Mundials. I Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
0: És el que deia Julián Álvarez. En parlarem, per cert, avui a l'Àgora, eh? Analitzarem aquestes declaracions de l'argentí. Però vaja, tornant a la calor. Avui en tornarem a tenir molta, molta i molta. La bona notícia és que no pas més que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Exacte, fins i tot una miqueta menys. Podem tenir un grau menys que ahir, per exemple, als llocs del Pla de Lleida, que hi van arribar els 42 graus i mig, una temperatura que no s'havia vist, o vaja, que s'ha vist tan sols 5 vegades, és la cinquena més alta dels últims 86 anys. Doncs bé, avui podria baixar i quedaria al voltant dels 40-41 graus a la zona del Pla de Lleida, entre els 36 i 38 graus a moltes comarques de l'interior. Avui també amb alguna tempesta de tarda que pot aparèixer al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida. I aquestes tempestes poden ser seques en alguns casos, i a més en acompanyades de ventades fortes que s'allargarien a primera hora de la nit de Sant Joan, a les comarques de Ponent, com a mínim. A la resta, cel serè, aquestes temperatures altíssimes, demà repeteix un temps molt semblant al d'avui, potser amb alguns núvols baixos a la costa central i al delta de l'Ebre.
0: Gràcies, Eloi. Mentrestant, tornem a tenir retards a l'R3 per robatori de cable de coure. Maria doncs... Ferran de Noguera, bon dia.
7: Doncs sí, bon dia.
0: Un altre robatori?
7: Un altre robatori. Hi ha més retards dels habituals a l'R3, de fins a 40 minuts, a causa d'aquest robatori de cable, que en aquest cas s'ha produït avui entre la Garriga i Figaró. Una incidència que afecta la senyalització. Recordem, doncs, que ahir a l'R3 ja va estar tallada durant 6 hores, també a causa d'aquest altre robatori de cable que hi va haver entre la Garriga i les Franqueses. Precisament, un tercer robatori de cable, en aquest cas a l'estació de Montblanc, és la causa per la qual la circulació ferroviària està des d'ahir interrompuda a l'R13 i l'R14 entre la plana Picamoixons i Vinaixa. En aquest cas, a l'estació de Montblanc va ser el robatori. També en aquest punt, Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos mentre es treballa perquè els trens puguin tornar a passar per aquest tram.
0: Doncs tenim un panorama relativament complicat a la xarxa de Rodalies. A les carreteres, en canvi, hi ha més tranquil·litat del que és habitual. Clàudia Serra, què tal? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Sí, hi ha densitat en trams de les rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat, C58 a Sabadell, C17 a Parets i C59 a Caldes, tot en sentit Barcelona. En general, però, són poc importants. El trànsit és més fluid del que és habitual un dimarts a aquesta hora.
0: I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. 2:15 d'avui. Obrim la redacció del matí amb les opinions destacades. Mai el Roger Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui opinions bastant diverses sobre la sentència Ábalos, Coldo i Aldama.
10: La Vanguardia titlla de contundent aquesta sentència contra Ábalos, de 24 anys de presó, i destaca que és un cop molt dur per a Pedro Sánchez, el seu partit i el seu govern.
11: El diari no li sorprèn la duresa de la resolució judicial, però troba menys fàcil de comprendre la sentència Aldama, que podrà evitar la presó.
10: Per al País, la sentència contra José Luis Ábalos i Coldo García demostra que l'estat de dret funciona.
11: Coincideix amb la Vanguardia que l'aspecte més discutible és el tracte al comissionista Víctor de Aldama.
10: L'Ara va una mica més enllà i es pregunta si estem davant d'una sentència exemplar o d'un escàndol.
11: Està d'acord que l'exministre ha de tenir una pena elevada per la corrupció, però critica que Aldama no només no entrarà a la presó, sinó que s'haurà quedat amb 3,1 milions d'euros.
10: Opinió ben diferent la que trobem al Mundo, que destaca que la sentència és virtuosa i que és la prova que l'estat de dret resisteix, malgrat les pressions de la Fiscalia General de l'Estat i de la campanya del govern espanyol contra jutges i fiscals.
11: El diari es posa posiciona a favor de la pena lleu imposada al Dama, argumenta que les organitzacions criminals d'alt nivell no solen caure si un dels seus membres no confessa i opina que el benefici que això porta a la societat mereix ser compensat.
10: I acabem el periòdico. El membre del comitè editorial, Joan Tàpia, escriu que les sentències resumeixen corrupció socialista molt feridora per al govern de Pedro Sánchez.
11: Considera que en una democràcia ideal Sánchez ja hauria hagut de dimitir, però recorda que el cas Gürtel, que afectava el PP, es va jutjar més de 10 anys de retard i Rajoy va sobreviure alguns anys després de l'esclat del cas Bárcenas.
0: Més coses de la premsa que ja ha llegit avui l'Olga Viza.
9: Trobo expansió en una notícia de les que poden irritar la gent normal. Davant la volatilitat dels mercats financers, els millennials vinculats a empreses tecnològiques i amb grans fortunes estan invertint en ampolles de whisky, per descomptat d'edicions limitades i preus il·limitats. La més cara fins ara, 1,5 milions d'euros. I és que el whisky de luxe com a actiu d'inversió es revaloritza un 280% en 10 anys. I si a la borsa van mal dades, doncs sempre pots obrir l'ampolla.
12: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
13: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
14: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reiator. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
15: Troba el teu lloc amb Parklink.
16: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
17: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
19: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
20: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
21: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
22: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Una qüestió de noms.
6: L'escola pública d'Alcántara, a Càceres, es vol canviar el nom, bàsicament perquè es diu Seip Miguel Primo de Rivera. Ara ve l'Ajuntament a mans del PP, s'hi oposa, i la Junta d'Extremadura, amb el PP i Vox, ha deixat de respondre a les peticions de l'escola. Ho recull El País.
0: Qui encara no s'ho creu?
7: Els veïns de Merlès i Porreig, al Berguedà, davant la rierada que va baixar dijous de Corpus i que va arrasar ponts i tot el que es trobava pel camí. Llegim el Regió 7, que l'Agència Catalana de l'Aigua encara comptabilitza els desperfectes, entre els quals el pont de la Riera de Merlès. I és que en algun moment va arribar a tenir un cabal com el de l'Ebre, amb 400.000 litres per segon.
0: I qui tampoc dona crèdit?
6: Una família de Barcelona a qui han assignat una escola d'educació especial per la seva filla amb necessitats educatives especials a 6 quilòmetres de casa. El Consorci d'Educació diu que el procés d'assignació s'ha fet d'acord amb els criteris que s'apliquen al conjunt de sol·licituds i que el període de reclamacions està obert. Ho llegim al web de BTV, que especifica que Barcelona divideix en 3 zones aquestes escoles d'educació especial.
0: Per què és notícia ara, el bisbat de Solsona?
7: Per ordenar el primer sacerdot en una dècada. El bisbe Francesc Conesa va nomenar prevere Rui Jorge Márquez, fins ara diaca. El veí bisbat de Lleida, l'última ordenació sí que va, per ser capellà, sí que va ser el 2023. A la diòcesi de Solsona, ara hi ha 48 capellans, ho recull el Segre.
0: agredit per treballar.
1: En concret, un periodista de TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, mentre feia un reportatge sobre el top manta entre Salou i Cambrils. El Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna els fets i assenyala que és un atemptat contra la llibertat de premsa. Llegim el diari Més, que la televisió assegura que el periodista en cap moment va gravar els venedors ambulants, però el van increpar verbalment i físicament i li van destrossar la càmera.
0: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Maiol Roger i la Lara García.
5: Avui dia llegim atenció a la premsa britànica amb la coincidència dels 10 anys del Brexit i la 10 al sisè primer ministre en aquesta dècada. El Financial Times analitza el perquè d'aquesta volatilitat, diu que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea ha estat clau per canviar la política britànica i això cal sumar-hi l'estancament econòmic, els errors dels mateixos primers ministres i que cada vegada els seus diputats són més díscols. En general, la premsa es fa una pregunta: per què Starmer ha passat en 2 anys de tenir un ampli suport acabar de fenestrat? Interessant la portada del referent dels laboristes, el Daily Mirror. Diu: ha plantat cara a Trump, ha aconseguit que 500.000 de nens sortissin de la pobresa i ha protegit els treballadors i els llogaters. Tot i això, els fracassos són evidents i s'han magnificat en un món enfadat i dividit. Al final, un home decent ha intentat fer-ho tan bé com ha pogut en una feina gairebé impossible, però se li ha acabat el temps.
8: I a la premsa econòmica, el Cinco Días assegura que Iberia ja té a punt l'expedient de regulació per acomiadar 844 treballadors. La companyia preveu cobrir el 84% de l'ERO entre prejubilacions i baixes voluntàries incentivades. Sortir de manera voluntària d'una empresa que viu un dels seus millors moments, com és el cas d'Iberia, no ha de ser fàcil, escriu el diari. I així ho constaten, de fet, les dades. De moment, només ha acceptat la baixa voluntària un 9% de la plantilla afectada. L'economista destaca que el furor de SpaceX comença a desinflar-se. El projecte Elon Musk es desploma a prop d'un 25% després de créixer un 50%. Segons el diari, l'auge de SpaceX va estar motivat per l'especulació i el FOMO dels inversors, diu textualment. I l'Expansión publica que Madrid copa el 51% de la inversió estrangera a Espanya, més del doble que Catalunya. A Madrid hi van a parar 3.360 milions, mentre que a Catalunya n'arriben 1.500.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
5: El millor de la història, destaca el diari Esport. El subdirector del diari, Albert Masnou, demana que esmenin la rada, que recuperin a Messi al Barça, i creu que només la porta pot donar cops com aquest. L'esportiu entona la frase d'en Puyol: i més, i més, i més. La Vanguardia parla d'un Messi inesgotable, ovacionat el dia que feia 40 anys de la gesta de Maradona amb els seus

Messi no s'acaba mai, destaca el diari Ara. El Mundo Deportivo diu que Messi és una bogeria. Santi Noll afegeix que Leo compleix amb la història. Pel periòdico, Messi està per damunt de la història i es fa un homenatge 40 anys després de la gesta de Maradona a l'Azteca de Mèxic. El País parla d'una exhibició del vell Messi. I l'altre nom propi de la jornada és Julián Álvarez. Un desig del Barça, un somni, una història bonica d'amor, ai, ai, ai, que el jugador vol venir cap

0: No ploris, Robert.
1: Que tendre.
0: No ploris, home. Ui, que plora.
2: No s'enfadi.
0: Bueno.
1: No, no.
0: Toca fibra, això.
1: Sí, sí. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Julián.
2: Mundo Deportivo parla de la bomba Julián, un missatge del mateix jugador, d'ell mateix, en què demana públicament la seva venda, tot i que evita citar el Barça, però sí que parla de complir un somni. L'Esport diu que el jugador ha donat el pas, que el Barça necessitava un gest com aquest i que ara és l'Atlètic de Madrid qui ha de moure fitxa. El Marca remarca que Julián demana un traspàs, el millor per tothom. I el diari AS diu que el jugador demana a crits marxar de l'Atlètic de Madrid.
3: No pensar que tindria ganes de plorar.
1: I a la premsa del cor, un petó sense passió, Pineda.
4: Primer petó oficial entre Tanner Rivera i Roca Rey. La filla de Fran Rivera i Eugenia Martínez de Irujo ha publicat a xarxes la primera imatge on la veiem en actitud romàntica amb el torero. La parella té el cul en remull en una sort de llac d'aigua tèrbola, color de gos com fuig. Ella li propina un petó a la galta, presumint de castedat, no fos cas que públicament veiem un conato de passió i que la parella es menja la boca com un gos assedegat s'abraona a una palangana. Tot molt bé, però tant, reina meva, esperem més passió en properes entregues. Escalfades de morro premium i alguna grapejada a les natges.
1: Que no li estifany avui.
0: Espera, que d'agafar aire, Freddy.
1: Encara estàs emocionat.
0: Amb el Robert. Estic... Vinga, va, que això t'ho enfilo. Avui faig Katie Tunstall.
1: Katie Tunstall.
0: Quina gran cançó, quina carrera més curta que va tenir, eh?
1: Sí, exacte. És com comença el Diable Vesteix de Prada,
0: sí,
1: no?
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: A 34... No, no? He pensat, dic, he sigut polite.
0: Fa molt de tot i aprèn.
1: Sí, 56.
0: 51.
1: Mira.
0: També fa anys la cantant Duffy.
1: Sí.
0: Ja dic ara que no en fa 30.
1: No, tampoc. També no. 47?
0: 42.
1: Vinga.
0: També felicitem l'actriu Dana Paola.
1: 32.
0: 31. Mira. I acabem felicitant el cantant americà Jason Ras.
1: Oh, mira.
0: És després quan penseu que...
1: Sí, aquest també deu ser granadet. 57.
0: 49.
1: I el santoral.
0: Mira, avui és Sant Zenon i Sant Zenes, dos màrtirs cristians del segle IV. Sant Zenó va ser un soldat sacerdot originari d'Aràbia, prop del Mar Mort, que va distribuir els seus béns entre els pobres i es va lliurar a les autoritats romanes per confessar la seva fe. Sant Zenes era el seu servent, que va demostrar una gran lleialtat i devoció, besant les cadenes del seu amo i suplicant-li que li permetés patir el martiri al seu costat.
1: Ara.
0: Tots dos, Cesc preparat, van ser decapitats, xas, junts al voltant de l'any 340 durant les persecucions de l'Imperi Romà. A Catalunya Alerta hi ha 62 persones que es diuen Zenon o Zenó i cap persona o la seva freqüència és inferior a 4 que es diu Zena.
1: I tanquem el repàs a la premsa.
0: Ai, com costa avui.
1: Amb l'Alberto.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
6: 23 de juny de 2006, el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, anuncia que no es presentarà a la reelecció. Distanciat de Zapatero, que ha acabat pactant l'Estatut amb Artur Mas, i allunyat del PSC, Maragall plega entre els elogis dels mateixos que fins fa poc el criticaven. L'alcalde dels Jocs Olímpics serà el president de l'Estatut, un president breu, que no ha arribat als 3 anys de mandat. Hi haurà eleccions el mes d'octubre de 2006 i encara que no s'ha fet oficial, tothom dona per fet que el candidat socialista serà José Montilla. I ara fa 20 anys la sortida de Barcelona per la Revetlla va ser caòtica. Cues de 3 hores per arribar a Sitges i dos accidents mortals a Vilassar i a Sant Feliu de Guíxols, tots dos per culpa de l'excés d'alcohol. A les platges de Barcelona, 110.000 persones hi van passar la Revetlla i van deixar-hi 33.000 quilos de brossa. Els hospitals catalans van atendre 325 persones lesionades o cremades pels petards.
1: Doncs avui és 23 de juny del 26, 175è dia del calendari, falta un dia per Sant Joan, 11 per la sortida del Tour de França de Barcelona, 26 per la final del Mundial, i així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Els entorns d'Avalós i Coldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua.
8: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia.
9: ¿Le parece desproporcionada la condena?
10: A cualquiera que tenga ojos en la cara, ni más ni menos.
11: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. Es una vergüenza.
12: Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
13: Ahir a la ciutat de Lleida, 42,4 graus.
12: A mi els petardos, a mi me fan molta por.
13: Hem incrementat els preus de les coques un 3%.
14: Si només hi ha un sol candidat, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Privilegi.
2: Avantatge excepcional concedit a algú, alliberant-lo d'una càrrega, concedint-li una exempció. El mateix tribunal que condemna Ábalos per aprofitar-se del seu privilegi com a ministre dona el privilegi al dama de salvar-se de la presó.
1: Volàtil.
2: Mudable, inconstant. El diccionari ens parla d'un poètic amor volàtil. També significa que s'evapora fàcilment. El càrrec de primer ministre britànic és molt volàtil. En els últims 10 anys ha superat el càrrec volàtil per excel·lència, el de primer ministre italià.
1: Canícula.
2: Període d'unes 4 a 6 setmanes que comprèn una part del juliol i gran part de l'agost, durant el qual sol fer molta calor. Si sou dels que esteu pensant, si ara fa aquesta calor, no sé com estarem a la canícula, no esteu sols.
1: Posem-hi també tres xifres al dia amb la Lara García. 150.000.
15: Són els immigrants que s'han acollit al procés extraordinari de regularització quan falta tot just una setmana perquè s'acabi el termini per presentar la documentació. Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament, en 2 mesos se n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat se'n van fer 60.000.
1: 53,9 milions.
15: És el benefici que ha obtingut la biofarmacèutica gironina IPRA el 2025. Per primer cop ha superat els 500 milions de facturació. IPRA lidera un consorci que investiga una vacuna contra la pesta porcina africana, tot i que encara està en una fase molt inicial. I hauran de passar entre 7 i 10 anys per tenir-la.
1: 30.000.
15: Són els vehicles que preveu fabricar l'automobilística Ebro a la planta de la Zona Franca aquest any, el doble que l'any passat. La companyia ha estrenat una segona línia de muntatge que, de fet, a ple rendiment li permetria produir encara més, tot i que l'adaptaran a la demanda.
1: I en veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem el president Illa, inclinat cap endavant, escoltant de ben a prop què li diu Jordi Pujol, assegut en una cadira i que gesticula aixecant una mica un dels braços. Es mira en l'escena, somrient, l'expresident Mas, el president del Parlament Josep Rull i també l'exconseller Puigneró.
16: Imatge ahir a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat, alguns dels líders històrics de Convergència Democràtica de Catalunya que van ser presents en l'acte d'entrega del fons documental del partit a l'arxiu. Salvador Illa, que ja sabem que manté cert contacte constant amb Jordi Pujol des de fa un parell d'anys, va dir que Catalunya deu molt a Convergència i sense Convergència Catalunya no seria avui el país que és.
1: Segona imatge. Uns quants jugadors de la selecció argentina, després del partit d'ahir en què van guanyar 2-0 a Àustria, alguns titulars, alguns suplents amb el pitrall, tots però aplaudeixen. Aplaudeixen Leo Messi. Davant d'ells, el qui es veu francament content.
16: Amb les mans a la cintura, somriu i amb la mirada busca alguna cosa o busca algú a la graderia. Messi, que no es cansa de fer història i trencar rècords també aquest Mundial, amb els 2 gols d'ahir s'ha convertit en el màxim golejador a la història de la màxima competició per seleccions. S'ha fet un total de 18 gols al Mundial. En aquest porta el 5 que ha fet la selecció argentina.
1: I a la tercera foto ens arriba des de Girona i veiem una estructura metàl·lica sobre un riu i passen ciclistes. Hi ha una barana a tocar d'un mur. Què és això, Núria Paraire?
17: Doncs és una passera penjada sobre el riu Ter que ha permès fer un carril bici entre els municipis de Celrà i Girona. I aquest carril és, de fet, una llarga reivindicació que per fi és una realitat després d'anys amb diversos impediments. Per exemple, la passera penja del talús del mur que aguanta les vies del tren. I després de la pandèmia es va veure que aquest talús s'havia de reforçar perquè l'aigua l'havia fet malbé. Aquest nou pas metàl·lic té uns 500 metres i la resta de carril bici es fa aprofitant trams que ja existeixen.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I un titular que circula, les cremes de protecció solar passen al torrent sanguini en menys de 24 hores i eliminen les defenses naturals contra el càncer perquè bloquegen la vitamina D. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia enumera fins a 6 components químics diferents de les cremes solars que són absorbides per la sang en menys d'un dia. També explica que aquestes substàncies ataquen la vitamina D del nostre cos, que és precisament el regulador més important que tenim contra les cèl·lules malignes. Per tant, la notícia afirma que les cremes de protecció solar eliminen la nostra defensa contra el càncer perquè són absorbides i passen a la sang en menys de 24 hores. Per últim, la notícia cita un estudi del 2019, un estudi que va demostrar que aquestes cremes passen ràpidament a la sang i també cita el testimoni d'un exquímic formulador que va treballar per als 3 principals fabricants de protectors solars com a font de la notícia.
1: I això és real o és fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
18: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que les cremes de protecció solar passen al torrent sanguini en menys de 24 hores i eliminen les defenses naturals contra el càncer perquè bloquegen la vitamina D és una notícia falsa. Alerta amb totes aquestes notícies emocionalment impactants on se citen suposats ex-treballadors d'un sector o persones que coneixen algú relacionat amb la policia o el govern acostumen a ser notícies falses. És cert, però, en aquest cas, que un estudi del 2019 va trobar 6 components químics de les cremes solars que passen a la sang en menys de 24 hores. Però això no vol dir ni que eliminin la nostra vitamina D ni tampoc que provoquin càncer.
1: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
3: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
21: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
3: En tinc una de millor. Que et toqui un sorteig.
21: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
19: Catalunya Ràdio.
1: Ara mateix falten 5 minuts per les 8. L'exministre Ábalos i Koldo García han passat la seva primera nit a la presó ja com a condemnats pel cas Mascaretes.
22: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de condemna respectivament. En canvi, l'empresari Víctor de Aldama ha evitat entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
1: El PP insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
23: Alberto Núñez Feijóo és el líder popular i Óscar Puente, ministre de Transports.
11: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
10: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
9: ¿Le parece desproporcionada la condena?
10: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
1: I el jutge Peinado cita per demà Begoña Gómez perquè li entregui el passaport.
22: La decisió arriba quan el poder judicial ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Gómez podrien ajudar-lo a fugir d'Espanya.
1: Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però tenim una revetlla de Sant Joan molt calorosa amb molt risc d'incendi.
23: Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon d'Interior.
24: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
25: Apel·lem aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
23: Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus.
1: Avui es publiquen les notes de la selectivitat.
22: I les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
1: I plaga de mosques a Hostalric, a la Selva.
23: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus. Alguns negocis, com bars o restaurants, han hagut de tancar.
1: I el Mundial de Futbol, de matinada.
22: Algèria ha guanyat Jordània per 1-2, també que aquesta nit Noruega 3, Senegal 2 i França 3, Irak 0, amb dos gols d'Mbappé en un partit interromput 2 hores per una tempesta elèctrica. Avui a les 7, Portugal, Uzbekistan, i a les 10, Anglaterra gana.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
26: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol i de calor. Si bé la temperatura podrà quedar lleugerament per sota la d'ahir en alguns casos. Encara s'arribarà però als 40 graus o més a bona part del Pla Lleida i xifres de 36 a 38 a la resta de comarques interiors. Avui a la tarda, potser també al vespre, es preveu alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu, després desplaçaria cap al nord del Pla Lleida, que podria anar acompanyada de ràfegues fortes de vent.
19: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I poqueta cosa en el trànsit, de moment. Clàudia Serra, bon dia.
27: Bon dia, exacte. Hi ha més tranquil·litat del que és habitual. Sí que hi ha densitat a les entrades a Barcelona i en trams de la Ronda, sobretot sentit Llobregat, C58 a Sabadell i C59 a Caldes, tot sentit Barcelona. En general, però, són poc importants.
19: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia! Vinga, va, revetlla de Sant Joan, eh?
0: Sí,
1: tot a punt.
0: Sí, revetlla de Sant Joan aquesta nit. Manu, tu ets molt de petardos, ja ho vas dir, eh?
28: La farem grossa avui, eh?
0: I tant! I trons, i supertrons!
1: Aquí truquem avui.
0: Que una truca l'Ona, que dissabte va fer 17 anys, l'Ona.
1: Oh, 17 anys.
28: El que li és més una piula.
0: Jo sóc més de sabetes.
1: Sabetes.
0: Tira'm la sabeta.
1: Va, escolta. L'Ona, eh? Estem trucant?
28: Sí. Ona!
0: Ui,
1: quina setmana.
28: No ens agafen, eh?
1: Ha sigut...
29: Hola.
0: Hola.
29: Hola.
28: Hola.
0: Hola. Sí. Ona, vaig molt ràpid, que tenim molt poc temps, d'acord? Et truquem del matí de Catalunya Ràdio. El dissabte vas fer 17 anys. La família et vol dir que t'estima molt, que ets, que la teva vida al seu costat és molt millor i et vol dedicar aquesta cançó que et toca, Manu Guix, en directe. Dava, i que es diu Dancing Queen.
1: Vinga!

0: Ona, felicitats per aquests 17 anys. Un petonàs des de la ràdio.
1: Per molts anys.
2: Merci, moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Manu.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
4: Bon dia, són les 8.

0: temperatures encara molt altes. Més de 110 municipis de 12 comarques tindran activat el nivell 3 del Pla Alfa i amb un reforç operatiu a l'Anoia, el Bages, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. Des de Protecció Civil es mantenen les crides a la responsabilitat per minimitzar la possibilitat de focs. Si és nit de Sant Joan, és nit de fogueres i de petards, mentre que molta gent espera amb ganes aquesta nit. Hi ha molts col·lectius que la pateixen i s'angoixen per culpa dels sorolls estridents. És per això que cada vegada és més habitual trobar petards de baixa sonoritat o que fan llum en lloc de soroll. Primera reunió avui del govern espanyol després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel conegut com a cas Mascareta. La sentència també imposa 19 anys al seu assessor Coldo García. Pedro Sánchez manté el silenci la vigília de la seva compareixença al Congrés per parlar de casos de corrupció. Avui es compleixen 10 anys del Brexit. Superat aquest període, creix el debat sobre els beneficis de la sortida de la Unió Europea enmig de l'enèsima crisi de govern, amb un primer ministre abandonant el càrrec abans d'hora. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, rellava ara, si no hi ha sorpreses, Keir Starmer. I avui es publicaran les notes de la selectivitat, les proves que 45.000 estudiants van fer fa dues setmanes. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no els graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol. La vacuna contra la pesta porcina africana no estarà a punt abans de 7 anys. La farmacèutica catalana Ipra lidera el consorci internacional que hi està treballant. La multinacional ha batut el seu rècord de facturació amb més de 500 milions d'euros. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Líria, reclama també que reconeguin especialitats en psicologia com la d'infantojuvenil, entre d'altres. Esports.
1: El Barça de bàsquet per al tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, 80-88, i perd també el factor pista. Els blaugranes necessiten guanyar demà al Palau el quart partit per forçar el cinquè i que el València no es proclami ja campió. Al Mundial de Futbol, l'Argentina guanya Àustria per 2-0 amb un doblet de Leo Messi, que es converteix en el màxim golejador històric dels Mundials. Aquesta matinada, França 3, Iraq 0, amb un doblet també d'Mbappé, Noruega 3, Senegal 2, amb dos gols de Haaland, i Jordània 1, Algèria 2. El Barça de Futbol Sala es pot proclamar avui campió de Lliga si guanya el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. I avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina amb el cinquè partit de la final entre el Liceu i l'Igualada.
0: I tanquem els titulars com els hem començat, parlant d'aquesta onada de calor, aquest episodi de calor molt intensa, avui amb una lleugera baixada de la temperatura, una onada que durà màximes de 40 a Ponent i a l'Ebre. El dia serà assolellat, amb cel terrós. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La Revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país.
2: Castelldefels, avui.
3: Bon dia, és dimarts 23 de juny. És moment de repassar l'actualitat de la ciutat al butlletí Castelldefels avui. Reforç del servei de trens durant la Revetlla de Sant Joan. La nit i matinada de dimarts 23 i dimecres 24 de juny, Renfe adapta i reforça el servei de la línia R2 Sud amb dos trens especials, el perllongament del recorregut d'un altre tren i l'augment de la capacitat dels combois. El tercer festival Castelldefels Màgica porta la il·lusió a la ciutat des del 25 de juny. Castelldefels es tornarà a omplir d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell del 25 al 28 de juny amb la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica després de l'èxit de les dues primeres edicions. I l'agenda ve marcada per la Revetlla de Sant Joan, però abans aquesta tarda el Centre Cívic Vista Alegre acull una nova sessió de salut i diversió dins l'oferta formativa i l'activitat s'adreça a la gent gran i proposa exercicis per afavorir el benestar físic i psíquic. I aquesta nit Castelldefels celebra la Revetlla de Sant Joan amb un dispositiu especial per garantir una festa cívica i segura. La flama del Canigó torna a ser protagonista de la Revetlla. L'acte començarà a les 8 del vespre amb l'arribada de la flama a la plaça de l'Església, on serà rebuda pels Diables de l'Agrupació de Cultura Popular. I fins aquí el Castelldefels avui de les 8 del matí. Més informació durant tota la jornada a Ràdio Castelldefels i els canals

0: als municipals.
1: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou't amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebeat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
8: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
9: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
10: Todos los viernes a las 10 de la noche.
1: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

Bon dia, comencem un nou Castelldefels Desperta en directe des de Ràdio Castelldefels. Estarem fins les 10 del matí aquí al company Gerard Carreras i jo mateixa, Estefania González, facilitant-vos la informació que cal conèixer de tot el context de l'actualitat que hi ha ara mateix a la ciutat. Com sempre, en aquest programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marquen la jornada al municipi, doncs anirem abordant diferents qüestions, les diferents notícies que ens configuren l'actualitat i entremig anirem fent diverses connexions. En aquesta primera hora, en uns minuts, ja sabeu, ens toca la connexió amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat. Després connectarem amb la unitat mòbil de la ràdio que s'està desplaçant ara mateix cap a la platja, concretament cap al mòdul de policia local, ubicat al solar Passeig Marítim amb carrer 9. Aquí hem quedat amb el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué, per parlar sobre la unitat de platges, la seva feina i, a més, també hem de tenir en compte que aquesta nit arriba la revetlla de Sant Joan i aquí se'ls gira molta feina. Ja hem estat parlant sobre el dispositiu especial que està en marxa, que està preparat per aquesta nit de revetlla, perquè tothom puguem gaudir i, a més, també amb aquesta comunicació que s'ha estat fent els dies anteriors sobre les mesures, les recomanacions per evitar riscos innecessaris. I a la segona hora, avui ens toca, habitualment la secció amb la biblioteca la fem els dimecres. Si ho teniu apuntadet, doncs sí, efectivament és els dimecres. Però en aquesta ocasió, com demà dimecres és festiu, hem avançat aquesta secció de biblioteca de butxaca per avui dimarts i per preparar un especial centrat en jocs de taula per l'estiu, ja que, si no ho sabíeu, ara ja ho sabeu, a la biblioteca també es poden agafar en préstec jocs de taula. Parlarem amb la tècnica d'aquest equipament, això serà 9:45 del matí. A més, avui és el tancament de la secció, ens acomiadem de la secció de biblioteca fins a la tornada de l'estiu, això serà el 16 de setembre. Parlarem també dels horaris d'estiu i, a més, us recordarem, ja ho faig ara, ja us ho recordo, m'avanço, que el dilluns 29 de juny comença a la tarda, això sí, el dilluns 29 de juny a la tarda és el tret de sortida de l'obertura de la Biblioplatja. Sobre aquests temes, doncs serà els continguts que ja tenim preparats per aquestes dues horetes del Desperta, però a més, com sempre, anirem fent un repàs a les notícies destacades per avui. Hem de parlar de l'alerta per risc de calor intensa a Castelldefels, que en principi per part de Protecció Civil Castelldefels ja s'ha donat per finalitzada. Estem pendents si envien alguna nova informació al llarg d'aquestes primeres hores de dimarts, ja que l'alerta estava activa fins a les 8 del matí. Aquesta nit ja s'esperaven unes temperatures màximes inferiors als dies anteriors i en principi el que dèiem, fa 15 minuts que ha finalitzat aquesta alerta per risc de temperatures intenses, de temperatures altes. El que continua actiu és el nivell 2 del Pla Alfa de Protecció Civil per risc d'incendis forestals. Es tracta d'una prealerta preventiva per a aquestes altes temperatures que s'estaven visquent aquí a Castelldefels i també a nivell a escala nacional. Des de l'Ajuntament ahir feien un recordatori sobre els refugis climàtics de la ciutat que ajuden a combatre el calor. Es tracta de 5 espais interiors amb climatització i 2 espais exteriors. Estan pensats per a que la ciutadania es pugui refugiar de les temperatures extremes durant els mesos més càlids i davant d'episodis d'onada de calor com la que estàvem vivint aquests dies.
Aquí, a la notícia publicada ahir per part de l'Ajuntament, trobeu el desglossament, perquè, òbviament, ja diem que en principi ara estem a l'espera de notícies per part de Protecció Civil, per veure si continua l'alerta avui també, per risc de calor intensa. Però, igualment, no està de més conèixer els espais que comptem a la ciutat que ens ofereixen aquest refugi climàtic. Com dèiem, dos espais exteriors, el Parc del Castell i el Parc de la Muntanyeta, i com espais interiors, l'edifici de la República, el Centre Cívic Frederic Mompou i també el Centre Cívic Vista Alegre, la Biblioteca i l'Espai del Mar. I a més, en aquesta notícia ens informen sobre els microrefugis climàtics. Es tracta d'una campanya que ha engegat aquest estiu l'Àrea Municipal de Comerç per comptar amb un major nombre d'espais on la ciutadania es pugui refugiar en els moments de màxima calor. Es tracta de la denominada xarxa de microrefugis climàtics, que vol que els establiments, que així ho desitgin, en formin part i facilitin un espai accessible on la ciutadania pugui gaudir d'un ambient fresc, segur i acollidor durant els períodes de calor, contribuint així al benestar col·lectiu i a l'adaptació al canvi climàtic. Ahir també teníem una situació de risc per als nivells d'ozó troposfèric. Es recomanava no fer esforços corporals inusuals a l'aire lliure i precaució a les persones asmàtiques o amb malalties cardíaques. En principi, també una situació de risc que es va donar finalitzada ahir dilluns, va ser al llarg del dia, 22 de juny. Una altra de les notícies publicades ahir per part de l'Ajuntament, teníem aquesta de refugis climàtics i també es va fer una altra específica amb el titular Com ens podem protegir davant la calor extrema. Dues notícies que ens poden ajudar, que són interessants de conèixer tota aquesta informació de cara als mesos que se'ns venen per davant, perquè si ja comencem, estem a finals de juny i comencem amb aquesta onada de calor, imaginem-nos. Com us deia, avui la unitat mòbil es desplaçarà al mòdul de la platja i un dels temes que hem d'abordar més enllà d'aquesta entrevista, entrarem també més en detall amb el dispositiu especial de la Revetlla de Sant Joan, recuperant també les explicacions que ens feien des de Protecció Civil. Amb motiu de la Revetlla de Sant Joan també hi ha un reforç del servei de trens durant aquesta nit i matinada de dimarts 23 i dimecres 24 de juny, Renfe adapta i reforça el servei de la línia R2 Sud amb dos trens especials perllongant el recorregut d'un altre tren i augmentant la capacitat també dels trens de manera general. Totes aquestes mesures el que volen és facilitar l'arribada i la sortida al litoral metropolità, incloent la nostra ciutat. I d'agenda, òbviament, farem un repàs a l'horari de la Flama del Canigó, que encendrà aquesta nit la Revetlla de Sant Joan a la ciutat.

0: I també altres temes a comentar. Doncs hem de seguir parlant de l'ABS La Muntanyeta, l'àrea bàsica de salut. Ahir ja us informàvem que des de Generalitat han anunciat que podria entrar en servei a la tardor, que les obres de construcció encara en la seva recta final. I ahir vam parlar amb la regidora de Salut, Paquita Cruz, sobre aquesta obertura, quina és la valoració que es fa des de l'Ajuntament i sobre també el que ja havíem estat comentant, quines són les peticions, perquè l'Ajuntament ja ha estat parlant amb la Generalitat per fer petició de més professionals, més proximitat, més pediatria, transparència i més drets per a la ciutadania. Tots aquests temes els anirem abordant al llarg d'aquestes dues horetes, ara ja menys de dues horetes, fins les 10 del matí, aquí al Castelldefels Desperta. Ara és el torn de parlar de trànsit.
1: Castelldefels Desperta.

0: Molt bé, connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat. Ho fem amb la Finara. Que bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C32 per Càmeres. Observem circulació molt intensa a la zona de Viladecans fins a arribar a Sant Boi de Llobregat. També aturades a les rondes de Barcelona, concretament a la ronda litoral, a l'altura de la zona portuària, en sentit Llobregat. I en aquesta via també observem aturades entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta, en sentit Trinitat. També destaquem aturades a la ronda de dalt, a la zona d'Horta, en els dos sentits de la circulació. Acabarem destacant que a l'autovia 2 també hi ha aturades a la zona de Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. L'autopista P7 també ja va plena en diversos trams, sobretot a la zona del Vallès, en els dos sentits de la circulació. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
0: Perfecte, moltes gràcies, Fina. Bon dia i bona revetlla.
1: Igualment.

0: Doncs ja coneixem l'estat de la mobilitat a aquesta hora, per si us esteu preparant per anar a la feina, bueno, anava a dir per dur els vostres fills o filles, que és la frase que acostumo a dir, però òbviament ja no, perquè ja han començat les vacances, així que si us esteu preparant per anar a la feina, ja sabeu l'estat de les carreteres, i ara el que ens toca és parlar de notícies que ens configuren l'actualitat informativa. Justament, abans de passar aquesta connexió amb el Servei Català de Trànsit, us parlava de les obres de construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, el que serà conegut com l'àrea bàsica de salut, ABS, de la Muntanyeta. Des de la Generalitat, la setmana passada, ens comunicaven que podria entrar en servei a la tardor, que les obres estan encara en la seva recta final, i també indicaven que aquest nou equipament reforçarà els serveis d'atenció primària, pediatria, de salut mental d'adults i infantojuvenil, i el servei de rehabilitació i fisioteràpia. Han disposat de més espais i nous serveis. Permetrà redistribuir l'activitat assistencial, ampliar la capacitat organitzativa dels serveis i donar resposta al creixement demogràfic. L'Ajuntament ja feia una valoració inicial positiva d'aquesta obertura del nou equipament, però feia una reclamació també que vagi acompanyada de més professionals i una millora real de l'atenció primària pública a la ciutat. Ahir vam tenir ocasió de parlar amb la regidora de Salut, Paquita Cruz, sobre les aportacions que s'han fet per part de l'equip de govern a aquesta darrera comunicació de la Generalitat sobre l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta.
1: Hemos procedido a presentar aportaciones porque desde un principio, ya lo sabes Ana, nosotros somos muy reacios a que se saque personal de los otros CAPs, estos dos CAPs, que se divida el personal hasta que se vaya personal al tercer CAP. Esto es falta de profesionales, falta de recursos, falta de servicios, seguimos con las listas de espera y bueno, tenemos una serie de aportaciones que desde el Ayuntamiento ya hemos hecho. También hemos enviado información a todos los agentes implicados que se han implicado muchísimo, como la Marea Blanca, como la Marea Pensionista, las asociaciones de vecinos, todos los compañeros regidores de la oposición. Hemos enviado a todo el mundo la información vía mail para que puedan presentar propuestas que se puedan presentar hasta el 29 de junio, o sea, del 29 de mayo se han hecho al 29 de junio. Se llaman aportaciones, lo que queremos es mejorar, sumar y aportar.
0: Per això, l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, pediatria, transparència i més drets, en definitiva, per a la ciutadania. A més, l'Ajuntament ha reiterat que la ciutat necessita tenir assistència hospitalària. És per això que ha formulat aquest conjunt d'aportacions al projecte anunciat per la Generalitat.
1: Nuestra posición respecto al tercer CAP y al área básica es muy clara. Nosotros estamos a favor porque la ciudad necesita más capacidad asistencial, necesita más proximidad y mejor respuesta a las necesidades que tenemos de salud ahora mismo en la población. El CAP Muntanyeta no tiene sentido si no va acompañado de más profesionales, más servicios, más recursos. No queremos que se abra un CAP repartiendo los mismos médicos, las mismas enfermeras, las mismas administrativas cuando van a hacer más falta, porque un nuevo CAP necesita administrativas de salud más, no podemos sacar administrativas de los otros dos CAP para poner administrativas que son las personas que atienden a la población. Por eso esto no soluciona los problemas actuales. Hemos crecido, cada vez tenemos más personas mayores, hay más enfermedades crónicas, hay más demanda sanitaria. Hay barrios con dificultades de movilidad y familias que necesitan atención más propera, como la atención domiciliaria, y esto es lo que necesitamos.
0: La Generalitat ha anunciat que l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta entrarà en servei en previsió a la tardor. Un dels aspectes destacats del centre de salut serà l'atenció pediàtrica centralitzada.
1: La pediatria. Pedimos que la pediatría se va a modificar, el modelo de pediatría se unifica en ese CAP, pero pedimos más pediatras, pedimos más enfermeras pediátricas, pedimos un horario de pediatría de urgencia, o sea que no a las 8 se cierre, sino que se pueda abrir hasta las 9 o las 10 de la noche, ya que no tenemos urgencias pediátricas, pues pedimos, bueno, yo creo que lo que pedimos no es nada que no se pueda hacer. Y bueno, nosotros defendemos el nuevo CAP, pero que también lo defendemos con una mirada comunitaria. Yo estamos trabajando con la xarxa de salud comunitaria y en teoría aquí no irá personal de xarxa comunitaria de REBEC, o sea, necesitamos personal social sanitario, fisioterapia, nutrición, bienestar emocional, porque no solo la salud depende de las visitas médicas, de las enfermedades, sino hay otros factores que influyen mucho en la vida de las personas de nuestra ciudad.
0: Aquest ABS de la Muntanyeta, recordem que serà gestionat pel Consorci Castelldefels Agents de Salut, CASAP. Es tracta d'una entitat pública participada per l'Institut Català de la Salut i l'Ajuntament de Castelldefels. Des de Ràdio Castelldefels seguirem pendents de com evoluciona. Seguirem aquest contacte també amb la Regidoria de Salut. Estàvem escoltant a la regidora Paquita Cruz per conèixer quina és la resposta per part de la Generalitat a tot aquest seguit d'aportacions fetes per l'Ajuntament de Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.

0: Parlarem ara d'un dels temes que al llarg de les darreres setmanes sempre acaba sent protagonista aquí al Desperta i en general com a tema informatiu. Parlem d'obres i del que el que us presentarem concretament és aquest espai web on es recullen els projectes impulsats pel govern local a diferents punts de Castelldefels, tant els que es troben en fase inicial com els que estan en execució o ja han finalitzat. Es tracta d'aquest espai web que veiem a la portada sota el títol Millores de la ciutat. Hem parlat en algunes ocasions i fa unes setmanes en vam parlar amb el gerent de l'Ajuntament i fa pocs dies l'alcalde també feia un missatge a tractar d'aquest espai Millores de la ciutat que ens el presenta l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes.
1: Muchos de vosotros contactáis conmigo para conocer las diferentes obras que tenemos en nuestra ciudad. En este vídeo te explico dónde consultarlas. Para conocer todas las obras que ahora mismo están en la ciudad, tienes que entrar en la página web del Ayuntamiento, www.casteldefels.org. Una vez que estés en la página web del Ayuntamiento, acompáñame hasta la sección Millores de la ciutat. Y aquí podrás ver todas las propuestas de trabajo que actualmente estamos ejecutando en los diferentes barrios de Castelldefels. Al final de la web de Millores encontrarás un mapa interactivo que te permite conocer en cada punto de la ciudad qué estamos realizando. Castelldefels avanza y lo hace contigo.
0: Fa pocs dies l'alcalde publicava aquest reel, aquest vídeo, a les seves xarxes socials i a partir d'aquí nosaltres parlàvem sobre aquesta eina de consulta ciutadana amb el gerent de l'Ajuntament, el Miguel Ángel Vázquez, que ens explicava aquesta nova eina que permet conèixer les actuacions que s'estan desenvolupant als diferents barris del municipi. Sota el lema #CastelldefelsAvança, el portal recull una relació de projectes promoguts pel govern municipal amb l'objectiu de millorar l'espai públic, els equipaments, la mobilitat, les zones verdes i els serveis de la ciutat.
2: Tenim totes les actuacions que s'estan fent al carrer, que són desenes, i el preu, les característiques, on es fan, com es fan, o sigui, pot trobar tota la informació del que Castelldefels, del que l'Ajuntament està fent en aquests moments. A més, ho hem fet amb una estètica de fitxes, que és encara més fàcil, les pots veure a través de la portada, també pots entrar clicant a totes les propostes, pots entrar a totes les fitxes i a totes les fitxes doncs, veus totes les obres que s'estan fent, que en aquests moments estic repassant ara, però bueno, jo crec que tenim més de 20, 30, prop de 40 actuacions que s'estan fent a la via pública i és una manera, doncs, primer, de ser transparent amb la ciutadania, tot el que estem fent i, segons, també de que sàpiguen què s'està fent per millorar la ciutat.
0: Doncs efectivament, estava sumant ara mateix aquí a Millores de la ciutat i hi ha més de 50 fitxes sobre actuacions, aquesta relació de projectes promoguts pel govern actual amb l'objectiu de millorar Castelldefels, sigui en fase d'inici, execució o finalització. Aquesta informació la trobeu a cadascuna de les fitxes. Entre les actuacions que es poden consultar hi ha projectes com la urbanització del carrer Barcelona, la remodelació de la plaça de l'estació, el nou pavelló de Caminader, o, per exemple, la renovació ja finalitzada del Parc del Xiprés. Escoltem de nou el gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez.
2: Aquesta pàgina és un mandat que jo crec que es feia molt necessari fer aquest tipus de mostrar aquest tipus d'informació. Estem en un mandat on s'està sent molt actiu en la inversió municipal, la inversió pública, i bueno, s'havia d'explicar bé què és el que s'està fent i sobretot de donar molta informació, perquè sí que és cert que l'Ajuntament ha estat molt actiu aquests 4 anys en la creació de projectes i ara, com passa sempre, primer any es pensa en quins projectes han de fer, segon i tercer any es defineixen, es creen, es fan la redacció dels projectes i l'últim any es fa l'execució dels projectes. No? És això que diuen sempre, tot això quan arriben les eleccions, és que no dona temps abans, és que el primer any es pensa quin ha de ser el projecte o els projectes que es desenvoluparan segons la situació econòmica, el segon i el tercer bàsicament són per crear els projectes, treballar-los i redactar-los i l'últim l'últim any és l'execució física. No? Aquest mandat, a més, tenim molta activitat al carrer perquè estem fent molta inversió. S'ha de pensar que entre la inversió directa que ha fet l'Ajuntament amb els seus recursos, la inversió, obres que s'estan fent conjuntament amb altres administracions i obres que assumeixen directament algunes altres administracions de forma directa en la seva globalitat, en la seva totalitat.
0: També hi tenen lloc al web el projecte del nou CAP, la nova xarxa de carrils bici, el pla d'asfaltat, la millora de voreres, parlem també de plantació d'arbres, nous aparcaments, refugis climàtics i diverses intervencions a parcs, passarel·les, instal·lacions esportives i espais de convivència. L'espai web també inclou un mapa interactiu, està ubicat al final justament d'aquesta pàgina, que permet localitzar de manera fàcil, de manera molt visual, les diferents actuacions sobre el territori i consultar en quin punt de la ciutat s'estan portant a terme. D'aquesta manera, la ciutadania pot tenir una visió més clara i ordenada de les obres i millores que afecten el seu entorn més proper. L'alcalde Manu Reyes explicava que aquesta eina respon a les consultes de molts veïns i veïnes que volen conèixer quines actuacions s'estan duent a terme a la ciutat. Amb aquesta nova secció, aquest nou espai web que s'implementava ara ja fa uns mesos, però que s'ha anat millorant i ara ja inclou, com dèiem, una cinquantena de fitxes, l'Ajuntament vol facilitar l'accés a la informació municipal i fer més visible l'evolució dels projectes que formen part de l'acció de govern a Castelldefels.
3: Castelldefels desperta. Atención, amantes de la magia.
4: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
3: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
4: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
3: No te lo puedes perder. Castelldefels Desperta.

0: Connectem ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer la previsió del dia d'avui.
1: Hola, bon dia. Iniciem el repàs al temps en aquesta jornada de dimarts marcada per la revetlla de Sant Joan, encara per la temperatura que serà molt alta, malgrat que ja es nota a primera hora del matí que en molts punts del territori o ha variat poc o fins i tot ha baixat una mica. Malgrat tot, encara amb temperatura mínima avui que ha estat per sobre dels 20 graus en molts indrets de Catalunya amb una nit de nou tropical pràcticament arreu. D'altra banda, parlarem de màxima que de nou avui s'enfilarà per sobre dels 38 i 39 graus centígrads, faran els 40 i 41 a punts de ponent, on es manté l'avís per temperatura màxima extrema amb una probabilitat molt alta. De nou, de cara a demà parlarem encara d'avís, però ja amb una probabilitat més baixa, i de cara a demà Sant Joan sí que parlaríem ja d'una jornada on donarem per finalitzada aquesta onada de calor. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia!

0: Castelldefels Desperta.
1: Aprofitem aquesta previsió del Servei Meteorològic de Catalunya per fer un repàs també a les recomanacions, les consideracions que cal tenir en compte davant d'aquestes situacions d'altes temperatures. Recordem, com ens estaven explicant també des de Servei Meteorològic, l'avís, l'alerta per calor extrema era fins a les 8 del matí. Aquí a Castelldefels, Protecció Civil l'havia activat fins a les 8 del matí. Estem pendents de si hi ha alguna novetat al llarg d'aquestes hores del Desperta. Estarem en contacte amb Protecció Civil per informar si es produís algun canvi sobre aquesta alerta, també sobre la prealerta per risc d'incendis forestals i sobre l'avís que teníem ahir en marxa per als nivells d'ozó troposfèric. En principi, totes aquestes alerta per risc de calor intensa, prealerta per risc elevat d'incendi i la situació de risc per nivells d'ozó troposfèric estaven actives fins a les 8 del matí i seguirem pendents, però igualment, tenint en compte que es preveu que les altes temperatures s'estenguin encara no tan elevades com amb la primera onada de calor que ja hem viscut aquest preestiu, amb aquests dies de finals de juny, però igualment hem de tenir en compte unes temperatures altes que on especialment al migdia i tarda fa molta calor, amb nits també caloroses, possibles episodis de xafogor i el risc que poden suposar per la salut, sobretot en persones vulnerables. Ahir parlàvem amb Protecció Civil i aprofitem per fer un recordatori sobre els aspectes que s'han de considerar davant d'aquestes situacions.
2: Doncs principalment en les hores de més sol, que seria, pues, nosaltres tenim la franja horària de perill, és de 8 d'aquest matí, és a dir, que ja portem 50 i pico minuts, fins a les 8 de la tarda, no? Que continua, que és el període diurn en què fa més sol. Però, bueno, també ho sé una mica en funció de la sensació tèrmica de cada moment, no? Es recomana, per suposat, pues, intentar evitar durant el dia d'avui, aquests dies que faci més calor, fer esports a l'aire lliure o activitats a l'aire lliure, sempre que no siguin en un context, pues, que pugui ser, per exemple, una piscina, això sí, no? Perquè això és un refugi climàtic, no? Però en especial durant aquestes hores.
1: Recordem també el que explicàvem al principi d'aquest Desperta, els refugis climàtics. A Castelldefels comptem amb 7 refugis habilitats per oferir espais de protecció davant les altes temperatures. 2 són espais exteriors, el Parc del Castell i el Parc de la Muntanyeta, i 5 són equipaments interiors, l'edifici de la República, el Centre Cívic Frederic Mompou i el Centre Cívic Vista Alegre, l'equipament Espai del Mar i també la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
0: Castelldefels Desperta.

0: Ahir finalitzava el procés participatiu del Pla de Barris de Vistalegre i Can Vinader amb la segona sessió oberta a la ciutadania, una trobada que es va dur a terme al Centre Cívic Vistalegre. Si ens vau seguir aquí al Desperta, ja sabeu que al llarg de la segona hora d'ahir vam fer el seguiment, vam connectar, la unitat mòbil es va desplaçar al centre cívic per conèixer de primera mà com s'anava a desenvolupar aquesta segona sessió i les properes passes. El programa de, com a tal, parlem primer, fem un recordatori sobre el programa de subvencions Pla de Barris i Viles de la Generalitat, que representa una oportunitat per impulsar actuacions de millora urbana, social i comunitària a barris amb necessitats específiques. Escoltem a la cap de la Unitat de Participació Ciutadana, Àngela Rubí, que ens explicava què és aquesta subvenció de la Generalitat.
1: Aquest és un programa de la Generalitat de regeneració urbana i territorial en els barris de major vulnerabilitat, que el que pretén és reduir les desigualtats socials i territorials i, per tant, està contemplat en tres principals eixos, que és el de l'urbanisme, la sostenibilitat i la cohesió comunitària. L'import que nosaltres presentem en aquesta candidatura són 25 milions d'euros amb un 50% de cofinançament i, per tant, és una gran oportunitat financera en aquest sentit, però sobretot per poder treballar diferents dificultats que teníem en el territori, concretament de Vistalegre, encara que l'acompanya una part de Can Vinader, per al tema de la seva ubicació territorial, de l'accessibilitat del barri, de la seva mobilitat, que és el que principalment té una afectació en el veïnat.
0: En el cas de Castelldefels, el projecte, la candidatura, s'ha centrat en els barris de Vistalegre i Can Vinader amb l'objectiu de definir propostes que permetin millorar la qualitat de vida del veïnat i reduir desigualtats. Ahir, des de l'àrea de participació ciutadana, ens explicaven que avui és el darrer dia si es volen aportar propostes per part de la ciutadania a través de la plataforma Participa 311. Teniu l'enllaç a la notícia web de castelldefels.org. Posteriorment, ja serà el moment de recollir totes les propostes des de l'àrea de participació ciutadana. Dana acaba de configurar la candidatura que han de presentar abans del 17 de juliol a la Generalitat.
2: Castelldefels Desperta.

0: a peu de carrer.
1: Ara marxem fins a la platja de Castelldefels, on tenim desplegada la nostra unitat mòbil de la ràdio. Durant aquests mesos d'estiu, la policia local reforça la seva presència al litoral amb un dispositiu especial per garantir la seguretat, la convivència i l'assistència a les persones usuàries d'un espai que cada any rep prop de 2 milions de visitants. I ho fem, aquesta connexió de la unitat mòbil, en un moment especialment destacat per al cos policial. Els darrers dies, la policia local de Castelldefels ha estat protagonista d'un reportatge publicat per El Periódico que ha seleccionat aquesta policia, aquest cos de seguretat local, com una de les 3 policies locals de Catalunya destacades pel seu lideratge en innovació i modernització dels serveis de seguretat pública. El reportatge posava el focus especialment a la unitat de platges, considerada un model que combina proximitat, prevenció i tecnologia per garantir la seguretat al nostre litoral. Per parlar de tot plegat, tenim el mòdul de la policia local al Passeig Marítim, en carrer Nou, la nostra companya Patricia Bazaga. Patricia, bon dia. On sou exactament? Amb qui ens acompanyeu?
2: Molt bon dia. Doncs ens trobem al mòdul de la policia local, un dels punts neuràlgics del dispositiu de seguretat de les platges durant l'estiu, i ens acompanya Leo Piqué, el sotinspector de la policia local de Castelldefels i referent de la unitat de platges. Molt bon dia, Leo, i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Fa poques setmanes que ha començat la temporada alta de platges. Què implica exactament aquest canvi pel servei de policia local?
3: Doncs, bueno, aquest any, per les temperatures força elevades, ja fa un temps que pràcticament estem en temporada alta de platja. Nosaltres, des de la policia local, la platja és un dels de les unitats més importants, perquè d'alguna forma hem de donar cobertura a un munt de visitants que tenim cada cap de setmana, i sobretot perquè hem de ser capaços de garantir que aquesta gent que ens visita, tant d'aquí, del municipi, com de fora, puguin gaudir de la nostra platja, del nostre municipi, amb seguretat, tranquil·litat i unes condicions de civisme adequades.
2: I aquest estiu la unitat compta amb 8 agents i 2 comandaments. Com s'organitza aquest dispositiu especial i quina cobertura ofereix al llarg dels 5 quilòmetres de litoral?
3: Doncs, com bé dius, disposem de 8 efectius exclusius per la platja. Amb això vull aclarar també de que al final la platja és amb més moviment tenim a Castelldefels qualsevol cap de setmana, i no vull dir res avui, per exemple, que estem en vespres de revetlla, i qualsevol patrulla, avui ja tenim patrulles destinades de servei ordinari a la platja, però sí que, com tu bé dius, 8 efectius estan exclusivament per la platja, és a dir, la seva feina és donar cobertura a aquest servei, a aquests 5 quilòmetres de platja, tot el que sigui garantir la seguretat i doncs, oferir un bon servei. A la vegada aquests 8 agents els coordinem un sergent i jo mateix, i som els que, a part del que és la prefectura, no? Indicacions des de dalt de la prefectura, i som els que marquem una mica les línies de treball d'aquests agents i els que donem cobertura en tots els sentits.
2: Sovint pensem en vigilància, però la vostra feina va molt més enllà. Quines són les actuacions que realitzeu amb més freqüència durant una jornada habitual aquí a la platja?
3: Doncs mira, tinc que destacar que, per sort, les funcions de la platja, les actuacions més freqüents, doncs no són de furs, ni robatoris, ni baralles, vull dir, en tenim alguna, però és de destacar que el que més treballem ara mateix és tema d'entrada d'animals a la platja, a la sorra, que no ho tenim, està prohibit encara mateix. Després també el tema de civisme, el tema de circulació també amb bicicleta pel passeig marítim, que no disposem del carril, i d'alguna forma doncs, hi ha gent que circula pel passeig marítim, i quan hi ha molta densitat de vianants, doncs és perillós. I tot el que són atencions, no? Doncs, persones que estan indisposades, detectar també deficiències a el que és l'infraestructura de la platja, que és molt important, i en definitiva oferir seguretat, perquè la simple presència de patrulles, de parelles per la platja, el tomant, evidentment, lluitar contra el tomant a la mesura del possible en horari de treball, i tot el que serien facilitar, doncs, donar una seguretat i una tranquil·litat als visitants de la platja, que és el que es preocupa, en definitiva.
2: La ciutat rep cada any, de fet, prop de 2 milions de visitants. Quins reptes representa gestionar la seguretat d'un espai amb una afluència tan elevada com la nostra?
3: Doncs mira, la dada és significativa, perquè quan parlem de 2 milions de persones, doncs de vegades ens costa fer-nos una mica la idea, no? Però a més jo vull destacar que no són 2 milions de persones, sinó que són 2 milions de persones que venen a gaudir, venen d'oci. En la qual cosa la problemàtica quasi sempre s'incrementa. No és el mateix tenir 2 milions de persones que van al seu lloc de treball cada dia o van a fer esport o a la seva activitat, que venir 2 milions de persones amb una situació de temperatures de, com aquells dies estem patint, de 35, quasi de 40 graus, i que tothom vol gaudir, tothom està de festa i de més. No? Això provoca que doncs, bueno, el coincidir tots en el mateix lloc i a la mateixa hora pues, provoca algunes friccions que són el que intentem solucionar i minimitzar d'alguna forma per tal de que no ningú tingui problemes a la nostra platja i més ho estem aconseguint. La veritat és que estem orgullosos.
2: Ja s'ha publicat un reportatge que destaca la vostra unitat de platges. Què penses que fa que aquest model sigui referent dins de les policies locals de Catalunya?
3: Nosaltres, com a, si alguna vegada veniu a la nostra prefectura, veniu per allà, tenim fotos històriques, no? I ja n'hi ha fotos dels anys 70, no? amb la unitat de platges, no? Amb sandàlies, amb una roba bueno, que avui dia ens sobta i d'alguna forma ens fa riure. No? Però bé, amb això vull dir que Castelldefels sempre hem sigut una platja molt important a l'àrea metropolitana i sempre històricament hi ha hagut una història de treball a la platja, de donar vigilància, de donar seguretat. Nosaltres, tot aquest històric que portem, d'experiència que tenim i del que fem al final és aplicar-ho per millorar i per facilitar, avui dia ho estem implementant també en el que és la tecnologia, no? En el que intentem és d'alguna forma disposem de drons també per si cal fer algun tipus d'actuació, algun tipus de valoració, i ara s'està preparant tot un desplegament de càmeres que és el que tenen que fer és d'alguna forma donar-nos més seguretat i doncs, donant-nos més dades també sobre la platja. En definitiva, se tracta d'aplicar la tecnologia actual als models tradicionals. D'aquesta forma, amb els dos sistemes, el model tradicional seria el típic guàrdia que te pots trobar a la platja i li pots demanar ajuda, i aquesta persona doncs, té un tracte personal i proper amb el ciutadà, amb el banyista o el visitant, i d'altra banda és saber aplicar la tecnologia, les eines que tenim avui dia, per saber, per exemple, doncs, la densitat de visitants o per saber si se perd un crio o n'hi ha algun incident, poder treballar amb aquestes dades i poder fer gestió adient de dades per facilitar i resoldre problemes.
2: Aquesta aposta tecnològica que comenta realment és un valor afegit, però la proximitat continua sent una de les característiques principals de la unitat. Podries explicar quin valor té aquest contacte directe amb la ciutadania?
3: Per nosaltres és molt important aquest contacte i aquesta confiança que té que tenir aquest vincle que té que establir el policia de platja, perquè al final els policies de platja patrullem encara de diferents formes. Se va amb quad per la sorra, per donar seguretat a lo que és la banda de la sorra. Se patrulla també, disposem d'un buggy també que és apte per anar per sorra pel passeig i també caminant, el típic guàrdia de barri més o menys, però en aquest cas a la platja, que va caminant i qualsevol persona pot aturar per preguntar-li, demanar informació sobre algun lloc on anar o alguna estructura del municipi o alguna cosa interessant o per demanar-li ajut pel que sigui. No? És a dir, intentem combinar tots els sistemes per arribar al màxim número possible de visitants i sobretot facilitar-los i ajudar-los a gestionar doncs, que la seva estància al nostre municipi sigui el més segura possible i que ningú marxi amb un mal sabor de boca de Castelldefels, com pot ser que li furtin la roba o que li prenguin alguna cosa, que això sí que ens preocupa. Però en general no podem perdre mai de vista el model de proximitat, que és el que distingueix a les policies locals d'altres policies.
2: En aquest model de proximitat destacaves doncs, l'ús d'adequat per fer aquest repàs, aquesta mobilitat. Com diries que ha evolucionat la manera de treballar a la platja?
3: Mira, és que portem molts anys en aquesta policia i fèiem platja, que pràcticament som tots els veterans. Històricament la patrulla de platja la fèiem caminant, és a dir, fèiem 4 hores caminant per la sorra i això suposava un desgast molt important a nivell personal perquè era cada tarda o cada matí havies de fer la teva ruta per la platja. Clar, situem-nos una mica amb la temperatura de les 4, les 5, les 6 de la tarda caminant per la sorra i fer 3, 4, 5 quilòmetres, no? Aquest era el model clàssic, era un model que tenia avantatges, que era molt proper, no? Vull dir, la gent ens aturava, la gent parlava, però evidentment, com t'he dit abans, hem d'anar evolucionant amb els temps i posteriorment ja van aparèixer squats, va ser una eina molt efectiva i el model va evolucionar mixta, era a dir, hi havia policies caminant i policies on quad. I avui dia, doncs, ja amb la tecnologia que disposem i de més, tot i que també entrem cada dia, doncs, sobretot els guàrdies, els agents de platja, ja se'ls marquen com a indicacions, sobretot col·laborar molt amb proactiva, amb els socorristes, amb la gent d'infraestructura, les guinguetes, la biblioteca. És a dir, intentem interactuar amb tots els actors que hi ha a la platja. És l'única forma de treballar d'una forma coherent, eficaç i sobretot amb molta informació. Això és el que es preocupa, intentem sempre. I d'alguna forma doncs, anem amb aquest model mixte de tecnologia i encara doncs, anar caminant i aquesta, no perdre una mica l'esperit de la policia de barri, o sigui, de platges de proximitat.
2: I per acabar aquesta primera part, quin missatge o quines recomanacions faries als usuaris perquè puguin gaudir de la platja amb seguretat aquest estiu?
3: Poder no estar bé que ho digui jo com a responsable de platges, però Castelldefels és una platja molt segura. Per exemple, aquest any no tenim constància, per sort, i ho dic, bueno, espero no tenir que canviar d'opinió la propera setmana, de que haguen hagut furts de roba, de material que els banyistes tinguin. No? Això es preocupa moltíssim. El que volem és que el banyista estigui atent, perquè és inevitable que apareguin gent doncs, no desitjada, que es dediquin a furtar. Insisteixo, és un tema que es preocupa molt, que ara per ara pugui dir, que és minoritari, que no hem tingut cap cas encara, que ho treballem molt intensament, fins i tot també amb efectius de paisà, per tal d'intentar localitzar aquests furtadors que el que se dediquen és anar al despiste i intentar prendre les pertenències del banyista. Això provoca un dany molt important a la persona que li prenguin alguna cosa. Això és el que intentem, és avisar d'estar una mica atent a les pertenències, de no deixar res visible, no? Vull dir, quatre nocions de seguretat bàsiques que hem de tenir tots i doncs estar una mica pendent del que puguem tenir. Tot i que insisteixo de que ara per ara som una platja molt segura. I després també, i aprofito aquest micròfons, per remarcar una mica la importància de fer complir les recomanacions de bany. És a dir, aquests dies estem patint una sèrie d'ofegaments a Catalunya, a nivell de l'Estat també estem amb les dades alarmants i hem de començar a tenir una miqueta de cura en fer cas a les advertències. Què vull dir? Si tenim una bandera groga, en teoria no se pot banyar, s'aconsellen que està prohibit el bany i si està vermella està totalment prohibit. Si som capaços de complir quatre nocions d'aquest tipus i no menyspreuar el risc, que és el que passa moltes vegades, si comencem a analitzar, jo estic mirant dades d'aquests últims accidents que han hagut lamentables, no? Per exemple a Tarragona, aquells tres nens adolescents que han mort, i n'hi havia una bandera de prohibició de bany, no? Per exemple. I que sempre darrere d'un accident greu n'hi ha algun advertiment o n'hi ha algun tipus d'avís de que no se pot dur a terme aquesta activitat. Com per exemple també el tema d'activitat d'esports aquàtics, no? Vull dir, n'hi ha dies que pel vent, pels temporals, es prohibeix fer surf o fer caissurf, el que sigui, i sobretot demanem de la policia que se tingui en compte que això no són avisos capritxosos, que no són que avui no me puedo bañar, doncs no se pot banyar i hem de ser una mica seriosos i al final intentar fer cas a aquests advertiments i no posar en risc també la seva pròpia la vida d'ells i la pròpia dels serveis de salvament que de vegades tenen que arriscar per poder salvar aquestes persones.
2: Consideracions molt importants realment per gaudir de la platja d'aquest estiu. Moltes gràcies, Leo, per tot el que ens ha explicat sobre el dispositiu que combina proximitat, prevenció i tecnologia al servei de ciutadania. I per acabar, tornem als estudis perquè la nostra companya, l'Estefania, que ens està escoltant ara mateix, segur que té alguna pregunta més. Estefania, digues, t'escoltem.
1: Moltes gràcies, Patrícia. Doncs sí, Leo, estava escoltant aquesta entrevista i em sorgeixen un parell de qüestions més. Per una banda, et volia preguntar, perquè aquest és un tema recurrent, quan hem anat parlant amb tu aquí des de Ràdio Castelldefels, parlem d'aquesta feina policial que moltes vegades no es veu, aquesta tasca preventiva que hi ha darrere. I per tant, jo em preguntava, quan una jornada acaba sense incidents importants, podem dir que és precisament perquè aquesta feina de prevenció que hi ha darrere, aquesta feina que moltes vegades queda invisible, ha funcionat?
3: Doncs sí, Estefania, en aquest cas... La funció més important de la policia és la prevenció. Si som capaços d'acabar un servei sense cap incident, és evident de que una part important de que això hagi sigut així ha estat que ha hagut una prevenció important. A ningú se'ns escapa que si anem a una platja on els amics de lo ajeno o la gent imprudent o la gent temerària veuen molta policia, molta molta seguretat, és molt probable que alguns comportaments que farien no ho faran. De tal forma que és evident també que quan en un lloc doncs algun furtador, alguna persona que intente fer alguna malifeta veu presència policial, doncs evidentment aquesta prevenció funciona. Nosaltres, el dia que... Has posat un exemple molt, molt característic. És que avui no hi ha hagut res. Hòstia, doncs anem bé, és una bona senyal. No? Tant de bo mai n'hi hagi res. Perquè de vegades això demostra que s'està fent un bon treball. És molt probable que si no tinguéssim la presència policial passaria molta més cosa. Això quasi, a ben segur, seria així.
1: Uh-huh. I l'altra pregunta que et volia fer, òbviament, havia de ser sobre aquesta vigília de Sant Joan, una de les nits amb més afluència de persones al nostre litoral i on també, òbviament, hi ha preparat des de policia local un dispositiu especial. Com l'heu planificat, aquest desplegament, i quines recomanacions feu a la ciutadania per aquesta revetlla?
3: Doncs mira, Estefania, t'agraeixo aquesta pregunta, perquè justament estàvem parlant aquí i abans dius, quina tranquil·litat n'hi ha a la platja. Estàvem aquí els que estem en contra del que passarà aquesta nit. Doncs mira, la nit de Sant Joan és la nit més complicada per la policia local de Castelldefels de tot l'any, més que les festes majors, més que la festa del mar, més que Cap d'Any, és la nit més complicada i el dispositiu que tenim és a màxims. És a dir, intentem, en la línia de prevendre, intentem...

0: diferents, on va més la gent, doncs, avingudes Banys, plaça Palmeres, llocs que més o menys s'acumularà molt de personal, amb ganes de festa, i de vegades doncs, és inevitable que sorgeixi algun incident. Jo aprofito per els vostres micròfons per recordar que està totalment prohibit fer fogueres a la platja. No se poden fer fogueres a la platja Castelldefels. També aprofito perquè ens està arribant alguna notícia de convocatòries de macrofestes a la platja totalment il·legals, o sigui, aquestes festes són totalment il·legals i ens estan arribant a través de xarxes socials de que algunes persones estan fent convocatòries molt importants al nostre municipi, i la policia local estarem escombrant tota la platja per tal d'evitar que aquestes festes se puguin dur a terme. I si algú té intenció d'anar a alguna festa d'aquestes, els aconsellem que no vagin, perquè poden tenir problemes. Vull dir, pot acabar amb una sanció i, evidentment, anul·lant la festa. O sigui, demanem, des de vostres micròfons, demanem màxima sensibilitat, que la gent gaudeixi, màxim civisme, i sobretot que tinguem una revetlla segura i en pau, i que no tinguem accidents ni fets complicats per la ciutadania i per la policia.
1: Uh-huh. A més, aquests darrers dies, des de l'Instagram, el perfil oficial que teniu de policia local, s'ha parlat sobre el reforç d'aquest dispositiu de vigilància que ens explicaves, Leo, un reforç específic a l'entorn de la plaça de les Palmeres. Hem de recordar que això és una mesura directa, no?, cap als incidents que vam viure l'any passat.
0: Sí, a veure, els dispositius policials se tenen que desenvolupar, vull dir, els recursos són limitats i tenen que buscar sempre la màxima eficiència d'aquests recursos. Aleshores, hem de fer-los servir en aquells llocs on tenim probabilitat o tenim la idea de que poden sorgir problemes. Problemes poden sorgir en qualsevol lloc. Va haver-hi alguns anys, per exemple, que el dispositiu més important el tenim a la platja i els problemes més greus es van sorgir al castell. No? Vull dir que ningú pensava que el castell fos un lloc complicat, doncs fa 3 o 4 anys els problemes més greus no van ser a la platja, van ser al castell. En base a les dades que tenim de l'estimació de les últimes festes, de l'última revetlla, doncs la plaça Palmeres, tot i que habitualment era un lloc on no havíem tingut cap problema, que anava la gent, moltes famílies amb cadires i taules i sopaven allà i tal, i era un lloc molt familiar, doncs l'any passat, malauradament, vam tenir dos incidents greus, incident de llançament de botelles, algun ferit. Tinc que destacar que era gent molt jove, gent de 16-17 anys, moltes vegades sota els efectes d'alcohol, una mica descontrolat, i aquest any intentarem que aquest punt no se converteixi en un punt negre on tinguem que actuar amb efectius d'ordre públic per dissoldre aquesta concentració que va passar l'any passat. L'any passat no va passar res greu, va estar a punt de passar, però aquest any, en base a les dades que treballem i en base als estudis que fem, hem considerat que la plaça de les Palmeres pot ser un lloc de concentració, i aprofito el vostre micròfon una vegada més per dir a la gent que pensi anar allà, doncs que vagi, però vagi amb intenció de gaudir de la revetlla i no a fer un macrobotellón, perquè actuarem en contundència.
1: Uh-huh. I ara que mencionaves l'alcohol, també és un altre dels reforços que fareu aquesta nit, els controls d'alcoholèmia per prevenir accidents de trànsit.
0: Sí, el dispositiu, ja comencem fent el que diem la rebuda, en la qual consisteix en els punts, les vies més importants d'entrada a la nostra platja, doncs ja se fan controls preventius de cara doncs, a que no n'hi hagi ja gent que ens arribi amb unes condicions de consum d'alcohol o substàncies que no siguin adients, i també fer controls de que no puguin dur doncs, alguna arma blanca o alguna cosa que sigui un risc per a la resta de la ciutadania. Això és el començament. Després fem controls també de drogues, disposem d'un gos que estarà, ho diem, d'un servei caní, que el fem servir per detectar estupefaents, i després són controls d'alcoholèmia molt habituals per tal de dissuadir que, sobretot, la gent que condueixi no begui i no posi en risc la seva vida i la de la resta de ciutadans.
1: Uh-huh. Doncs Leo Piqué, sotsinspector de la Policia Local de Castelldefels i referent de la unitat de platges, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per ajudar-nos a conèixer una mica millor aquesta feina que desenvolupeu des de la Policia Local de Castelldefels, específicament al nostre litoral, i que desenvolupeu cada estiu, a més de les prèvies que ja també ens mencionaves, amb aquest avançament de les temperatures cada vegada ja més avançades, com deia. I es tracta d'un dispositiu, com ens deies, que combina proximitat, prevenció, assistència a la ciutadania i noves tecnologies per garantir la seguretat en aquest espai que cada any rep tantes visites, 2 milions de visites al llarg de l'estiu. Doncs moltes gràcies, Leo Piqué, i també que vagi molt bé aquesta nit de Sant Joan, on ja hem vist que sorgirà molta feina.
0: Gràcies a vosaltres per donar veu a la policia local, i tant de bo demà pel matí i amb aquestes hores tinguem l'entorn que tenim ara mateix, que està supertranquil, superfresquet aquí sota

0: d'un pi i que no tinguem que estar parlant d'incidents.
1: Efectivament, el que estàvem dient, Leo, que esperem que la jornada acabi sense incidents i això vulgui dir que tota la tasca preventiva i la tasca que estareu duent a terme al llarg d'aquesta nit ha funcionat de manera excel·lent i res més a afegir, desitjar-vos això molt bona revetlla i seguirem pendents de les següents notícies ja el dijous, des d'aquí, des del Desperta, per conèixer l'informe posterior que fareu des de Policia Local. Gràcies, Leo, i gràcies també, Patricia Bazaga, per acostar-nos amb aquesta unitat mòbil al mòdul de la Policia Local a la platja.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, retornem la connexió.
3: Castelldefels Desperta. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
4: Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis. Castelldefels Desperta. A la White. Oportunitats i economia local.
1: Doncs ara és moment d'aquesta secció amb la Guaita. Ho fem amb connexió telefònica amb el cap de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament, Santi Amaro. Bon dia, Santi.
7: Hola, molt bon dia.
1: Doncs ara ja arriba l'estiu. Encara des de la Guaita oferiu també calendari d'opcions formatives per aquests dies?
7: Bueno, la veritat és que entrem ja en període vacacional o prevacacional i ja ara tenim menys activitat formativa. Sí que m'agradaria destacar que tenim el dia 3 de juliol, tenim una càpsula formativa que farem al Logic, al CEIC on Startup, a l'espai que tenim allà per jutjar startups i empreses, que està a la Rambla Can Rabadà. El 3 de juliol, com deia, tenim una càpsula que té a veure amb la intel·ligència artificial. És una càpsula formativa que es diu Prepara la teva empresa per al nou reglament europeu sobre la intel·ligència artificial i l'impartirà un empresari de la ciutat que és expert en intel·ligència artificial i que ens informa de que, bueno, que hi ha una nova normativa que està regulant la Unió Europea i que marca, diguem, un abans i un després en la forma en com les, sobretot les empreses, han d'implementar aquesta tecnologia. Perquè és una normativa que afecta sobretot el tema de les dades personals, de la prevenció sobre el tractament d'aquestes dades i que sembla que és important. Aleshores, totes aquelles empreses que, pimes, autònoms, etc., que tinguin interès, doncs el fem el proper dia 3 de juliol, al Coworking on Startup, a la Ronda Can Rabadà número 2 de Castelldefels, i és una càpsula que dura 3 hores, està entre les 9:30 i 12:30. Recomano a qui estigui utilitzant aquesta eina d'una forma bastant intensiva perquè aquesta normativa l'han de conèixer per poder-la seguir aplicant sense incomplir cap norma.
1: Aquesta formació, aquesta càpsula, entra dins dels cicles d'emprenedoria que ara arriben ja a la finalització del que és el segon cicle, no? amb aquesta càpsula del 3 de juliol, i ja haurem d'esperar al setembre perquè es reprenguin els cicles, entenc.
7: Sí, al setembre comencem una altra vegada amb l'activitat formativa i tindrem cursos de tota mena. Manipulació d'aliments, per exemple, que és un dels cursos que més èxit té, sobretot entre les persones que treballen en el sector de l'hostaleria, perquè és necessari per poder treballar dins de qualsevol àmbit del sector de l'hostaleria. Cursos d'informàtica, Word, de temes de negoci, model Canvas, etc. Però això ja comença el dia 14 de setembre. El que sí que fem una mica com a tancament, no és una formació, però sí que tenim previst per totes les empreses, encara no hem començat a fer la difusió, però sí que tenim previst pel dia 9 de juliol, el que anomenem un Networking Day. És un dia per fer, diguem, connexions entre les empreses, per fer relacions client-proveïdor. I obrirem en breu el període de preinscripció. La idea és que el dia 9 de juliol el CIECON Startup dedicar un parell o tres d'hores perquè les empreses puguin fer negocis, entre cometes. Normalment fem una o dues activitats d'aquest tipus durant l'any. Ara, el mes de juliol com a tancament abans de vacances, ha semblat una bona data. Serà el dia 9 de juliol al CIECON Startup.
1: I ara que mencionaves tancament i deies Networking Day, he recordat el Demo Day, que això formava part també d'un dels programes que teniu en actiu, i si no recordo malament, també arribarà ara al mes de juliol, aquest dia de Demo Day.
7: Sí, mira, el Demo Day el fem el dia 14 de juliol. El Demo Day el faran les persones que tenen algun projecte dintre de l'acceleradora de l'ONA Startup. Ara acaben, han estat 6 mesos preparant-se, convertint el seu projecte, la seva idea empresarial en un projecte empresarial, elaboren un document, un business plan, i el dia 14 vindran inversors i escoltaran un speech de cadascuna d'aquests projectes. Finalment seran 28 els projectes que es presentaran en el Demo Day, i la intenció és que les persones que vinguin els hi cridi l'atenció i algun d'ells pugui apostar econòmicament per algun d'ells. És una qüestió difícil perquè aquests projectes estan encara en una fase bastant de llavor, és una fase bastant preliminar i encara no és molt atractiu per al sector financer, per als inversors, però sí que sí que és un bon moment perquè aquestes persones que s'hi dediquen normalment a invertir diners en empreses que estan començant, com a mínim les tinguin localitzades. I en un futur pròxim, quan els hi fem un seguiment més intensiu, puguin tornar a venir i tornar a presentar el projecte un cop ja estigui a punt de facturar i guanyar diners. Això ho fem el dia 14. El dia 14 de juliol, també al CIEC on Startup.
1: Doncs sona com el tancament perfecte també per a aquest programa, aquesta acceleradora ONA Startup, que recordem, aquesta és la primera edició que va superar totes les previsions, les expectatives, i de fet esteu acabant de preparar el que serà la segona edició, que tornarà al CIEC de Castelldefels, si no recordo malament, el 15 de setembre.
7: Molt bé, sí. El dia 15 de setembre comencem la segona edició d'aquesta acceleradora. Està oberta el període de presentació de candidatures. De fet, el mantenim obert fins al dia 31 d'agost. De moment tenim 25 candidatures i entre el dia 31 i el dia 10 de setembre, el dia 31 d'agost i el dia 10 de setembre, el que farem serà seure per seleccionar en principi els 15 candidats o els 15 projectes que entraran en aquesta segona edició, que, com molt bé tu dius, començarem el dia 15 de setembre amb un programa, amb un acte similar al que vam fer amb la primera edició.
1: Perfecte, Santi. Doncs em sembla que amb això ja hem fet un bon repàs de tota l'agenda de dates clau que estan per arribar. No sé si ens hem deixat alguna coseta, si no passaria a un altre tema que et vull preguntar.
7: No, en principi jo crec que de temes importants volia destacar, doncs, això, sobretot el Networking Day, el Demo Day, i recordar a la gent que ens estigui escoltant, que tingui alguna dia empresarial, que encara pot presentar-se a la segona edició de l'acceleradora.
1: Perfecte. Doncs jo el que et volia preguntar és que fa pocs dies, el dimarts 16 i el dimecres 17 de juny, o sigui, estem parlant de fa just una setmana, estàveu desenvolupant al castell el que ha estat el primer fòrum d'ocupació, el World Cup Castelldefels, i et volia demanar una mica de balanç final.
7: Doncs mira, la veritat és que estem molt contents. Ha sigut tot un èxit, eh? Ha vingut moltíssima gent. Al final hem tingut exactament 450 inscripcions, de les quals 250 han sigut acceptades per les empreses. Que d'empreses n'hi havia 32 empreses. O sigui, han hagut 450 persones que s'han apuntat a ofertes i aquestes empreses que emitien aquestes ofertes, doncs han acceptat a 250 perquè estaven dintre de lo que estaven demanant. Val? Han hagut 200 candidatures que han sigut rebutjades, 250 incloses. A assistents que hagin vingut a algun tipus d'activitat, doncs han vingut 200 persones. I hem publicat 106 ofertes en total. És a dir que entre els dos dies, jo crec que ha sigut un balanç super, super positiu. La impressió de la gent i la nostra tècnica també molt bona, eh? Havien no sé, elements molt, molt explicables, no? Quan estaves allà, recordo un candidat que va sortir en feina. Era un xicot que treballava en el món de l'hostaleria. Havia treballat sempre en el món de l'hostaleria, ara tenia família i per temes d'horaris i tal, doncs estava una mica cansat i volia canviar de sector. I va sortir d'allà amb una oferta com a conductor. I el tio estava, pues, radiante, ho estava celebrant, no? L'espai Firal, doncs, va participar finalment al Servei d'Ocupació de Catalunya, Cordibaix, ETIF, i un parell de centres de formació més que tenim aquí a la ciutat. Tots ens han dit que la propera vegada que ho fem, que volen repetir, que volen ser-hi, que els ha sigut molt útil per donar-se a conèixer, per captar, doncs, possibles usuaris. I a l'Espai Mirador, que vam tenir tot un conjunt d'activitats, doncs la veritat és que la gent també va sortir super, super satisfeta, eh? Van fer xerrades, taules rodones, les mateixes empreses que van venir a fer entrevistes van fer una taula rodona on explicaven a les persones assistents, que eren candidats a les ofertes, doncs coses pràctiques, veritats i mentides, diguem, sobre els processos de selecció, no? I aleshores els hi recomanaven com s'havien de comportar o quines coses havien de destacar o fer veure quan estaven fent una entrevista, no? I molts d'ells, doncs, destacaven la necessitat que ells, com a reclutadors o com a seleccionadors, tenien d'assegurar-se de que les persones que estaven entrevistant estaven molt motivades, no? I que, per tant, doncs, que en principi, doncs, els temes d'horaris i els temes, pues, això, vinculats més amb els temes higiènics dels llocs de treball, doncs, que en principi es tracten de resoldre en un primer moment, no? Jo crec que va ser una jornada, van ser jornades molt interessants. Allà les persones estaven sentint, diguem, doncs, consells i formacions, continguts, mentre s'esperaven entre entrevista i entrevista. Per tant, la gent que venia allà aprofitava el temps tota l'estona. I, en general, tothom sortia, doncs, amb molta, bueno, doncs, amb una sensació d'haver, en dos dies, haver complimentat un conjunt de, doncs, d'actuacions molt, molt interessants per recercar feina o recercar candidats.
1: Mm-hmm. Santi, de les dades que destacaves, m'agradaria fer-te una consulta sobre aquestes 250 persones acceptades per empreses. Què vol dir que han estat acceptades? Que continuen en el procés, en les diferents fases per acabar aconseguint una plaça, que han quedat també en borsa de treball? Què implica? Perquè entenc que és una d'aquestes dades importants que la ciutadania que ens estigui escoltant vol també entendre millor.
7: Doncs mira, aquestes 250 persones estan en dues situacions. Bé, en tres situacions. La més exitosa és que el d'allà, o sortien ja amb una feina, amb un contracte o amb una feina paraulada, o posteriorment, el dia següent, els dos dies següents, els hi han trucat. Aquells que no els hi han trucat queden en una situació de reclutament, és a dir, aquestes empreses es queden els seus currículums, les seves candidatures per futures ocasions. Totes les empreses que hi eren allà, en general, tenien instruccions de deixar clar una mica la situació en què quedava la gent. Val? O bé descartada, perquè per algun motiu de vegades era autodescarte, hi havia persones que per horari o pel contingut de l'oferta doncs s'autodescartaven perquè no li acabaven d'interessar, o aquelles que sí, doncs quedaven en una situació de, bueno, m'emporto la teva candidatura, el teu currículum i l'entrevista per futures ocasions. Això passava sobretot en empreses, hi havia dos o tres empreses de treball temporal que tenien ofertes en ferm, que les han cobert amb les entrevistes que van fer allà, però que s'han emportat currículums per futures ofertes. Val? És a dir, que totes aquelles persones que han vingut a fer l'entrevista, si no s'han autodescartat, estan en una situació de... en trucaran properament. Mm-hmm. Val?
1: Doncs, Santi, em sembla un altre punt positiu d'aquest World Cup, aquesta feina que vau fer amb les empreses, amb recursos humans que participaven en aquestes entrevistes, que ja al finalitzar el moment d'entrevista deixessin clar i aclaressin a la persona candidata quina era la seva situació, què passaria a partir les següents passes. Perquè crec que aquest és un dels temes recurrents que suposa una queixa per part de les persones que van fent entrevistes i després diuen que des de recursos humans, des de l'empresa amb la que han estat dedicant aquest temps seu per preparar-se a l'entrevista, per estar de la millor manera preparats i preparades, no?, de cara a aquesta entrevista, aquesta fase del procés selectiu, i que després no reben cap feedback, no reben cap missatge de saber exactament què ha passat amb tot plegat.
7: Sí, la veritat és que és una mala praxis, sobretot en una situació de mercat de treball com és l'actual. No? Les empreses que tenen departaments de recursos humans i que treballen bé aquest assumpte saben que, tot i ser rebutjat en un procés de selecció, el fet de ser informat en quina situació estàs genera una actitud positiva. Hi ha persones que han sigut rebutjades d'algunes feines, d'algunes empreses, que m'han explicat que ha sigut un plaer ser rebutjat i que ho tornaran a intentar perquè s'han sentit molt bé atesos durant tot el procés, malgrat el resultat del qual no hagi sigut positiu. No? I sí que continua passant allò de ja te llamaremos i després doncs, no reps cap mena de retorn de la teva dedicació, del temps que has empleat, no? I això és una mala praxis. No? Nosaltres intentem que les empreses que... No sempre ho aconseguim, eh? I de vegades ens passa també com a ajuntament, eh? Que de vegades doncs, vas el dia a dia t'acaba apretant i no dediques temps a una qüestió que és important. No? Però bueno, nosaltres intentem que això passi el mínim possible i els fem recordar a les empreses que això ha de ser així. No? Van haver-hi algunes empreses que van tenir molt d'èxit. Eh? Hi havia algunes que, doncs, no sé, estic de les dades que tenim, doncs, no sé, Consum, Carrefour, Bauhaus, aquestes van entrevistar més de 35 persones, cadascuna d'elles, perquè tenen necessitats de contactar. Hi ha una empresa que es diu Miti, que fan serveis a les empreses en general, de vigilància, de neteja, de consergeria, que també van entrevistar un total de 42 persones. Totes aquestes persones formen part ara de la base de dades d'aquestes empreses i la instrucció que tenen és que siguin trucades en algun moment per cobrir algun lloc de treball.
1: I ara ja, per tancar aquest balanç del primer fòrum d'ocupació, entenc que des de l'àrea de promoció econòmica esteu valorant aquests indicadors claus, unes dades, unes xifres que ens has compartit molt positives. Suposo que arriba aquest període de reflexió, d'avaluar com s'ha desenvolupat, detectar punts forts, punts a millorar i veure si es repetirà aquest fòrum l'any vinent.
7: Doncs sí, la veritat és que estaven fins i tot bueno, fent una valoració general de l'activitat. A l'espai en el que s'ha fet, doncs, també crec que ha encaixat bastant bastant bé. Aquestes actuacions normalment es fan en un dia en un espai més gran. Aquest espai més gran normalment és una instal·lació esportiva. El fet de fer-ho en un castell, en el castell de Castelldefels, doncs jo crec que li dona un punt de valor afegit, tot i que hagis de repartir, diguem, les entrevistes i les empreses en dos dies perquè no hi cap tothom, no? Per tant, sí, estem valorant la possibilitat de tornar-ho a repetir, de fer-ho per l'any vinent i donar-li doncs, certa continuïtat i que ja quedi com un programa habitual de l'àrea de promoció econòmica.
1: Perfecte. Santi Amaro, cap de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta secció setmanal i seguirem en contacte per informar de novetats i tot allò rellevant sobre la Guaita i el nostre servei d'ocupació i promoció econòmica.
7: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia.
7: Adéu, que vagi bé.
8: A la White, oportunitats i economia local.

Castell de Fels desperta. Biblioteca de butxaca.

0: Seguim aquí al Castelldefels Desperta i ara us donem la benvinguda a una nova edició de la nostra secció Biblioteca de Butxaca dins del matinal. Avui fem una edició especial perquè tanquem temporada abans de l'estiu i ho farem parlant d'una proposta que cada vegada guanya més adeptes, als jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castanyo.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu per part de la secció aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles als jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
1: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar, que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca. Però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs, desconnectat, de joc, joc analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de... Moltes vegades ja hem també parlat que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
1: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no?
1: Que efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de jocs viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment ens portes aquests jocs, els tenim tots aquí
1: els
0: a la taula.
1: Aquí, els tenim aquí.
0: Després ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca, i que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
1: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la DI.diva.cat, DIVA amb B alta, que algun cop em van comentar DIVA, no, Diputació de Barcelona, a la DI.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya, amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí a la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autopréstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó a taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com un especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla, o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
1: Doncs mira, farem, com que us he portat una mica tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs, anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé,
1: que ha tingut el premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, fantàstic!
1: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups I el que us deia, que no, és tan, no necessites allò a la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants. Perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castronegro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I bueno, et pot tocar, doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser llop o ser poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs la vident, la caçadora, la nena. Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història, i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm, i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després els poden interferir els diferents altres personatges, i quan us lleveu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí, i llavors, doncs, això, hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació, i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Mm-hmm. Un joc, a més, molt nostàlgic, no? Perquè és el típic, a mi em recorda les cases de colònies, a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casolana, no? De simplement amb uns paperets. Doncs ara tenim aquí les cartes ja directament, i també entenc que amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és la primera recomanació, Hombres Lobo.
1: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Got. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot, doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves, doncs, molt, molt senzilles, sí? Però que això, doncs, està... i has de trobar que la resta del grup, doncs, estigui que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu haz que un jugador repita algo 3 veces, no? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius, ja tinc una prova. Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això, doncs, es crea una mica de tensió entre el grup, doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un bote i haz que un jugador la abra. Però tot això, doncs, al llarg d'això, d'una jornada, d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
1: Sí, doncs, o sigui, l'has de... hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-les. Sí?
0: Clar, enxampat seria el contrari, no? Si se n'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, no és un enxampat. Vale.
1: Exacte, llavors hauries d'invalidar aquesta prova. Quan tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això ja, les variants que vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Got.
1: Don't Get Got. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fan la 15a edició, un festival de jocs de taula, vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles. Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el Top 10, Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Però fem-ho.
0: Això passa molt, eh? Que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat. I al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal, exacte. I és el moment que dius, ah, vale, ara ja sí.
1: Exacte, doncs aquest està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta... Bueno, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza i anul·lar l'altra, sinó que hem d'aconseguir complir aquesta missió conjunta. Sí?
0: Amb això molts es baixen, ell, del vaixell allà, perquè a la gent li agrada molt competir.
1: Li agrada competir. Doncs això, cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició, sí? I per ordenar de menys a més, amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar, sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius, sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors seria, si de 5 ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè però clar, hi ha varietat, després acabes doncs, fent invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es generen unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
0: Molt bé, molt bé. També interessant.
1: I aquest és el top 10.
0: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. Anem a parlar de la quarta.
1: Vale, ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan 2 equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió, no? El presentador o presentadora dona 4 preguntes en veu alta. I el que has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
0: Vinga.
1: Si et dic, això està en castellà, eh? Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un con piel de cordero.
0: ¿Lobo?
1: Un lobo, vale. Tocar es una canción de Manolo Tena.
0: Madera.
1: Molt
0: no
1: bé.
0: És que la conegui la cançó, però clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
1: I quan no ves un error en ti mismo, però sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
0: La paja.
1: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja i, per últim, les construccions de madera són menys duraderes que les hechas de i mortero. Un objecte així...
0: Ladrillos.
1: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link d'enllaç. Sí?
0: Ah, vale,
1: llavors,
0: perfecte.
1: Llavors, què uneix?
0: M'ho has posat fàcil, també, eh? Les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
1: Efectivament, sí. Hem seleccionat alguna que no ens encallessim aquí. Però llavors seria, què uneix lobo, madera, paja i ladrillos?
0: És ah, clar, amor. És veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, com los tres cerditos.
1: Efectivament.
0: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, toca... bueno, perquè una de les cases era de fusta, també.
1: Exacte,
0: per això.
1: És el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les 4 respostes, o sigui, les 4 pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'hi has de trencar el cap, i això, podeu jugar 3 persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres dues responen i llavors, però això sempre serà també amb nombre d'imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les cartes tenen una lletra per darrere i quan aconsegueixes la paraula Linky, llavors haurà guanyat el joc. Has d'aconseguir...
0: Ah, vale! Ostres, paraula. Un extra, m'agrada. Sí, m'agrada això també. Molt bé, doncs ja tenim la quarta recomanació. Vinga, seguim-vos per a bingo.
1: Avançem-vos per a bingo. Sí, ara us volia portar un joc de cartes, de preguntes i respostes, que és molt senzill, però me l'han agafat en presta.
0: Ostres, han estat més ràpids o ràpides.
1: Però, per contra, han tornat un altre que m'ha agradat molt, llavors us he portat aquest. El de True Stories el podeu investigar. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant curiós. I després tenim aquest, Lletra a Lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta, intentar de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
0: Ah, perfecte.
1: I guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Mm-hmm. Si aneu de viatge en parella o així.
0: Bueno, i un molt útil, justament, així com a incís, estava recordant que ara al juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
1: i
0: vocabulari, o sigui que
1: clar
0: molt interessant.
1: Clar que sí, tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
0: Uh-huh. Ara veig que passes a Hero Realms, aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
1: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat, i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs, i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant... pots anar guanyant doncs, jugades per combatre... Aquest sí que és de no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
0: Això, ens agrada competir.
1: Sí. És un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però... tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Mm-hmm. Així que estupendo per dos parell, per dues persones, per si vas de viatge amb ta germana, ta cosina, la veïna...
0: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques...
1: Sí, per últim, aquest veus que ja és de butxaca a butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill de jugar, però també és desafiant, perquè, clar, jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes, a més, estan protegides, i doncs, consisteix en recol·lectar fruites, sí? Tu has de fer el teu camp de conreu, on has de, doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu, has d'anar doncs produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera, que fàcil aquest joc, que bé. I resulta que vaig mirar les puntuacions, doncs tens un rànquing allò de si ho has fet prou bé o d'eficient o no, necessita millorar. No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
0: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
1: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils d'endur arreu, i també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida, bueno, tenim tots aquests...
0: Ah, ja sé què em dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja sí, ja...
1: I aquests són clars d'anar a l'àrea infantil, però evidentment els podeu agafar doncs, en préstec, encara que tingueu més de 10 anys.
0: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
1: Exacte, sí, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts, doncs recomano que els reserveu.
0: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ai, dels llibres. Ja m'ha jugat la memòria, m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs. I més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran perquè li doneu aquesta visibilitat.
1: Aquesta és la idea, que el conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
0: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
1: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
0: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca?
1: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar
0: doncs
1: junt
0: ja,
1: amb
0: després,
1: el Catan.
0: Acabo el programa al matinal i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
1: Sí. I tenim un que el tenim en la versió júnior, o sigui, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family, aquest m'agrada molt.
0: Vale, doncs si apuntat també.
1: Però aquests també. Ja són un altre volum, que bueno, si feu maleta grossa també us els podeu donar de vacances.
0: Molt bé, amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com deia, més ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre i abans de marxar el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la biblioteca canvia d'horari, té l'horari d'estiu i a més, a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
1: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual i a partir de dilluns canviem a l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, obrim dilluns a la tarda, i les tardes, perdó, de dilluns a dijous, de 4 a 8.30. I els matins de dimarts, dijous i divendres, de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8.30, sí? Fins a 8:45, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
0: Perfecte, clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja. Molt bé, sí. Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels i ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
1: A primera planta, efectivament.
0: Molt bé. Doncs, Carolina, gràcies a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
1: Molt bé, doncs sí, bones jugades i bona revetlla.
0: Igualment, és veritat, bona revetlla.
2: Biblioteca de Butxaca.

0: Molt bé, amb aquest especial de la secció de la biblioteca arribem al final d'aquest Castelldefels Desperta de dimarts 23 de juny. No podem marxar sense fer un darrer recordatori de l'agenda d'aquesta nit amb motiu de la revetlla de Sant Joan. Ja hem estat parlant del que respecta al dispositiu especial per part de la policia local. De fet, si ens heu escoltat al llarg d'aquestes dues horetes, doncs a la primera hora hem fet aquesta connexió amb la unitat mòbil al mòdul de la platja de policia local. Estan ubicats al solar Passeig Marítim amb carrer Nou i hem parlat amb el sotsinspector de policia local en general de tota la feina que desenvolupen al llarg de l'estiu des de la unitat de platges, però també en concret sobre aquest dispositiu i la feina que realitzaran al llarg d'aquesta nit. Us recordem que a la web de l'Ajuntament trobareu tota la informació també sobre aquest dispositiu especial de la revetlla i com a tal sobre el que ens encendrà aquest vespre la revetlla a la ciutat com a actes. Hem de parlar de la flama del Canigó, que arribarà a les 8 del vespre a la plaça de l'Església. Des d'allà farà un recorregut pels carrers de la ciutat en cercavila fins a arribar al Parc de la Muntanyeta. Això serà al voltant de 8:45 de la nit, on continuen al Parc de la Muntanyeta les activitats festives. Estem parlant d'una foguera, d'un ball de diables, hi haurà repartiment de coca i cava, música i sopar. Aquí a la notícia web també ens detallen els horaris concrets. Serà a 9:45 de la nit, quan començarà el concert del grup de músics locals i sopar popular. I a les 11 hi ha prevista una sessió de DJ. I per acabar amb informació sobre la revetlla de Sant Joan, ja hem estat informant també sobre les afectacions al trànsit. Heu de tenir en compte que es talla el trànsit al Passeig Marítim entre les 9, a partir de les 9 d'aquesta nit, i fins demà a les 10 del matí. El tram situat entre el carrer Equador i el passatge de la Penyeta Roja. També hi ha afectacions als ponts de l'avinguda Eucaliptus i Cova Fumada i l'aparcament del carrer Mèxic roman tancat des d'ahir i fins a demà dimecres a les 10 del matí. Atenció també al servei de busos amb diverses afectacions. Es preveu que a partir de les 9 i també fins a les 10 de demà hi haurà afectacions als recorreguts de les línies CF2, la L94, L96 i el Nitbus N16. I pel que respecta al transport públic també hem de parlar d'un reforç per part del servei de Rodalies, un reforç a aquesta revetlla nit i matinada. Renfe adapta i reforça amb dos trens especials perllongant el recorregut d'un altre tren i incrementant la capacitat dels trens. Mesures per facilitar l'arribada i sortida al nostre litoral. I amb això estem més que preparats i preparades per gaudir d'una bona revetlla. Des d'aquí us desitgem que tingueu molt bona nit, sense riscos innecessaris, repasseu les mesures, les recomanacions i només gaudiu d'aquesta nit tan màgica que ens espera aquí a la ciutat. Molt bon dia. Per part meva ens retrobarem el dilluns, però dijous tornarà el Despert amb la companya Patricia Bazaga. Adeu, adeu.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 10.

Revetlla de Sant Joan amb risc extrem d'incendi i temperatures encara molt altes. Més de 110 municipis de 12 comarques tindran activat el nivell 3 del Pla Alfa i amb un reforç operatiu a l'Anoia, el Bages, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. Des de Protecció Civil es mantenen les crides a la responsabilitat per minimitzar la possibilitat de focs. Primera reunió avui del govern espanyol després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel conegut com a cas Mascaretes. La sentència també imposa 19 anys al seu assessor Koldo García. Pedro Sánchez manté el silenci la vigília de la seva compareixença al Congrés per parlar dels casos de corrupció. El Regne Unit afronta des d'avui la tria del setè primer ministre en 10 anys, coincidint amb l'aniversari del referèndum del Brexit, del qual avui fa precisament una dècada. La relació amb la Unió Europea encara centra el debat polític d'un país on domina la sensació que tornar-hi és inevitable, però a llarg termini. Ja s'han publicat les notes de la selectivitat i els més de 45.000 alumnes que van fer les proves d'accés poden saber els resultats. Un resultat que, sumat a la nota de batxillerat o de cicle formatiu, determinarà la nota de tall. Les notes de tall definitives per cursar cada estudi i per centre universitari es publicaran el 10 de juliol. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de psicòlegs a la xarxa pública.

0: I pel que fa al temps, calorada amb 1 o 2 graus menys. L'onada de calor tornarà a portar màximes de 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat amb calitja. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país.
1: Castelldefels avui.
2: Bon dia. Repassem ara els titulars locals d'actualitat. El futur de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels ha debat al ple municipal que tindrà lloc a la 1 del migdia. La sessió ordinària d'aquest divendres inclou, entre altres temes, l'adhesió de compte de la proposta de les ABS de Castelldefels per part del Departament de Salut de la Generalitat i les propostes de l'Ajuntament en relació a aquest tema. El ple, recordem, es retransmetrà en directe a Ràdio Castelldefels, bé al 98 FM o a radiocastelldefels.org. Can Roca va gaudir de la seva festa de barri el passat cap de setmana. Els veïns i veïnes del barri i les persones visitants que s'hi van sumar van gaudir d'un programa d'activitats variat que es va fer a la plaça de Can Roca. Les festes dels barris de Castelldefels 2026 continuaran al barri de Llumineta. Això serà del 3 al 5 de juliol. El dispositiu especial de la revetlla de Sant Joan preparat per garantir una festa cívica i segura. Des de Protecció Civil ens recorden que amb motiu de la revetlla s'ha activat el Pla Bàsic d'Emergències Municipals, que inclou el tancament de camins forestals al trànsit de vehicles. Està prohibit encendre foc, llançar artefactes pirotècnics o fer fogueres, especialment a zones forestals i a la platja sense autorització municipal. Des de l'Ajuntament es fa una crida a la col·laboració ciutadana per garantir una celebració segura, familiar i respectuosa amb l'entorn. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: No te lo puedes perder.
6: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Doncs, com sempre, molt benvinguda l'Anna Dolors Rodríguez des de l'àrea de polítiques d'igualtat. Molt bon dia, Anna.
1: Molt bon dia. Estic aquí aquest dia tan calorós. Sí. No, sembla que no tant com ahir, però...
0: No, no, no, 30 sí. graus no ens treu ningú.
1: No, aquí la ràdio per això s'està
0: està molt bé. Sí. Escolta, parlem d'una activitat doncs, que podríem dir que barreja l'emprenedoria en femení amb la qüestió lúdica. Cinema, crispetes i acció s'anomena, oi? En què consisteix?
1: Doncs sí, doncs aquest any, com cada 4 anys, des de la comarca del Baix Llobregat, que és una comarca històrica en la reivindicació dels drets de les dones, s'organitza ja el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat i dintre d'aquest marc organitzem aquesta activitat. A Castelldefels, com en els darrers anys, doncs, ha treballat amb la voluntat de continuar contribuint a situar els drets de les dones al centre de la vida política i social, i aquest congrés és una oportunitat. I això es tradueix que durant el congrés es durà a terme a finals d'octubre d'aquest any, del 2026, i aquests mesos previs tots els municipis de la comarca estem proposant aquests espais de treball, de debat sobre diferents temàtiques que ens proposen des del congrés, i dintre d'aquest marc s'organitza aquesta sessió de treball que, com bé has dit, combina una mica la part lúdica amb la part també de reflexió i debat sobre l'emprenedoria en femení. És una proposta que a través de diferents esquetxos de cinema s'abordaran temes com les barreres de gènere, tant estructurals com psicològiques, els referents i també aquests referents cinematogràfics, com queden reflectits en l'emprenedoria femení, quins referents cinematogràfics tenim. Per tant, creiem que és una proposta diferent, fresca i que engrescarà doncs, a les dones que...
0: A les dones que
1: de Castelldefels que tinguin ganes de...
0: T'estan acostant una mica més al micròfon. Ah.
1: Quítate esto, sí, ponte esta, y nos empezamos, ¿no? Cero. I això que fa temps que vinc a la ràdio i encara no m'ho sé. Bé. M'hauràs de fer un previo. Comencem, no? Des de...
0: Sí.
1: Que mal, parezco novata.
0: No passa res. Bé, doncs, aquestes activitats es duran a terme durant aquests mesos?
1: Sí, des del març altres municipis estan organitzant doncs, subseus. Nosaltres les centralitzarem ara aquesta el 30 de juny i estem treballant, que ja us passarem la informació per si és possible fer-ne una altra al juliol. En aquest cas, de les comissions de treball que proposa el Congrés n'hi ha 6, dones de més de 65, pobresa, racisme, emprenedoria, salut i també violències digitals. D'aquestes comissions, conjuntament amb l'equip tècnic i polític, hem analitzat quines són les temàtiques que actualment també tenen més impacte en les polítiques que estem desenvolupant i conjuntament també amb el Consell de Dones, que és el nostre espai doncs, de codisseny d'aquestes activitats, doncs, hem decidit de tirar endavant aquestes dues subseus. L'emprenedoria en femení és un dels temes que estem abordant darrerament a través del programa d'equitat de gènere, que és un programa que ve subvencionat per la Generalitat de Catalunya, i doncs dintre d'aquest marc conjuntament i també hem d'agrair a les companyes i companys de promoció econòmica perquè el treball transversal sempre fa que impacti d'una manera doncs, més gran aquelles accions que portem a terme, doncs vam dissenyar aquesta proposta, que a més la portarà a terme la Raquel Caballero, que ja ha treballat al nostre municipi, que ja té coneixement del context de l'emprenedoria en femení aquí a territori i que a més és especialista en gestió del talent i lideratge femení i que és veritat que agraïm, aprofito per agrair la implicació i l'expertesa que ha tingut des del moment zero que li vam fer la proposta.
0: Mm-hmm. I l'altra, doncs, que té a veure amb el cinema, també. Ens explicaves, no?
1: Doncs sí, la proposta que ens fa la Raquel és... Sabem que sovint quan fem propostes hem de donar una volta, no? Perquè a vegades el que també és més interessant és que les propostes, la metodologia ens permeti doncs, arribar on volem arribar, però d'una manera també divertida i àgil. Aleshores sí que ens va proposar la Raquel que el cinema podia ser una bona eina per poder reflexionar sobre aquestes barreres de gènere, però des d'una perspectiva doncs, cinematogràfica. Així que els talls són l'excusa, no? Per poder reflexionar i treballar sobre els reptes que tenim a l'emprenedoria en femení a territori.
0: Molt bé, aquestes sessions són obertes a totes les dones de Castelldefels?
1: Correcte, qui vulgui participar, això sí que li demanem que s'inscrigui a la pàgina web de l'Ajuntament, trobarà el formulari. Si no el troba, si és difícil, com sempre us dic, estem a l'Espai Montserrat Roig, ara en jornada intensiva de 9 a 1 i mitja, i si no, un correu electrònic, igualtat@castelldefels.org, i doncs fem la inscripció en un moment. És important per controlar una mica l'aforament i també perquè a la inscripció, aquelles dones que ja ho hagueu fet, també preguntem una mica quina és la trajectòria a nivell d'emprenedoria per també que la sessió sigui el més adequada possible al públic que assisteix. I també per si alguna dona que necessita el servei de canguratge, doncs és un moment de demanar-ho i així també ho podem gestionar.
0: Molt bé, i unes altres inscripcions que s'han obert, les del concurs Reimagina't, que les últimes edicions han saldat en resultats molt positius pels estudiants de Castelldefels.
1: Doncs correcte, i esperem que continuem amb la bona ratxa. S'han iniciat ja el que és la part de difusió, sí que és veritat que hi ha termini d'inscripció fins a principis de novembre, després, com sempre, tindran un temps per presentar els vídeos. Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat doncs, més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar. I aquest any la proposta de temàtica, que sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut doncs, a aquestes masculinitats i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs, emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
0: Molt bé, és difícil explicar alguna cosa en un minut perquè has de ser molt sintètic. Oi?
1: Molt, molt, però els joves són uns cracs. Eh? Sí. Vaig estar revisant els vídeos de les tres edicions guanyadores i és veritat que en un minut, des del primer premi que vam recollir, que era sobre els cossos, a través d'un muntatge d'imatge ràpida, no? Com reflectien aquesta diversitat de cossos, fins l'últim, que era un vídeo d'un minut, en un minut explicaven com estàvem pensant el vídeo que havien de fer i a través d'aquest muntatge d'un minut reflexionant sobre els microracismes, no, que es donen a la quotidianitat també a l'hora de fer un vídeo. Per tant, jo seria incapaç, per això crec que són uns i unes cracs de fer-ho, que en un minut puguin explicar, abordar temes tan complexos, doncs l'any passat eren les migracions, els cossos, doncs la diversitat de masculinitats. Segur que ens sorprenen. I esperem que recollim premi, clar.
0: Bueno, ahí estamos, ¿eh?
1: Sí,
0: que dos sí, seguits sí. També, molt bé.
1: Sí, sí, sí, esperem que sí. I aprofito, Anna, perquè ara estem amb aquesta calor, però el dissabte tenim una proposta, va venir crec que ahir la Sofia sí, o fa poquet, sí. De la meva companya, que us esperem al Tardeo del Pride aquest any, a la partir de les 7 a la plaça de l'Església, amb una proposta superdivertida, superrefrescant, que farà que ens ho passem bé. Allà estaré, espero veure-us.
0: Molt bé, moltes gràcies. I el dia d'abans, doncs, a la lectura del manifest.
1: Ai, sí, que m'havia deixat la part més institucional, però també superimportant, que és a les 12 a la plaça de l'Església. Hi haurà la lectura del manifest institucional, que hi haurà tot el consistori doncs, una mica doncs, visibilitzant aquest compromís també de Castelldefels amb els drets del col·lectiu LGTBI. Uns drets que, com passa amb els drets de les dones, són drets per tots i totes. I totis.
0: I sí, sí, malauradament veiem en el recent cas passat a Mataró com continua havent segons quins sectors i segons quins col·lectius doncs que traspassen vulneren aquells drets d'altres persones.
1: Correcte.
0: I continua havent violència.
1: Els delictes d'odi per motius d'identitat, expressió de gènere o per orientació sexual continuen estant, com dius, a l'actualitat, malauradament. Per tant, ens donen pistes de que tenim molta feina encara per avançar. En societats que podem dir que, com la catalana, l'espanyola, doncs hem avançat molt amb la legislació de drets LGTBI. Podem dir que estem en un context doncs, de garantia de drets, però això no es tradueix que siguin d'una manera immediata. Per tant, la importància d'aquesta aquestes propostes de sensibilització i de visibilització de la, dels drets del col·lectiu LGTBI.
0: Doncs la Dolors Rodríguez, encantada, com sempre, de que siguis aquí amb nosaltres per explicar-nos aquestes informacions referent als drets del col·lectiu LGTBI i també referent a aquest proper congrés de les dones del Baix Llobregat, en el qual participa activament doncs, Castelldefels, com sempre. Recordeu, els més joves, obertes les inscripcions pel concurs Reimagina't, com comptar, en aquest cas, en un minut, temes relacionats amb les noves masculinitats.
1: Correcte, veus que és l'estiu, que sembla que haguem d'estar com més, més tranquil·les, i ja veus que Castelldefels és una ciutat molt efervescent i, evidentment, en el nostre àmbit, doncs també. Moltes propostes, moltes activitats per no parar tampoc durant l'estiu.
0: Efectivament, moltes gràcies, Anna Dolors, i que passis una bona revetlla aquesta nit.
1: Ai, sí, aquesta nit, la nit més curta de l'any, una nit també per cremar coses que no ens agraden i fer bons propòsits. Aprofito també per dir-vos que a l'Avinguda Banys en Passeig Marítim, com és tradicional també els darrers anys, hi ha un servei de punt lila que aquest any es complementa amb altres serveis del pla de xoc, que són serveis preventius, per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs volem que sigui també segura i també lliure, així que us engresquem a tots i totes a disfrutar de la revetlla, que és una nit doncs també màgica, i a passar-ho bé.
0: Que ho passis bé també, Anna.
1: Jo sí, jo
0: I
1: crec que sí.
0: I bon estiu, si no ens
1: veien. Sí, bon estiu igualment a tu, Anna, especialment, i a tota la família de la ràdio.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels. El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels. Dilluns esportiu. Dilluns esportiu.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
2: Castelldefels, així som! Los aniversarios del 2026. 20 años de la entrada del rock en Shanghái y de los Rolling Stones en China con condiciones.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Entrem ara amb més detall del dispositiu de seguretat que ha preparat l'Ajuntament de Castelldefels per aquesta nit, per la celebració de la Revetlla de Sant Joan, i ho fem amb el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna.
0: És el dispositiu més important de l'any, podríem dir.
1: Sí, nosaltres, qualsevol acte que n'hi ha rellevant, preparem un dispositiu enfocat o sobretot adreçat a que no hi hagi incidències, i concretament, com tu bé dius, Sant Joan per nosaltres és la nit on el dispositiu i el desplegament de mitjans és més important de tot l'any, ni Cap d'Any, ni fins i tot la Festa Major, m'atreviria a dir. Sant Joan és una nit de cert risc, de molta afluència i de una mica desbaixo, per la qual cosa el dispositiu policial és el més important de tot l'any.
0: Molt bé, dins d'aquest dispositiu policial està previst les restriccions a la circulació de vehicles al passeig marítim i als voltants, no?
1: Sí, el dispositiu té diverses finalitats. Una d'elles és, evidentment, que no hi hagi incidents, que la gent pugui oferir seguretat a la ciutadania, als visitants, per tal de que puguin desenvolupar una revetlla tranquil·la i gaudir d'una nit tal i com cal. I per aconseguir-ho, el que intentem és també en reduir la mobilitat en alguns punts. Ja demano disculpes des d'aquí també per tal de la gent que li pugui afectar aquestes limitacions de moviment, per tal de que la gent pugui gaudir també de l'entorn, de la via pública. Hi ha molts llocs on la gent surt amb cadires, al passeig i demés, que és molt diferent a muntar una festa a la sorra, que d'això si no us en parlem després. Però el dispositiu en principi està per tot el que és la platja, és punts on hi ha més afluència de gent, el dispositiu és més important, hi ha més efectius, i on en principi esperem que n'hi hagin més problemes, doncs hi haurà menys efectius, però estarà tota la platja coberta per donar seguretat a ciutadania.
0: Recordem que els autobusos no passaran pel passeig marítim aquesta nit.
1: Sí, aquest és un tema important. La gent que se vulgui, ja des d'aquí també aprofito per demanar que la gent vagi amb transport públic o caminant, si és del municipi, d'aquí a la platja, la gent jove, sobretot, que vagi 10 minuts i un quart de caminant, poden fer-ho. I sobretot evitar el vehicle, evitar els turismes, perquè el turisme, doncs, a vegades hi ha complicacions per aparcar, i en aquest cas, a més, hi haurem tall de trànsit. Concretament, el tall el farem a les 9 a República Argentina, a Passeig Marítim. Això, per fer aquell tall, ja tenim previst que hi hagi una alternativa, una via alternativa, que serà pel Passeig Marina, per ferrocarril, per tal de poder desplaçar-se sentit Sitges, però el tall se produirà a les 9 al Passeig Marítim, per la qual cosa no podrà passar pel Passeig Marítim sentit Sitges més que la gent que estigui autoritzada, gent que pugui tenir alguna reserva, algun restaurant, o gent que pugui, que visqui allà i ho pugui demostrar, no? Però en principi hi haurà una persona que estarà vetllant perquè se compleixi aquesta normativa i que la gent que accedeixi és la gent que realment ho pugui fer.
0: Parlant de transports, també un reforçament de la seguretat a l'estació del Baixador.
1: Sí, malauradament tots tenim al cap Sant Joan, ho associem a Castelldefels amb un fet lamentable que va passar ja fa uns quants anys, però no deixem per això d'oblidar-lo. I destacar que és tot aquest dispositiu, m'agradaria destacar que és un dispositiu conjunt. Sobretot policia local, Mossos d'Esquadra, estem al 50%, agraï des d'aquí també la col·laboració de Mossos amb aquest dispositiu, però també Renfe, AMB, bombers, vull dir, és tota una estructura que estem treballant aquesta nit per tal de vetllar per la seguretat dels nostres veïns i de la gent que es visita. Els autobusos no circularan pel passeig marítim, passaran per una via alternativa per fora, per la via de Constitució. Ho dic perquè la gent que vulgui optar pel transport públic ho pot fer, simplement tindrà que creuar a la via de Constitució. Així mateix Renfe reforça moltíssim el seu servei. Crec que, no sé si estem parlant de 25 agents de seguretat privada que col·loca al baixador per tal de garantir que no es pugui produir cap fet lamentable. Així mateix, també a la tornada hi ha un control de seguretat per tal que la gent que entri no pugui accedir amb botelles d'alcohol o algun estri que sigui perillós, i si hi haurà filtratges de control de documentació. Això ho farà Renfe, juntament amb Mossos, a la tornada, que si no m'equivoco els trens començaran a passar sentit Barcelona cap a les 5, 2 quarts de 6, començant els primers convois, que són convois dobles tots, a molta freqüència, per tal de que la gent que vulgui marxar del nostre municipi tingui una alternativa ràpida i eficaç per tal de poder tornar al seu domicili.
0: I recordem, Leo, que estan prohibides les festes a la platja, en centre de fogueres, etcètera, etcètera.
1: Sí, aquest és un tema que no parem d'insistir, però encara així costa molt que algunes persones ho tinguin en compte. A la platja no se poden fer macrofestes. La platja és un lloc per gaudir, la gent pot anar a la platja, pot anar a tombar-se una estona, a xerrar, a donar-se, si vol, bueno, un bany no el recomano perquè de vegades passen coses, no? I més aquest any les xifres que tenim d'ofegaments. Però sí que és un lloc on històricament doncs, l'Ali Sant Joan té un punt de màgia, no? Que tots hem anat allà alguna vegada a veure com es feia dia i tal, però el que sí que vull insistir és que està totalment prohibit fer festes a la platja. És a dir, si algú va a la platja amb una cadireta, amb una tauleta i sopa a la platja, doncs és una cosa i més amb aquests dies i nits de calor que tenim, no? Però el que no se pot fer és muntar una macrofesta amb altaveus, muntar ja un munt de gent, totalment prohibit. Ho dic perquè està circulant aquests dies per xarxes socials la convocatòria de grans festes al nostre municipi. I vull aprofitar els vostres micròfons per avisar que des de la policia local farem un control exhaustiu d'aquest tipus de festa i serem intolerants amb qualsevol alternativa que sigui en aquest sentit. És a dir, nosaltres vigilarem tot el que és la sorra permanentment per tal d'impedir que es munti cap macrofesta al nostre municipi.
0: Recordem que l'endemà passaran els serveis de neteja municipals i també els de l'àrea metropolitana de Barcelona per deixar la platja neta de cara a la gent que vulgui gaudir de la jornada festiva.
1: Sí, aquest és un altre punt de que el desenvolupem sempre i també volem recordar que la platja doncs, la nit la gaudirà molta gent, però de dia també la vol gaudir molta altra que no ha estat per la nit o ha marxat a dormir més aviat, no? I la platja ha d'estar neta i asseada per tal de que els banyistes o la gent que vagi pel matí ho faci amb garantia de seguretat, com per exemple que no hi hagi residus. El més important és que no hi hagi residus i que no hi hagi unes condicions de risc. Aleshores, el que fem és, el torn de matí que entra la policia local, el dispositiu de matí començarà a les un quart de set més o menys, comença pel passeig marítim, o sigui, pel club marítim, comencem escombrant la platja, escombrant en bon sentit, invitant a la gent a que surti, la gent que pugui haver-hi a sorra, per tal de que la maquinària pugui actuar i puguem netejar tots aquests restes que puguen haver-hi de residus d'alguna gent incívica que ens ha deixat bruta, per tal de que a les 9, 10, quan comencen els primers banyistes del matí, la platja la tinguem neta i sobretot sense cap risc per aquesta gent, que són famílies, nens, vull dir, que sigui compatible del barjo de la nit, l'oci nocturn una mica, entre cometes, aquesta nit màgica, amb el dia de Sant Joan, que també és un dia molt xulo per passar-lo a la platja en família o amb amics, i més amb aquestes temperatures que estem patint.
0: I tant. S'ha de recordar també, anar en compte amb els petards, perquè aquestes temperatures extremes fa que també el risc d'incendi sigui exponencialment més elevat.
1: És un tema que no me canso de repetir també amb vosaltres, de que sigui una mica pesat, però és que ja els focs estan aquí. Tenim unes condicions ambientals ara mateix d'estrès hídric, la nostra vegetació ho està passant malament, tenim molta biomassa amb risc de combustió i vull recordar que no se poden llançar petards a prop de zones boscoses, no se poden encendre fogueres a lloc de zones boscoses i sobretot màxima precaució si algú fa una barbacoa en algun lloc o vol fer alguna foguera en un lloc poc adient, perquè això pot provocar un problema molt greu i després tothom ens lamentem d'això. Vull dir, màxima precaució en l'àrea de Sant Joan amb el foc.
0: Molt bé, doncs que moltíssimes gràcies, Leo, per informar-nos de totes aquestes qüestions en referència a l'operatiu de seguretat que es muntarà aquesta nit amb motiu de la celebració de la revetlla de Sant Joan. Que tingueu molt bon servei aquesta nit.
1: Moltes gràcies i el més important és que la propera vegada que m'inviteu aquí el que puguem dir és que ha estat una nit que no hi ha hagut cap incident.
0: Tant de bo que sigui així. Gràcies, Leo.
1: A vosaltres. Bon dia.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: A partir de l'1 de juliol s'incrementaran significativament les ajudes a la dependència. Es tracta d'una pujada històrica. L'Estat passa a assumir per primer cop el 50% del finançament a la dependència amb una injecció de 2.000 milions d'euros. És un anunci que ha fet Pedro Sánchez aquest matí. A més, ha insistit que continuarà i defensa tirar endavant la legislatura l'endemà de la condemna al seu exministre José Luis Ábalos a 24 anys pel cas Mascaretes. El règim dels talibans s'entrevista avui amb la Comissió Europea en una polèmica visita a Brussel·les per abordar el retorn dels refugiats, segons diferents mitjans. El govern belga ha concedit a contracor un visat d'un dia als 5 membres de la delegació per no entorpir la diplomàcia comunitària. L'estudiant de Banyoles, Laura Tallada, ha obtingut la qualificació més alta del país a les proves d'accés a la universitat, amb una nota de 9,9. Els qui es van presentar a la selectivitat ja poden saber els resultats. Les notes de tall definitives per cursar cada estudi i per centre universitari es publicaran el 10 de juliol. Crides a la responsabilitat i a la prudència de cara a una revetlla de Sant Joan a Catalunya que arriba marcada per l'alt risc d'incendis i enmig d'una onada de calor. Una nit que un any més aplega tota mena de celebracions populars amb els petards i les coques de protagonistes. El Regne Unit afronta des d'avui la tria del 7è primer ministre en 10 anys, coincidint amb l'aniversari del referèndum del Brexit, del qual avui fa precisament una dècada. La relació amb la Unió Europea encara centra el debat polític d'un país on domina la sensació de tornar-hi, de que tornar-hi és inevitable, però a llarg termini. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana de psicòlegs catalans, Dolors Líria, reclama també que es reconeguin especialitats en psicologia com la d'infantojuvenil, entre d'altres. La vacuna contra la pesta porcina africana no estarà a punt abans de 7 anys. La farmacèutica catalana Ipra és qui lidera el consorci internacional que hi està treballant. La multinacional ha batut el seu rècord de facturació amb més de 500 milions d'euros. I un macroconcert a la platja Gran de l'Estartit tanca aquesta nit una nova edició del Sant Joan del Festival Ítaca. Hi ha previstes les actuacions de Venus, 31 Fam o Barri B, entre d'altres.
1: Esports.
2: El davanter argentí Julián Álvarez reconeix per primer cop que vol deixar l'Atlètic de Madrid i demana que el traspassin. L'Atlètic de Madrid es planteja mentrestant denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge del jugador sense el seu permís. Al Mundial, França i Noruega s'han classificat aquesta matinada pels 16ens de final. França ho ha fet després de guanyar l'Iraq per 3-0 amb un doblet d'Mbappé i Noruega s'ha imposat 3-2 al Senegal, amb dos gols també de Haaland. Avui es juguen els partits Portugal-Uzbekistan i Anglaterra-Gana. El Barça de futbol sala es pot proclamar avui campió de Lliga si guanya el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. I avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina amb el cinquè partit de la final entre Liceu i l'Igualada.
0: Ens queda el titular del temps, avui tarda de sol, també de ruixats.

0: en viu, plans familiars i tardes de comèdia. La iniciativa engloba cultura, gastronomia i artesania amb activitats per a que la ciutadania gaudeixi dels vespres a la vora del mar. La flama del Canigó encendrà aquest vespre la revetlla de Sant Joan a la ciutat. Serà a les 8 quan arribi a la plaça de l'Església i des d'allà la flama farà un recorregut pels carrers de la ciutat en cercavila fins a arribar al Parc de la Muntanyeta al voltant de 8:45 del vespre, on continuaran les activitats festives que inclouen una foguera, ball de diables, repartiment de coca i cava, música i sopar. El dispositiu especial de la revetlla de Sant Joan està preparat per garantir una festa cívica i segura. Com en anys anteriors, s'instal·la un punt lila a l'Avinguda dels Banys, en passeig marítim, des de les 10 de la nit fins a les 2 de la matinada, per oferir informació i acompanyament en la prevenció de violències masclistes GLTGBI-fòbiques. A més, es reactiva la iniciativa de les rutes segures que connecten la zona d'oci amb les dues estacions de Renfe de la ciutat. I fins aquí els titulars destacats d'aquesta hora al butlletí Castelldefels. Avui tornarem puntualment ja amb el torn de l'informatiu local i totes les notícies en detall. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Castelldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Castelldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: No te lo puedes perder.
6: Castelldefels, així som.

0: Pues del 25 al 28 de juny arriba de nou el Festival de Màgia Castelldefels, el Castelldefels Màgic, és la tercera edició d'aquest festival que coordina l'Anaí Trèbol, ella és la directora artística i forma part de l'Escola de Màgia Teresa Trèbol. Què tal, Anaís?
1: Hola, bon dia.
0: Anaí, bon dia. Escolta, la tercera edició ja del festival.
1: Sí, molt contents que estem. Portem 3 anys i esperem quedar-nos-en ja per llarg.
0: Molt bé. Quines novetats presenta el Festival de Màgia enguany?
1: Ui, aquest any tenim de tot, hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Jandro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja adoptat, que ens va costar molt perquè tiré, perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags.
0: Ah.
1: I es van tots cap allà, i el Jandro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Sí, fixa't,
0: ja veus?
1: Sí, ja ens té carinyo. Sí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junke.
0: Ah.
1: Això és meravellós, jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al formiguer, és l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer viral i tal? Doncs pues aquest era el Junke i el tenim de gala inaugural. Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem
0: bueno,
1: tots.
0: El Maglari, impressionant.
1: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent.
0: Però a més, és un home que combina molt bé els números de màgia, que evidentment és un professional, amb el sentit de l'espectacle, que a mi em sembla molt notori també destacar-ho.
1: Sí, no només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim l'Anna Clau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin. El Selvin el coneixem tot, el mític Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça aquella de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa. Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres. I tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: No hi ha limitació.
1: Cap, ni una.
0: Escolta, les actuacions seran gratuïtes, en alguns espectacles s'haurà de pagar?
1: Tot és gratuït, menys la gala internacional que es fa al teatre el dissabte a les 5 i a les 7, a les 7 de la tarda? Sí, a les 5 i a les... Ara tinc dubtes, T'he de mirar el calendari. Ja són molts horaris que he fet aquestes setmanes. Aquestes sí que es paguen, però ja us dic que el preu que tenen aquí a Castelldefels és un preu irrisori, que no el trobareu a cap altra part del món, més amb les figures que portem, i que ja tinc jo coneguts que em diuen escolta, on puc treure jo les entrades, que això és increïble, que jo vull anar, que hi porto tota la meva família. Tot el que més és gratuït. Gairebé tot es farà al màrquet nou que faran a la platja, totes les gales de la inaugural, la de clausura i tal, i a més es farà el Margarita Xirgo.
0: El sopar sota els estels es fa cal ganxo?
1: Clar, cal ganxo, sí.
0: Va, per assistir a aquest sopar cal fer inscripció prèvia?
1: Sí, s'ha de fer inscripció prèvia i no, jo no ho porto molt això, em sembla que es fa també per... Si aneu Mira, això sí, faré publicitat. castelldefelsmagica.org.
0: Té una web pròpia, no?
1: Ahí, té una web pròpia que tots els anys s'actualitza amb la programació tal, i allà teniu tots els links per poder-vos apuntar als tallers gratuïts, per poder-vos apuntar a Cal Ganxo o per poder agafar entrades per la gala internacional.
0: Molt bé, pel que fa als tallers es realitzen amb el suport també de l'àrea d'educació. Hi ha límit d'edat o van adreçats a unes edats determinades?
1: A veure, sí que hem posat límit d'edat per sota, vale? Als 8 anys, perquè hi ha coses que tenen una habilitat de manual, que per exemple fem unes varites i això cal unes pistoles de silicona calenta, que vulguis que no, un nen molt petit és un perill. Però nosaltres diem que com els papes poden estar al recinte, no seure a les taules, però sí, al recinte, si són més petitonets, però ells s'ofereixen a ajudar, cap problema. Nosaltres estem oberts a que tothom pugui fer-ho.
0: Molt bé. Alguna cosa més a destacar del festival enguany?
1: Que vingueu.
0: Anaï.
1: Apunteu-vos, veniu, disfruteu, gaudiu. És per això, és per tota la població i és perquè ho gaudiu. I realment, per la meva part, agraïm moltíssim a turisme, a educació, a gent gran, a comerç. Ah, la gent gran, mira, ara que ho he dit. Hi ha una actuació per la gent gran al Montpou, que es fa el dissabte, si no me'n recordo jo malament, que també us podeu apuntar allà a Montpou, agafar directament entrades allà, que venen des d'Argentina, els que venen a actuar, directament des d'Argentina, venen aquí per actuar i són divertits, són família, que això també és molt maco de veure, i us ho recomano moltíssim.
0: La família unida, màgia fa unida, també.
1: Home, jo vinc de família de mags, eh? O sigui, això ho tenim molt clar.
0: S'encomana ràpid. Escolta'm, hi ha un món amb com la màgia, cada vegada hi ha sorpreses, clar, cada vegada els mags i les magues doncs lluiten per fer lo impossible, no? I fer aquell número que no s'ha vist mai, el més destacat. Darrere hi ha moltes hores d'investigació, eh?
1: Hi ha moltíssimes.
0: Preparació.
1: Jo sempre dic que un dels errors més bàsics que fa tothom és pensar que el mag ve, fa la seva actuació una horeta i se'n va. I per això cobra. No, penseu que són moltíssims anys. Si sempre diem, per una actuació tipus les que fan al teatre, com a mínim són 5 anys de preparació, de buscar, de modificar, de fer, de tornar a fer, de provar-ho davant del públic, veus que no funciona, veus que... Això és com el que t'explica un acudit i de cop i volta veus que no fa ni punyetera gràcia. I això ens para a nosaltres, fas un efecte de màgia i dius, vale, no ha funcionat, s'han quedat freds
0: igual,
1: totalment.
0: Clar, la màgia ha d'impressionar i d'emocionar també.
1: És que és una emoció, nosaltres sempre diem l'art crea emocions. El mag normalment crea l'emoció de la sorpresa. Aquesta és la nostra emoció, la que més treballem nosaltres. Però és art, i per tant hem d'emocionar d'alguna manera, d'alguna banda. Hi ha mags que et fan molt de riure, et sorprenen i et fan riure. Hi ha altres que et sorprenen i t'acommouen. Hi ha de tot tipus, no, mags? Però això s'ha de treballar i no és fàcil. Tot aquell que ha treballat una miqueta escena, ja siguin actors, ballarins, cantants, humoristes, sigui de l'ètnia que sigui, sigui de la banda que sigui del món, i toquin el pal que toquin, saben que són molts anys, són molta experiència, pràctica, estudis, invertir en estudis, invertir en material, i al final, què ens guanya a nosaltres? Els aplaudiments. Això és el nostre, veritablement, el pagament que fem, no? Per nosaltres, el poder fer i la il·lusió que veus a les cares dels altres, doncs te sents satisfet i dius, bueno, ha merescut una miqueta la pena tot això, totes aquestes hores, que fem moltes hores, eh? Són autònoms tots, eh?
0: Escolta, els mags treballen normalment amb objectes, els manipulen, però has citat el cas d'aquest mag que actuarà Cal Ganxo, que és mentalista. És una altra cosa.
1: El mentalisme, sempre diem... A mi em fa molta gràcia. Li agrada més als homes que a les dones, eh? També t'ho dic, sí.
0: I com és això?
1: Jo crec que perquè les dones ja estem molt acostumades a que ens regalin una mica l'oïda i ja, bueno, vinga, va, sí, sí, que t'ho diguis. I sí que és veritat que el mentalisme cal una mica més d'ambient, de venta, no? De tot això. Però el mentalisme està en aquella frontera que com tot allò que és paranormal no està desmentit científicament, tampoc està demostrat. Però com no està desmentit, està una mica en la frontera de pot ser, no pot ser, i per això agrada molt. perquè està en aquell punt, no? L'Uri Geller, totes aquestes persones estan molt lligades dintre del món del mentalisme. I aquest senyor ho fa amb una sensibilitat, d'una forma tan maca, i també ve des d'Argentina, i també. I la veritat és que és una meravella. Jo, la primera vegada que el vaig veure, dic, bueno, perquè jo no soc molt de mentalismes, ja, aquí entre nosaltres, ara que no en sent ningú, jo no soc molt de mentalisme. I el vaig veure i dic, mira, ara que m'agrada el mentalisme. Això passa, a vegades, i és que m'agrada molt. M'agrada molt, la veritat és que sí. I me'l veuria, i si puc m'escaparé, però ja et dic jo que no, perquè hi ha molta programació, i he d'estar a moltes bandes, i som magues, però no fem milagres, eh? Encara, o sigui...
0: No sé, les transporteu, eh?
1: No, encara
0: moment,
1: no, encara no. No, està en estudi, eh?
0: Fórmula, està en estudi.
1: L'estic demanant a Antonio Díaz, dic, sisplau, Magopop, digue'm com ho fas això de transportació, perquè jo no puc.
0: Molt bé, doncs el 25 al 28 de juny arriba una nova edició, ja és la tercera del Castelldefels Màgic, el Festival de Màgia de Castelldefels, amb tots aquests noms de relleu, amb totes aquestes propostes que ha esmentat l'Anaí Trèbol, que és la directora artística del festival des de l'Escola de Màgia Teresa Trèbol. Que vagi molt bé. Recordem la pàgina web per a totes aquestes persones que no es vulguin perdre cap espectacle.
1: Castelldefelsmàgica.org,
0: simplement. I tindreu tots els horaris i tot el que cal fer per poder assistir a tot el festival. Moltíssimes gràcies, Anaí.
1: A vosaltres, per convidar-me.
0: Que vagi molt bé. Bon dia.
1: Gràcies.

0: El proper dissabte se celebra la festa del Pride o de l'Orgull, per parlar-ne, així com els serveis que ofereix aquest col·lectiu l'Ajuntament des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat. Amb nosaltres, Sofia Hernández, tècnica municipal d'aquesta àrea. Què tal, Sofia? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: El Pride se celebra el dissabte, però hi haurà una activitat prèvia.
1: El Pride és el dia 27, el dissabte, tot i que fem també l'electoral manifest el dia d'abans, el divendres, al matí, a les 12.
0: A la porta de l'Ajuntament, com és habitual, se sap qui llegirà el manifest reivindicatiu?
1: Sí, qui llegirà el manifest és el Xavi Andrés, que és un activista i una persona del col·lectiu que porta tota la vida vivint aquí a Castelldefels i ha format part de diferents associacions i entitats que lluiten doncs, pel reconeixement i per donar visibilitat al col·lectiu. En concret, ell ha format durant molts anys d'una associació que és l'Associació de Famílies LGTBI, que justament donen molta visibilitat a les famílies diverses.
0: Molt bé, doncs recordem també que des de l'Espai Montserrat Roig es proposen diferents serveis dirigits a aquests col·lectius.
1: Sí, a l'Espai Montserrat Roig tenim els serveis que són tant per dones com per persones del col·lectiu LGTBI. Pel col·lectiu LGTBI, el servei de referència és el punt SAI, que és el punt d'atenció a la diversitat sexual i de gènere, on es dona una atenció integral a persones del col·lectiu LGTBI, tant per, en el cas de que es produeixi algun cas de discriminació, com per exemple per recerca de feina, per programes concrets destinats al col·lectiu o per qualsevol tipus de dubte d'informació que vulgui una persona LGTBI o les seves famílies també.
0: Comentes les famílies, és precisament molt important doncs, el seguiment, la presència de les famílies i el suport d'aquest col·lectiu.
1: Correcte, sí, la part familiar és molt important, també per acompanyar en processos. Normalment en el punt SAI doncs, acompanyem a famílies sobretot amb tot el tema del que és la transició, no?, de gènere per persones trans, no?, que a vegades doncs, les famílies necessiten aquest suport per acompanyar, no perquè de primeres potser tinguin cap tipus de problema, sinó perquè a vegades clar, has de fer la transició no només és física, sinó que també és social, no?, perquè al final has de fer doncs, tota una part de tu visibilitzar-te al món, a l'escola, a la feina, no?, amb aquesta nova identitat i també amb la família, que també necessita a vegades una mica de suport per acompanyar en aquests processos a les seves filles o als seus fills.
0: Per què se celebra aquest dia?
1: Doncs aquest dia es celebra perquè als Estats Units, el 1969, es va produir una de les revoltes més importants que van ser les revoltes de Stonewall allà, com dic, a Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar com va sortir tothom al carrer, no?, per uns disturbis que es van donar allà als barris, i va ser el tret de sortida de, bueno, internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu, no? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita, no?, a nivell internacional.
0: Molt bé, aquí a banda de la lectura del manifest, com diem aquest divendres, a l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, es fa una festa que serà el dissabte. En què consistirà?
1: Doncs és una festa de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada, i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no?, i després també fa una... consisteix en una festa musical amb DJ, i en aquest cas doncs està molt vinculada al col·lectiu, no? De fet, la pregonera del Pride, que també és la presentadora del Loco Bongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda, i és un, bueno, és una festa que ja té com molta part molt diversa, no?, a nivell molt festiu de reivindicació LGTBI, i serà una festa doncs, això molt divertida, amb un bingo musical, amb actuacions, DJs i molt dinàmica, no?, perquè al final s'aniran fent... és com un concurs, com si fos un concurs, sí, de la tele, no?, però amb música, tot donant premis també per les persones que assisteixen, o sigui, molt dinàmic amb el públic, no?, i des d'una part molt LGTBI, molt, bueno, molt colorida, molt viva, no?
0: És una festa oberta a tothom, no només al col·lectiu LGTBI+.
1: Correcte, sí. I tant. Sí, uh-huh. És una festa oberta, al final tothom pot gaudir, no cal ser del col·lectiu per donar suport, no?, a aquest tipus de... O sigui, jo crec que la part important és que tothom es pugui sumar, no?, i que tots i totes reivindiquem, tot i que siguem o no del col·lectiu, no? Al final també és una mica la idea, no?, de poder tots reivindicar en un dia així, tant a nivell individual, col·lectiu, famílies, gent més gran, gent més jove, no? Al final aquest tipus de lluita ha de ser de tothom, no?
0: Molt bé, doncs tothom convidat a escoltar la lectura del manifest que serà llegit aquest divendres a les 12 del migdia a la plaça de l'Església i després aquesta festa, aquest tardeu, el dissabte a partir de les 6 aproximadament fins a les 12 de la nit.
1: Mm-hmm, correcte.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Sofia Hernández, per acostar-nos doncs, a l'actualitat, en aquest cas del Pride, als continguts d'aquest esdeveniment i també per recordar els serveis que envers aquest col·lectiu s'ofereixen des de l'Espai Montserrat Roig de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu molt bon dia.
1: Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 23 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Tot a punt a Castelldefels per viure una nit de Sant Joan segura i cívica. L'Ajuntament fa una crida a gaudir de la festa amb responsabilitat, civisme i prudència, especialment pel que fa a l'ús del foc i de la pirotècnia. L'Espai de Participació Adolescent acaba mandat i presenta el relleu. El nou grup estarà format per 35 joves del municipi que, durant el proper curs, es reuniran un cop al mes amb l'equip de dinamització. Castelldefels escalfa motors pel parc del Tour de França. A menys d'un mes del pas de la ronda francesa per la ciutat, el municipi ja suma 67 voluntaris i voluntàries per donar suport a l'organització de la prova. Comencem l'informatiu.

0: de fer fogueres ni llançar coets o fanalets. Tampoc no s'hi pot acampar ni accedir en envasos de vidre.
1: Gaudeix de la festa, però respecta els espais públics i el descans dels veïns.
2: I quan acabi la revetlla, ajuda'ns a mantenir les platges netes. Utilitza les papereres i recull els teus residus.
1: Per facilitar les tasques de neteja, hem de marxar de la platja abans de les 6 del matí i no podem accedir fins que finalitzin.
2: Entre tots i totes, fem possible una revetlla de Sant Joan més cívica, més neta i més segura. Bona revetlla de Sant Joan!
3: La revetlla també comportarà afectacions al trànsit en alguns punts de la ciutat amb restriccions i talls de circulació per garantir la seguretat durant tota la nit. Escoltem el que ens expliquen des de policia local.
1: Si aquesta revetlla de Sant Joan vens de la platja, planifica bé els teus desplaçaments.
2: Recorda que el passeig marítim quedarà tallat al trànsit entre les 9 del vespre i les 10 del matí de l'endemà, sempre que puguis vinar a peu o en transport públic.
0: I si has begut, no condueixis. Busca una alternativa segura per tornar a casa.
2: També et demanem prudència al mar. Evita els banys nocturns si has consumit alcohol o et trobes cansat. A la nit, els riscos són més difícils de detectar.
1: Volem una revetlla lliure d'agressions masclistes. Si necessites informació, suport o acompanyament, trobaràs un punt lila a l'avinguda dels banys.
0: Gaudeix de la festa amb responsabilitat. La convivència i la seguretat és cosa de tothom.
3: Pel que fa al punt lila, el funcionament serà des d'avui 23 de juny a les 10 de la nit fins al 24 a les 2 de la matinada. Escoltem a la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Ferrandiz.
4: Hi ha un servei de punt lila que aquest any es complementa amb altres serveis del pla de xoc, que són serveis preventius, per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs volem que sigui també segura i també lliure.
3: I un dels protagonistes de la revetlla de Sant Joan és la Flama del Canigó. L'acte començarà a les 8 del vespre amb l'arribada de la Flama a la plaça de l'Església. En aquest punt, la Flama estarà rebuda pels diables de l'Agrupació Cultural de Cultura Popular de Castelldefels. Escoltem el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
5: Això ho fem també amb els gratacims i els buscaires. Ja és una tradició de molts anys. Porten la Flama al Canigó des del centre de la ciutat, on comença també amb el correfocs i amb els tabalers de la ciutat, i després ja s'adreixen, doncs, dirigeixen a la part de la muntanyeta, on faran la lectura del manifest i actuacions musicals també amb artistes locals, i també pot repartir en coca, cava i una mica de sopa.
3: La festa continuarà a les 11 de la nit amb una sessió del DJ local. L'activitat està organitzada pels agrupaments Escoltes, Gratacims i Buscaires. També hi col·laboren l'Ajuntament de Castelldefels, Òmnium Cultural i l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. I l'Ajuntament, a través de les regidories de Protecció Civil i de Governació, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, activaran un ampli dispositiu de seguretat amb l'objectiu de continuar reduint el nombre d'incidents. El dispositiu policial comptarà amb més de 200 agents de policia local, Mossos d'Esquadra i Seguretat Privada, i inclourà també la presència de la unitat de la Policia Marítima i Mitjans Aeris. Escoltem el regidor de Seguretat de l'Ajuntament pel que fa al dispositiu de la nit de Sant Joan que hi ha previst.
6: Hi haurà un dispositiu de seguretat que ja, doncs, estarà dividit en quatre fases durant la nit i que intentarà, doncs, en cada una d'elles, doncs, intentar, doncs, posar el focus en aquelles situacions, doncs, que cada any, doncs, ens trobem a la revetlla i que, evidentment, doncs, tenen, doncs, prioritat en aquests serveis. A més, també tindrem, doncs, patrulles de policia que estaran també al centre de la ciutat i en els barris de muntanya per intentar, doncs, vetllar perquè no hi hagi cap tipus de problema o d'incendi en les zones més forestals de la nostra ciutat. I la veritat és que és un dispositiu molt, molt, molt gran, molt ambiciós i que intentem, doncs, que cada any es millori i que sigui, doncs, una revetlla, doncs que sigui un èxit, no? I per tant, doncs, intentarem entre tots, i espero que també els que ens estan escoltant també ens ajudin a que així sigui.
3: Així també es reforçarà el dispositiu de seguretat del baixador.
6: Es reforça el dispositiu de seguretat, també, doncs, hi haurà alguna limitació en el trànsit de combois, de trens a partir de les 11 de la nit, i la idea és, evidentment, doncs, minimitzar riscos, minimitzar, doncs, totes aquelles situacions que podrien ser, doncs, sintomàtiques de generar un problema al nostre entorn, i per tant buscarem, doncs, fórmules perquè això no sigui així. És evident que una vareta màgica no tenim, poden passar qualsevol cosa durant tota aquesta nit, igual que la nit de Cap d'Any, que són dues nits molt especials, però sí que és veritat, doncs, que intentarem, doncs, que passi el millor possible i que tothom s'ho passi el millor que pugui i que, evidentment, doncs, tinguem la ciutat amb les millors condicions a primera hora del matí perquè tothom la pugui tornar a gaudir, doncs, de la forma que es mereixen.
3: I per part de Protecció Civil s'activarà el Pla Bàsic d'Emergències Municipals.

0: municipals, ens ho explica el tècnic de la Protecció Civil de l'Ajuntament de Castelldefels, el Javier Delgado.
1: Inclou un dispositiu especial per a la prevenció i vigilància d'incendis forestals i de tot el que és el mobiliari urbà, bancs, papereres, jardins, en el que hi ha una mobilització molt, està molt implicada nostre grup d'actuació forestal, el nostre ADF. Hay un dispositivo para todo lo que es la flama del Canigó y la encesa de la foguera municipal al par de la Montañeta. Hay todo un dispositivo conjunto de seguridad ciudadana, de lo que es el grupo de orden y avisos de Mossos d'Esquadra y Policía Local. Hay toda una coordinación con el SEM para la activación de todo lo que es el grupo sanitario. Y hay toda una coordinación y unos dispositivos específicos de autoprotección que lo portan a terme tot el tema de transport, des de Renfe com a autobusos, i tot el que és vigilància, seguretat privada d'establiments de musicals, de pública concurrència musical i de los operadores de serveis.
0: Tot plegat per garantir una revetlla de Sant Joan segura, cívica i sense riscos innecessaris. Pel que fa a la pirotècnia, d'acord amb la normativa de prevenció d'incendis, no es pot utilitzar en terrenys forestals ni en menys de 500 metres. Fora d'aquestes zones se'n pot fer ús de manera responsable respectant les normes de seguretat i convivència, i també és especialment important evitar els petards a prop de la vegetació o zones amb risc i prioritzar espais oberts i segurs. Escoltem de nou al tècnic de Protecció Civil, al Javier Delgado.
1: La nit de Sant Joan té presente de que per fer una foguera s'ha de demanar permís, s'ha de demanar permís a l'Ajuntament. En aquest concret nosaltres del municipi de Castelldefels, totes estan prohibides a excepció de la foguera institucional que es farà al Parc de la Muntanyeta. Hem de tenir també en compte que l'ús de material pirotècnic està restringit a les zones obertes i que estan allunyades de les masses forestals. No es pot fer utilitzar material pirotècnic a menys de 6 metres d'àrees forestals o de concentració boscosa.
0: L'Ajuntament també demana a famílies que acompanyin, supervisin i orientin infants i joves en l'ús de la pirotècnia. També es recorden les principals pautes d'actuació en cas d'incendi i la importància d'avisar ràpidament els serveis d'emergència. Escoltem el Javier Delgado.
1: Sempre s'ha de trucar al 112. Nosaltres estem coordinats i ràpidament rebrem l'avís i mobilitzarem totes les circumstàncies pertinents per a poder-lo sufocar. Si l'incendi és petit i ella ho pot sufocar-lo, pues, en el que tingui a mà, en sorra o en una jaqueta o en un extintor, ho pot fer, però no, sobretot no posar-se en perill. Si és un peu que no es pot fer, deixar-lo i que vingui els professionals a sufocar-lo.
0: Més enllà de saber com actuar en cas d'emergència, també és important tenir presents algunes recomanacions bàsiques per viure la revetlla amb seguretat i civisme, especialment en relació amb l'ús dels pàters, ens ho explica el tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
1: En quant al material pirotècnic, hem de tindre dos objectius. Un és evitar els incendis forestals, per això la prohibició d'utilitzar-los dins de les zones properes, a lo que el contorn forestal nostre. Hem de tenir en compte que moltes de nostres urbanitzacions estan tocant la línia perímetre del Parc Natural del Garraf, amb la qual cosa allà està totalment prohibit. I el segon objectiu és no fer-nos a nosaltres mal o fer mal a gent que pugui estar al carrer. Llavors, les condicions principals per a això és una utilització adequada d'aquest material pirotècnic. I podríem dir, pues, sobretot no sujetar els petards a les mans, no posar-los a prop de la cara ni el cos, no portar-los dintre de les butxaques, encender-los sempre en una metxa des de l'extrem, s'ha d'encendre bé i no llançar-los a la mà.
0: Pel que fa al dispositiu de vigilància, enguany es reforçarà a l'entorn de la plaça Les Palmeres com a mesura de resposta als greus incidents que es van produir l'any passat. També s'instal·larà un servei mèdic a l'estació de Castelldefels Platja, al Baixador, i davant la gran afluència de persones prevista al municipi, especialment a les platges, l'Ajuntament demana responsabilitat amb el foc i la pirotècnia, civisme i també respecte a l'espai públic i altres El consum responsable també és un destacat important i seguir sempre les indicacions dels serveis de seguretat i emergències. El 28 i 29 de maig va tenir lloc la nova trobada de l'EPA, l'Espai de Participació Adolescent, que es va impulsar conjuntament des de les àrees municipals de participació ciutadana i joventut i amb la col·laboració de l'àrea d'educació. La regidora de participació, la Marian Ortega, ens explica més sobre com sorgeix el projecte.
2: El Consell de la Infància nos reclamaven que querían continuar, perquè són... Son jóvenes que al final tienen mucha vocación de participación, están muy implicados en la ciudad. ¿Sabes? Tienen muchas propuestas, tienen muchas ganas de mejorar Castelldefels, quieren Castelldefels, quieren que sea la mejor ciudad del mundo. Y claro, se les acababan y decían, ¿y ahora qué? Queremos continuar. Entonces pusimos en marcha el espacio de participación adolescente. Y muy bien también, ¿sabes? Al final el otro día hicimos la clausura aquí y ya te digo, son chavales que es que lo viven totalmente, uh-huh. O sea, tienen muchas propuestas. Ahora estoy recordando otro proceso participativo que hemos hecho que ha sido referente a los parques, al Parque de Santa Eulalia y al de la Democracia, que también les lanzamos el reto, ¿no?, a dos institutos y dos colegios públicos de aquí, de la ciudad, en el que nos dijeran, que nos analizaran cómo teníamos estos dos parques, ¿no?, a nivel pues de inclusión y de uso para diverso, ¿no?, para toda la ciudadanía.
0: Tot plegat, projectes on es promou la participació dels i les adolescents de la nostra ciutat. Escoltem la regidora de participació, la Marian Ortega, que ens parla sobre l'anàlisi dels parcs que han fet els joves.
2: Y la verdad que vinieron al salón de plenos y tanto al regidor de Educación como al regidor de Medio Ambiente, al señor Pedro Paredes, y a mí nos explicaron un análisis súper profundo de los parques, y entonces te das cuenta, y ellos también se dieron cuenta un poco de que es verdad que muchos habían sido, a lo mejor, bueno, los más mayores habían sido usuarios, los más jóvenes estaban todavía usando los parques, que cuando te pones en la piel de una persona que tiene una diversidad funcional, pues no estaban adaptados. Son parques que a lo mejor llevan 30 años, sí. Y se construyeron con la normativa que regía en aquel momento. Y claro, la sociedad por suerte ha cambiado y ahora es mucho más sensible a toda esta diversidad. Y nos hicieron llegar, pues eso, desde un montón de propuestas, pero no te puedes imaginar, desde las fuentes que no estaban adaptadas, los columpios que no estaban adaptados, de que no había columpios para gente pues eso, con diversidad funcional, que tenía problemas de visión o problemas de movilidad o problemas de cualquier otro tipo, que no estaba bien señalizado.
0: Pel que fa a la trobada de l'EPA, es va dur a terme a l'Espai Jove La Masia el 28 de maig i als Jardins del Castell el 29 de maig. I va comptar amb el grup d'adolescents que conformaven l'espai aquest curs i els que conformaran el curs vinent. La trobada va comptar amb la presència de la regidora de Participació Ciutadana, la Marian Ortega, i del regidor de Joventut, el Cristian Undamal. D'aquesta manera, el 28 de maig va tenir lloc la primera trobada conjunta de tot el grup de joves del projecte, després que fins aleshores s'haguessin fet trobades dins dels instituts i entre alguns centres, però no amb tots els participants alhora. En la jornada, cada grup d'institut tenia l'encàrrec de presentar-se davant la resta, portant tres objectes que representessin el seu centre i explicant anècdotes vinculades a la seva experiència com a grup. Aquest moment de presentació va afavorir la complicitat entre joves dels diferents instituts i va reforçar un dels principals objectius de l'EPA, ser un espai de trobada per joves de tota la ciutat. La segona jornada es va celebrar el 29 de maig i es va dedicar al tancament del mandat de l'EPA i la presentació dels membres de l'EPA del curs vinent. Escoltem a la regidora de Participació, la Marian Ortega.
2: En setembre retomamos i ja nos estan sol·licitant los que acaban, porque eran dos años más, hacer el siguiente paso, que lo tenemos que valorar. A ver, nuestra intención es que se pudiera alargar, vamos, lo máximo posible, pero bueno, hay que planificarlo, como sabes. Tú sabes perfectamente cómo funciona el ayuntamiento, hay una planificación en el presupuesto y ahora hay que ver cómo podemos obtener ese dinero que sería necesario para seguir con el EPA Plus, que le quieren que se llame así. Es que el nombre también nos lo han propuesto ellos. Es fantástico, es fantástico. Al final, la gente implicada es la gente que siempre se preocupa y se ocupa, ¿no?, de los problemas que hay en Castelldefels y siempre están pensando cómo mejorarla.
0: El nou grup estarà format per 35 joves del municipi que durant el proper curs es reuniran un cop al mes amb l'equip de dinamització. A través de l'EPA, els joves desenvoluparan un projecte propi amb l'objectiu de buscar solucions a necessitats i problemàtiques destacades pel mateix col·lectiu jove. Castelldefels formarà part del recorregut de la segona etapa del Tour de França, que se celebra el 5 de juliol. A menys d'un mes del pas de la Ronda Francesa per la ciutat, el municipi ja suma 67 voluntaris i voluntàries per donar suport a l'organització de la prova, que tot just han fet la formació. Ens ho explica la regidora d'Esports, la Paquita Cruz.
3: Se ha hecho la primera formación de voluntarios, se hizo el sábado día 20, la cual dirige María del Mar La Torre, que es auxiliar técnica de la sección de Esports del Ayuntamiento, junto con policía. También estuvo un representante de la policía, Óscar, con María del Mar, atendiendo a los voluntarios y haciendo un poquito de formación. El paso del Tour de Francia, bueno, como todos sabemos, es un acontecimiento histórico para nuestra ciudad. Es un evento súper importante, uno de los más importantes del planeta, y nosotros tenemos el privilegio de que formar parte de este recorrido. Será el 5 de julio, como sabe la mayoría de la ciudadanía, si no los que no lo sepan, aquí estamos para explicarlo. Formará parte del recorrido de la segunda etapa del Tour. Nosotros formamos parte del segundo recorrido, que conecta Tarragona con Barcelona. Este recorrido termina a las puertas del Estadio Olímpico Lluís Companys después de recorrer 178,4 kilómetros.
0: El recorregut definitiu es va presentar el passat dijous 23 d'octubre en una cerimònia a París. La regidora d'Esports en fa una breu explicació de com serà.
3: Esta prueba ciclista, como sabemos, es la más prestigiosa del calendario profesional. Y bueno, se inicia el 4 de julio en Barcelona con el Grande Parc, que es una contrarreloj por equipos, y eso es el 4 de julio, que es sábado, y el día 5 ya sale de Tarragona y ya viene hacia aquí. Sobre la 1:30 del día 5 pasará por el paseo la caravana publicitaria. Es una caravana publicitaria, es todos los sponsors y patrocinadores de los equipos participantes que pasan entregando y lanzando porque es así literalmente, a su paso, obsequios para el público asistente. Esto lo hacen para que la espera del público hasta que llegue el pelotón y la carrera se haga un poquito más amena. Uh-huh. Entonces, es digno de ver. Si alguien puede ver en YouTube alguna de estas caravanas en algún otro, en el Tour del año pasado, en algún otro, que lo miren porque es muy divertida y además obsequios a tutti pleni.
0: L'Ajuntament també ha posat en marxa un portal web específic amb tota la informació relacionada amb l'esdeveniment.
3: Se ha creado un apartado específico en la web municipal para que todo el mundo pueda entrar para consultar toda la información relacionada con la etapa, los cortes de tráfico, los horarios, alternativas por donde ir, autobuses, aparcamientos, ¿vale? Hemos habilitado aparcamientos que normalmente no están habilitados en un fin de semana normal para este evento. El ayuntamiento realiza también, el ayuntamiento informa, que va dirigido expresamente a los barrios de la playa, incorporando plano de cortes de calle, con un código QR que tiene acceso directo a la información. Avisamos a colectivos, vecinos, comercios, hostelería, restauración y clubs náuticos de la zona.
0: Així mateix s'han dut a terme altres actuacions de visibilització i promoció del Tour de França.
3: Un maillot que se ha colocado, que mide 3x5 en la torre de la Plaza de las Palmeras, un maillot amarillo precioso, que se ha colgado ahí. Se han colgado banderolas por todo el paseo marítimo, igual que en todas las demás ciudades que por donde va a pasar el tour. Yo, por ejemplo, vivo en Vegas, que también pasa, que tendré que levantarme súper temprano para bajar también, porque cortan todo y también están las banderolas y también hay información colgada en los comercios.
0: La ciutat reforça així el seu vincle amb el ciclisme després d'haver estat sortida i arribada de diverses proves d'àmbit nacional i internacional, com la Vuelta a Espanya, la Volta a Catalunya o la Volta a Catalunya Femenina. I ara, els esports. Les mamis del Hockey Club Castelldefels es proclamen campiones de la Copa d'Espanya. L'equip, dirigit per Scotty, continua fent història ja que aquest cap de setmana s'ha proclamat campió de la Copa d'Espanya en la modalitat de 9x9. Amb aquest nou títol, les jugadores del Castelldefels completen el triplet després d'haver guanyat també la Copa Múnich i la Lliga. El Hockey Mami és una categoria competitiva adreçada a dones majors de 35 anys. El club d'hoquei local compta actualment amb 3 equips formats per una cinquantena de jugadores. 2 en conjunts competeixen a la modalitat de 7x7 i un altre ho fa en 9x9. El club ha celebrat aquest nou èxit esportiu a través de xarxes socials on es pot seguir l'equip al seu perfil d'Instagram.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui dimarts 23 de juny a Castelldefels. Tot a punt a Castelldefels per viure una nit de Sant Joan segura i cívica. L'Ajuntament fa una crida a gaudir de la festa amb responsabilitat, civisme i prudència, especialment pel que fa a l'ús del foc i de la pirotècnia. L'Espai de Participació Adolescent acaba mandat i presenta el relleu. El nou grup estarà format per 35 joves del municipi que durant el proper curs es reuniran un cop al mes amb l'equip de dinamització. Castelldefels escalfa motor pel pas del Tour de França. A menys d'un mes del pas de la ronda francesa per la ciutat, el municipi ja suma 67 voluntaris i voluntàries per donar suport a l'organització de la prova. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dijous. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dijous per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona revetlla a tothom.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què faràs per la revetlla de Sant Joan?
2: Anirem a sopar amb uns amics. I vosaltres, què fareu?
1: Doncs nosaltres també hem quedat. Ara que hi penso, he d'anar a encarregar la coca i els petards. Mira, me n'hi vaig ara, que després no en queden.
0: A Punt de Sal. En català, la festa que se celebra la nit que precedeix certes diades s'anomena revetlla. Per exemple, celebrem la revetlla de Sant Joan o la revetlla de Sant Pere. Bona revetlla! A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Ràdio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

0: a fons.
1: Avui a la fons parlarem d'un servei essencial pel dia a dia de la ciutat, la neteja i el manteniment de l'espai públic. Per conèixer com funciona, quins canvis s'han impulsat recentment i quins reptes hi ha de cara al futur, ens acompanya el regidor de Seguretat, Governació, Servei de Neteja i Recollida de Residus i Llicències d'Activitats, David Soler. Molt bon dia, regidor.
2: Molt bon dia.
1: Per començar, quin és el paper del servei de neteja dins el funcionament i la qualitat de vida a la ciutat?
2: Doncs és un servei imprescindible. No només és un dels principals serveis de la ciutat de Castelldefels, també el que té associat una major inversió i un major cost pels veïns de Castelldefels, sinó que és una prioritat. I tots, doncs, durant molt de temps hem estat veient com la ciutat de Castelldefels, abans de l'any 2023, tenia una situació molt complicada, molt degradada, i era la principal preocupació dels ciutadans de Castelldefels. I en aquests dos anys i mig, quasi tres anys que portem de mandat, doncs hem dut a terme una gran transformació de tot el sistema de neteja i recollida de residus a Castelldefels, i en aquests moments doncs jo crec que estem en condicions de dir que estem molt millor del que estàvem abans de l'any 2023. I per tant, doncs jo crec que és un dels punts més importants d'aquesta legislatura, on estem invertint més recursos i també més hores per millorar cada un dels barris de Castelldefels, i jo crec que a poc a poc ho estem aconseguint.
1: En un context en què la neteja urbana és cada cop més exigent, quins són els principals objectius de la millora contínua del servei municipal?
2: Doncs aconseguir, primer, un canvi d'imatge a la ciutat i també de la percepció de la neteja als carrers dels nostres barris, no? Jo crec que és imprescindible que els veïns de Castelldefels, quan surtin al carrer, doncs vegin que on viuen els seus barris, les zones comercials, estan netes, estan ordenades, que no hi ha brossa ni tampoc brutícia a les illes dels contenidors, i sobretot que hi hagi una sensació general de netedat a la ciutat de Castelldefels. Això no és fàcil d'aconseguir, i més quan veníem en una situació d'anteriors mandats amb altres governs municipals, doncs, que van descuidar molt la neteja i la imatge de la nostra ciutat, i que ha costat molt intentar remuntar tota aquesta situació. I això ho hem pogut aconseguir, sobretot tenint clars quins eren els objectius a perseguir, sobretot per tot el tema de l'incivisme i tot allò que té a veure amb les restes de brutícia que es deixaven sobretot en les illes de contenidors, i després un gran canvi en el paradigma de la neteja viària a Castelldefels. S'han incorporat molts sistemes de neteja amb aigua i pressió, amb baldeig també en horari nocturn, que ha aconseguit millorar molt aquesta sensació de netedat de la ciutat de Castelldefels. Tot plegat també amb els nous equips d'hidroneteja, amb els nous sistemes de recollida d'excrements a la via pública i amb la renovació completa de tota la flota de vehicles de neteja viària i també de recollida d'escombraries. Estem parlant de més de 14 camions nous d'escombraries que s'han comprat i que es culminarà aquest procés en el mes de juny, i també amb la renovació completa de tota aquesta flota de neteja viària. Jo crec que això ha sigut un esforç titànic que s'ha fet en aquests dos anys i mig de mandat, i la veritat és que ara estem començant a veure aquests fruits i aquesta gran inversió que s'està fent a Castelldefels.
1: Pel que fa a l'organització del servei, ara comentaves, no?, dels equips que hi estan treballant actualment en tota la neteja. Com es distribueixen per la ciutat?
2: Doncs sobretot per la densitat de població. Intentem que els barris més poblats tinguin més freqüència de neteja, sobretot perquè estan vinculats moltes vegades no només al nombre més gran de població, sinó també a l'activitat econòmica, ja sigui comerç, ja sigui restauració, ja sigui perquè també hi ha terrasses a la via pública, i intentem fer una distribució el més homogènia possible a tota la ciutat de Castelldefels. La gran avantatge que amb totes aquestes inversions, amb l'increment de personal que tenim destinat a la neteja i les millores que hem anat introduint en el sistema, hem pogut anar incrementant els dies de freqüència de neteja de molts dels barris, que moltes vegades, i això ens queixava amb tots els veïns, inclús jo, que era veí de Montemar, que es passava a netejar una vegada cada 15 dies. Ara estem garantint que tots els barris, com a mínim, es netegen dos cops per setmana, i sobretot els barris del centre es netegen cada dia. Per tant, hem aconseguit un gran avantatge en aquest sentit, i significativament s'han incrementat moltíssim les hores de neteja viària a la ciutat de Castelldefels.
1: Aquí, en quins barris heu hagut de fer més actuacions o heu detectat, que el reforç havia de ser major?
2: En tots, perquè realment la problemàtica era general a tota la ciutat de Castelldefels. Cada un dels barris té la seva problemàtica, té les seves necessitats, i és evident que Castelldefels és una ciutat no molt gran en extensió, però sí que és veritat que tenim 180 quilòmetres de carretera. Si això ho multipliquem per dos, per les voreres, estem parlant que hem de netejar 360 quilòmetres de la nostra ciutat, i per tant això és una feina molt gran, molt important, i per tant hem de tindre les màximes garanties de poder arribar a tots els barris. I és una constant, quan vam arribar al govern municipal i ja quan estàvem a l'oposició, amb totes les entitats de les ciutats, amb les associacions de veïns, el principal problema que tenien totes era precisament l'estat de neteja de la ciutat de Castelldefels. I jo crec que ara ja li hem pogut donar, doncs, com ja deia abans, la volta a la situació, i ara estem en condicions d'anar avançant a poc en millorar encara més els sistemes que tenim de neteja a la ciutat.
1: Per entendre millor la feina que es fa en el dia a dia, en què consisteixen exactament les tasques que es duen a terme en aquests equips als barris?
2: Doncs mira, per una banda tenim el que seria la recollida de residus, que, com ja dic, doncs hi ha tota una nova flota de 14 camions que estan recollint cada dia, doncs, les 5 fraccions que tenim en els contenidors d'escombraries. Això es fa, doncs, cada dia, en torn de matí i torn de tarda, que cada una de les fraccions es fa en un torn diferent. Al matí es recull la resta i l'orgànica, i per la tarda es recullen les altres 3 fraccions, que serien el paper, el plàstic i el vidre. Doncs tot això es fa una distribució en tots els barris de la ciutat per intentar, doncs, accelerar el màxim possible la recollida en hores puntes de la ciutat per no col·lapsar el trànsit, perquè evidentment, doncs, la recollida de cada una de les bateries té un temps i per tant, doncs, hem d'intentar fer una programació lo suficientment, doncs, valenta per intentar no col·lapsar cap barri en els diferents moments de recollida de cada una de les fraccions. A més, tenim diferents equips durant tot el dia, tant de horari de matí i de tarda, amb la recollida mixta, que perquè ens entenguin tots els que ens estan escoltant, la recollida mixta són les escombradores que veiem pels carrers, que van escombrant la calçada, però que a més, ara, amb la millora dels vehicles, doncs poden anar 2 operaris més dins d'aquests vehicles, que s'encarreguen de retirar tots els residus que hi ha a les voreres per deixar-los a calçada perquè la maquinària ho pugui recollir. Per tant, hem millorat moltíssim la sensació de netedat i, sobretot, hem optimitzat molt els recursos cada vegada que passem per un carrer. Aquests equips treballen de matí i tarda, també els caps de setmana, i la veritat és que amb això hem millorat. I una de les grans avantatges que hem introduït aquesta legislatura són els equips de rebosse, que és que cada vegada, tant a matí com a tarda, en les rutes de la recollida de residus hi ha un vehicle petit que passa per davant del camió d'escombraria recollint tot allò que s'ha deixat fora de les bateries de contenidors. Amb això aconseguim que quan es retiri la brossa dins dels contenidors ja no queda cap element fora dels contenidors, per tant les illes queden completament netes i ordenades. A més, hem introduït una millora significativa, que és que totes les bateries de Castelldefels ara tenen una guia, per tant els contenidors sempre estan perfectament alineats, i ara també estem introduint, que estem al 50% ja de col·locació en totes les bateries, els topes que garanteixen que aquests contenidors, quan es col·loquen amb la ploma, sempre quedaran ben col·locats. Això realment ha millorat moltíssim aquesta ordenació i aquesta obsessió que tenim, sobretot jo, de que les bateries de contenidors estiguin el més netes possible. En complement, hem introduït tot el sistema d'hidroneteja en tots els contenidors d'escombraries. Hem destinat un vehicle que ja feia més de 3 anys que no funcionava a Castelldefels, que era el Lava Rentacontenidors, que és un vehicle específic que només renta els contenidors per dins i per fora, cosa que feia més de 3 anys que no passava a Castelldefels. Per fi tenim un vehicle que treballa cada dia rentant una mitjana d'uns 80 contenidors diaris de la ciutat de Castelldefels per dins i per fora. I a més tenim diversos equips d'hidropressió que netegen aquelles bateries, doncs, que no és necessari que netejar-les cada dia i que també es fan de forma exterior. Hem introduït el baldeig nocturn amb un equip específic, amb 2 baldejadores que netegen tots els carrers peatonals i carrers comercials de la ciutat, sobretot en el centre, però també en altres àmbits, com és el de la platja i altres punts de la ciutat que tenen molt de moviment comercial. I també hem introduït els equips manuals, que són aquestes persones que van amb un petit vehicle netejant els carrers i que ara, a partir de l'1 d'abril, s'incrementarà aquesta presència en els carrers de Castelldefels ja de forma continuada durant tot l'any, i tindrem 15 persones fent neteja manual cada dia de dilluns a divendres a diferents punts de la ciutat de Castelldefels. Per tant, jo crec que notarem moltíssim, doncs, aquesta millora de la neteja.
1: Amb aquests canvis que comentes que s'han introduït recentment, en què diries que es tradueix aquesta nova manera de treballar als carrers?
2: Doncs es tradueix en donar resposta sobretot a una necessitat veïnal, a una problemàtica real que hi havia, i sobretot perquè nosaltres, quan vam entrar en el govern municipal, teníem molt clar que una de les principals tasques a realitzar, una de les principals assignatures pendents que tenia Castelldefels, era la millora de la neteja. I realment hem invertit molts diners, molts recursos municipals per intentar millorar aquesta situació. Encara queda molt per fer, i per tant, doncs, jo també demano paciència, perquè evidentment, doncs, tots aquests aquests canvis són difícils de veure i a poc es van millorant, i a més doncs, ho hem anat complementant amb la creació de noves ordenances i noves eines per intentar corregir l'incivisme que es té a Fels. S'està treballant en aquests moments amb la redacció de la nova ordenança de civisme, però també s'ha fet una nova ordenança ja aprovada fa uns mesos de la neteja de la ciutat de Castelldefels. També s'ha fet una sobre el tema del benestar animal i també s'han introduït sancions molt elevades a aquelles persones que no recullen els excrements dels seus animals domèstics. Per tant, doncs, és una responsabilitat d'aquell que té un animal al seu cuidat i, per tant, doncs, també ha de vetllar perquè quan surten al carrer doncs, aquests excrements i aquests orins doncs, siguin recollits o tractats a la via pública. Tot plegat ha sigut una feina doncs, molt intensa i la veritat és que estem satisfets amb el que s'ha fet, però, evidentment, queda molt per fer i, per tant, doncs, seguirem treballant amb el que queda a la legislatura.
1: Pel que comentes, també és molt necessària llavors la col·laboració ciutadana en tot el que és el manteniment de la neteja a la ciutat.
2: Sí, és imprescindible. I més quan una ciutat comença a estar ordenada, neta, és important que la ciutadania doncs, sigui conscient de que moltes vegades s'ha d'esperar fins a arribar a una paperera per llançar un paper, que s'ha d'esperar també a una paperera per apagar la cigarreta i llançar-ho, que no ha de deixar cap resta dipositada fora dels contenidors, que hem de respectar també els dies de recollida del barrinet, tant per mobles com per restes de jardineria. Si tot això ho fem doncs, tots i la societat en general de Castelldefels respon a les regles del joc, Castelldefels estarà molt més neta. I és evident que hem d'intentar entre tots doncs, fer-ho el millor possible.
1: Per efectivament fer brillar més la ciutat. També hi ha èpoques de l'any en què augmenta la generació de residus. Com s'adapta el servei de recollida en aquests moments puntuals?
2: Doncs sobretot tenim dos puntes o tres durant l'any, que és la caiguda de la fulla, que és un tema que a partir de setembre fins a mitjans de novembre s'incrementa doncs, molt la presència de la fulla a Castelldefels. Tenim una ciutat molt verda, amb molts arbres, i que, evidentment, doncs, la fulla, doncs, per un tema climàtic, doncs, cau quan toca i, per tant, s'ha doncs, de recollir. Aquest és un punt complicat. Tenim un altre punt, que seria les campanyes de Nadal, perquè també hi ha una generació molt important de cartró, perquè, a més, tothom estem doncs, molt mal acostumats i comprem a través de plataformes online i ens arriben molts paquets a casa i també, evidentment, doncs, el comerç incrementa molt les vendes per tant, es genera molt més de cartró. I un altre dels punts clau és l'estiu. L'estiu, quan més Castelldefels es converteix en un municipi que rep més de 2 milions de persones a les nostres platges, que genera moltíssima activitat econòmica, comercial i de restauració, i per tant, això també genera molts residus. I per tant, doncs, aquests són els tres punts més complicats de l'any i que, evidentment, l'única manera que tenim per intentar millorar és incrementar el personal, incrementar freqüències i estar doncs, dissenyat en la planificació anual, que és on tenim més recursos disponibles a la ciutat.
1: Més enllà de la neteja habitual, oferiu serveis específics per mantenir en bon estat l'espai públic i les façanes?
2: Sí, en tenim dos molt concrets i que, a més, tothom pot tindre accés a aquestes dades a través del Castell, la revista municipal o a través de la pàgina web de l'Ajuntament o de SAC, en el qual tenim un servei que és completament gratuït, que és el de la retirada de grafitis de les façanes. Per tant, doncs, tothom que detecti que té un grafiti a la seva façana, sigui un comerç, sigui una vivenda, sigui una comunitat de veïns, s'ha de posar en contacte a través del formulari que hi ha a la pàgina web o a través del Castell, que també hi ha un QR amb un enllaç, i nosaltres directament doncs, programarem la neteja i la retirada d'aquest grafiti. I després tenim un altre servei que funciona excepcionalment bé, que és el WhatsApp de la neteja, en el qual doncs, està a disposició de tots els veïns, on podem enviar una fotografia amb la direcció del problema de neteja que hi hagi puntualment, i nosaltres amb un màxim de 12-24 hores que ara quedarà completament resolta aquesta incidència i més comunicant al veí que s'ha resolt doncs, de forma satisfactòria la incidència que ens havien passat.
1: Llavors aquest WhatsApp de la neteja és una iniciativa que està funcionant bastant bé, pel que comentes.
2: Molt bé, està funcionant molt bé, té molt bona implantació a la ciutat, cada vegada tenim més ciutadans que l'estan utilitzant i la veritat és que, com ja dic, l'índex de resolució és quasi immediat i la veritat que moltes de les qüestions estan resoltes abans de fins i tot de 4 hores. Per tant, doncs, crec que estem donant resposta a la necessitat que hi havia i sobretot de tindre una eina directa, ràpida i eficient perquè aquelles qüestions que tenen que veure amb la via pública i sobretot amb la neteja es puguin resoldre el més aviat possible. Per aquest motiu tenim una brigada específica destinada al WhatsApp de la neteja i, per tant, a mesura que es van rebent aquests WhatsApps, doncs, anem actuant durant el dia en els diferents punts.
1: En aquests moments, en comparació no, amb altres legislatures, de quines àrees està composat llavors ara el servei de neteja o quant personal teniu ara mateix?
2: Doncs cada vegada hi ha més personal. L'empresa de neteja ha anat creixent molt des que va haver-hi la remunicipalització del servei i ara en aquests moments doncs, tenim una gran quantitat de professionals que estan treballant. Castelldefels és una ciutat gran, una ciutat turística. A més, tenim un sistema de neteja doncs, força competitiu i molt ampli. I això requereix que cada torn doncs, tinguem més de 30-40 persones treballant a la via pública per cada torn. Penseu que tenim torn de matí, de tarda i de nit, i que, a més, tenim els reforços de cap de setmana i en èpoques doncs, de més afluència de visitants que tenim doncs, el reforç d'estiu. Crec que ara, també, amb la incorporació dels equips manuals, fins a arribar fins a 15, que doblarem el servei que tenim actualment, doncs també hi haurà una gran injecció de personal que treballarà als carrers de la ciutat. Per tant, doncs, anem creixent, però que també perquè les necessitats de la ciutat són molt vives, perquè a més cada vegada que anem millorant volem donar un pas més endavant i per tant doncs, aconseguir aquesta excel·lència que pretenem arribar fins a final de mandat. I la veritat és que és una obsessió meva, una obsessió de l'alcalde, una obsessió de l'equip de govern, de que aquesta FELS estigui neta i ordenada, que estigui neta i guapa, com és el nou eslògan de l'empresa de neteja, i per tant doncs, crec que estem treballant en això.
1: Un servei de fet que, pel que comentes, és essencial i no descansa. O sigui, esteu realment en millora contínua i aplicant doncs, totes aquestes iniciatives.
2: Sí, és un servei 24/7, 365 dies l'any, que a més doncs, no para perquè sigui festiu, no para perquè hi hagi un dia de mal temps, no para absolutament mai. I tots els serveis doncs, es tenen que prestar i és un servei obligatori, bàsic i essencial que ha de prestar l'Ajuntament de Castelldefels i per tant doncs, jo crec que anem fent aquesta feina el millor que podem amb els recursos que tenim i sobretot demanant aquesta ajuda també al veí, no? que evidentment doncs, una ciutat serà més neta quan els seus veïns embrutin menys i per tant per embrutar menys l'únic que hem d'intentar és doncs, dipositar les restes on toquen, quan toquen i evidentment doncs, fer un ús responsable de la via pública. Jo crec que si entre tots aconseguim aquests objectius doncs que Castelldefels realment doncs, serà molt més neta.
1: Comentaves aquesta implicació ciutadana tan necessària. Feu campanyes de conscienciació adreçada a la ciutadania?
2: Sí, fem campanyes de conscienciació i ara pròximament s'iniciarà una campanya de civisme també molt important a Castelldefels i una de les parts que es tractarà serà el tema de la neteja i per tant doncs, jo crec que estem treballant en aquesta línia, sí.
1: I pel que fa als establiments, perquè Castelldefels també té doncs, tota molta oferta turística, no? Teniu alguna tipus de campanya o alguna recomanació per als establiments?
2: El que tenim és un servei específic per als establiments, sobretot pels de restauració, que és el porta a porta, i el que fem nosaltres és recollir aquells establiments que estiguin adherits a aquest sistema que tenim a Castelldefels, perquè nosaltres ja directament els retirem in situ els residus del seu establiment, ja sigui l'orgànica, ja sigui el paper, ja sigui el vidre, doncs tots aquells elements que no siguin revaloritzables per als comerços, doncs nosaltres ens oferim a retirar-los a través d'aquest sistema. Amb això que aconseguim que la via pública estigui més neta i sobretot que no es col·lapsin les illes de contenidors amb material que genera doncs, el gran teixit comercial i de restauració que tenim a Castelldefels i que destinem aquestes bateries només a l'ús domiciliari, que és el que creiem que s'ha de fer. Amb això també incrementem molt l'índex de reciclatge de Castelldefels, perquè nosaltres hem d'anar complint amb la normativa europea i per tant hem d'anar incrementant el percentatge de reciclatge de Castelldefels i la veritat és que tenim una gran col·laboració per part del Gremi de Comerç i del Gremi de Restauració de Castelldefels i anem cada mes incorporant a nous establiments en aquest sistema de porta a porta. Per tant, jo crec que anem en la línia. Estem reforçant ara la compra d'un nou camió que incrementarà la freqüència i, per tant, també doncs, la cobertura a establiments que es vulguin adherir i, per tant, estem en aquesta línia. I, per tant, jo crec que és important també aquesta col·laboració tant del comerç com de l'hostaleria de Castelldefels.
1: Pels comerços que ens estiguin escoltant, hi ha algun requisit o alguna demanda, no?, per part de l'Ajuntament perquè s'adhereixin a aquesta recollida porta a porta?
2: Nosaltres anem passant als diferents comerços restaurants amb els educadors ambientals i a partir d'aquí nosaltres el que fem és que si estan doncs, disposats a col·laborar doncs els incluïm la ruta i marquem una sèrie de necessitats que nosaltres hem de tindre per poder fer doncs, la feina de forma eficient i que puguem intentar doncs, que els horaris de l'establiment amb els de la recollida doncs, siguin els més ajustats possibles per poder fer el servei amb tota la garantia. I, per tant, doncs, de totes formes, si algú ens està escoltant i vol formar part d'això, doncs no, només cal que es posi en contacte amb l'Ajuntament de Castelldefels o amb l'empresa municipal SAC perquè puguem gestionar doncs, aquesta incorporació el més aviat possible.
1: Per acabar, de cara al futur, quins són els principals reptes que afronta en aquests moments el servei de neteja a la ciutat?
2: Doncs acabar amb aquesta renovació completa de la flota de vehicles, tant de neteja de la via pública com de recollida d'escombraries. Aquest procés segurament l'acabarem, doncs, si no passa res, doncs, aquest mes de juny, quan arribi ja la resta del gruix de la maquinària, i acabar d'incorporar altres vehicles més petits perquè acabin doncs, d'afinar amb la neteja puntual i amb els punts més complicats d'arribar, per tant, doncs, que també millorarem amb aquests vehicles més petits, amb la incorporació també doncs, d'aquests equips manuals que doblarem a partir del mes d'abril, també amb la compra d'un nou element que recollirà els excrements de la via pública, la famosa motocaca, tindrem una nova en funcionament a Castelldefels en breu, i també amb la incorporació de la segona baldejadora que tindrem per fer doncs, aquest baldeig nocturn i també diurn dels principals carrers de Castelldefels. Tindrà dos elements com aquests, dos grans baldejadores que netegen amb hidropressió els carrers, doncs crec que serà un gran avanç doncs no només tecnològic, sinó també per la imatge de Castelldefels.
1: Teniu en un punt de mirada algun moment de l'any? Està pensant, no? Ara que dius tu que doncs, la necessitat d'aquestes baldejadores i tots aquests elements, vosaltres quan us organitzeu doncs, aquesta neteja anual, teniu algun objectiu en alguna estació de l'any, per exemple, jo que sé, l'estiu o...
2: Nosaltres, diguem que la incorporació de tota aquesta maquinària, la definitiva, serà a partir del mes de juny, però el que sí que estem fent ja, des d'ara, són les neteges intensives, que diem, que cada un dels carrers de Castelldefels puguin tindre, doncs, de forma periòdica, una neteja intensiva, en la qual doncs, retirem vehicles, retirem bateries de contenidors, retirem xiclets, pegatines, netegem fanals, ho fem tot de cop, i això està també donant molt bon resultat. I la combinació d'aquestes qüestions, la planificació anual normal, les neteges intensives setmanals, que normalment fem dos carrers de forma intensiva cada setmana, la neteja dels contenidors per dins, que ja dic, més de 80 doncs, diaris, que per tant són molts al final de la setmana, i la millora substancial en les bateries de contenidors. Tot això és el que estem fent doncs, en la programació, més els treballs habituals de cada barri i les neteges que toquen cada un dels barris cada dia de la setmana, però evidentment doncs, Castelldefels és una ciutat molt viva. Vam veure les últimes setmanes que vam tindre els problemes de la ventada, això es va complicar moltíssim doncs, la neteja de la ciutat i s'ha estat treballant de dia, de nit, caps de setmana, doblant torns per tindre la ciutat el més neta possible i ho hem aconseguit, sobretot també amb la implicació de Gerfels, amb la retirada i de tots els arbres que havien caigut a la via pública i també en finques privades, però evidentment hi ha moltes qüestions que es plantegen durant l'any i que poden afectar la neteja, però sí que és veritat que la planificació està molt ben pensada, molt ben estructurada i la idea és que puguem arribar cada setmana a tots els punts de Castelldefels.
1: I per acabar, un missatge cap als ciutadans, què els hi diries tant del vostre servei com potser no, de recomanacions?
2: Jo els convidaria a que ens ajudin a seguir mantenint Castelldefels neta, que tinguin confiança per acabar aquest procés que vam iniciar ja el juny del 2023 per millorar el sistema de neteja i recollir residus a Castelldefels, i que la veritat és que entre tots fem una ciutat guapa i neta, que jo crec que és el que volem, que Castelldefels sigui una ciutat doncs, de primera, una ciutat doncs, que ens faci tenir un sentiment d'orgull de ciutat i que realment que quan passa gent, quan estiguem a la ciutat, doncs, no només la via pública, sinó que també els parcs i jardins estiguin en les millors condicions possibles. Per tant, jo convidaria a tothom a que participi, no? Que participi d'aquest acte cívic de ciutat, que és mantenir la nostra ciutat guapa i neta.
1: Doncs moltes gràcies, David Soler, regidor.
2: Moltes gràcies a vosaltres i encantat d'estar sempre aquí a Ràdio Castelldefels.
0: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Pedro Sánchez anuncia ara una inversió històrica en polítiques de dependència i insisteix a seguir governant. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
1: L'endemà de la dura condemna per corrupció contra la seva antiga mà dreta, José Luis Ábalos, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, referma la seva aposta per resistir a la Moncloa amb una injecció de 2.000 milions d'euros extres ja aquest any en dependència, Natàlia Ramon.
3: L'Estat passarà a finançar la meitat de les ajudes per dependència en lloc del 30% actual. L'anunci arriba en plena ressaca per la sentència d'ahir pel cas Mascaretes i a l'espera que demà Pedro Sánchez comparegui al Congrés per donar explicacions sobre els casos judicials que l'assetgen.
1: Madrid, Paula Brujats, Dani Sanzeja.
4: Sí, ni una paraula avui tampoc de Pedro Sánchez a la condemna de José Luis Ábalos. El president del govern espanyol es refugia amb les polítiques socials per defensar que seguirà governant tots i els casos que l'acorralen, en un gest també cap als aliats parlamentaris ha anunciat avui aquesta inversió inèdita de l'Estat a les comunitats per multiplicar per 5 les ajudes a la dependència.
5: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
6: A l'esquena Sánchez falten moltes explicacions per part del president espanyol. Als partits d'Esquerra se'ls esgota la paciència i esperen que demà anunciïn més mesures contra la corrupció, però sobretot que es comprometa a donar contingut social al que queda de legislatura. L'anunci d'avui sobre dependència, diuen, és una passa important, però insuficient.
7: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
8: Donar contingut, que és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
1: Això el dia que a Catalunya han sortit les notes de la selectivitat.
9: He prioritzat bastant descansar, sobretot, que és una cosa molt important a l'hora dels estudis.
1: Sentiu la Laura Tallada, alumna de l'Institut Públic per als Ius i Torrent de Banyoles, que ha tret la millor nota del país, un 9,9 sobre 10.
3: Un protagonisme individual que enguany té una gran ombra, el suspens majúscul en matemàtiques, amb una mitjana que no arriba al 4,2.
1: Barcelona, Sara Cañete.
10: És la pitjor nota de la darrera dècada i registra una baixada dràstica de 2 punts respecte al curs passat. La consellera de Recerca i Universitat reconeix que els resultats no són bons, però defensa que l'examen era adequat.
1: Avui és 23 de juny del 2026 i, per tant, fa 10 anys del Brexit, una sortida del Regne Unit de la Unió Europea que una dècada després la majoria lamenta. Londres, Quim Olivares.
11: Sí que hi ha una frustració compartida. Els que van votar a favor del Brexit se senten decebuts perquè, segons ells, cap govern, ni conservador ni laborista, ha estat capaç d'aplicar-lo bé. I els que hi van votar en contra troben que la campanya del referèndum va ser una aberració i que la consulta del 2016 era consultiva i que, per tant, ara cal acostar-se a la Unió Europea com sigui.
1: I com dèiem, és 23 de juny, per tant, Natàlia, és revetlla de Sant Joan.
3: I avui al Catalunya migdia repassarem les grans cites de les pròximes hores als Països Catalans, en unes festes que arriben en plena onada de calor, amb el risc d'incendi disparat i, per tant, amb restriccions que han generat molts dubtes.
1: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
12: Alerta màxima del govern, perquè a aquesta hora hi ha 110 municipis i 12 comarques en perill alt o molt alt d'incendi. Davant la incertesa de molts ajuntaments per com han d'interpretar la llei, la Generalitat prohibeix tirar petards i encendre fogueres a menys de 400 metres de boscos i camps, però en les properes hores es compromet a afinar encara més les restriccions. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
13: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades.
1: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Avui Marta García amb dos argentins de protagonistes.
14: Leo Messi d'una banda i Julián Álvarez de l'altra. El matalasser ha sigut clar al parlar del seu futur i ha provocat una reacció en l'Atlètic de Madrid. Això després d'una nova jornada on Messi ha tornat a brillar, marcant 2 gols més amb l'Argentina. El Girona, per cert, ha presentat ja Quique Álvarez com a nou entrenador. I especial atenció també al bàsquet. Demà el Barça se la juga en la Lliga. La que se decideix segur avui és la d'hoquei patins i també podria haver-hi campió en la de futbol sala. Tot això en el dia en què també ha renovat amb Ducati Marc Márquez.
1: Sapiguem ara, a les portes d'una operació sortida massiva de Sant Joan, com tenim la mobilitat, equip viari, Clàudia Serra?
15: Doncs tenim lentitud amb aturades a aquesta hora a la Ronda de Dalt d'Esplugues a Sant Gervasi en sentit Trinitat, Ronda Litoral a la Zona Franca i Sant Adrià en sentit Trinitat i a la Barceloneta en sentit Llobregat, també a la C58 i la C33 a Montcada, d'entrada cap a la capital catalana, a l'AP7 a Cerdanyola en sentit Girona i a la C17 a Parets en sentit Barcelona.
1: Així tenim les carreteres, ara temps pel temps.

0: Joan no s'espera precipitació a cap indret de Catalunya i s'espera una nit càlida, clarament una calor que els propers dies, tot i que dia a dia anirà perdent un grau, més o menys per dia, continuarà ben intensa.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Ara són les 2:06. I 24 hores després de la condemna per corrupció a l'exministre Ábalos, Pedro Sánchez referma que està disposat a resistir tot i les pedres al camí i anuncia una inversió històrica en ajudes per la dependència. Ho acaba d'aprovar el Consell de Ministres i a partir de l'1 de juliol ja s'incrementaran les quantitats que es destinen a les persones dependents. Caldrà veure si això beneficia directament la gent. Sánchez es refugia a les polítiques socials per intentar sobreviure. Anem al Palau de la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal, bon dia? Si Pedro Sánchez evita valorar la dura condemna al que va ser la seva mà dreta i s'aferra a les polítiques socials per capejar la tempesta judicial, avui desencalla, com deies, una demanda històrica. Es multiplica per 5 la inversió en dependència. L'Estat assumirà per primer cop la meitat de la despesa i transferirà a les comunitats autònomes 2.000 milions d'euros extra aquest any i 6.000 milions extres l'any que ve. Per això, Sánchez defensa, té sentit seguir governant.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
3: Ni una paraula avui tampoc d'Ábalos, ni tampoc cap autocrítica. L'anunci de Sánchez arriba 24 hores abans de compareixer al Congrés per la corrupció i quan els aliats parlamentaris li reclamen polítiques de fons i l'adverteixen que no s'hi val només resistir. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials de Sumar, celebra que Sánchez desencalli finalment la inversió en dependència.
5: Supone la mayor ampliación de la red de protección social en este país en décadas. El objetivo es dejar definitivamente atrás un modelo masificado, centrado en la construcción y la gestión de grandes residencias.
3: L'increment arribarà a partir de l'1 de juliol, però la norma que avui s'aprova s'haurà de ratificar al Congrés dels Diputats el mes que ve i allà Pedro Sánchez confia recuperar el suport dels seus socis parlamentaris en un moment crític de la legislatura.
2: Doncs a Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència, segons dades del Departament de Drets Socials. A més, hi ha prop de 39.000 persones en llista d'espera pendents de la valoració del grau i, per tant, ens preguntem quin impacte tindrà aquest increment d'inversió a les prestacions que reben les persones dependents, Marriera.
6: De moment no ho sabem. El govern espanyol ha detallat l'augment d'inversió per persona, especialment pels grans dependents. En concret, invertirà 660 euros, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, la pujada serà de fins a 260 euros, el doble que fins ara. I pel grau 1, el que afecta més persones, l'increment serà d'un 18% fins a arribar als 90 euros. La Generalitat és receptora de tots aquests diners i caldrà veure si aquesta nova inversió la rebran directament els beneficiaris. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que admet que encara ho han d'estudiar.
7: Sense poder-li donar molt més detall que el que li dic, perquè haig de llegir el detall de l'acord del Consell de Ministres, sí que això implica un increment econòmic en grau 2 i 3 i respecte a la gestió de llistes d'espera, aquí és el Pla Cures del Govern de la Generalitat de Catalunya el que ens ha d'ajudar a reduir aquestes llistes d'espera.
6: En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, José Manuel Ramírez, proposava, sobretot, augmentar les ajudes, millorar les condicions laborals del col·lectiu i amb aquests diners també reduir llistes d'espera.
8: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
6: A més, Ramírez recorda que hi haurà comunitats que hauran d'augmentar el finançament de la dependència per arribar al 50% que marca la llei.
2: Aquest anunci de Pedro Sánchez, però, no amaga la preocupació del govern espanyol per la sentència contra l'exministre José Luis Ábalos i, sobretot, pel fet que Víctor de Aldama, us ho explicàvem ahir, s'estalvia la presó per haver col·laborat. I, de fet, fonts de la Moncloa creuen que el Tribunal Suprem envia el missatge que declarar en contra del govern espanyol té premi i creuen que pot afectar altres causes, com el cas Zapatero o el cas Leire. En públic, la portaveu Almasaiz s'ha limitat a condemnar la corrupció.
9: El gobierno condena sin matices comportamientos que se alejan de los valores que lleva a gala este gobierno.

0: con el compromiso firme de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda.
1: Demà sentirem Sánchez pronunciar-se finalment sobre la corrupció en una compareixença extraordinària al Congrés. El president del govern espanyol espera calmar els socis que li reclamen més explicacions i més polítiques socials. Tornem a Madrid. Daini Saindeja, els grups que encara no li han retirat la confiança a Sánchez, què n'esperen de demà?
2: Doncs volen que Sánchez aprofite per comprometre's a complir els acords d'investidura i omplir el que quede de mandat de contingut social. L'anunci d'avui sobre dependència és important, diuen, però no en tenen prou. Des de Sumar i els comuns, Aina Vidal reclama que el PSOE deixi de bloquejar carpetes pendents i siga valent en habitatge.
3: El mensaje para hoy es claro. Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia. Está en nuestra pista la posibilidad de seguir lanzando y avanzando en normas que són fundamentals.
2: Sobre el cas Ábalos, encara no reclamen responsabilitats directes a Sánchez, però sí més explicacions i mesures contra la corrupció. La línia roja continua sent el finançament irregular del partit, però adverteix el diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, que la situació és molt canviant.
4: Nosaltres anem fent el check-in dia a dia, i més en una situació en la que, podríem dir, la realitat va mutant com un monstre constantment.
2: Podem sí que veu Sánchez part del problema i consideren la seua situació cada cop més insostenible. Ione Belarra.
5: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
2: Però tampoc participaran de les maniobres del PP, l'última, forçar una votació simbòlica al Congrés per reclamar Sánchez sotmetre's a una moció de confiança. Esther Muñoz espera tenir la majoria que no té per la moció de censura.
6: Por ejemplo, el señor Rufián, que me imagino que tendrá unas digestiones bastante pesadas últimamente, pues me imagino que seguirá tragando, pero hay otros grupos que han manifestado que esto es incomprensible lo que está pasando, estaban esperando que hubiera sentencias en firme y, por tanto, me imagino que serán coherentes con lo que han establecido y han dicho hasta ahora.
2: Recordem que tant Junts com el PNB ja han dit que veuen la legislatura esgotada i conviden a Sánchez a avançar les eleccions.
1: Això precisament el dia que hem sabut que l'últim informe de la Guàrdia Civil sobre el cas Leire de comissions il·legals a canvi d'ajudes públiques sosté que la trama va contactar amb el PNB també perquè influís en el rescat de la indústria Tubos Reunidos. Només apunta, però, a una reunió amb representants de l'empresa amb el president del partit. El PNB diu que no té res d'estrany que es facin reunions amb responsables de companyies basques. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
7: Hola, bon dia. L'informe Luco ha constatat l'existència d'una reunió entre l'expresident del PNB, Andoni Ortúzar, amb l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i el directiu de l'empresa Tubos Reunidos. Una reunió que coincideix en el temps amb les gestions per aconseguir ajudes públiques pel rescat de la companyia basca. Així consta en un dels informes de la peça del cas Leire, que investiga irregularitats i comissions en els rescats de la CEPI. Un nou informe que ha provocat la resposta del PNB. Maribel Vaquero, portaveu al Congrés, assegura que les reunions entre responsables de la formació i empreses formen part de la gestió política a favor del teixit industrial basc i de l'ocupació i que no tenen res a amagar.
8: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos entre nosotros, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y así lo hemos hecho y lo venimos haciendo y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
7: Tubos Reunidos va rebre 112 milions d'euros en ajudes i, segons les investigacions, la trama en què participava l'exmilitant socialista s'hauria embutxacat 115.000 euros. A més de Leire Díaz, estem parlant de Cerdán, l'empresari Anchón Alonso, propietari de Servi Navarre, i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El que voldria aprovar aquest informe de la Guàrdia Civil serien els vincles del PNB amb la trama. Parla de converses, de whatsapps i comissions il·legals que s'haurien amagat a través d'empreses pantalles. També recull una altra reunió amb Cerdán en el seu despatx a la seu dels socialistes a Ferraz.
1: I amb aquesta informació hem arribat a 3:15. És l'hora d'explicar-vos que els alumnes catalans han suspès les matemàtiques de la selectivitat. La nota cau fins al 4,18 per sota de l'aprovat. Doncs és el punt negre d'unes proves en què augmenten els aprovats, que arriben pràcticament al 96% dels estudiants. Això pel que fa a la nota global. La nota mitjana torna a baixar unes dècimes per 5è any consecutiu i queden un 6,4. Ho ampliem amb la Sara Canyete.
9: És la pitjor nota en matemàtiques de la darrera dècada amb aquesta baixada dràstica de 2 punts respecte al curs passat. Fa 2 anys els estudiants ja van suspendre matemàtiques amb un 4,87 i aquest curs la mitjana ha baixat fins al 4,18. La consellera de Recerca i Universitat Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no és el resultat que esperaven, però defensa que l'examen era ajustat.
10: És important dir que en el cas, per exemple, del model de matemàtiques que vostè feia referència, hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
9: Matemàtiques és l'única de les 35 matèries amb un suspens de mitjana. Pel que fa a la resta, entre les matèries comunes, llengua i literatura catalana torna a registrar la nota més baixa, amb un 6,46, mentre que castellà arriba pràcticament al 7. Pel que fa a les matèries de modalitat, entre les notes més baixes hi trobem ciències generals i geologia i ciències ambientals, mentre que entre les notes més altes hi hauria matèries com grec o arts escèniques. El departament també ha fet balanç sobre el pla pilot per detectar dispositius intel·ligents als exàmens de selectivitat i xifra en 3 els casos detectats. Diu que va aconseguir escanejar el 90% de les aules.
1: I en aquesta selectivitat, la millor qualificació del país ha estat un 9,9. L'ha aconseguit la Laura Tallada, estudiant de l'Institut Públic Pere Alsius i Torrent de Banyoles.
11: Quan vaig sortir, m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant. Ahir, quan m'ho va dir, em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
1: Darrere seu, 4 estudiants de Sabadell, Sant Andreu de la Barca, Terrassa i Rubí han compartit la segona millor nota amb un 9,8. Un d'ells és en Tomàs Alfonso, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa. Toni Fortès, hem sentit la Laura i també has pogut parlar amb en Tomàs.
12: Sí, hem parlat amb tots dos de diferents temes i un dels aspectes en què han coincidit és que estudiar a última hora ajuda, però no és el més important.
11: Durant aquests dos cursos sempre he mantingut un ritme bastant constant i això podria dir que és el que m'ha permès treure aquest resultat de la selectivitat.
13: Jo crec que el més important era tot el curs portar-lo bé, perquè jo crec que això és més important que les últimes setmanes.
11: He prioritzat bastant descansar i intentar mantenir un nivell de tranquil·litat i sobretot no estressar-me a l'hora de fer l'examen i no exigir-me tant.
1: Clar, amb aquestes notes, la Laura i en Tomàs, òbviament, podran estudiar el que vulguin i què volen fer.
12: Segurament podran escollir tant. Doncs tots dos ho tenen bastant clar i tots dos es plantegen graus combinats.
11: A mi m'agradaria fer el doble grau de traducció i interpretació i llengües aplicades. Aquest grau crec que em permet millorar els idiomes i la meva pròpia llengua i, a més, el fet que també siguin llengües aplicades ho puc relacionar amb altres aspectes de la societat, si tot el concepte de què és una llengua, com ens afecta a nosaltres com a humans.
13: Volia fer el doble grau de física i matemàtiques. Volia fer física, que és més la part més aplicada, potser amb més treball, però és que les matemàtiques també m'agraden molt. Doncs, bueno, vull fer els dos i ja està.
12: I fixa't que parlant amb ells, tots dos tenen aficions artístiques.
11: La meva afició preferida és el teatre. He de dir que és una activitat que m'ha ajudat molt aquests dos anys, ja que és un moment per desconnectar tots els estudis i també per desenvolupar habilitats com la creativitat o la capacitat de parlar bé en públic, per exemple.
13: M'agrada tocar la guitarra també, que i llegir, jugar a jocs de taula o coses així.
1: Vinga, va, continuem ara amb més deures. Deures pel govern, que preveu mobilitzar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat els pròxims 10 anys, amb recursos pressupostaris i participació privada, també les ha posat al calendari per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment del cost de l'obra pública. N'ha donat detalls al president Salvador Illa en un acte al Gran Teatre del Liceu, on es debat el futur econòmic i social del país. Allà hi tenim en Joan García. Joan, bon dia.
14: Hola, bon dia, Joan. La Generalitat calcula que des de 2013 s'han deixat de fer obres pel valor de 4.700 milions d'euros i que ara cal revertir aquesta desinversió després que el país hagi crescut i que algunes infraestructures hagin quedat obsoletes. Per això el govern ha aprovat un programa on es detalla més de 60 actuacions de mobilitat que s'han de fer en els propers anys. Algunes ja estan en marxa, com la connexió de la L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia a Barcelona, la variant d'Olot i les preses o el tramvia de Tarragona. També s'incorporen altres infraestructures com la variant de Tàrrega, la nova estació de tren a la Plana de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de Plaça d'Espanya a Barcelona. El president Illa ha remarcat que amb aquest pla es busca sobretot l'estabilitat inversora.
15: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, en infraestructures ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
14: Les obres que rebran més dotació, segons el pla, són les que permetran fer carreteres 2+1 en una desena de trams de la xarxa catalana i les que milloraran la seguretat viària, on s'invertiran gairebé 800 milions a la pròxima dècada.
1: I parlem d'una altra mena d'infraestructures. Pas endavant perquè Catalunya tingui aerogeneradors marins. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El govern la defensa, tot i l'oposició d'ajuntaments i veïns de la zona. Girona, Núria Pereira.
16: Bon dia. El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable, un dels tràmits més importants, i així dona llum verd d'aquest projecte, tot i que encara queden altres tràmits administratius. La plataforma de proves està planificada a 26 quilòmetres de distància del Golf de Roses. Preveu que s'hi puguin provar 3 prototips d'aerogeneradors marins i una línia elèctrica submergida per connectar els molins a la subestació elèctrica que es troba entre l'Escala i Sant Pere Pescador. El sector estava esperant aquesta llum verda per impulsar aquesta tecnologia a Catalunya. Veïns i ajuntaments de la zona i són contraris perquè creuen que la plataforma de proves obre la porta a fer un gran parc d'aerogeneradors marins. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ho defensa.
17: Coneixem, efectivament, doncs, que hi ha algunes entitats o sectors que no veuen amb bons ulls ni tan sols la plataforma experimental. Des del govern insistim en la necessitat d'avançar en la transició energètica, però en qualsevol cas sí que semblava raonable i prudent poder fer aquesta plataforma experimental.
16: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
1: Ara és un quart i mig de 3. Ahir us explicàvem la crisi política al Regne Unit amb la dimissió de Keir Starmer i el més que probable relleu d'Andy Burnham, que coincideix amb un aniversari. Avui fa 10 anys que els britànics van votar pel Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió oberta i per això molts britànics creuen que el Regne Unit acabarà tornant a la Unió, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
18: Hola, bon dia. 10 anys del referèndum del Brexit i cada cop més britànics creuen que tornar a la Unió Europea és inevitable. Hem parlat amb Steve Bray, activista partidari del retorn del Regne Unit a la Unió Europea.
19: No es tracta de si tornem a formar part de la Unió Europea, sinó de quan. Crec que seran petits passos, petites etapes, i finalment hi tornarem plenament, excepte pel nom.
18: Bray ens deia això en la manifestació per la reincorporació del Regne Unit a la Unió Europea, al centre de Londres, una ciutat que va votar a favor de quedar-se a la Unió Europea el 2016. De la trentena de districtes que la formen, només 5 es van decantar a favor del Brexit. Hem visitat un mercat del districte de Havering, a uns 20 quilòmetres a l'est del centre, on el Brexit va arrasar amb el 70% dels vots. Karen Webb és una de les venedores.
20: I wanted Brexit.
21: Volia el Brexit, jo, i ara sento que estic profundament decebuda, realment decebuda. Perquè tots els valors pels quals volia que el Brexit passés, que sortíssim i fóssim només la nostra pròpia illa, simplement no han complert tot el que ens van prometre.
18: Hem detectat una frustració compartida, però per motius diferents. Els que van votar pel Brexit se senten decebuts perquè cap govern ha estat capaç d'aplicar-lo bé. I els que hi van votar en contra troben que la campanya del referèndum va ser una aberració i que el referèndum era consultiu i ara cal acostar-se a la Unió Europea com sigui.
1: A Catalunya aquell Brexit va suposar un sotrac a les exportacions a la Gran Bretanya quan es va consumar el 2019, però s'han recuperat i ja superen les d'abans de que aquell país abandonés la Unió Europea. El que sí que s'ha reduït, en canvi, són les importacions britàniques cap a Catalunya, Jordi Canal.
22: El valor dels productes que van arribar de la Gran Bretanya l'any passat va caure un 49% respecte al 2019, segons dades d'Acció, l'Agència per la Promoció Econòmica de la Generalitat. En canvi, el dels productes catalans que s'hi van enviar va créixer un 25%. Cristina Serradell, directora de Negoci Internacional d'Acció.
23: Les empreses que exportaven al Regne Unit han continuat, s'han adaptat i han de fer més papers, però s'han adaptat. Els productes continuen sent atractius. El que passa que el que nosaltres importàvem del Regne Unit, com que ara hi ha més traves, doncs ho hem trobat d'altres socis europeus.
22: També ha caigut el nombre de turistes britànics a Catalunya, tot i que, segons l'Agència Catalana de Turisme, no ve condicionat pel Brexit. Segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística, els visitants de la Gran Bretanya s'han reduït un 8% entre el 2019 i el 2025. Amb tot, l'any passat es va tancar amb 1,85 milions de turistes britànics. És el segon grup més nombrós per darrere dels francesos.
1: Doncs mira, ara anirem cap a Brussel·les. Perquè la Comissió Europea estableix diàleg amb el règim dels talibans afganesos per parlar del retorn de refugiats en una reunió rebaixada a caràcter tècnic, no polític. Les institucions comunitàries intenten evitar la polèmica d'una trobada envoltada de secretisme destapada quan el govern belga ha hagut d'admetre la concessió de visats d'un dia als 5 membres de la delegació. Corresponsal Bruno Fortea.
0: Hola, bon dia. Tot i que el govern belga veu amb mals ulls la presència dels talibans a Brussel·les, diu que els ha de facilitar el visat com a país anfitrió de la Comissió Europea. Oficialment, però, les autoritats comunitàries es neguen a confirmar que la reunió sigui avui. Diuen que ho comentaran un cop hagi acabat la trobada. Tampoc donen detalls del lloc ni dels assistents, per raons de seguretat, diuen. El portaveu de la Comissió, Marcus Lammert, nega que amb aquest gest estiguin reconeixent els talibans com a govern legítim de l'Afganistan i evita dir si els oferiran res a canvi d'acceptar la deportació de migrants cap al seu país d'origen.
3: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats del nivell polític.
0: Diverses ONG han criticat la trobada i alerten de la precària situació dels drets humans a l'Afganistan. La comissió diu que amb aquestes converses busca deportar immigrants afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Això és el que volen, diu, una majoria de governs europeus. Brussel·les, però, evita concretar si tot plegat podria servir per acabar deportant altres migrants afganesos que no necessàriament siguin delinqüents. La Comissió Europea diu que en matèria de deportacions cada estat membre té l'última paraula.
1: Hem connectat amb Londres, amb Brussel·les i continuem amb la nostra xarxa de corresponsals. Ara anem més a l'est. Volodymyr Zelensky ha llançat un ultimàtum d'una setmana al president de Bielorússia perquè deixi d'ajudar els drons russos. Això, malgrat que els últims dies Alexander Lukashenko ha rebaixat l'habitual to beligerant contra el líder ucraïnès per por de veure's arrossegat a la guerra. Moscou, Cristina Solies.
4: Bon dia. Zelensky no ha oblidat mai que Lukashenko va permetre que els soldats russos envaïssin Ucraïna des de Bielorússia. Des del principi, el president bielorrus va confiar en una victòria russa inapel·lable i va menysprear públicament el líder ucraïnès. De fet, sempre s'ha esforçat per ser l'escuder més fidel de Putin, fins al punt que Kiev ha temut que entri a la guerra. Zelensky ho advertia així i Lukashenko el tractava de boig.
20: Rússia, en converses amb Alexander Lukashenko, vol arrossegar Bielorússia a la guerra.
24: Potser li ha passat alguna cosa, s'ha fumat alguna cosa o se l'ha injectat i per això fa aquestes declaracions.
4: Però quan l'exèrcit ucraïnès va alertar Lukashenko el mes de maig, que per si de cas tenia 500 objectius bielorussos marcats al mapa, el to del president bielorrus va canviar radicalment.
24: Si Volodymyr Alexandrovich s'ha sentit ofès, li demano perdó per aquelles paraules. Bielorússia és molt vulnerable, perquè l'exèrcit ucraïnès té Bielorússia al palmell de la mà.
4: Ara bé, Zelensky no accepta les disculpes i li exigeix que retiri els repetidors que des de Bielorússia ajuden els drons russos a bombardejar les ciutats ucraïneses.
20: Que enderroqui aquest equipament, que apagui els repetidors. Crec que en una setmana en tindrà prou per fer-ho. Si ell no ho fa, ho farem nosaltres.
4: Lukashenko ha de decidir ara si continua ajudant Rússia, conscient que tant la seva economia com la seva supervivència política depèn de Putin, o bé si adopta un paper més neutral després d'adonar-se que, en un enfrontament directe amb Ucraïna, només té les de perdre.
1: Mig minut i seran dos quarts. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlem de la festa per excel·lència dels Països Catalans. Avui és la Revetlla de Sant Joan.
25: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
26: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar. I per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
27: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Catalunya migdia.
7: Amb Joan Bota.
1: I a les portes de la Revetlla de Sant Joan, nit de fogueres i petards, per tant, arreu del país, i la Generalitat que està extremant les precaucions a contrarrellotge perquè el perill d'incendis està disparat a més de 100 municipis en aquests pobles i ciutats, sobretot a l'oest del país. Queda prohibit encendre fogueres i tirar petards a prop de camps i boscos. Connectem amb el Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Sí, ara mateix hi ha 110 municipis de 12 comarques amb el risc d'incendi alt o molt alt. I aquí la llei diu que està prohibit encendre focs i tirar petards a menys de 400 metres de boscos i prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o a bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar ensurts. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
17: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
8: La portaveu ha sigut menys clara quan li hem preguntat si la gent pot tirar petards en família davant de casa i ha fet una crida al sentit comú.
17: Sempre, però en aquest escenari agreujat, la prudència, la vigilància, el seny, el sentit comú esdevenen una eina d'altíssim valor pel govern i pel país perquè puguem evitar danys majors.
8: Amb tot, la Generalitat es compromet a afinar encara més les restriccions en les properes hores per aclarir sobretot els dubtes de molts ajuntaments afectats i avisar els incomplidors que poden ser multats.
1: Doncs en aquest context, alguns ajuntaments de les zones amb més risc d'incendi han optat per prohibir explícitament les fogueres. En el cas dels petards, però, els alcaldes alerten que seria molt complicat fer el mateix perquè no tenen mitjans per controlar-ho. Sigui com sigui, reclamen directrius més clares del govern. Anem ara a Lleida, Estela Busoms.
9: Aquesta nit no hi haurà fogueres. Per exemple, Artesa de Segre, la Noguera, Sant Guim de Freixenet, a la Segarra o els nuclis d'Agramunt, a l'Urgell, tots inclosos al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. També demanen que la pirotècnia es llanci només en llocs segurs, però alerten que prohibir-la del tot és impossible. Sílvia Fernández és l'alcaldessa d'Agramunt i Francesc Lluc, de Sant Guim.
10: No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
12: Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal, no podem prohibir tirar coets ni petards.
9: A més, hi ha alcaldes que es queixen que el govern no és prou explícit a l'hora d'aclarir què es pot fer i què no quan arriba la revetlla en un context com l'actual. Sentim l'alcaldessa de l'Albi, Anna Feliu, i el d'Artesa de Segre, Francesc Puigpinós.
28: Home, les instruccions han de ser clares. El que no pot ser és ambigu i deixar-ho a la interpretació de la gent. Perquè llavors cada poble, què fa? Jo he parlat amb alcaldes, jo faré allò, bueno, doncs molt bé.
29: I deixar de fer recomanacions, perquè al final et deixen a tu l'última paraula, no saps si peques de massa o peques de poc.
9: A Bovera, les Garrigues no han prohibit els petards, però sí els coets i el sopar de Sant Joan no el faran al carrer com és tradició, sinó al local social amb aire condicionat.
1: Doncs amb restriccions i amb risc, però el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards en aquesta revetlla i facturar més de 20 milions d'euros. Els fabricants calculen que més de la meitat de les vendes ja seran, atenció, articles de baixa sonoritat. Roc Fargas.
30: Aquests productes potencien la llum per sobre del soroll i el sector espera que guanyin encara més popularitat. Ho diu el director de l'empresa La Traca, Jordi Brau.
31: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
30: Per Josep Llort, coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que les persones sensibles als sorolls també puguin participar en la festa.
31: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
30: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats i fer que les revetlles siguin més inclusives. La Paula és una de les persones que els fan servir.
32: A mi els petardos, a mi m'ha fet molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els petardos queden més forts. M'agraden molt els lafons i les sabetes.
1: I com és pertinent per Sant Joan, la flama del Canigó ha arribat avui per encendre les fogueres arreu del país i donar el tret de sortida a aquestes revetlles. I un any més la flama ha arribat custodiada per nens i nenes de Corbera de Llobregat i per entitats com Òmnium Cultural, i el Parlament l'ha rebut en un acte de reconeixement institucional. Montse Camps.
0: Sí, en el seu discurs, el president del Parlament, Josep Rull, s'ha referit així a la situació de la llengua.
3: Som conscients que vivim temps incerts, la caiguda del seu ús social, la judicialització que viu l'escola catalana, la immersió lingüística, l'actuació activa de poders públics en contra de la llengua. No passa el que passa per atzar, passa el que passa malauradament, perquè hi ha una voluntat clara d'extingir allò que som. Rebel·lem-nos davant d'aquest intent de minorització.
0: També n'ha parlat el president d'Òmnium, Xavier Antic, que ha enviat aquest missatge.
6: Els atacs del poder judicial contra la llengua i contra l'escola en català i els atacs d'alguns governs hostils no fan sinó esperonar-nos per parlar més en català, llegir més en català i ensenyar més en català.
0: L'acte institucional ha acabat amb l'encesa de diversos quinquers que repartiran la flama per tots els racons dels Països Catalans.
1: I entre les moltes cites d'aquesta revetlla de Sant Joan hi ha la cercavila de foc de la Rambla Nova de Tarragona, mentre a la platja d'Aro, al Baix Empordà, donen la benvinguda a l'estiu amb castell de focs artificials que se podrà veure des de la platja Gran. A Barcelona us podeu acostar a la platja de la Barceloneta una nit de revetlla que el Pirineu pren forma de falla. Avui se'n fan en una desena de poblacions. Anem cap al Pallars. Josep Pau Rovira.
11: Unes festes reconegudes com a patrimoni mundial complen de visitants els pobles on estan més arrelades, com per exemple a Isil, que és l'únic del Pirineu que fa tombar les falles. Mireia Mandicó, de l'Associació de Fallaires del municipi, explica la tradició.
13: Els 60 som un equip. Els 10 que tumben tiren les seves 10 falles i tu si et trobes una, la tumbes. I es vas tombant fins que arribes a baix. I un cop a baix, pues, més o menys te'n recordes de quina és la teva falla, però i si no, te les tornes a distribuir.
11: De baixada de torxes, però, avui se'n fan a molts llocs. Avui, al Pont de Suert, a Lins, a Espot o a l'As. I a la Vall d'Aran també tenen les seves pròpies festes del foc, en concret a l'Es, cremen l'Aro i Arties arrossegant pels carrers un altre tronc d'avet encès, el Taro. Unes celebracions avui que es faran amb la màxima prevenció per evitar incendis.
1: Tenim també les fogueres de Sant Joan d'Alacant i a Menorca tenim el primer toc de flabiol que ja ha encetat els dos dies grans de les festes de Ciutadella. Els caixers i els cavalls ja són els protagonistes al centre d'aquesta població. Anem cap a Ciutadella. Caterina Carmany.
14: Milers de persones desafien la calor pel centre de Ciutadella, on es fa el replec de la qualcada a ordres del caixer senyor. Enguany s'estrena caixer senyor per aquest bienni, un càrrec que passa de pares a primogènits de les cases senyorials de Ciutadella. Enguany, Can Saura.
15: Jo demanaria que es visqui molta il·lusió i molta intensitat, però també molt respecte i generositat, no? Quan dic Sant Joan va evolucionant, hem de ser conscients d'on hem arribat i a la vegada pues, poder ajustar-nos en aquests plans de seguretat perquè la festa segueixi.
14: Un miler d'agents i sanitaris vetllaran per la seguretat dels actes, i és que la població de Ciutadella es quadruplica aquests dies. Només avui arribaran 35.000 persones, sobretot de Mallorca i Catalunya.
1: I una de les festes que plegarà més gent aquesta nit serà el macroconcert de la revetlla de Sant Joan del Festival Ítaca.
16: Explica'm-me les històries, les marques de les mans.
1: És l'últim que es fa a la platja gran de l'Estartit, al Baix Empordà. Fèlix Martín.
18: L'Ítaca ja va començar el cap de setmana i es clourà avui a l'Estartit amb un cartell que ha detallat el codirector artístic del festival, Martí Egovella.
19: Combinant artistes similars al panorama nacional i català, amb la presència de 31 Fam, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una dels artistes més mediàtics del moment, Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà DJ Trapella per fer aquest final de festa de revetlla.
18: Hi ha dos escenaris que ja estan a punt a la platja gran de l'Estartit. El primer concert en Venus començarà a 7:45, però la festa musical s'allargarà fins la matinada. La proposta per a Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que encara té dues cites pendents. Dissabte, al Poble de la Pera, amb concert d'en Andreu, i la cloenda del diumenge 5 de juliol amb els Amics de les Arts a Calella de Palafrugell.
1: Catalunya migdia. Som a les portes de Sant Joan, als Països Catalans, però el món en el que es continua fixant és en el Mundial. Avui, amb Julián Álvarez, de protagonista, perquè ha parlat molt clar. 20 minuts a partir d'ara pels esports. Marta García.
21: El jugador de l'Atlètic de Madrid diu que vol que el deixin marxar, unes declaracions que no han agradat massa al club matalasser.

0: I és que en el Mundial hem vist avui l'Argentina 2, Àustria 0. Vaja, avui no, ahir, en les últimes hores, amb dos gols més de Leo Messi, que suma més dianes en el seu compte particular golejador en este Mundial i que feien pensar que seria el seu dia. Però això ha sigut fins que ha parlat Julián Álvarez i Sonia Gelmà no ha pogut ser més clar.
1: El davanter de l'Atlètic de Madrid no ha estat gaire protagonista en els dos primers partits de l'Argentina al Mundial. Va arribar mig tocat del turmell i un cop recuperat, Lautaro li ha pres, de moment, el lloc. I ahir va tornar a sortir des de la banqueta, però, com deies, tot i així, es va aturar a la zona mixta d'atenció als mitjans perquè li calia enviar un missatge clar i calculat.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Doncs va aprofitar que passava per allí, mai millor dit, per a fer aquestes declaracions. L'encara jugador de l'Atlètic de Madrid ha sigut transparent amb els seus desitjos. Ramon Salmurri, jo no sé com s'han pres aquestes paraules en Can Barça i, sobretot, en el club Matalasser.
3: Doncs mira, a Can Barça amb molta satisfacció, fins i tot et diria que un punt de sorpresa, però dies enrere ja em deien des del Barça que si Julián Álvarez feia un gest des del Barça no el deixaríem tirat, doncs aquest gest ha arribat, i ha arribat en l'escenari amb major repercussió mundial possible. Fons del Barça ho comparen amb el cas de Nico Williams, en el sentit que Julián sí ha dit en públic allò que ens diu en privat. El que queda clar és que el Barça ara mateix està en compàs d'espera, que el jugador patirà molta pressió per part del seu club, l'Atlètic de Madrid, i a partir d'aquí cal veure quina és aquesta reacció de l'Atlètic de Madrid. De moment, públicament no n'hi ha cap. El que sí que és cert és que des de Madrid la premsa que segueix el conjunt matalasser apunta a que ara mateix l'Atlètic de Madrid s'estaria plantejant una denúncia contra el Barça per haver negociat amb un futbolista en contracte. En qualsevol cas, el que sabem és que el Barça espera una negociació llarga, que això és un moviment més en una partida. Això sí, des del club blaugrana són molt optimistes i aquest moviment el consideren molt significatiu.
0: En parlarem en els pròxims dies. Per cert, que el Barça fitxa l'internacional egipci Hamza Abdelkarim. És el davanter de 18 anys que firmarà fins al 30 de juny de l'any 2030. Ha informat ja el Barça a l'Al-Ahly que fa efectiva l'opció de compra que tenia sobre Hamza, que és un dels jugadors que està disputant el Mundial. Tornem ara cap allà. I, Sònia, tornem a parlar d'este Argentina 2, Àustria 0, perquè ho dèiem abans, un dia més, Leo Messi ha tornat a demostrar que és el jugador que segueix marcant la diferència.
1: 5 gols porta l'Argentina en el Mundial, 5 gols que ha fet Leo Messi. La tarda va començar amb l'argentí, amb el 10 de l'Argentina, fallant un penal, la seva gran assignatura pendent, però al minut 37 no va perdonar una centrada des de l'esquerra per xutar des de la frontal de l'àrea i enviar-la al seu racó. I ja al temps afegit, ell mateix recollia un xut propi per fer el segon de l'Argentina i el seu segon gol. Argentina, que ja està classificada com a primera de grup, i Leo Messi, que situa el rècord de màxim golejador de la història dels Mundials amb 18 gols, encara amb el Mundial en marxa, 2 gols més que Klose i Mbappé. Messi va acabar tan esgotat que li resultava difícil haver-ne de triar un com li van demanar.
4: No sé, la verdad que ahora así no recuerdo, la verdad, estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
1: Messi ja fa temps que va esgotar els adjectius a Barcelona, això li passa ara al seleccionador d'Argentina, Lionel Scaloni, que ja no sap què més dir de Lionel Messi.
5: Se lo notó que estaba comprometido, eso es por algo, ese estar comprometido ante esto es por algo, es lo que genera él, es impresionante y bueno, estamos contentos. Es que yo ya no sé más qué decir, ¿sabes? No sé si hasta cansa, ¿viste? No sé, bueno, es eso.
0: Se li acaben les paraules, per tant, a Scaloni. En esta última jornada, Sònia, s'han disputat més partits i, malgrat això, els gols de Leo Messi, ni Mbappé ni Haaland donen respir a l'argentí.
1: Exactament, si Messi en va fer 2 a l'Argentina, 2 a Àustria 0, Mbappé tampoc va voler ser menys, en va marcar 2 més al França 3, Iraq 0, un partit que es va aturar al descans pel protocol de tempesta elèctrica a Filadèlfia, es va reprendre 2 hores després. També hi havia perill de suspensió al Noruega-Senegal, que es disputava a Nova Jersey, però aquí la tempesta va ser de gols, 3 per part de Noruega, 2 per Senegal. I Haaland, que tampoc vol perdre el ritme de golejadors, també va fer doplet. França i Noruega ja estan estan classificades i jugaran la primera posició del grup en l'enfrontament que tindran divendres a les 9 del vespre.
0: Doncs precisament, Haaland és avui doble protagonista amb el que ara mos explicava la Sònia Gelmà i amb la dada que ara vos expliquem. I és que en este Mundial hi ha fins a 13 jugadors que són fills d'exjugadors que ja van disputar també un Mundial, i Josep Gaya, precisament Noruega, és el país que més en té.
6: Són Erling Haaland, Alexander Sørloth i Christian Thorsvedt, fills dels jugadors Alf-Inge Haaland, Göran Sørloth i Erik Thorsvedt, que precisament tots van jugar el Mundial del 94. L'Argentina i els Estats Units tenen dos jugadors cadascun, Giuliano Simeone, fill del Cholo Simeone, i Nico Paz, fill de Pablo Paz. I per part dels Estats Units trobem Giovanni Reina, fill de Claudio Reina, i Sebastián Berhalter, fill de Greg Berhalter. França, amb Marcus Thuram, i Argèlia, amb Lucas Zidane, tenen els fills dels campions del món l'any 98, amb França, Lilian Thuram i Zinedine Zidane. En trobem un altre a Corea, amb Lee Tae-suk, fill de Lee Eul-yong. A Escòcia hi ha Angus Gunn, fill de Brian Gunn, i als Països Baixos, Justin Kluivert, fill de l'ex-blaugrana Patrick Kluivert. A Portugal, que juga aquesta tarda a les 7 contra l'Uzbekistan, hi ha Francisco Conceição, fill de Sergio Conceição.
0: Efectivament, Portugal és un dels països que juga avui. De fet, busca en esta jornada el seu primer triomf en el Mundial després d'un escadusser empat a un amb la República Democràtica del Congo, Montserraia.
7: L'equip dirigit pel balaguerí Robert Martínez té clar que no va a la badar i confien en aquest triomf davant l'Uzbekistan. Després de les crítiques a Cristiano Ronaldo per l'actuació al primer partit, Martínez ha volgut destacar el seu paper a l'equip.
8: Cuando tienes el balón tienes que tener mucha personalidad, tienes que tener mucha claridad cómo llegar al área rival, pero necesitas aquel jugador que sea un poquito el que abre los espacios en el último movimiento. Y Cristiano es el mejor para hacer eso. Los números lo reflejan, no los números del icono que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Y es el jugador que tiene ese movimiento, el abrir el espacio, la finalización, un poquito es la última pieza dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal.
7: El mateix grup K del Mundial, a les 4 de la matinada, jugarà el Colòmbia-Congo. Una altra de les favorites, la selecció d'Anglaterra, s'enfronta a Ghana a les 10 del vespre. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, destaca la competència sana que hi ha entre dos jugadors del Barça, Rashford i Gordon, per ser titulars.
9: Amazing dynamic. Tenen una dinàmica fantàstica. Competeixen per un sol lloc, principalment el d'extrema esquerra, però hi competeixen com a amics, com a companys, i ho fan amb un alt nivell de respecte, com ho veiem als entrenaments. Em fa feliç que els fans vegin aquest nivell de compromís, d'amistat. Tothom està feliç quan Marcus fa un gol i Anthony és el primer que surt de la banqueta per felicitar-lo. Aquest és l'esperit.
7: També el grup L, a la 1 de la matinada, Panamà-Croàcia.
0: I a Girona el club ja té nou entrenador per al projecte de la segona divisió. És Quique Álvarez. El club el va anunciar ahir i Xavi Soler este mateix matí ja l'han presentat.
10: Sí, el fins ara entrenador del filial ha explicat les seves primeres sensacions públicament com a entrenador del Girona, acompanyat del director esportiu Quique Cárcel, que també ha explicat per què es van decidir per ell, sobretot per la bona temporada dirigint el filial del Girona. Quique Álvarez, el nou tècnic gironí, ha explicat com va anar la cronologia des del primer dia, que li diuen que és una de les opcions com a entrenador del Girona.
11: I ell em va traslladar el que després ha passat, que era una opció clara per ell, que ell ho sentia, però que s'havia de fer un procés, hi havia d'haver un temps, havia de fer el seu treball, s'havia de veure altres possibilitats. Després vaig tenir una xerrada, va haver més gent i vam tenir una xerrada jo i suposo que algun entrenador més. Després van confirmar la setmana passada a finals que seria jo, no?
10: Quique Álvarez diu que cal revertir el negativisme que ara mateix hi ha al club després de la patacada de baixar a segona divisió, que l'objectiu prioritari, i no se n'amaga, és pujar a primera divisió, i que de moment 25 jugadors encara estan en contracte pel Girona. El club no vol desprendre's d'ells si no hi ha una bona oferta econòmica. També valora les possibles renovacions de dos veterans que se'ls acaba el contracte, Estuani i David López.
0: I del futbol ara passem al bàsquet.
12: Sí, s'acabarà el partit. La victòria serà pel València, que quedarà només a un partit de ser campió. El València ha sigut superior en global en el partit d'avui. És una llàstima perquè el Barça s'ha desgastat.
0: Doncs això, que malgrat el desgast, el València està a només una victòria de guanyar la Lliga. El desgast del Barça ahir no va servir i demà se la jugarà en un partit que serà ja transcendental per forçar el cinquè enfrontament d'esta final de l'ACB i tindre opcions de guanyar el títol. Ernest Macià, d'entrada, què és el que va passar ahir?
13: Doncs que, tot i que el València va ser superior i es van veure clarament dos equips, un que proposava i l'altre que anava darrere el marcador, el que anava darrere, el Barça va remuntar 18 punts. És a dir, va arribar a empatar el partit a l'últim quart i tot semblava que el Palau es llançava sobre el parquet, que el Barça anava més, però va desaprofitar dos contraatacs per posar-se per davant i el València ho va acabar reblant amb un triple de Branco Badió i tres tirs lliures a una falta de tir sobre Jean Montero, que va ser, amb 37 punts de valoració, el jugador més destacat. Està sent ja, però ahir una vegada més també d'aquesta final. Al final del partit vam entrar al vestidor del Barça i vam poder sentir jugadors com Senghelia.
14: No es más de 22, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
0: Val, doncs tot això, Ernest, és el que va passar ahir, però on passen ara les opcions de demà per al Barça?
13: Bé, el Barça no ha de perdre la fe, perquè el València sap que té un partit per guanyar la Lliga, i pot ser demà al Palau. De fet, ja no seria el primer Sant Joan que el Barça veu el rival aixecar una Lliga. Segurament Juan Carlos Navarro ho recorda, Xavi Pascual era assistent, Navarro era jugador, i per tant, doncs, no deuen tenir, i Jordi Trias, que ara és a la directiva, també estava en aquell equip, per tant, no deuen tenir ganes de que la Lliga s'acabi demà a casa, i a més, hem sentit alguns jugadors, com per exemple Joel Parra, dir que ja tenen les maletes fetes per marxar a València a jugar el cinquè partit. Aquest era l'estat d'ànim dels jugadors al final del partit. Joel Parra.
15: L'equip ha de saber, bueno, ho sabem, que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de Déu, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor, i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
13: Bé, avui el Barça i demà una altra vegada abans del partit, al migdia, han entrenat. El Barça, en principi, ahir va substituir Juan i Marcos per a Juan Núñez. Demà, si tot va bé, es tornarà a canviar la torna i sembla que Juan Marcos estarà ja en disposició de tornar a la primera línia.
0: Fem una pausa i després...
16: Llegia que la primera Lliga de l'Igualada la van guanyar Corunya, pues mira.
0: Doncs això, l'Igualada, que busca un nou títol de la Lliga d'Hockey Patins.
17: Catalunya migdia.
18: Aquest estiu, la gran pregunta és...
19: Híbrid o elèctric?
18: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
22: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
23: Molt bé.
22: Arribarem a tot?
23: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
24: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
25: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
26: Catalunya migdia.
0: I com vos dèiem, la Lliga d'Hockey Patins, que se disputen estos dies, l'Igualada i el Liceu Gallec, tindrà avui campió perquè Carles Vila, qui guanya, s'emporta el títol.
27: Els de Marc Montaner arriben en aquest últim partit de la final amb la moral pels núvols després de les dues victòries al Pavelló de les Comes. La reacció, però, de l'Igualada no amaga la claredat en què el Liceu va guanyar a la Corunya els dos primers partits. Escoltem el tècnic de l'Igualada.
28: Som conscients que serà molt difícil, som conscients que
1: que ens ho posarà molt difícil. El segon partit ja vam veure què va passar, 3 penals en 5 minuts. I som conscients que hi haurà moltes coses incontrolables que les haurem de superar, però bueno, estem aquí, queda un partit, 2-2, final de la Lliga, i ja hauríem firmat en qualsevol moment de l'any, i ara hem d'intentar fer el que sigui per fer el millor partit possible el dimarts i fer alguna cosa molt gran.
27: L'Igualada ha hagut de jugar tots els partits possibles a les diferents eliminatòries del play-off per al títol, tot i el repte que implicava jugar, per exemple, en semifinals davant el Barça i la final contra el Liceu. Recordem que fa 29 anys que l'Igualada no és campió de l'hoquei Lliga.
0: I una altra lliga que està en joc també estos dies és la de futbol sala, que juguen el Barça i el Pozo Murcia, el millor de 5 partits. El d'avui no és definitiu, però Marcos García, si el Barça guanya, sí que serà campió.
2: Exacte, visita la pista del Pozo a Murcia i, com deies, si guanyen seran campions de Lliga 3 temporades després, posant fi a una sequera de 2 anys sense cap títol aixecat per l'equip blaugrana. El tècnic del Barça futsal, Javi Rodríguez, espera un duel molt exigent avui davant un rival que buscarà allargar encara aquesta sèrie.
3: Un partido duro, me espero un partido brusco, me espero un partido caliente, me espero un partido en el que van a dar el 2000%, porque saben que si no se les acaba la liga. Me espero un partido serio por parte nuestra, independientemente del resultado.
2: El Barça té una novetat important. Javi Rodríguez recupera Pito després de l'ascensió dels dos primers partits, però per Luciano Gauna. S'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret. Avui mateix operen Gauna, així que estem pendents de novetats al respecte. Aquest, el Pozo Murcia-Barça, començarà a 8:15 i el faran en directe a Sport 3.
0: I se sabia de feia setmanes, però no s'ha fet oficial fins a este matí. El campió de MotoGP, Marc Márquez, renova amb Ducati 2 temporades més per als anys 27 i 28, Dani Aguilar.
4: Prioritat compartida entre fàbrica i pilot. És el primer gran anunci de fitxatge després que MotoGP i els equips signessin l'acord tècnico-comercial per al futur immediat.
5: Superfeliz de renovar, sobretot mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
4: Marc Márquez arriba a Ducati l'any 2024 a l'equip Gresini, fugint d'una onda inconduïble. Fa un primer any d'adaptació, amb 3 victòries de Gran Premi i una a l'esprint. I mentrestant remou cel i terra per acabar a l'equip oficial. El seu primer any de vermell, el Tro de Cervera es proclama campió del món per 9a vegada. Van ser 14 victòries d'esprint i 11 de Gran Premi, el títol de pilots amb 5 caps de setmana d'avançament i rècord absolut de punts amb 545. Ara està en mode remuntada, després d'un hivern lesionat, amb una doble intervenció fa poques setmanes que no li està impedint de protagonitzar grans victòries com la de diumenge passat a la República Txeca.
0: I esta nit, a banda de les rebel·lles, que siguen allò d'anar-se'n a dormir encara més tard, Marcos, com tu, per exemple, doncs poden estar pendents esta matinada de Nova York perquè acull una de les cites més esperades de l'any per als aficionats de bàsquet. És el draft de l'NBA, Josep.
6: Franquícies escolliran els millors talents del bàsquet universitari internacional amb l'objectiu de reforçar els seus projectes de futur. Els primers a triar seran els Washington Wizards, que disposen del número 1 del draft, i centraran totes les mirades en una elecció que podria marcar el futur de la franquícia. Tot plegat en una jornada marcada també per un dels grans moviments del mercat amb el traspàs de Giannis Antetokounmpo als Miami Heat. El jugador de 31 anys i campió amb els Bucks el 2021 acabava el contracte l'estiu que ve. És una operació que sacseja completament la NBA i converteix l'equip de Florida en un dels grans candidats al títol.
0: I abans d'acabar, Marcos, tenim precisament de bàsquet algunes novetats
2: sí.
0: De mercat.
2: Mercato de bàsquet i mercato d'hoquei patins. A l'ACB, el bàsquet Girona incorpora el polonès Andrei Pluta per 2 temporades. És un jugador de 26 anys, base escorta i arriba procedent de Legia, de Varsovia. I l'escorta Àlex Reyes, del Kitsanàs Manresa, paga clàusula i s'allibera del club del Bages, fitxa per la 6a Joventut. I t'ho deia en hoquei patins, també en moviment de mercato. El noi a Freixenet incorpora Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter de Reus, de 21 anys, va començar a la base del Reus, formarà tàndem sota pals amb Martí Zapater.
0: Doncs són dies de mercat i és nit de revetlla, que ho passeu molt bé, i coneixement, que diuen en el meu poble.
7: I amb coneixement hem arribat a les 3.
8: Catalunya migdia.
7: I fins ara al Catalunya migdia us hem explicat la inversió històrica en polítiques de dependència que ha anunciat Pedro Sánchez avui, l'endemà de la dura condemna per corrupció de la seva antiga mà dreta, José Luis Ábalos. Sánchez insisteix a seguir així governant i demà mateix compareixerà al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'assetgen. També us hem parlat de la selectivitat. Les matemàtiques, amb una nota mitjana de 4,18, són el forat negre d'aquestes PAU, que han aprovat, d'altra banda, gairebé el 96% dels alumnes. Entre les matèries comunes, català és la que té la nota més baixa, menys d'un 6,5. I a les portes de la Revetlla hem repassat les grans cites de les pròximes hores arreu dels Països Catalans en unes festes que arriben en plena onada de calor i amb el risc d'incendi disparat. Ho ampliem, Natàlia Ramon.
9: Doncs la Generalitat està extremant les precaucions a contrarrellotge perquè el perill d'incendis està disparat a més de 100 municipis catalans. Les comarques afectades en major o menor mesura per un risc molt alt d'incendi són l'Anoia, la Noguera, la Segarra, el Solsonès, les Garrigues, el Segrià, també el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, l'Alt Urgell, la Conca de Barberà i també l'Urgell. En els pobles i ciutats afectats queda prohibit encendre fogueres i tirar petards a menys de 400 metres de boscos o prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar més ensurts. Sílvia Paneque és la consellera portaveu del govern.
10: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
9: I com dèiem, Protecció Civil manté l'alerta per aquesta onada de calor que va començar diumenge i que, segons sembla, s'allargarà com a mínim fins demà. El Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, ha atès fins ara 151 persones amb problemes de salut relacionades amb aquestes altes temperatures. D'aquestes, la meitat han necessitat una ambulància i han estat ateses en un centre sanitari. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a Catalunya Ràdio quins símptomes ens han d'alertar.
11: Va acompanyat amb sensació de mareig i el que sempre és molt clar és que això va amb molta sudoració, perquè en el moment que deixem de suar és quan, diguem-ne, que el mecanisme de defensa de l'organisme falla i el cos ja no es pot refredar i és un dels primers símptomes del cop de calor.
9: Però a banda de la calor, per la Revetlla de Sant Joan, les coques són les protagonistes, ho saps, i el gremi...
7: Pels joans i per tothom,
9: pels joans i per tothom, en principi, tothom que li agradi la coca. El gremi de pastisseria de Barcelona preveu que aquesta diada de Sant Joan s'espera igualar les vendes de l'any passat. Una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros, una mica més cara que no pas l'any passat, per la pujada, diuen, de les matèries primeres. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, que ha estat la guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres rècord perquè ha doblat els encàrrecs. Girona Maria Rovira.
12: A la pastisseria Tornés han hagut d'adaptar l'organització de treball i el procés artesanal d'elaboració de les coques de Sant Joan a l'augment de comandes, després d'obtenir el premi del concurs del Gremi de Flaquers de Barcelona. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria, guanyadora de la millor coca tradicional de Catalunya.
14: Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és clar, els processos... Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
12: La pastisseria també ha guanyat el segon premi de la millor coca de xocolata i aquest any s'ha endut, a més, el premi al millor xuxu del món.
9: Onada de calor, risc d'incendis, les coques de Sant Joan i també cotxes a la carretera, perquè a l'àrea metropolitana sembla que hi ha... surt molta gent. Equip viari, Mariluz García, com tenim les carreteres?
26: Doncs ja es comença a intensificar el trànsit a l'autopista AP7 en direcció Girona com Tarragona, de moment sense llargues cues. Hi ha vehicles aturats entre Sant Cugat i Bellaterra en sentit nord i molta intensitat de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès del Vallès. També cua de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud i ja es carrega la zona de Castellbisbal a Martorell. A l'àrea de Barcelona destaquem la cua a l'A2 entre Cornellà i Sant Joan i Sant Feliu en direcció Lleida i la ronda a dalt entre Esplugues i Canyelles s'han sentit Besòs.
7: Ara passen 5 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida ens hi posem.
13: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
15: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. UBIC.cat/academ.
16: Per tu, que la migdiada mai la

0: El pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
1: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
2: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
0: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
3: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
0: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: La nit dels ignorants s'hereda.
6: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
5: Pot arribar a travessar oceans.
7: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
5: Veu com creixen els seus oients màgics.
8: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
5: I posa la pell de gallina.
9: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
0: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa.
9: És que m'heu posat la pell de gallina.
0: Catalunya migdia.
4: Amb Joan Bota. Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
10: Amb Òscar Fernández cada dia, avui excepcionalment amb Joan Bota i com cada dimarts amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Ponès, i la Júlia Miralles, politòloga professora de la Universitat Pompeu Fabra. Bona tarda a les dues.
11: Hola. Bona tarda.
10: I avui, tot i que sigui dimarts, amb en Marc Bataller, que habitualment ve els
12: març cada 15 dies.
10: Ah, doncs ja, mira, ara estava agafat amb dilluns, veus? Ara ho he fet malament.
12: No, veus? M'has intentat presentar d'una altra manera,
10: no, perquè, però,
12: més original.
10: Hem tingut algun canvi amb tu. Perquè
12: sí,
10: més em
12: a mi
10: aneu
12: canviant.
10: Tu la setmana passada em vas dir, ah, mira, vindré a la Revetlla i així hauràs de portar-me un tall de coca.
12: Sí, perquè en teoria no em tocava. Però
10: veus que m'hi ha passat alguna cosa aquí.
12: Fem metàfora del Mundial com el jugador del número 12, aquell que vas entrant i sortint, doncs això.
10: La que és fixa dels dimarts és la Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
10: T'ho he dit bé, dimarts. Dimarts, Carlota.
13: Sí, jo dimarts. L'any passat era dilluns, però ara faig els dimarts.
10: Vinga, va, què ens proposes avui?
13: Avui vull parlar de la selectivitat, no? Perquè resulta que avui són notícia aquests alumnes que han tret les notes més altes de l'ESPAU, no? La millor nota és un 9,9 per un estudiant d'un institut de Banyoles. I va seguida de 4 estudiants de la província de Barcelona. Curiós, petit parèntesi, que cap dels primers estudiants sigui de Barcelona capital, que en realitat concentra el 20% de la població, no? No ho sé, és una cosa que hauríem de... motiu? Bé, no ho sé. Sigui com sigui, sí, avui tots fem cas d'aquests noms, d'aquests alumnes brillants, i els mitjans els pregunten com s'ho han fet, què volen estudiar, què es volen dedicar, etc. Però resulta que fins avui crec que segurament el món els ha fet poc cas. En el sistema públic, l'atenció als alumnes que sobresurten és pràcticament nul·la. Hi ha, és veritat, guies, protocols, però a l'hora de la veritat els alumnes més dotats no tenen prou estímul ni se'ls ensenya a aprofitar el seu talent i la seva capacitat. Ja entenc que els recursos són limitats i que primer cal atendre els que no arriben, eh? La qual cosa sovint implica també rebaixar el temari i el nivell d'exigència mitjà. Ho puc entendre, però desatendre així l'excel·lència és fer-nos un flac favor. Tinc la sensació que el talent en aquest país no només no es premia, sinó que fins i tot es castiga, en el cas dels alumnes bons, amb avorriment, repeticions i sensació de pèrdua de temps. Com ho veieu?
10: Doncs mira, en un curs que hem parlat tantíssim de l'escola inclusiva, la diversitat per dalt també hauria d'estar inclosa, no? També ha d'estar inclosa en aquesta escola inclusiva. Tenim molt associats aquests plans individualitzats només quan hi ha problemes, quan hi ha algun requeriment de reforç, però també hi pot haver plans individualitzats per a aquesta gent que avui és notícia i que probablement, home, segurament han estudiat molt, però també deuen tenir una certa facilitat, no?, les dues coses.
11: Jo estic d'acord amb el que diu la Carlota en el sentit que és cert que l'escola inclusiva ha de ser inclusiva per tothom, per tant, també adaptar-se doncs, a l'alumne que se li dona millor les matemàtiques o la física, però a mi el primer que em ve al cap quan cada any veiem els que han tret més notes és com seguim tenint aquesta visió tan esbiaixada, tan parcial de la intel·ligència i les capacitats de les persones, no? No ho sé, a ningú li fan una festa i li fan un TN especial per ser l'alumne més carinyós, més bon company o que es porta millor amb els seus familiars. Llavors, no deixa de tenir una mica un punt, per mi, una mica elitista, això que fem cada any per la selectivitat, i també doncs, felicitar tots els nois i noies que han tret notes, potser no tan altes, però que els hi han costat el mateix o molt més esforç.
12: Sí, perquè malauradament en el sistema educatiu avui en dia encara només es premia per les notes. Sí que hi ha moltes escoles, no?, que fins i tot intentes fer projectes més enllà de les típiques assignatures, però allò que al final et marca poder entrar a un grau o altre són les notes. Per tant, és cert que en aquests dies els mitjans de comunicació sempre ens fixem en la nota més...

0: més alta i també amb les més baixes, perquè aquest any, crec que avui en parlarem de les matemàtiques, que ha tret un 4,18 de mitjana, la més baixa dels últims 10 o 12 anys, si no m'equivoco, doncs perquè és un fet excepcional. Però sí que és cert que quan surten les paules, notes, diuen, va, anem a buscar l'alumne que ha obtingut més nota, que no vol dir que sigui el més brillant, segurament. Ara no estic menjant, a mi no m'anà gaire bé la sèrie, no ho dic per això, però enteneu-me. O sigui, a vegades, malauradament, en aquesta societat només podem fer certs talls, valgui la redundància, a través de les notes.
1: Jo estic d'acord amb vosaltres, però tinc algun dubte. És a dir, és cert tot això que dieu, però també, d'alguna manera, t'objectiva... no tant l'esforç, sinó la barreja d'esforç i capacitats. I, per tant, tens raó, Joan, quan dius hi ha gent que li costarà menys perquè té més capacitats o perquè li és més fàcil estudiar o perquè li agrada més. Però també té aquesta cosa, no?, que és com deia la Carlota, no? Diu, no hi ha ningú de Barcelona, quan en realitat és on hi ha, probablement, en percentatge més alumnes, no? I permet que potser algú d'un institut de poble...
0: De Banyoles, com és aquest cas.
1: De Banyoles o d'institut públic i potser doncs, en alguns casos amb més dificultats per estudiar i fins i tot amb aules més complexes que potser una escola concertada de qualsevol altre lloc de Catalunya, doncs aconsegueix estar en un lloc per sobre del que probablement sociològicament la societat no l'hauria situat. No sé si m'explico.
2: Vols dir que t'esperaries que el 9,9 el tingués algú d'una escola una mica elitista d'una zona doncs, benestant de Barcelona?
1: Doncs algú que potser ho ha tingut més fàcil per estudiar, perquè a l'escola potser són més bondadosos a l'hora de puntuar, però després allà, quan surts al partit de la selectivitat, que hi ha molts components, pots aquell dia estar nerviós, pot ser que hagis fet... el batxillerat social en matemàtiques, tot i que matemàtiques no se't dona bé, o com aquest any l'examen doncs, sigui complicat, o el que sigui. És a dir, hi ha molts paràmetres que són difícils d'objectivar. Però un cop saltes al camp aquell dia, tots som iguals. El que ha estudiat en un institut perdut del Solsonès i el que ha estudiat en un col·legi de la zona alta d'Esplugues. I a mi això... També m'interessa. Sabent això, que probablement el d'Esplugues ho ha tingut més fàcil que el de no sé quin institut, i no diré un poble o una ciutat, per no contribuir encara més a estigmatitzar.
3: I que segurament el poble, al final, si treu els resultats que treu, és per una qüestió congènita, innata, no? De capacitat i de, no? I de que té una família estructurada o el que sigui. No... per els recursos que li estan posant a l'institut, crec, en la majoria de casos.
0: Bueno, Carlota, depèn de quin poble, clar. També.
4: Bueno, les ràtios a vegades són bastant millors a l'interior.
3: Sí, depèn de quin poble, però vaja, no sé, vull dir... No sé vosaltres si teniu fills als instituts, si no en teniu, si teniu amics que en tinguin, si teniu amics i fills que estiguin a la banda alta. I, bueno, saps? Vull dir, la cosa és la que és. A mi hi ha una cosa que em fa una mica de ràbia, que és això de... que ja entenc que hi ha molts tipus d'intel·ligència i que no tot és quantificable, no? Que al final el que hem de valorar és l'esforç. Ara bé, resulta que quan estem parlant, per exemple, de rendiment físic, no? Hi ha unes olimpiades, hi ha un campionat, ningú té problemes a l'hora de valorar qui guanya. Ah, no, aquest corre més i és el que ha guanyat. I en el fons és una mica el mateix, perquè algú neix amb les cames llargues o amb un cert metabolisme, no? Que el prepara per guanyar, podríem dir, igual que hi ha gent que neix amb el cervell llarg. Ara bé, en el cas de l'esforç físic, sí que es premia, es reconeix, es pot dir, però en canvi, quan algú té certs mèrits per la seva intel·ligència, sempre hem de rebaixar-ho. No, clar, però és que en el fons... Sabeu? Sempre hi ha una mena de relativització que en altres camps no hi és.
1: Però per això jo no relativitzava. És a dir... Em sembla meritori...
3: No, ho deia per tu, exactament.
1: Vull dir que, em sembla meritori, pel motiu que sigui, perquè tens capacitats, perquè saps que si no estudies la teva vida serà molt més complicada que si estudies, perquè t'agrada, pel que sigui, estàs allà. I, per tant, em sembla interessant que es tingui en compte aquest mèrit, sabent, i això, la Júlia, que la meritocràcia s'ha malinterpretat i que no tots partim... del mateix punt quan comencem la cursa i que, per tant, per alguns és més difícil sempre d'entrada que per altres. Sabent tot això, doncs, continuo pensant que té un punt d'igualitari, que quan saltem al camp, saltem tots.
2: La Carlota feia el símil amb el futbol, el podem continuar fent, també el mèrit, ara la podrem sentir, perquè a més la Laura Tallada, que és aquesta estudiant de Banyoles que ha tret aquest 9,9, ha fet, mira, de fet la podem sentir ja, la reflexió que fa ella sobre la seva recepta, aquí t'esperaries que digui molts colzes, estudiar moltíssim, la seva recepta és aquesta.
5: He prioritzat bastant descansar, sobretot, que és una cosa molt important a l'hora dels estudis, i intentar mantenir com un nivell de tranquil·litat i sobretot no estressar-me a l'hora de fer l'examen i no exigir-me tant.
2: Descansar i anar-hi tranquil·la. Aquest símil que deia del futbol, clar, si parlem de la capacitat intel·lectual, tot i que hi ha gent que té molt d'interès en dir que, per exemple, que els seus fills segurament tenen una gran intel·ligència...
1: Tots, els teus sempre són els que ens agraden.
4: Això ho hem de parlar, no? Els pares actuals i la intel·ligència, això, les altres capacitats.
2: Exacte. Si ho comparem amb els futbolistes, tenir alta capacitat no t'ho defineix tot. Ronaldinho era boníssim i va decidir no esforçar-se, Messi era boníssim i ha decidit que fins l'últim dia de la seva carrera continua a esforçar-se i mira, a la seva edat està establint rècords. Probablement el mèrit no coneixem a la Laura més enllà del seu interès per descansar i anar tranquil als exàmens.
0: Però probablement no em treguis mèrit a Ronaldinho.
2: Vull dir que probablement aquests estudiants amb aquestes notes tan altes tenen unes bones capacitats intel·lectuals, però també han aconseguit mantenir l'esforç, no avorrir-se a classe, que és una cosa que li pot passar a gent
3: les capacitats no són suficients.
2: No?
3: Evidentment, però segurament sense les capacitats no hi haurien arribat, clar, si no tinguessin la capacitat. Després, clar, has de donar una cosa d'actitud, d'esforç, d'un nom.
2: Com a l'esport, has de tenir el talent, sí, i t'has d'entrenar.
4: Jo, de totes maneres, no parlava tant de l'esforç, que crec que també és un factor, sinó del tipus de capacitats que valorem. És a dir, a mi em sembla molt bé que avui sigui el dia de valorar qui ha tret més bona nota a la selectivitat i se li dona millor l'examen de matemàtiques, fantàstic. Normalment mirem més la nota de matemàtiques que la de llengua, també una altra cosa, sinó que una mica, bé, hi ha altres tipus de capacitats que no passen per l'estudi, que mai es valoren, no? No sé, jo tenia companyes, doncs, que treien pitjors notes que jo i que eren persones encantadores, que tenien molts amics i que eren molt bones noies. Mai hi havia el dia que el Telenotícies, doncs, els hi dedicava a elles el Telenotícies, no? Qui volia anar jo, més que no pas, doncs, que està fantàstic que hi hagi nois i noies que treguin excel·lents notes.
2: Mira, parlant d'aquest tema de les matemàtiques, aquest 4,18 que ens deia en Marc Batalla, aquesta mitjana hi ha aquell tall de l'APM que diu és un suspenso total, doncs aquest 4,18 és la pitjor nota de la dècada, i això que el 96% dels estudiants han aprovat aquesta selectivitat, però amb les matemàtiques realment hi ha una nota molt baixa, es fa explícit aquest problema, que per cert també apareix amb el català, ara parlaves de llengua, el català és l'assignatura comuna amb la nota més baixa, menys d'un 6,5, tot i que en aquest cas millora una mica respecte a l'any passat. Volem parlar d'aquesta situació amb les matemàtiques i per això afegim a la conversa la Clara Mateo Campo, que és professora de matemàtiques al Batxillerat Científic de l'Institut Manuel Blancafort de la Garriga i també és sotscoordinadora de selectivitat. Clara, bona tarda.
6: Hola, bona tarda, Joan, què tal?
2: Aquí ens preguntem què ha passat amb les matemàtiques, si és un problema de nivell dels estudiants o és un problema del nivell de l'examen.
6: Bé, a veure, per començar, abans de parlar de l'examen, em permetràs fer un comentari, no? Bueno, un parell de precisions, perquè és molt fàcil, entre cometes, mirar una nota i dir 4,18, que malament, que baix, i sí, evidentment, això és preocupant. Però, al final, jo soc matemàtica i intento anar una mica més enllà, és no només hem de mirar la nota, sinó una cosa que crec que és important, és quin tipus de distribució, quin tipus de notes hem tingut en aquest examen. I una cosa que a mi almenys m'agrada és veure que la distribució que seguia en les notes és la distribució gaussiana, que es coneix com una campana de Gauss. És a dir, que si bé la mitjana està en 4,18, hi ha doncs, molta gent que està, és on hi ha més gent, diguem, però la distribució, la forma, és normal. Què ens indica això? Això que ens indica és que l'examen està ben dissenyat pel que fa als resultats, que si bé són baixos, si hagués estat mal dissenyat, per exemple, tindríem molts 10s o molts 0s o coses molt dispars, no? Llavors, almenys aquesta distribució, aquesta forma, ens està dient, bé, la nota és baixa, però ens ha afectat a tots per iguals. És a dir, un alumne que potser en un altre any hagués tret un 9, ha baixat el 8, però que hagués tret un 10, ha baixat el 9. És a dir, tots estan una mica desplaçats cap a l'esquerra. I això, vull dir que m'ha calmat i que crec que és un missatge bo perquè aquells alumnes que s'ho juguen molt, bueno, que s'ho juguen tot, o que la mate s'espondera molt a la universitat, veuran que més o menys estan jugant tots en les mateixes condicions, no? Llavors, això és una cosa que volia aclarir. Pel tema que ha passat amb l'examen i per què la nota és tan baixa, no? Jo crec, a veure, això opino des del meu punt de vista com a professora, després d'haver fet l'examen i després d'haver-ne corregit molts, la sensació que jo tinc és que era un examen llarg, i això ja s'ha dit, era llarg per la capacitat actual de l'alumnat. És a dir, jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. A nivell de continguts que eren molt adequats al currículum, eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs, i per tant jo crec que és això, l'element determinant ha sigut la falta de temps.
2: Sí. M'he quedat, m'he subratllat de la teva resposta, aquest actual, què vols dir capacitat actual de l'alumnat?
6: Aquí volia entrar, perquè era un dels temes que volia destacar. Mira, el 2020... postpandèmia, per ajudar l'alumnat que, bueno, amb tota la situació que va haver de pandèmia, de classes cancel·lades, el que es va fer és que es va canviar el format de la selectivitat. Es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. Aquesta reducció dels problemes s'ha mantingut des de llavors. Si bé l'any passat va haver un canvi de format, que ja se n'ha, bueno, ja se n'ha parlat bastant, els alumnes segueixen fent 4 problemes. Llavors, quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fa 7 anys no li hagués semblat llarg, perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes. És això el que volia dir.
2: I què ha passat aquests 7 anys?
6: Clar, què l'ha passat en aquests anys? Per mi és molt fàcil o simplista culpar la prova d'un mal disseny. Crec que això és quedar-se... Vaja, quedar-se a la superfície, no, de l'iceberg. Jo crec que hem d'aprofitar aquesta benentesa o aquest mal resultat per discutir què està passant amb el sistema educatiu. Evidentment, hi ha coses que s'han de fer millor d'anar a dissenyar proves de selectivitat, perquè si l'alumnat actual no pot fer un examen d'aquesta llargada, doncs l'examen no hauria de ser així de llarg. I pel que sé, ja s'estan revisant els protocols i els dissenys de com es fan els exàmens de matemàtiques perquè això no torni a passar els pròxims anys. Però bé, per què hi ha hagut aquests mals resultats? Jo crec que hi ha molts factors i és molt difícil trobar una causa concreta. Però crec que hem de ser molt crítics, el que ja he dit, intentar doncs, destriar i intentar posar solucions. Començo amb coses, insisteixo, des del meu punt de vista, coses que crec que estan afectant i que fan que els resultats de matemàtiques baixin. Mira, per exemple, aquesta promoció és de les primeres promocions que ha arribat a la selectivitat, que només tenia 3 hores de matemàtiques a primer de batxillerat. Això fa uns anys, fins ara en tenien, bueno, fins fa 3-4 anys, teníem 4 hores a primer de batxillerat, 4 hores de segon. Això va canviar i vam perdre una hora de matemàtiques a primer de batxillerat. Clar, això fa que tinguis una hora menys per treballar determinats tipus de problemes. Això fa que els alumnes arribin més preparats. I no només al batxillerat, sinó que també a l'ESO, hem vist que molts centres han disminuït les hores de docència de matemàtiques de 4 a la setmana a 3 per fer més projectes, que està bé, que són interessants, però en definitiva el que fem és cada cop fem menys hores de matemàtiques i això evidentment afecta, no? Més coses que crec que poden ser condicionals a l'hora de fer un examen de selectivitat, és que els alumnes van amb moltíssima pressió als exàmens. Això també se n'ha parlat. Les notes de TAI estan disparades, estan molt, molt altes en comparació amb fa uns anys, perquè hi ha poques places per la demanda actual a la universitat. Clar, un alumne que vulgui entrar a una enginyeria, que vulgui entrar a unes matemàtiques, necessita notes molt, molt, molt altes, van molt nerviosos. Van molt nerviosos i no treuen el millor de si. A part, ja tenen menys comprensió lectora, bé, un conjunt de coses que fa que ells no gestionin tan bé o que no puguin treure el millor de si en l'examen, no?
2: Veig aquí la Neus, la Júlia i en Marc,
6: Exacte,
2: que van prenent notes, de seguida obriré torn de paraula, si voleu, però abans parlaves d'aquesta campana de Gauss i deies, no, com que més o menys està equilibrada, vol dir que això ha quedat molt repartit. Vol dir que el nivell de tots és més baix? El fet de no tenir molt bones notes vol dir que són tots que tenen dificultats? O què vol dir aquest dibuix tirat cap a l'esquerra que ens deies?
6: D'acord. A mi això el que vol dir és, per començar, és un indicador de que l'examen ja d'entrada ja no està mal dissenyat. perquè ens ha afectat a tots per igual. És a dir, és el que deia, un examen mal dissenyat, quan jo faig un examen a classe, si de cop ens suspenen tots, qui ha fotut la pota sóc jo. Perquè he dissenyat malament l'examen o perquè no els he explicat alguna que després he pensat que era adequat perquè sortís a l'examen, no? Llavors, si està distribuït, vol dir que hi ha gent que ha tret molt bones notes, hi ha gent que ha tret de baixes, i per tant ens dona una idea que com a mínim això és el que toca. Idealment, aquesta campana de Gauss, evidentment, no hauria d'estar centrada en el 4,2, sinó que hauria d'estar centrada en el 5, 5 i poc. Que altres anys és el que hem trobat, eh? De fet, dels últims 5 anys, si mirem el 2024, teníem un 4,88 i mitjana, i aquest any el 4,18, no? Només hi ha hagut els últims anys, un parell d'anys, que la campana no estigués on tocava, entre cometes. Llavors, jo crec que sí, que és el que comentaves. Vol dir que els alumnes en general han reaccionat de la mateixa manera davant l'examen i que, per tant, veiem que aquesta no capacitat de resoldre l'examen de forma correcta ha sigut uniforme, per dir-ho una mica així. I per mi també es tradueix, que no és ben bé així, però va molt relacionat amb una baixada general del nivell. Jo aquí també crec que això és una evidència. Això és una evidència i les proves PISA dels últims anys així ho estan indicant també.
2: Neus.
1: Mare de batxillerat. Em presento com a mare de batxillerat. per tant, ensenyo les cartes ja abans de començar. Clar, m'ha semblat molt interessant això que diu la Clara, perquè el que ens ha vingut a dir és que estan menys preparats per intentar aconseguir unes notes més altes. Per tant, alguna cosa segur està fallant.
2: I la nota alta és en competició entre ells mateixos, clar. Per tant vol dir que potser ve inflada del batxillerat.
1: Clar. Llavors, ella no ha obert un meló, que és el meló, o un d'ells, que és els projectes. Fins a quin punt s'ha de potenciar o no el paper dels projectes educatius vers la formació clàssica, per resumir-ho, no? Però el que li voldria preguntar a la Clara és, des de la teva experiència i amb aquesta diagnosi que ens has fet, s'hauria de tornar, per exemple, a les quatre hores a batxillerat o garantir-se que a l'ESO hi hagi més? Perquè, si no, clar, aquesta formació per projectes que... Sort que no hi ha el Marcos Lamelas avui, eh? També t'ho he de dir. Però que
2: podríem... Ens estaria preguntant la taula del 17.
1: Que podríem dir que és com més innovadora.
0: Diferent.
1: Guai. Però a la pràctica, els resultats que estan veient no van en el sentit que seria desitjable. I, per tant, no sé si en algun moment algú s'haurà de plantejar que algunes de les coses que es feien abans i que ens semblaven tan avorrides, doncs igual eren millors per la formació, o no, eh? No ho sé, jo no sóc pedagoga. Però d'entrada m'agradaria una mica el debat aquest de si la formació per projectes s'hauria de revisar d'alguna manera o, com a mínim, tornar a recuperar algunes coses tan clàssiques com una hora més de matemàtiques.
2: I afegeixo, i ara deixo contestar la Clara, amb un dels últims, no sé si eren les proves PISA, una de les últimes proves d'aquestes de nivell que han sortit els últims mesos, hi havia una dada bastant demolidora que deia que fa 15 anys els alumnes catalans eren els que els agradaven menys les matemàtiques de l'Estat i els que traien millors resultats, i ara són els que els agraden més les matemàtiques i que treuen pitjors resultats.
6: Sí. A veure, diversos fronts oberts, m'ho he deixat aquí. ja s'estan fent... Aquí l'educació ja ha fet molts passos. Per exemple, l'any que ve tornem a les 4 hores de primer de batxillerat. I això era una cosa que s'ha d'enfatitzar. S'ha vist que hi ha hagut un pas enrere. A més, la resta de comunitats autònomes d'Espanya fan les 4 hores a primer i a segon de batxillerat i, per tant, era un greuge comparatiu que a Catalunya es fessin 3 hores. I això l'any que ve ja es fa el pas enrere i, per tant, tornem a tenir 4 hores de primer batxillerat. Per tant, això ja està resolt. A nivell d'ESO, jo crec que hi ha molts centres que també estan fent aquest pas enrere i estan tornant a ficar més hores de matemàtiques, a més hores per millorar la comprensió lectora dels alumnes, que al final són els dos pilars per poder entendre la resta d'assignatures també. I llavors, més que els projectes, els no projectes, jo crec que un dels punts que s'han de debatre és el currículum. Per mi el currículum, tant de primària com de secundària, inclús de batxillerat, moltes vegades és massa poc precís. és un currículum de mínims i crec que si s'especifiqués més què han de saber els alumnes en cada etapa, això crearia un context més igualitari i també més just, i on els alumnes crec que sabrien més. I llavors, això és una reivindicació que s'està fent, no?, des de les mobilitzacions de professorat a tot el país, i es demana un currículum més precís, i després com cada centre apliqui aquesta metodologia, apliqui aquest currículum amb una metodologia o una altra a l'aula, al final et pot agradar més o menys una manera, mentre es funcioni i els alumnes sàpiguen el que han de saber. Aquí jo no hi entraria tant, no? Però jo crec que sí que s'ha de fer un pas enrere i tornar a fer matemàtiques més hores. També, sobretot, per la dificultat que tenen molts centres d'encabir matemàtiques en un projecte. Molts cops queden com algo anecdòtic de tenim quatre dades, fem una gràfica. Home, les matemàtiques són molt més que això. I han de ser més presents, no?
2: Doncs són les explicacions de la Clara Mateo Campo, professora de Matemàtiques al Batxillerat Científic a l'Institut Manuel Blancafort de la Garriga, i també sots coordinadora de la selectivitat. Clara, gràcies, bona tarda.
6: Moltes gràcies, vinga, vagi bé.
2: I tenim encara aquí la Carlota Gurt, que és qui ens ha plantejat aquest tema que avui s'ha allargat, perquè realment tot el que fa referència a l'educació aquest any ens fa parlar moltíssim. Carlota, tinc dues coses anotades que, coneixent-te, potser també t'has anotat el mateix. Comprensió lectora, ho ha dit dues vegades,
3: clar,
2: i currículum concret. Currículum vol dir, digueu-me què he d'ensenyar.
3: Sí, sí, això crec que és una cosa que està molt clara, que quan veus certes coses de currículum hi ha una mena d'abstraccions que dius, no? Què costaria fer una llista exacta, no? Jo recordo fills meus que a vegades han fet exàmens o coses i no tenen clar què entra o què no entra o què, no? I dius, i això als professors els passa el mateix, no? Podríem dir. I amb el tema de la comprensió lectora, clarament tenim un problema que afecta els alumnes i afecta els adults, també. I és un problema que a més, va a més, i jo pronostico que anirà a més amb la IA, perquè ara ja no fem ni l'esforç de llegir les coses, no? De manera que, en el fons, el que s'hauria de fer, no?, o el que des de fora sembla que s'hauria de fer, és potenciar les competències bàsiques de tota la vida, no? Diguéssim, llegir, escriure, entendre i fer matemàtica en un sentit bastant pur i bastant abstracte, perquè això és la base de tota la resta de coneixements, no?
2: Doncs hem començat amb la Carlota la segona hora d'aquest Catalunya Migdia parlant de les capacitats i de si igualàvem per dalt o per baix, i hem acabat amb una cosa bastant més bàsica, que és si un dels problemes d'aquestes matemàtiques a la selectivitat ha estat que els alumnes no tenen prou capacitat lectora per entendre el que els hi demanen, i fins i tot que potser els mestres tampoc saben ben bé què els hi han d'ensenyar. Carlota, gràcies, que tinguis bona revetlla.
3: A vosaltres, bona tarda.
2: Fem una petitíssima pausa, que té a veure per ser amb la revetlla, i a la tornada ens posem amb el tema d'aquesta setmana.
7: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio C. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM. Petardos TM. Més de 50 lots i packs estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM. Catalunya Migdia.
2: I com dèiem, anem amb el tema dels últims dies, amb el tema d'aquesta setmana i de l'anterior. El Consell de Ministres ha aprovat avui una dotació mai vista per la dependència. És una pujada històrica, 2.000 milions d'euros aquest any, més de 6.000 milions l'any que ve. A més, es notarà la setmana que ve, a partir de l'1 de juliol. La gent que cobra dependències ho notarà de manera significativa, i l'anunci arriba l'endemà d'aquesta sentència del cas Mascaretes, d'aquests 24 anys de presó per l'exministre Ábalos, ex-mà dreta de Pedro Sánchez, la persona que el va ajudar a recuperar el control del PSOE i que després el va ajudar a arribar a la Moncloa. Per tant, un col·laborador estradíssim que s'ha convertit en el ministre condemnat per corrupció amb una sentència més dura de la democràcia. Això d'avui és, Pedro Sánchez diu, és la justificació que aquest govern ha de seguir en marxa enmig de tota aquesta tempesta, perquè jo vaig aprovant mesures socials que beneficien a tothom. L'altra part et dirà, són cortines de fum i propaganda, perquè t'està caient aquí de tot a sobre i ja no saps com continuar.
0: Jo faria una tercera opció, precampanya.
2: És compatible amb les altres dues.
0: Sí, segurament. Una variable, doncs, jo crec que ja està en precampanya. O sigui, no ens enganyem que també la presentació dels pressupostos que faci, que en un 99% no s'aprovaran, seran els pressupostos més expansius de la història, com acostumen a ser sempre, segons tots els governs, els pressupostos amb més projectes i que, per tant, ja apuntaran doncs, cap a aquestes eleccions que hi haurà. A Madrid ja es parla d'eleccions que podrien ser febrer-març, abans de les municipals. De cap manera, la gent del PSOE, els alcaldes, volen que coincideixin amb les municipals i, més enllà, segurament no, potser l'interessa abans. És el que es diu per Madrid. A Madrid, com la Neu sap, es diuen moltes coses, a vegades bolos... No, però ja, és l'opció més probable que ara mateix
1: A banda dels famosos mentideros, sí. les seves declaracions, les seves últimes declaracions van per aquí, i sobretot la pista la dona el PNB quan li diu això. Sí. Si no els aproves, convoca. Exacte. Perquè no només no volen els alcaldes del PSOE, no vol tampoc el PNB, i no vol tampoc Junts. És a dir, per tant, en això coincideixen els tres, que els hi convé separar des de les municipals.
0: I el PNB tampoc el pot collar molt, perquè a Euskadi governen socialistes i PNB. Per tant, ens trobem davant d'aquesta disjuntiva, que, evidentment, és una gran acció. No ho poso en dubte, el tema de la dependència, al contrari. Potser hauria de començar per aquí, segurament. Però des d'un punt de vista polític, és el que tu demanaves, no? Aquest manual de supervivència, o fins i tot, com deia, diu Rufián, a veure si dotem de contingut la legislatura. Jo crec que és més que això, un acte gaire de precampanya, com seran els pressupostos, i anem-nos preparant.
4: Jo, de totes maneres, destacar, com deies ara, és una mesura molt important en termes socials. La dependència, l'envelliment de la població és un dels grans problemes actuals de la nostra societat. I, a més, jo recordava, no?, el final de les legislatures Zapatero i de l'inici de la crisi econòmica, com va ser una de les grans polítiques afectades. Era una novetat molt important a Espanya i la llei de dependència va ser brutalment retallada. Si teníeu gent coneguda que la rebés, realment en situacions familiars dramàtiques quan es va fer aquesta retallada. I l'augment és espectacular. És a dir, els socialistes són especialistes en, també ho feia Zapatero, s'acaba la legislatura, venen eleccions, faig un avortament, un matrimoni igualitari, però poca cosa del menjar, no?, que diem. La veritat és que hi ha gent que estava cobrant 290 euros al mes amb graus de dependència, que passarà a més que duplicar el que cobra. Vull dir, jo celebrar la notícia, tot i que, evidentment, crec que, bueno, si volien fer això, ho podrien haver fet també molt abans.
0: No? El problema és que a Madrid l'ambient està tan enrarit, des d'un punt de vista judicial, que si tu ara fas aquesta acció, doncs s'interpreta com una cortina de fum o com una precampanya i que realment, per tant, queda en un segon pla. Ell, si més no, ell, vull dir, Pedro Sánchez i els socialistes intenten portar-ho per damunt, però, clar, davant d'una sentència del que deies del cas Ábalos, del ministre espanyol amb més anys de presó de tota, des de la democràcia, 24, és difícil de tapar aquesta situació.
1: En el cas concret de la llei de la dependència, ara recordaves l'època Zapatero, quan l'aproven, que va ser una llei pionera i molt, molt atractiva i molt necessària, es va aprovar, recordo, sense memòria econòmica. I el que es deia és que, a més, s'havia de cofinançar amb les autonomies i el que va passar és que les autonomies, algunes, no totes, posaven la seva part i no arribava la part del govern central. Per tant, va ser una llei molt voluntariosa i molt necessària, però que va néixer sense pràcticament pressupost. I, per tant, ha sigut una llei mal resolta des del punt de vista executiu durant molt de temps. Totalment. Per tant, tant de bo aquesta inversió milmilionària d'ara i de l'any que ve, perquè recordem que una part important és per l'any vinent, doncs es compleixi. I sí, això que diuen Rufián està molt bé, no?, de dotar de contingut. La qüestió és que t'has de posar d'acord amb una majoria parlamentària que no tens per dotar-la de contingut. Per tant,
0: és gairebé inviable.
1: Difícilment la llei de la dependència, a més, tal com està dissenyada la inversió, doncs no, ningú hi votarà en contra, no? Però amb la resta de propostes que probablement li agradarien a Gabriel Rufián, doncs no li agradaran a Míriam Nogueras o probablement tampoc li entusiasmaran al PNB. Jo crec que com a eslògan està molt bé i probablement és el que s'espera d'un govern, però té una majoria que és la que és i que cada cop serà més minsa, perquè el rellotge li juga en contra no només al govern i a Sánchez, sinó també als socis, que també tindran eleccions, no?, quan arribi. I sobre el tema Ábalos, és veritat que és una condemna molt alta. Jo sempre que es parla de condemnes, més igual que siguin 10 que 25, no? A mi m'agrada molt insistir en que som una societat cada cop més punitivista, no? Com més anys millor, I cap dels que estem aquí, si hagués de passar una sola nit en presó...
0: No l'aguantaria.
1: Doncs, no l'aguantaríem o sabríem el que és, no? Per tant, doncs sí, és una condemna que pot tenir un punt d'exemplar. També és veritat que algunes de les comparacions que s'estan fent parlant amb penalistes no és correcte. És a dir, tu, quan es diu, no, però és que per un homicidi et poden caure menys anys. Bueno, homicidi és un delicte i aquí el que s'ha fet és acumular delictes. Per tant, diguéssim, el que hi ha és quatre delictes. Això una. I dos, sobre el tema del Dama, que també és el gran tema a Madrid.
2: Ara hi anirem, sí.
1: Bueno, hi entro o no?
2: Endavant, endavant. Ara... Estàs acostant la pilota a l'àrea.
1: Ah, molt bé, molt bé.
2: No, ara, ara trucarem a la davantera.
1: No, amb el tema del Dama, és a dir, a mi em sembla, sobretot em sembla un desastre que no li obliguin a tornar els diners que va... que ens va defraudar tots.
0: És que estem parlant de 3,7
1: milions. 3,7
0: milions.
1: Em sembla també, m'indigna que aquest senyor l'hagin convertit en un heroi, quan en realitat hauria de ser una persona a la que se li hauria de demanar comptes i no anar-se passejant pels platós i convertit en un heroi. Ara bé, dit... O sigui, en fi, denostant el personatge al Dama i exigint que torni els diners encara que la justícia hagi decidit que no cal, el Dames n'hi haurà sempre, ens agradi més o menys. Però jo, el senyor Aldama no és un responsable polític, no és algú a la que se, al que se li exigeixi, li podem exigir tots, i els que estem aquí també, una obligació ètica i moral en tant que està gestionant el patrimoni públic i els nostres impostos i els nostres diners, i a més resulta que hi ha gent que li ha fet confiança perquè l'ha votat perquè faci això, i a més resulta que es va omplir la boca i va actuar com a portaveu d'una majoria que feia fora un govern per, entre altres motius...
2: És que ell va posar la veu a la moció de censura contra la corrupció.
1: Entre altres motius per la corrupció. Per tant, quan hi ha corrupció, parlo des d'un diari editorialment d'esquerres o centre-esquerra, jo crec que l'exigència sempre ha de ser superior als teus.
0: Sí, però una mica més d'exigència amb el Dama segurament
1: n'hi
0: hauria hagut,
1: eh? Mira,
0: no,
1: no, no, no,
2: diners,
1: això,
2: no, més en pena, també. Ja m'heu portat la pilota a la frontal de l'àrea. Anem a rematar-ho, això. Abans, deixeu-me dir que hi ha un incendi a Sant Andreu de la Barca, és un foc petit, els bombers, en principi, creuen que el podran tenir controlat aviat, però sapigueu que està tallada l'autovia A2, per tant, tota la gent que s'hagi de moure a aquesta hora, sobretot per la Revetlla de Sant Joan, que n'hi ha moltíssima, doncs sapigueu que aquesta autovia A2 està tallada a la zona de Sant Andreu de la Barca i que és per aquest motiu. Ara sí, anem a rematar. Afegim a la conversa la Montserrat Comas, és magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, exvocal del Consell General del Poder Judicial, ara jubilada, però continua sent referent per totes les preguntes que ens sorgeixen. Per tant, Montserrat Comas, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
2: Parlem d'aquesta figura del Dama. Ahir ens va sorprendre molt a tots els que ens mirem la justícia des de fora aquesta condemna al Dama, que és el corruptor, a qui el Suprem imposa 4 anys i mig de presó, però a la vegada l'exonera de complir-los perquè ha col·laborat amb la justícia, i ara el que s'apuntava també a la tertúlia, el govern espanyol interpreta que això pot animar els altres aldames d'altres possibles trames a començar a xerrar, dit col·loquialment, per poder esquivar les seves responsabilitats penals a canvi d'esquitxar doncs a altres persones. Això és habitual en una causa judicial. La llei preveu beneficis pels col·laboradors, però socialment, home, ens sorprèn moltíssim que la persona que és necessària, el corruptor d'una causa de corrupció, doncs al final se'n vagi a casa i ni tan sols hagi de tornar els diners.
8: Bé, és normal que sorprengui, perquè efectivament el tribunal tenia una altra opció legal, en el cas del Dama. De seguida diré el perquè no comparteixo l'opció del tribunal a l'hora d'imposar les penes al Dama i que han permès, a més, doncs, la suspensió dels 4 delictes, perquè individualment cap de les penes que s'ha imposat per cada un d'aquests 4 delictes superen els 2 anys, i sí que el Codi Penal permet una suspensió extraordinària quan les penes individualment no superen 2 anys. Ara diré perquè no comparteixo jo el raonament de la sentència. Abans, si vull dir que estem davant d'una sentència respecte al cas Ábalos i Koldo, en què és una sentència efectivament contundent, és rigorosa en les penes, a excepció del Dama, però sí que aquesta sentència justifica en un context de preocupació i lluita contra la corrupció pública que afecta persones que s'aprofiten del seu càrrec públic per beneficiar-se personalment. I això, efectivament, erosiona les institucions i crea una desconfiança de la ciutadania amb les institucions democràtiques. S'ha de dir que són diversos delictes pels quals s'ha condemnat tant a Koldo com a Ábalos, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, suborn i malversació, on la suma, encara que es digui la suma de totes aquestes penes d'aquests quatre delictes, tràfic d'influències també, és superior a 20 anys, però s'ha de dir que en la part dispositiva ja es diu que no complirà més de 16 anys i 6 mesos perquè mai es pot complir diverses penes i el límit, diguem, es posa sempre en el triple de la major. I en el cas Koldo és de 15 anys. Dit això, m'heu preguntat pel cas Aldama. Efectivament, el tribunal explica bé o diguem, motiva bé el per què li aplica un atenuant de confessió i un atenuant i col·laboració, és atenuant de confessió i col·laboració amb la justícia, i li aplica una atenuant molt qualificada. Estic d'acord en que és molt qualificada i no ordinària, perquè està ben justificat el dir, bé, té intensitat la col·laboració que va fer perquè va proporcionar uns documents que no tenien no tenia la UCO, que és policialment qui estava investigant, ni tampoc es tenia en el jutjat, i això doncs ha facilitat la investigació d'aquests delictes i, a més, està col·laborant en altres causes penals. Aquí és on diu el Suprem que l'atenual l'aplica com molt qualificada. Però la meva discrepància en la sentència és que el Codi Penal, en aquest punt, el Codi Penal permet que els tribunals, en cas d'aplicar un atenuant molt qualificada, es rebaixi la pena un grau o dos. Rebaixar la pena un grau vol dir que sí. El mínim d'un delicte són 8 anys, la rebaixa d'un grau vol dir que te'n vas a la meitat, 4 a 8. Però si li rebaixes 2 graus, et quedes de 2 a 4. I aquí és on el tribunal jo crec que no queda justificat perquè li rebaixa 2 graus i no un, que és el que demanava el Ministeri Fiscal i que aleshores hagués suposat 2 de les 4 penes superiors a 2 anys i hagués suposat que hauria d'ingressar a presó. Jo no ho comparteixo en aquest cas, perquè hi ha una jurisprudència doncs, que es coneix per part dels magistrats que tenim casos de corrupció, diguem, pública, en el que tenim molt en compte en quin moment cronològic es produeix doncs, aquesta col·laboració amb la justícia. No és el mateix el que va passar en el cas Gürtel, que un regidor del Partit Popular, sense que la justícia ni tampoc la policia saber res de la trama Gürtel, ell és el primer que posa en coneixement tota la trama que s'estava fent. I això va permetre iniciar un procediment i, per tant, quan tu des de l'inici col·labores i confesses delictes en el que tu també has participat, és diferent de quan això es fa per part del Dama en un moment en què la policia, la UCO i també el jutjat ja tenia moltes proves. Ja havia investigat prèviament aquests delictes. A més, ella estava en presó provisional per una altra causa, la d'hidrocarburos, i es produeix aquest pacte amb la fiscalia de dir, si tu ajudes o col·labores en el cas hidrocarburos, jo demanaré la llibertat provisional, i aleshores també es produeix aquesta col·laboració amb el cas actual, amb el que és objecte ara que estem estudiant, però en un moment cronològic on ja hi havia moltes proves acumulades per part de la policia. No és qui destapa la trama. I, per tant, això sempre ho tenim molt en compte els jutges, perquè forma part de la jurisprudència, i a mi m'hagués semblat molt més adequat mantenir això de l'atenuant molt qualificada de col·laboració amb la justícia, perquè és important en delictes de corrupció pública, doncs, la col·laboració d'algun dels acusats o d'algun dels investigats, però amb una rebaixa d'un sol grau de la pena i que hagués sigut penes de compliment i que hagués ingressat a presó. Aquesta és la meva opinió jurídica.
2: S'entén perfectament el que ens està explicant la Montserrat Comas, i clar, jo aquí em faig una pregunta. Si algú amb el teu perfil no veu motivacions jurídiques en aquesta exoneració de compliment de la sentència, quines justificacions hi veu? Perquè llavors aquí sí que ens comença a ressonar això d'animar a altra gent que digui, home, aquest se n'ha sortit, i ens ressona, inevitablement, José María Aznar, dient que qui pugui fer alguna cosa que hi faci, potser aquí algú està fent alguna cosa, podríem mirar també el perfil de les persones que emeten aquesta sentència. Clar, no sé si això és una anàlisi més política, però no sé si també interpreta la Montserrat com és la sentència en aquesta direcció.
8: Sí, jo no puc opinar, diguem, en aquesta direcció.
2: Home,
8: perquè
2: estem veient...
8: és donar-li unes conseqüències...
2: Sí, si em permet, Montserrat, conseqüències... la malícia, als jutges no els hi passa mai res opinint el que opinin políticament.
8: Sí. Jo he donat una explicació, efectivament,
2: molt
8: més
2: tècnica,
8: jurídica,
2: sí,
8: i més tècnica, de que el tribunal tenia una altra possibilitat, tenia una altra opció, perquè el Codi Penal preveu aquesta potestat del tribunal, de tenir en compte totes les circumstàncies, rebaixar la pena un grau o dos. En aquest cas s'ha optat per rebaixar-la a dos, i efectivament els quatre delictes han quedat per sota dels 2 anys. Tampoc és... també és facultatiu i no és preceptiu suspendre penes inferiors a 2 anys quan hi ha 3 o 4 delictes, però el tribunal aquí sí que ha motivat, diguem, moltíssim el perquè considera que delictes d'organitzacions criminals i de tràfic d'influències i de corrupció pública, diguem, doncs valora molt aquesta col·laboració perquè va presentar documents que no es tenien i que això ha servit per poder, doncs, investigar fins al final aquest delicte. No estem habituats, perquè no s'havia dit mai pel Tribunal Suprem, que es valorés la col·laboració que s'està fent amb altres jutjats en altres investigacions, perquè això és cas a cas. Vull dir, no es decidien, no hi ha elements en aquell moment de proves perquè un tribunal pugui saber quina és la forma que està col·laborant en altres casos. En cada cas es valorarà si la col·laboració i la confessió d'una persona, doncs, ha ajudat d'una forma molt intensa o definitiva, no?
2: Doncs és l'explicació.
8: Aquí també és un criteri molt discutible. I després ja també aclareixo, per fi, perquè m'ho heu preguntat, això de que no ha de tornar els beneficis de la comissió de les mascaretes. He de dir que el Ministeri Fiscal el que demanava efectivament és un delicte del que ha quedat absolt, tant ell com els altres dos, que és un delicte que se li diu d'aprofitament d'informació privilegiada per part d'un funcionari públic. I el particular, que està en el 418 del Codi Penal, doncs també s'aprofita de saber que els funcionaris en els que suborna, doncs, tenen una informació privilegiada. Aquest delicte en el Codi Penal es castiga amb una pena de multa equivalent, com a mínim, a la quantia del benefici que tu has rebut. I es pot inclús duplicar i triplicar la multa. I, per tant, si s'hagués condemnat per aquest delicte, doncs hagués tingut que tornar-se com a multa la part d'aquests 3.700.000 que es va beneficiar. Com que hi ha hagut aquesta absolució, doncs per això no es parla de que ha de retornar, diguem, aquest benefici que va obtenir ell gràcies al suborn, diguem, que van acceptar per una altra part, que són els que tenen més responsabilitat d'acceptar suborns, doncs funcionaris públics i persones com l'Avalos, que era que era membre del Consell de Ministres, era ministre en aquell moment.
2: Ministre de Transport, sí. Doncs l'explicació, sí. Hem quedat amb l'explicació tècnica impecable de la Montserrat Comas, magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, exvocal del Consell General del Poder Judicial. Molt breument, sisplau, sí.
8: Sí, molt ràpida. La diferència del cas Gürtel amb aquest és que en el cas Gürtel parlem d'un cas de 120 milions de frau. I, a més, a l'administració pública. I, a més, per una quantia de 300 i pico mil es va condemnar el Partit Popular com a responsable civil a títol lucratiu. I, per tant, sí que el PP estava, en aquest cas, condemnat. Cosa que, en aquest cas, no succeeix. Vull dir, no hi ha hagut ni cap raonament, ni en fase d'investigació, ni ara cap raonament a la sentència que hagi condemnat el PSOE per conèixer o per haver-se beneficiat perquè els beneficis que van obtenir Koldo i el Dama i el ministre Ábalos, la sentència ho simplifica amb ells tres, que són els tres acusats. Vull dir, no ha estat condemnat el PSOE com a partit polític, diguem. Aquesta diferència també la volia dir.
2: Doncs queda feta aquesta precisió. Montserrat Comas, gràcies. Bona tarda.
8: Adéu, bona tarda.
2: Fem una pausa i no us escapeu de valorar molt breument la implicació política.
9: Catalunya migdia.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
12: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
13: ¿Cómo et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
14: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
2: I ens queda un minut fins a les 4 amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i en Marc Bataller. Abans d'acomiadar-vos, sentint el que deia la Montserrat Comas, veieu intenció en aquesta sentència que altra gent pugui estirar la manta o no?
4: Jo crec que, sens dubte, amb la corrupció ha de ser implacable, però el Tribunal Suprem està fent servir políticament la justícia.
0: Els jutges fan política, ho vam veure a Catalunya i ho estem veient ara.
1: Estan animant algú? Sí, al Julito i a la Leire.
2: Ens queden animats. 30 segons i seran les 4. 30 segons i arrenca la tarda de Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga i també els blocs informatius de Terescat Info per seguir aquesta tarda de Revetlla, on estarem molt pendents de la situació del trànsit i també dels incendis. Tenim tota la zona de Ponent i les Terres de l'Ebre amb risc alt o molt alt per focs forestals, mala combinació amb els petards i les fogueres de Sant Joan. Nosaltres tornem demà a les 2 en versió reduïda i dijous el programa normal.
15: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Bon dia, és moment ara d'actualitzar la informació més pròxima. Ho fem amb un repàs als titulars d'aquesta hora a la ciutat. Els refugis climàtics de Castelldefels ajuden a combatre la calor. Es tracta de 5 espais interiors amb climatització i 2 espais exteriors. Estan pensats perquè la ciutadania es pugui refugiar de les temperatures extremes als mesos més càlids i davant d'episodis d'onada de calor. La música va tornar a omplir els carrers de Castelldefels amb motiu del Dia Mundial de la Música, una jornada que convidava músics de tots els estils i nivells a compartir el seu art amb el públic de manera gratuïta i oberta. Enguany, la ciutat celebrava la 7a edició de la Festa de la Música al carrer i ho va fer aplegant més de 300 músics a Castelldefels. La ciutat va celebrar el diumenge 21 de juny aquesta nova edició d'un esdeveniment musical amb 65 propostes que van ocupar 14 punts de Castelldefels. Xifres clau i rècord que ens comunicaven des de la Regidoria de Cultura i Festes. I acabem parlant de la vigília de Sant Joan. El dispositiu especial de la Revetlla per part de policia local està preparat per garantir una festa cívica i segura. Aquesta nit, més de 200 agents de la policia local, Mossos d'Esquadra i Seguretat Privada, a més de la presència de la unitat de la policia marítima i mitjans aeris, vetllaran per la seguretat, per garantir aquesta festa segura i cívica per part de la policia local aquí a Castelldefels. A més, també ens comunicaven des de policia local que es comptarà amb el suport d'una unitat canina especialitzada en la detecció de drogues i es reforçaran els controls d'alcoholèmia per prevenir accidents de trànsit. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara!
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Atención amantes de la magia.
6: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
7: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
6: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
7: No te lo puedes perder.
1: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

Així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Així som. El programa del día sabremos Ernesto Duclosón, que ha programado para hoy a las 8 en directo en su canto popular latinoamericano. La nostra tertúlia Castelldefels Coffee avui comptarà, com és habitual cada dimarts, amb el Partit Popular i en aquest cas ens acompanyarà David Soler, el regidor de Governació. L'Anna Dolors Rodríguez ens parlarà que ja s'han obert les inscripcions al Reimagina't i d'una nova activitat, projectar l'emprenedoria en femení, amb una activitat que es diu Cinema, Crispetes i Acció. El Lo Piqué ens parlarà de les últimes incidències de seguretat que han passat a casa nostra i també del dispositiu de seguretat, tornarem a recordar, implementat per aquest Sant Joan, per aquesta nit per la Revetlla. D'una altra cosa màgica, podríem dir, que el Castelldefels màgica que comença el dia 25 ens farà incendis la Night Trèvol recordant-nos els espectacles que podrem veure en aquesta edició. I la nostra mòbil ens tornarà a costar un comerç de proximitat. Comencem, welcome.

0: Castelldefels Coffee.
1: Efectivament, i com cada dimarts, el Partit Popular en aquest espai, i avui ens acompanya David Soler, regidor de Governació, Protecció Civil. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Després de molt de temps. Benvingut.
2: Després de molt de temps, sí. Em tenien castigat.
1: Bé, però doncs, qui millor que vostè, com a regidor de Governació, per explicar doncs, el dispositiu d'aquesta nit, que pot ser la que aplega més persones, no només ciutadania de Castelldefels, sinó altres persones que venen a gaudir de la Revetlla de Sant Joan a la platja.
2: Doncs sí, és un dispositiu molt, molt gran, per no dir el més gran, doncs, que es fa cada any a Castelldefels, i hi haurà més de 160 agents de policia, entre els quals policia local, Mossos d'Esquadra i també vigilants de seguretat privada, que vetllaran perquè entre tots tinguem una Revetlla doncs, el més cívica possible, el més tranquil·la possible, i que tots puguem gaudir d'un entorn de seguretat i sobretot doncs, que puguem mantenir els nostres entorns nets, cuidats i sense cap tipus d'activitat que pugui doncs, danyar doncs, a les persones que estan al nostre entorn i sobretot doncs, mantenir doncs, tot l'espai en condicions també per l'endemà, perquè l'endemà és un dia festiu i que molta gent voldrà doncs, gaudir també de la platja de Castelldefels i per tant doncs, jo encoratjo a totes aquelles persones que avui vulguin gaudir de la Revetlla a la platja doncs, que ho facin de forma cívica i per tant doncs, intentin recollir absolutament tots els residus que puguin doncs, generar d'una l'estança doncs, a les nostres platges. Primer perquè és una feina que hem de fer entre tots i segona perquè si realment volem doncs, garantir aquesta imatge d'aquesta ciutat guapa i neta doncs, que estem intentant doncs, construir entre tots doncs, hem d'intentar doncs, ser el més cívics possibles amb aquesta nit tan especial. I és una nit complicada, en la que també doncs, molta gent que no és de Castelldefels veu gaudir doncs, de la nostra ciutat i de la nostra platja i per tant doncs, això també genera una sèrie de restriccions i de limitacions també a la mobilitat i cal recordar doncs, que a la platja de Castelldefels a partir de les 9 de la nit no es podrà accedir si no ets un resident o tens una reserva per un restaurant per poder doncs, sopar. Això doncs, val la pena doncs, recordar-ho perquè evidentment doncs, estaran tots els accessos a la platja de Castelldefels doncs, tallats per la policia local. I a més doncs, hi haurà un dispositiu de seguretat que ja doncs, estarà dividit en quatre fases durant la nit i que intentarà doncs, en cada una d'elles doncs, intentar doncs, posar el focus en aquelles situacions doncs, que cada any doncs, ens trobem a la Revetlla i que evidentment doncs, tenen doncs, prioritat en aquests serveis. A més també tindrem doncs, patrulles de policia que estaran també al centre de la ciutat i en els barris de muntanya per intentar doncs, vetllar perquè no hi hagi cap tipus de problema o d'incendi en les zones més forestals de la nostra ciutat i la veritat és que és un dispositiu molt, molt, molt gran, molt ambiciós i que intentem doncs, que cada any es millori i que sigui doncs, una Revetlla doncs, que sigui un èxit, no? I per tant doncs, intentarem entre tots i espero que també els que ens estan escoltant també ens ajudin a que així sigui.
1: Ha comentat que hi haurà restriccions al trànsit de vehicles sí. I també recordem que està prohibit fer fogueres i fer festes multitudinàries a la platja aquesta nit.
2: Doncs sí, és una de les restriccions habituals i que a més doncs, hem detectat també doncs, que alguns col·lectius de fora de Castelldefels doncs, estaven organitzant alguna doncs, festa doncs, multitudinària a Castelldefels i evidentment doncs, des de l'Ajuntament i des de policia local ens hem posat en contacte amb ells per recordar-los que això està completament prohibit a la ciutat de Castelldefels i per tant doncs, intentarem vetllar perquè això no succeeixi. És evident que la gent doncs, intenta venir a passar-s'ho molt bé a Castelldefels, però ha de ser conscient doncs, que la nostra ciutat s'ha de mantenir doncs, amb un ordre, una circumstància doncs, que moltes vegades s'escapa a aquelles persones que doncs, només pensen en passar-s'ho bé. I per tant, doncs, nosaltres treballarem doncs, de forma incansable perquè això doncs, no generi cap tipus de molèstia als veïns de Castelldefels.
1: També recordem que reforça la seguretat, el dispositiu a l'estació del Baixador.
2: Sí, es reforça el dispositiu de seguretat, també doncs, hi haurà alguna limitació en el trànsit de combois, de trens a partir de les 11 de la nit i la idea és, evidentment, doncs, minimitzar riscos, minimitzar doncs, totes aquelles situacions que podrien ser doncs, sintomàtiques de generar un problema al nostre entorn i, per tant, buscarem doncs, fórmules perquè això no sigui així. És evident que una vareta màgica no tenim, poden passar qualsevol cosa durant tota aquesta nit, igual que la nit de Cap d'Any, que són dues nits molt especials, però sí que és veritat doncs, que intentarem doncs, que passi el millor possible i que tothom s'ho passi el millor que pugui i que, evidentment, doncs, tinguem la ciutat amb les millors condicions a primera hora del matí perquè tothom la pugui tornar a gaudir doncs, de la forma que es mereixen.
1: Els trens que s'aturin al Baixador s'aturaran a l'andana platja, per dir-ho així, no, Marc?
2: Sí, Tots cal, no cal recordar doncs, que vam tindre un episodi doncs, molt, molt, molt dramàtic a Castelldefels l'any 2010 i per tant doncs, 2011, perdó, i per tant doncs, hem d'intentar doncs, que això no torni a succeir, per tant hem d'intentar doncs, buscar aquestes fórmules i precisament per això doncs, es busca aquest canvi d'andana perquè puguin doncs, doncs, baixar del tren doncs, directament ja a la zona de la platja, evitar doncs, aquest creuament de vies d'aquestes persones que potser tenen molta pressa per arribar a la sorra i per tant doncs, s'ha de dir a tothom que no tingui pressa, que arribarà igual i fem-ho tots amb la major doncs, seguretat possible.
1: En comentat aquestes restriccions de trànsit, el reforçament de l'estació del Baixador i recordem també que l'endemà, com comentava abans el senyor Soler, comencen a treballar els equips d'emergència de l'àrea metropolitana de Barcelona i per tant la policia local doncs, aniria convidant a la gent que en aquests moments està a la sorra a marxar.
2: Convidant i de forma vehement. És a dir, a partir de les 6 del matí, tant el dispositiu de neteja de l'àrea metropolitana de Barcelona com també de SAC iniciarà tots els treballs de neteja tant a la sorra com també en el tram doncs, de passeig de la zona del passeig marítim de Castelldefels. I ho farem doncs, intentant doncs, fer el màxim possible. És a dir, doncs, serà un dispositiu també contundent per intentar doncs, evacuar el màxim de gent de la platja de Castelldefels per poder netejar, perquè jo crec que evidentment doncs, són dos públics diferents, doncs, els que venen a gaudir de la Revella, però també la gent que vol gaudir de la platja l'endemà i, per tant, hem de garantir que gran part de la platja de Castelldefels estigui en les millors condicions possibles.
1: Estem en un context de temperatures extremes de calor i ho comentava també quan parlaven d'aquest tema de la Revella, de les mesures, de les indicacions, de les accions que es faran i, per tant, màxim perill d'incendis.
2: Màxim perill d'incendis, evidentment doncs, estem ja en una fase d'alerta important i per tant doncs, convidar tothom a que evidentment no faci ni foc ni tiri petards en zones que puguin ser doncs, susceptibles de provocar un incendi. I això cal recordar-ho cada any perquè cada any ens passa alguna situació doncs, que no ens agradaria que tornés a reproduir-se. I moltes que s'han produït en propietats privades, perquè es tiren petards dins de les cases i a vegades no s'és conscient de que potser un petard mal tirat en una zona pot doncs, incendiar la valla que tens a casa teva, pot fer cremar un arbre que tinguis dins de casa teva i això pot complicar molt doncs, la nit a Castelldefels i per tant doncs, recomanar a tothom que faci un ús responsable de la pirotècnia al nostre municipi. I sobretot aquells coets doncs, que puguin doncs, sortir doncs, d'un àmbit doncs, de protecció i que puguin acabar doncs, a un arbre o a una zona boscosa, doncs, evidentment doncs, demanar, si us plau, a la ciutadania que no ho faci, perquè evidentment doncs, això pot provocar doncs, un dany doncs, irreparable a la ciutat de Castelldefels i per tant hem de ser molt conscients de que els petards doncs, està molt bé tirar-los quan toca, que és aquesta nit, i per tant doncs, fer-ho en zones doncs, que realment estiguin habilitades i que no generin cap risc a la ciutadania.
1: Per aquesta raó, l'Ajuntament ha decidit no autoritzar les casetes de venda de petards enguany?
2: Sí, i això és una iniciativa doncs, que ja vam anunciar l'any passat i que els vam anunciar a totes aquelles persones doncs, que havien demanat autorització per disposar d'una caseta de venda d'articles de pirotècnia i, evidentment, doncs, aquest any ho hem complert i no hi ha cap caseta col·locada a Castelldefels. Al voltant de 12 casetes eren les que es col·locaven a la via pública al nostre municipi i aquest any no n'hi ha cap. Cap, perquè a més hem escoltat doncs, a la ciutadania, als veïns, a les associacions de veïns, a les entitats ecologistes, que evidentment doncs, estaven molt preocupades, primer pel risc d'incendi i segon també doncs, per al soroll excessiu que es provoca no només la nit de Sant Joan, sinó també els dies abans i els dies després de la Revella. I hem d'entendre també doncs, que no a tothom li agraden els petards, que no a tothom doncs, disfruta doncs, d'aquest doncs, espectacle doncs, de soroll i de llum i per tant també doncs, que tenim una ciutat on hi ha molts animals doncs, de companyia que formen part de les nostres famílies i que aquesta nit no es que ho passin gaire bé i per tant doncs, hem d'intentar minimitzar al màxim possible donant doncs, la llibertat que evidentment doncs, aquesta nit doncs, es puguin tirar petards doncs, en les zones doncs, que estan habilitades i per tant doncs, bueno, intentem doncs, millorar la situació d'altres anys. Jo crec que això ho hem començat a notar molt aquestes dues últimes setmanes, que quasi no s'han sentit petards a Castelldefels, per tant és una molt bona notícia i evidentment doncs, encoratjo que tothom doncs, els acabi de llançar avui, per tant doncs, que també doncs, ja sigui una ciutat una altra vegada tranquil·la i respectuosa amb tots els que vivim aquí.
1: Doncs fora de la celebració de la Revetlla de Sant Joan, la preparació amb la coordinació d'aquest gran dispositiu de seguretat, aquest divendres tenen el ple municipal del mes de juny, on es presenten quatre escrits, quatre mocions, acompanyades d'evidentment la resta de l'ordre del dia del ple.
2: Doncs sí, un ple que en l'ordre del dia doncs, no és gaire extens, però sí que és veritat que tenim doncs, diversos escrits, alguns doncs, relacionats amb la vivenda, altres també amb les preocupacions generades per la posada en marxa del tercer ambulatori, doncs, de les circumstàncies que comportaran, sobretot pels canvis de descripció de centres sanitaris i de més, i per tant doncs, es donarà doncs, lectura d'aquests escrits a la primera part del ple. I a l'última doncs, tindrem quatre mocions doncs, que presenten els grups de l'oposició de temes diversos, des de l'habitatge, les accions perquè sigui una ciutat accessible i altres circumstàncies que també doncs, presenten altres grups. I, per tant, doncs, auguro que, doncs, que serà un ple de juny força llarg. No sé a quina hora acabarem, però evidentment, doncs, des de la 1 fins a les 6-7 de la tarda, jo crec que això no hi ha ningú que ho eviti.
1: Bé, perquè hi haurà els conseqüents debats. Recordem que quan es presenten els escrits poden intervenir tots els grups municipals, evidentment a les mocions i evidentment a la resta de punts de l'ordre del dia que inclogui el ple.
2: Doncs sí, és evident. O sigui, hi ha dos torns d'intervencions per cada un dels grups polítics i, per tant, doncs, com vostè ja veu, doncs, quatre escrits i quatre mocions, doncs, això dona per parlar molt. I espero doncs, que entre tots intentem doncs, no fer-ho gaire avorrit i, sobretot, perquè les persones que ens venen a veure, que ja són molt poques, però sí que és veritat que aquelles persones que realment es volen interessar doncs, que no vegin doncs, que perdem sobranament el temps doncs, en aquest ple de juny. No? I, per tant, doncs, intentarem entre tots doncs, que no sigui gaire llarg.
1: Esperem-ho que sigui així. Referia a una qüestió de sanitat, com és, en aquest cas, la Generalitat va anunciar que probablement entri a la tarda en funcionament ja el CAP de la Muntanyeta, el tercer CAP de Castelldefels, i en aquest sentit l'Ajuntament ha fet un seguit de propostes a la Generalitat relacionades amb la posada en marxa d'aquest nou centre de salut.
2: Doncs sí, nosaltres, a més, després d'escoltar doncs, a molts col·lectius, a molts ciutadans de Castelldefels i també doncs, de recollir les preocupacions, les inquietuds, els dubtes de com funcionaria aquest nou tercer CAP, doncs, hem fet una sèrie doncs, de requeriments i de peticions al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència i, per tant, doncs, qui ha d'exercir doncs, el lideratge d'aquesta situació per intentar doncs, que aquestes demandes es compleixin i, per tant, doncs, doni resposta a aquestes necessitats que tenim dels veïns de Castelldefels, començant per l'increment doncs, de metges i d'infermeres i de personal que estigui destinat als centres de Castelldefels. No pot ser que creem un nou centre i que per poder-lo doncs, obrir traguem personal dels altres dos. No. O sigui, un centre ha d'anar amb les seves parets, el seu equipament i també amb el personal per posar-lo en funcionament. I, per tant, doncs, és una de les reivindicacions que també estem posant sobre la taula. Per tant, aquí s'està treballant doncs, de forma contundent i intentant ser el màxim col·laboratius possibles amb la Generalitat de Catalunya, però, evidentment, nosaltres posarem sobre la taula les necessitats dels veïns de Castelldefels com no podia ser d'una altra manera. Per tant, doncs, esperem que el departament prengui nota i que realment doncs, tot això es pugui posar en marxa.
1: També s'ha aprofitat doncs, aquesta situació per tornar a demanar un hospital per a la ciutat.
2: Doncs sí, és evident que nosaltres som un municipi doncs, important, més de 71.000 habitants, però és que, per exemple, aquesta nit quants habitants serem? Això s'ha de tenir en compte. S'ha de tindre en compte que som la platja de l'àrea metropolitana més visitada i cada any ens visiten més de 2 milions de persones. 2 milions de persones també tenen necessitats sanitàries quan venen a la ciutat de Castelldefels i, per tant, doncs, hem de ser doncs, un municipi també referència al final doncs, de la província de Barcelona perquè pugui donar cobertura a molts dels veïns, no només de Castelldefels, sinó també de Gavà, de Begues i de Sant Climent, que estan doncs, al voltant i, per tant, doncs, que també poden doncs, poder gaudir de la sanitat pública a Castelldefels i, per tant, jo crec que és una assignatura pendent del departament i nosaltres seguirem treballant perquè això sigui una realitat.
1: Quan ha de respondre el departament a aquestes reivindicacions, a aquestes sol·licituds de l'Ajuntament?
2: Tant de bo ho sabés. Jo espero que sí, quan abans millor, i així ho han demanat al departament, però evidentment jo no li puc assegurar en quin moment respondran i quin serà el sentit de la resposta. Quan ens arribi no es preocupi, que ho farem públic i per tant doncs, seguirem treballant en aquesta línia.
1: No, ho dic perquè si en teoria ells han anunciat que el centre s'obre a la tardor, haurien de donar resposta abans de la tardor, no? A finals d'estiu.
2: Espero, perquè si no fos així tindrem un gran problema a Castelldefels, perquè si nosaltres estem demanant, per exemple, un increment de personal per poder doncs, donar cobertura als veïns de Castelldefels i això no es fa, doncs al final acabarem tenint un problema a la resta dels centres sanitaris. Per tant, jo espero que això, doncs, aquests tipus de peticions s'atenguin i s'atenguin de forma ràpida i urgent.
1: Precisament aquesta setmana es coneixia que el Casa Can Bou ha rebut un premi referent pel col·lectiu d'infermeres per la reputació del centre.
2: Sí, sí, evidentment. Nosaltres estem molt, molt orgullosos de la nostra sanitat pública, dels diferents centres, també del tipus de gestió que s'està realitzant, doncs que jo crec que és molt, molt eficient, i per tant doncs, jo crec que hem de seguir apostant per aquest model, i per tant doncs, precisament per això vam insistir doncs, que el nou CAP doncs, tingués el mateix mode de funcionament que tenia també el de Can Bou, perquè jo crec que realment és la referència del nostre entorn, i per tant doncs, jo crec que serà una molt bona decisió, i esperem que això doncs, pugui anar millorant doncs, al llarg del temps. Per tant, d'entrada, doncs, felicitar i donar l'enhorabona a tot l'equip doncs, del CAP.
1: Ho deia precisament per això, perquè hi ha qui no està d'acord amb aquest model, que el tercer CAP tingui el mateix model de gestió que el de Casa Can Bou, i vostès han reiterat que el centre, evidentment, continuarà sent un espai, un centre públic.
2: Sí, sí, és evident, és un centre públic, però evidentment hi ha altres formes de gestionar, que jo crec que són les que s'han posat en marxa i que porten molts anys a funcionar a Castelldefels i que són models d'èxit, i vostè mateix ho deia, o sigui, ara hem rebut un premi realment per al treball d'aquest personal, i això també té una relació directa amb com es gestionen els centres sanitaris a la nostra ciutat, i per tant doncs, jo crec que és el model en el que hem d'apostar, seguir treballant en ell, i jo crec que hem d'anar en aquesta línia a partir d'ara.
1: Doncs fora de Castelldefels ja s'ha conegut per tota la sentència de l'exministre Ábalos, mitjançant el qual se'l condena a uns anys de presó juntament amb en Koldo.
2: Bueno, uns anys no, 24 anys de presó per senyor Ábalos, 19 pel senyor Koldo i evidentment doncs, pel senyor Aldama, que evidentment doncs, ha col·laborat amb la justícia i que ha posat de manifest doncs, aquesta gran doncs, mentida doncs, que anava envoltant el Partit Socialista i aquests casos de corrupció i prostitució doncs, que estaven generant, doncs, que al final doncs, han pogut doncs, posar-se sobre la taula i demostrar-se que realment doncs, hi havia una activitat il·lícita per part del senyor Ábalos i també per part del senyor Koldo. Hi ha altres peces, hi ha altres sumaris oberts, ja veurem fins a quin nivell s'ha acabarà escalant de l'Administració General de l'Estat i del Govern de l'Estat, i per tant doncs, el que nosaltres hem de fer és acabar, evidentment, doncs, a respectar les decisions judicials, com no pot ser d'una altra manera, igual que nosaltres les acceptàvem quan teníem doncs, alguna sentència que evidentment doncs, impactava directament al Partit Popular, però evidentment doncs, crec que el cas que s'ha jutjat en els últims dos anys és un escàndol majúscul, i que un ministre del Govern de l'Estat hagi estat condemnat a 24 anys de presó per tot el que s'ha acabat demostrant en el judici, crec que és una vergonya nacional, i evidentment el senyor Pedro Sánchez, jo crec que ja arribats a aquest punt, i a més una vegada que també se li ha retirat el passaport fins i tot a la seva dona, que la dona del president del govern se li hagi retirat per ordre judicial el seu passaport i per tant tingui la prohibició de sortir del nostre, el nostre país, en aquests moments jo de veritat crec que ja és més que necessari doncs, aquesta convocatòria d'eleccions per donar-li veu a la ciutadania i per no caure encara més en aquesta vergonya, en aquest descrèdit internacional que estem doncs, patint com a estat. I la veritat és que això no s'ho pot permetre a Espanya, i a més un país democràtic, membre de la Unió Europea, i que evidentment doncs, és una referència a nivell mundial. Per tant, jo crec que hem de prendre nota, i sobretot el president del govern. No sé què està esperant, no sé què més vol ocultar, què més vol tapar o què vol intentar que no surti a la llum, però sí que és veritat que aquesta situació ja és insostenible pel Partit Socialista, és insostenible pel Govern de l'Estat i és insostenible també pels seus socis, Esquerra Republicana, Convergència i Unió o ara Junts, i d'aquí demà, demà passat no sabem què seran, el PNB, tots aquests partits que estan doncs, aguantant doncs, des de fora del govern i sumar des de dins del govern el senyor Pedro Sánchez, realment s'ho han de fer mirar. S'ho han de fer mirar i han d'entendre que aquesta situació és insostenible i que, a més, això també els hi passa factura a ells mateixos, perquè, evidentment, doncs, la ciutadania no pot arribar a entendre doncs, com aquestes persones doncs, estiguin donant suport i mantenint en el govern de l'Estat el senyor Pedro Sánchez i els seus socis, i per tant doncs, jo crec que això s'ha d'acabar i quan abans millor.
1: Però de moment no hi ha anunci a eleccions anticipades?
2: No n'hi ha i no sabem si realment es convocaran, però això és el que jo crec que ja la immensa majoria dels ciutadans del nostre país estan desitjant. Per tornar a la normalitat les institucions, per intentar doncs, donar veu una altra vegada als ciutadans i perquè ells decideixin lliurement, democràticament, qui ha de ser el pròxim govern de l'Estat. I jo crec que això és un exercici que hem de començar a fer quan abans millor. I per tant, doncs, jo crec que el senyor Pedro Sánchez estaria bé que avui, que és la Revetlla de Sant Joan, reflexionés, però que a partir de que torni a posar-se a treballar, doncs comenci a decidir doncs, que la convocatòria d'eleccions quan abans millor.
1: Bé, doncs, en el context de la política catalana, Esquerra sí que ha donat ja certament el seu suport al PSC, amb la qual cosa tenen pressupostos.
2: Bé, una cosa que ja sabíem des de fa molts mesos, el que passa és que en la política catalana ens agrada enredar i enredarir, que per tant doncs, ens agrada doncs, anar dilatant en el temps allò que tots sabíem que acabaria passant, que és que Esquerra Republicana donaria el suport favorable als pressupostos del senyor Illa. Això ja era un pacte que ja havia ja fet des de fa molts mesos, de, que s'ha estat doncs, dilatant en el temps per les qüestions polítiques de cada un dels partits, però evidentment doncs, ja tornem a sobre la taula els pressupostos de la Generalitat i evidentment doncs, votaran favorablement en aquests pressupostos, com no podia passar d'una altra manera. Però això és el que ens sorprèn, no? De la política i sobretot de la política catalana, no? De que no som sincers. No som sincers quan realment Esquerra Republicana doncs, posa tants pals a la roda a algú que acabarà aprovant. I per tant, doncs, escolti'm, ja està bé. Doncs jo crec que és el moment que ens caigui a tots la careta i que, doncs, que el senyor Illa doncs, reconegui davant de tothom que ja té un pacte i que ja tenia un pacte amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. Escolti'm, mira, Castellà Fels hem presentat una grandíssima bateria d'esmenes als pressupostos de la Generalitat per totes aquelles qüestions que encara no s'han posat en marxa o que falta doncs, invertir al nostre municipi. Són qüestions que encara no s'han solucionat en els últims pressupostos. Ja li puc garantir?
1: Per exemple?
2: Ja li puc garantir? Doncs miri, per exemple, tot el que serien les pantalles acústiques de la C31 i la C32, la millora en els CAPs, la construcció d'un hospital, el pagament a l'escola hostaleria dels deutes atrasats, el pagament als centres geriàtrics que també tenen deutes amb la Generalitat de Catalunya i que encara no els ha abonat, la implantació de nou personal a la Generalitat, la implantació d'un nou centre del SOCA al nostre municipi. I així podria seguir fins l'infinit. Totes aquestes peticions que hem fet des de l'Ajuntament de Castelldefels i les hem traslladat com a esmenes en el pressupost de la Generalitat, ja li puc garantir que totes i cada una d'elles seran tombades. Totes. Per tant, a què estem jugant? Un pressupost que ja podria haver estat aprovat ja fa molts mesos. I tot per un xoc polític entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana a veure qui feia més el tir a la ronça i a veure on podia algú emportar-se una mica més de diners per als municipis on governen ells. Però ja li puc dir que aquesta defensa, gràcies al senyor Illa i gràcies a Esquerra Republicana, no s'acceptarà cap de les esmenes que s'han presentat a través del nostre grup parlamentari al Parlament de Catalunya. Per tant, escolti'm, jo crec que el que hem de fer és aprovar uns pressupostos que solucionin els problemes de la ciutadania i que, a més, s'aprovin quan abans millor i quan toca perquè puguem, doncs, realment treballar perquè això sigui una realitat. I això és el que no està fent el senyor Salvador Illa. Per tant, està molt bé que tingui pressupostos, però, evidentment, doncs, en aquests moments a Castelldefels, 0 euros.
1: A què entenem també la climatització dels centres de primària i secundària?
2: Per exemple, Hi ha moltes qüestions que depenen de la Generalitat de Catalunya i que tenen un impacte directe a la ciutat de Castelldefels. I això no ho hem de perdre a vista. Nosaltres estem farts d'exigir, demanar i seguir insistint perquè les diferents conselleries doncs, posin fil per randa i que comencin a treballar. Però, evidentment, és que, a més, és molt flagrant que quan presentes esmenes als pressupostos per solucionar problemes que ja estan en cartera i que ja s'han comunicat a la Generalitat, acabin sent tombats en els pressupostos. Per tant, doncs, escolti'm, jo crec que algú no s'està fent bé i especialment doncs, aquesta gestió doncs, econòmica i financera del govern de la Generalitat.
1: En aquest cas, veurem el desenvolupament del debat sobre pressupostos ja imagino que la tardor.
2: Sí, evidentment. Doncs, ara doncs, les sessions parlamentàries acabaran i doncs, quan tornem doncs, a partir de setembre doncs, començarem a veure aquest debat de pressupostos i esperem doncs, que a finals d'any doncs, ja estiguin aprovats de forma definitiva.
1: Doncs acabem parlant d'un premi que ha rebut un altre premi, l'arròs de Castelldefels, aquest plat emblemàtic de casa nostra.
2: Sí, ja s'ha convertit en un plat emblemàtic, un plat que tenim a molts restaurants de la nostra ciutat i que, a més, ja han provat milers i milers de persones. I sí, torna a guanyar un nou premi i, evidentment, doncs estem molt satisfets d'aquesta iniciativa, de realment aquesta col·laboració público-privada entre el Gremi Hostaleria i també l'Ajuntament de Castelldefels i aquest impuls que estem fent doncs, a nivell gastronòmic, turístic i, sobretot, de qualitat de la nostra ciutat. I això, doncs, evidentment, doncs, ens omple de satisfacció i, per tant, doncs, hem de seguir endavant perquè crec que no hi ha límit i, per tant, hem de seguir treballant en aquesta idea, que jo crec que està molt ben muntada, està molt ben treballada i que, a més, posiciona Castelldefels en el mapa gastronòmic doncs, del nostre país.
1: En una ciutat com la nostra, que ja es troba en temporada alta, precisament perquè estem a l'estiu i en plena temporada, sobretot la part de la platja, evidentment, no?
2: la part de la platja, la part del centre, la part de la muntanya, estem 100% i, per tant, doncs, jo crec que també doncs, serà un bon any a nivell d'ocupació doncs, hotelera a Castelldefels i també per la restauració i l'oci del nostre municipi i jo crec que hem de gaudir-ho i, sobretot, doncs, d'estar al costat dels empresaris i dels comerciants de la nostra ciutat, doncs, que cada dia aixequen la seva persiana per oferir el millor que tenen en les seves botigues per totes aquelles persones que viuen a Castelldefels i també per totes aquelles persones que ens venen a visitar i, per tant, jo crec que hem d'estar molt satisfets doncs, de tota l'oferta que tenim, tant cultural, gastronòmica, d'oci, turística, de platja, doncs tot el que podem oferir i per tant hem de seguir treballant en aquesta línia perquè crec que és un gran repte i a més és el que fa créixer Castelldefels i per tant jo crec que estem en la línia i crec que s'estan fent les coses doncs, raonablement bé.
1: Doncs precisament parlant de la platja, el regidor de platges, el senyor Omar Soler, ens explicava també feia unes setmanes que s'està treballant perquè a més la platja de Castelldefels sigui reconeguda amb el segell d'accessibilitat, que sigui fàcil d'accedir per a totes les persones.
2: Doncs sí, és una cosa que s'està treballant durant els últims anys i que crec que a poc a poc ja estem doncs, en condicions de poder obtenir aquesta nova distinció per a les platges de Castelldefels. I no és fàcil, no és fàcil perquè no tenim una platja petita. Tenim 5 quilòmetres de platja i, per tant, doncs, tindrà una platja accessible, tindrà una platja cuidada, respectuosa, amb les passarel·les en plenes condicions, amb tots els accessos, amb tots els serveis. Doncs tot això no és fàcil d'aconseguir i, per tant, s'ha de reconèixer que hi ha un treball tècnic, un treball doncs, també polític doncs, important perquè això sigui una realitat. I, per tant, doncs, també estarem molt satisfets de que si al final doncs, aconseguim aquest nou repte, doncs, és un nou check que tindrem doncs, en la llista de les coses que teníem per fer i que ja estaran fetes.
1: Doncs acabem aquí. Moltíssimes gràcies, David Soler, regidor de Protecció Civil i també de Governació, que aquesta nit doncs, sigui el més lleugera possible per a vostè, que serà de guàrdia durant tota la nit, i que tinguem tots una revetlla de Sant Joan lúdica i també tranquil·la, evidentment.
2: Evidentment. Per tant, jo desitjo a tots els veïns de Castelldefels una bona revetlla i, sobretot, recordar amb civisme, amb respecte i, sobretot, amb molt de compte amb els petards.
1: Moltes gràcies, David Soler, regidor de Governació i Protecció Civil pel Partit Popular. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Castelldefels Coffee.
3: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
4: El lunes a las 8
3: de la tarde.
5: En Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Repassem ara els titulars locals d'actualitat. El futur de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels ha debat al ple municipal que tindrà lloc a la una del migdia. La sessió ordinària d'aquest divendres inclou, entre altres temes, l'adhesió de compte de la proposta de les ABS de Castelldefels per part del Departament de Salut de la Generalitat i les propostes de l'Ajuntament en relació a aquest tema. El ple, recordem, es retransmetrà en directe a Ràdio Castelldefels, bé al 98FM o a radiocastelldefels.org. Can Roca va gaudir de la seva festa de barri el passat cap de setmana. Els veïns i veïnes del barri i les persones visitants que s'hi van sumar van gaudir d'un programa d'activitats variat que es va fer a la plaça de Can Roca. Les festes dels barris de Castelldefels 2026 continuaran al barri de Llumineta. Això serà del 3 al 5 de juliol. El dispositiu especial de la Revetlla de Sant Joan preparat per garantir una festa cívica i segura. Des de Protecció Civil ens recorden que amb motiu de la Revetlla s'ha activat el Pla Bàsic d'Emergències Municipals, que inclou el tancament de camins forestals al trànsit de vehicles. Està prohibit encendre foc, llançar artefactes pirotècnics o fer fogueres, especialment a zones forestals i a la platja sense autorització municipal. Des de l'Ajuntament es fa una crida a la col·laboració ciutadana per garantir una celebració segura, familiar i respectuosa amb l'entorn. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: No te lo puedes perder.
6: Casteldefels, així som.

0: Doncs, com sempre, molt benvinguda l'Anna Dolors Rodríguez des de l'àrea de Polítiques d'Igualtat. Molt bon dia, Anna.
1: Molt bon dia. Estic aquí aquest dia tan calorós. Sí. No, sembla que no tan com ahir, però...
0: No, no, no, 30 sí. graus no ens treu ningú.
1: No, aquí la ràdio per això s'està
0: molt bé. Sí. Escolta'm, parlem d'una activitat doncs, que podríem dir que barreja l'emprenedoria en femení amb la qüestió lúdica. Cinema, crispetes i acció s'anomena, oi? En què consisteix?
1: Doncs sí, doncs aquest any, cada quatre anys, des de la comarca del Baix Llobregat, que és una comarca històrica en la reivindicació dels drets de les dones, s'organitza ja el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat i dintre d'aquest marc organitzem aquesta activitat.

0: veritat. A Castelldefels, com en els darrers anys, doncs, ha treballat amb la voluntat de continuar contribuint a situar els drets de les dones al centre de la vida política i social, i aquest congrés és una oportunitat. I això es tradueix que durant el congrés es durà a terme a finals d'octubre d'aquest any, del 2026, i aquests mesos previs tots els municipis de la comarca estem proposant aquests espais de treball, de debat sobre diferents temàtiques que ens proposen des del Congrés, i dintre d'aquest marc s'organitza aquesta sessió de treball que, com bé has dit, combina una mica la part lúdica amb la part també de reflexió i debat sobre l'emprenedoria en femení. És una proposta que a través de diferents esquetxos de cinema s'abordaran temes com les barreres de gènere, tant estructurals com psicològiques, els referents i també aquests referents cinematogràfics, com queden reflectits en l'emprenedoria femení, quins referents cinematogràfics tenim. Per tant, creiem que és una proposta diferent, fresca i que, bueno, que engrescarà, doncs, a les dones que...
1: Dones que
0: de Castelldefels que tinguin ganes de...
1: Deus tenir acostat una mica més el micròfon. Ah.
0: Quítate esto, sí, sí, ponte esto, entonces empezamos, no celo. I això que fa temps que vinc a la ràdio i encara no m'ho sé. Bé. M'hauràs de fer un prèvio, comencem, no? Des de... Sí. Que mal, parezco novata.
1: No passa res. Bé, doncs, aquestes activitats es duran a terme durant aquests mesos?
0: Sí, des del març altres municipis estan organitzant, doncs, subseus. Nosaltres les centralitzarem ara aquesta el 30 de juny i estem treballant, que ja us passarem la informació per si és possible fer-ne una altra al juliol. En aquest cas, de les comissions de treball que proposa el Congrés n'hi ha 6, dones de més de 65, pobresa, racisme, emprenedoria, salut i també violències digitals. D'aquestes comissions, conjuntament amb l'equip tècnic i polític, hem analitzat quines són les temàtiques que actualment també tenen més impacte en les polítiques que estem desenvolupant, i conjuntament també amb el Consell de Dones, que és el nostre espai, doncs, de codisseny d'aquestes activitats, doncs hem decidit de tirar endavant aquestes dues subseus. L'emprenedoria en femení és un dels temes que estem abordant darrerament a través del programa d'equitat de gènere, que és un programa que ve subvencionat per la Generalitat de Catalunya, i doncs dintre d'aquest marc, conjuntament, i també hem d'agrair a les companyes i companys de promoció econòmica, perquè el treball transversal sempre fa que impacti d'una manera, doncs, més gran aquelles accions que portem a terme, doncs vam dissenyar aquesta proposta, que a més la portarà a terme la Raquel Caballero, que ja ha treballat al nostre municipi, que ja té coneixement del context de l'emprenedoria en femení aquí a territori, i que a més és especialista en gestió del talent i lideratge femení, i que és veritat que agraïm, aprofito per agrair la implicació i l'expertesa que ha tingut des del moment zero que li vam fer la proposta.
1: Mm-hmm. I l'altra, doncs, que té a veure amb el cinema també, ens explicaves, no?
0: Doncs sí, la proposta que ens fa la Raquel és... Sabem que sovint quan fem propostes hem de donar una volta, no? Perquè a vegades el que també és més interessant és que les propostes, la metodologia ens permeti, doncs, arribar on volem arribar, però d'una manera també divertida i àgil. Aleshores sí que ens va proposar la Raquel que el cinema podia ser una bona eina per poder reflexionar sobre aquestes barreres de gènere, però des d'una perspectiva, doncs, cinematogràfica. Així que els talls són l'excusa, no? Doncs per poder reflexionar i treballar sobre els reptes que tenim a l'emprenedoria en femení a territori.
1: Molt bé, aquestes sessions són obertes a totes les dones de Castelldefels?
0: Correcte, qui vulgui participar, això sí que li demanem que s'inscrigui, i a la pàgina web de l'Ajuntament trobarà el formulari. Si no el troba, si és difícil, com sempre us dic, estem a l'Espai Montserrat Roig, ara en jornada intensiva de 9 a 1 i mitja, i si no, un correu electrònic, igualtat@castelldefels.org, i doncs fem la inscripció en un moment. És important per controlar una mica l'aforament, i també perquè a la inscripció, aquelles dones que ja ho hagueu fet, també preguntem una mica quina és la trajectòria a nivell d'emprenedoria, per també que la sessió sigui el més adequada possible al públic que assisteix. I també per si alguna dona que necessita el servei de canguratge, doncs és un moment de demanar-ho, i així també ho podem gestionar.
1: Molt bé. I unes altres inscripcions que s'han obert, les del concurs Reimagina't, que les últimes edicions han saldat amb resultats molt positius pels estudiants de Castelldefels.
0: Doncs correcte, i esperem que continuem amb la bona ratxa. S'han iniciat ja el que és la part de difusió, sí que és veritat que hi ha termini d'inscripció fins a principis de novembre, després, com sempre, tindran un temps per presentar els vídeos. Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat doncs, més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar. I aquest any la proposta de temàtica, que sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut doncs, a aquestes masculinitats i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs, emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
1: Molt bé, és difícil explicar alguna cosa en un minut perquè has de ser molt sintètic. Oi?
0: Molt, molt, però els joves són uns cracs. Sí. Vaig estar revisant els vídeos de les tres edicions guanyadores i és veritat que en un minut, des del primer premi que vam recollir, que era sobre els cossos, a través d'un muntatge d'imatge ràpida, no? Com reflectien aquesta diversitat de cossos, fins l'últim, que era un vídeo d'un minut, en un minut explicaven com estàvem pensant el vídeo que havien de fer i a través d'aquest muntatge d'un minut reflexionant sobre els microracismes, no, que es donen a la quotidianitat també a l'hora de fer un vídeo. Per tant, jo seria incapaç, per això crec que són uns cracs de fer-ho, que en un minut puguin explicar, abordar temes tan complexos, doncs l'any passat eren les migracions, els cossos, doncs la diversitat de masculinitats. Segur que ens sorprenen. I esperem que recollim premi, clar.
1: Bueno, ahí estamos, sí, que dos sí, seguits sí. També, molt bé.
0: Sí, esperem que sí. I aprofito, Anna, perquè ara estem amb aquesta calor, però el dissabte tenim una proposta, va venir crec que ahir la Sofia sí, o fa poquet, sí. De la meva companya, que us esperem al Tardeo del Pride aquest any, a la partida de les 7 a la plaça de l'Església, amb una proposta superdivertida, superrefrescant, que farà que ens ho passem bé. Allà estaré, espero veure-us.
1: Molt bé, moltes gràcies. I el dia d'abans, a la lectura del manifest.
0: Ai, sí, que m'havia deixat la part més institucional, però també superimportant, que és a les 12 a la plaça de l'Església. Hi haurà la lectura del manifest institucional, que hi haurà tot el consistori doncs, una mica doncs, visibilitzant aquest compromís també de Castelldefels amb els drets del col·lectiu LGTBI. Uns drets que, com passa amb els drets de les dones, són drets per tots i totes. I
1: sí, malauradament veiem en el recent cas passat a Mataró com continua havent segons quins sectors i segons quins col·lectius doncs que traspassen aquests, vulneren aquests drets d'altres persones.
0: Correcte.
1: I continua amb violència.
0: Els delictes d'odi per motius d'identitat, expressió de gènere o per orientació sexual continuen estant, com dius, a l'actualitat, malauradament. Per tant, ens donen pistes de que tenim molta feina encara per avançar. En societats que podem dir que, com la catalana, l'espanyola, doncs hem avançat molt amb la legislació de drets LGTBI. Podem dir que estem en un context doncs, de garantia de drets, però això no es tradueix que siguin d'una manera immediata. Per tant, la importància d'aquestes propostes de sensibilització i de visibilització dels drets del col·lectiu LGTBI.
1: Doncs la Dolors Rodríguez, encantada, com sempre, que siguis aquí amb nosaltres per explicar-nos aquestes informacions referent als drets del col·lectiu LGTBI i també referent a aquest proper congrés de les dones del Baix Llobregat en el qual participa activament doncs, Castelldefels, com sempre. Recordeu als més joves, obert les inscripcions pel concurs Reimagina't, com comptar en aquest cas, en un minut, temes relacionats amb les noves masculinitats.
0: Correcte, veus que és l'estiu, que sembla que haguem d'estar com més tranquil·les i ja veus que Castelldefels és una ciutat molt efervescent i, evidentment, el nostre àmbit doncs, també. Moltes propostes, moltes activitats per no parar tampoc durant l'estiu.
1: Efectivament, moltes gràcies, Anna Dolors, i que passis una bona revetlla aquesta nit.
0: Ai, sí, aquesta nit, la nit més curta de l'any, una nit també per cremar coses que no ens agraden i fer bons propòsits. Aprofito també per dir-vos que a l'Avinguda Banys en Passeig Marítim, com és tradicional, tradicional també els darrers anys. Hi haurà un servei de polila que aquest any es complementa amb altres serveis del pla de xoc, que són serveis preventius per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs volem que sigui també segura i també lliure, així que us engresquem a tots i totes a disfrutar de la revetlla, que és una nit doncs també màgica, i a passar-ho bé.
1: Que ho passis bé també, Anna.
0: Jo sí, jo
1: I
0: crec que sí.
1: I bon estiu, si no
0: sí, bon estiu igualment a tu, Anna, especialment, i a tota la família de la ràdio.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels. El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels. Dilluns esportiu.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
2: Castelldefels, així som! Los aniversarios del 2026. 20 años de la entrada del rock en Shanghái y de los Rolling Stones en China con condiciones.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.

0: Entrem ara amb més detall del dispositiu de seguretat que ha preparat l'Ajuntament de Castelldefels per aquesta nit per la celebració de la Revetlla de Sant Joan, i ho fem amb el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna.
0: És el dispositiu més important de l'any, podríem dir.
1: Sí, nosaltres, qualsevol acte que n'hi ha rellevant, preparem un dispositiu enfocat o sobretot adreçat a que no hi hagi incidències, i concretament, com tu bé dius, Sant Joan per nosaltres és la nit on el dispositiu i el desplegament de mitjans és més important de tot l'any, ni Cap d'Any, ni fins i tot la Festa Major, m'atreviria a dir. Sant Joan és una nit de cert risc, de molta afluència i d'una mica desbaixo, per la qual cosa el dispositiu policial és el més important de tot l'any.
0: Molt bé, dins d'aquest dispositiu policial està previst les restriccions a la circulació de vehicles al passeig marítim i als voltants, no?
1: Sí, el dispositiu té diverses finalitats. Una d'elles és, evidentment, que no hi hagi incidents, que la gent pugui oferir seguretat a la ciutadania i als visitants per tal de que puguin desenvolupar una revetlla tranquil·la i gaudir d'una nit tal i com cal. I per aconseguir-ho, el que intentem és també en reduir la mobilitat en alguns punts. Ja demano disculpes des d'aquí també per tal de la gent que li pugui afectar aquestes limitacions de moviment, per tal de que la gent pugui gaudir també de l'entorn, de la via pública. Hi ha molts llocs on la gent surt amb cadires, al passeig i demés, que és molt diferent a muntar una festa a la sorra, que d'això si no els en parlem després. Però el dispositiu en principi està per tot el que és la platja, els punts on hi ha més afluència de gent, el dispositiu és més important, hi ha més efectius, i on en principi esperem que n'hi hagin més problemes, doncs hi haurà menys efectius, però estarà tota la platja coberta per donar seguretat a la ciutadania.
0: Recordem que els autobusos no passaran pel passeig marítim aquesta nit.
1: Sí, aquest és un tema important. La gent que se vulgui, ja des d'aquí també aprofito per demanar que la gent vagi amb transport públic o caminant, si és del municipi, d'aquí a la platja, la gent jove, sobretot, que vagi ja 10 minuts i un quart de caminant, poden fer-ho. I sobretot evitar el vehicle, evitar els turismes, perquè el turisme, doncs, a vegades hi ha complicacions per aparcar, i en aquest cas, a més, hi haurem talls de trànsit. Concretament, el tall el farem a les 9 a República Argentina, passeig marítim. Això, per fer aquell tall, ja tenim previst que hi hagi una alternativa, una via alternativa, que és pel passeig marina, per passeig ferrocarril, per tal de poder desplaçar-se sentit Sitges, però el tall se produirà a les 9 al passeig marítim, per la qual cosa no podrà passar pel passeig marítim sentit Sitges més que la gent que estigui autoritzada, gent que pugui tenir alguna reserva, algun restaurant, o gent que pugui, que visqui allà i ho pugui demostrar, no? Però en principi hi haurà una persona que estarà vetllant perquè se compleixi aquesta normativa i que la gent que accedeixi és la gent que realment ho pugui fer.
0: Parlant de transports, també un reforçament de la seguretat a l'estació del Baixador.
1: Sí, malauradament tots tenim al cap Sant Joan, ho associem a Castelldefels amb un fet lamentable que va passar ja fa uns quants anys, però no deixem per això d'oblidar-lo. I destacar que és tot aquest dispositiu, m'agradaria destacar que és un dispositiu conjunt, sobretot policia local, Mossos d'Esquadra, estem al 50%, agraï des d'aquí també la col·laboració de Mossos amb aquest dispositiu, però també Renfe, AMB, bombers, vull dir, és tota una estructura que estem treballant aquesta nit per tal de vetllar per la seguretat dels nostres veïns i de la gent que es visita. Els autobusos no circularan pel passeig marítim, passaran per una via alternativa per fora, per la via de Constitució. Ho dic perquè la gent que vulgui optar pel transport públic ho pot fer, simplement tindrà que creuar a la via de Constitució. Així mateix Renfe reforça moltíssim el seu servei. Crec que, no sé si estem parlant de 25 agents de seguretat privada que col·loca al baixador per tal de garantir que no es pugui produir cap fet lamentable. Així mateix, també a la tornada hi ha controls de seguretat per tal que la gent que entri no pugui accedir amb botelles d'alcohol o algun estri que sigui perillós, i hi haurà filtratges de control de documentació. Això ho farà Renfe, juntament amb Mossos, a la tornada, que si no m'equivoco els trens començaran a passar sentir Barcelona cap a les 5, 2 quarts de 6, començant els primers convois, que són convois dobles tots, a molta freqüència, per tal que la gent que vulgui marxar del nostre municipi tingui una alternativa ràpida i eficaç per tal de poder tornar al seu domicili.
0: I recordem, Leo, que estan prohibides les festes a la platja, en centre de fogueres, etcètera, etcètera.
1: Sí, aquest és un tema que no parem d'insistir, però encara així costa molt que algunes persones ho tinguin en compte. A la platja no se poden fer macrofestes. La platja és un lloc per gaudir, la gent pot anar a la platja, pot anar a tombar-se una estona, a xerrar, a donar-se, si vol... Bueno, un bany no el recomano perquè de vegades passen coses, no? I més aquest any les xifres que tenim d'ofegaments. Però sí que és un lloc on històricament doncs, la de Sant Joan té un punt de màgia, no? Que tots hem anat allà alguna vegada a veure com es feia de dia i tal, però el que sí que vull insistir és que està totalment prohibit fer festes a la platja. És a dir, si algú va a la platja amb una cadireta, amb una tauleta i sopa a la platja, doncs és una cosa... i més amb aquestes dies i nits de calor que tenim, no? Però el que no se pot fer és muntar una macrofesta amb altaveus, muntar ja un munt de gent, totalment prohibit. Ho dic perquè està circulant aquests dies per xarxes socials la convocatòria de grans festes al nostre municipi. I vull aprofitar els vostres micròfons per avisar que des de la policia local farem un control exhaustiu d'aquest tipus de festa i serem intolerants amb qualsevol alternativa que sigui en aquest sentit. És a dir, nosaltres vigilarem tot el que és la sorra permanentment per tal d'impedir que es munti cap macrofesta al nostre municipi.
0: Recordem que l'endemà passaran els serveis de neteja municipals i també els de l'àrea metropolitana de Barcelona per deixar la platja neta de cara a la gent que vulgui gaudir de la jornada festiva.
1: Sí, aquest és un altre punt de... que el desenvolupem sempre i també volem recordar que la platja, doncs, la nit la gaudirà molta gent, però de dia també la vol gaudir molt d'altra que no ha estat per la nit o ha marxat a dormir més aviat, no? I la platja ha d'estar neta i asseada per tal de que els banyistes, la gent que vagi pel matí, ho faci amb garantia de seguretat, com per exemple que no hi hagi residus. El més important que no hi hagi residus i que no hi hagi unes condicions de risc. Aleshores, el que fem és, el torn de matí que entra la policia local, el dispositiu de matí començarà a les... un quart de set, més o menys, comença pel passeig marítim, o sigui, pel club marítim, comencem escombrant la platja, escombrant en bon sentit, invitant a la gent a que surti, la gent que pugui haver-hi a sorra, per tal de que la maquinària pugui actuar i puguem netejar tots aquests restes que puguen haver-hi de residus d'alguna gent incívica que ens ha deixat bruta, per tal de que a les 9, 10, quan comencen els primers banyistes del matí, la platja la tinguem neta i sobretot sense cap risc per aquesta gent, que són famílies, nens, vull dir, que sigui compatible del bar de la nit, l'oci nocturn una mica, entre cometes, aquesta nit màgica, amb el dia de Sant Joan, que també és un dia molt xulo per passar-lo a la platja amb família o amb amics, i més amb aquestes temperatures que estem patint.
0: I tant. S'ha de recordar també, anar en compte amb els petards, perquè aquestes temperatures extremes fa que també el risc d'incendi sigui exponencialment més elevat.
1: És un tema que no me canso de repetir també amb vosaltres, que sigui una mica pesat, però és que ja els focs estan aquí. Tenim unes condicions ambientals ara mateix d'estrès hídric, la nostra vegetació ho està passant malament, tenim molta biomassa amb risc de combustió i vull recordar que no se poden llançar petards a prop de zones boscoses, no se poden encendre fogueres a lloc de zones boscoses i sobretot màxima precaució si algú fa una barbacoa en algun lloc o vol fer alguna foguera en un lloc poc adient, perquè això pot provocar un problema molt greu i després tothom ens lamentem d'això. Vull dir, màxima precaució en la nit de Sant Joan amb el foc.
0: Molt bé, doncs que moltíssimes gràcies, Leo, per informar-nos de totes aquestes qüestions en referència a l'operatiu de seguretat que es muntarà aquesta nit amb motiu de la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Que tingueu molt bon servei aquesta nit.
1: Moltes gràcies i el més important és que la propera vegada que m'inviteu aquí el que puguem dir és que ha estat una nit que no hi ha hagut cap incident.
0: Tant de bo que sigui així. Gràcies, Leo.
1: A vosaltres. Bon dia.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. Radiocastelldefels.org.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Les activitats d'oci nocturn a la plaça de les Palmeres estrenen nou format. Neix el Palm Market del 26 de juny al 5 de setembre. Acollirà projeccions cinematogràfiques, actuacions musicals en viu, plans familiars i tardes de comèdia. La iniciativa engloba cultura, gastronomia i artesania amb activitats perquè la ciutadania gaudeixi dels vespres a la vora del mar. La flama del Canigó encendrà aquest vespre la revetlla de Sant Joan a la ciutat. Serà a les 8 quan arribi a la plaça de l'Església i des d'allà la flama farà un recorregut pels carrers de la ciutat en cercavila fins a arribar al Parc de la Muntanyeta al voltant de 9:15 del vespre, on continuaran les activitats festives que inclouen una foguera, ball de diables, repartiment de coca i cava, música i sopar. El dispositiu especial de la revetlla de Sant Joan està preparat per garantir una festa cívica i segura. Com en anys anteriors, s'instal·la un punt lila a l'Avinguda dels Banys, en passeig marítim, des de les 10 de la nit fins a les 2 de la matinada, per oferir informació i acompanyament en la prevenció de violències masclistes GLTGBI-fòbiques. A més, es reactiva la iniciativa de les rutes segures que connecten la zona d'oci amb les dues estacions de Renfe de la ciutat. I fins aquí els titulars destacats d'aquesta hora al butlletí Castelldefels. Avui tornarem puntualment ja amb el torn de l'informatiu local i totes les notícies en detall. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: No te lo puedes perder.
6: Casteldefels, així som.

0: Castelldefels, el Castelldefels Màgic, és la tercera edició d'aquest festival que coordina l'Anaí Trèbol, ella és la directora artística i forma part de l'Escola de Màgia Teresa Trèbol. Què tal, Anaís?
1: Hola, bon dia.
0: Anaí, bon dia. Escolta, la tercera edició ja del festival.
1: Sí, molt contents que estem. Portem 3 anys i esperem quedar-nos-en ja per llarg.
0: Molt bé. Quines novetats presenta el Festival de Màgia enguany?
1: Ui, aquest any tenim de tot, Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Handre un altre cop, que és que com ja el tenim com a mig adoptat, que ens va costar molt perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags.
0: Ah.
1: I es van tots cap allà, i el Handre ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Sí, fixa't,
0: ja
1: si ja ens té carinyo. Sí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque.
0: Ah.
1: Això és meravellós. Jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al Formiguer. És l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer firal i tal? Pues aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural. Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem tots.
0: Bueno, el Maglari, impressionant.
1: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent.
0: Però a més, és un home que combina molt bé els números de màgia, que evidentment és un professional, amb el sentit de l'espectacle, que a mi em sembla molt notori també destacar-ho.
1: Sí, no només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim l'Anac Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin. El Selvin el coneixem tots, el mític Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça aquella de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa. Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres. I tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: No hi ha limitació.
1: Cap ni una.
0: Escolta, les actuacions seran gratuïtes, en alguns espectacles s'haurà de pagar?
1: Tot és gratuït, menys la gala internacional que es fa al teatre el dissabte a les 5 i a les 7, a les 7 de la tarda? Sí, a les 5 i a les... Ah, tinc dubtes, T'he de mirar el calendari, ja són molts horaris que he fet aquestes setmanes. Aquestes sí que es paguen, però ja us dic que el preu que tenen aquí a Castelldefels és un preu irrisori, que no el trobareu a cap altra part del món, més amb les figures que portem, i que ja tinc jo coneguts que em diuen escolta, on puc treure jo les entrades, que això és increïble, que jo vull anar, que hi porto tota la meva família. Tot el que més és gratuït. Gairebé tot es farà al Market Nou que faran a la platja, totes les gales de la inaugural, la de clausura i tal, i a més es farà el Margarita Xirgo.
0: El sopar sota els estels es fa a Calganxo?
1: Clar, a Calganxo, sí.
0: Va, però si sí, aquest sopar cal fer inscripció prèvia?
1: Sí, s'ha de fer inscripció prèvia i no, jo no ho porto molt això, em sembla que es fa també per... Si aneu... Mira, això sí, ho faré publicitat. castelldefelsmagica.org.
0: Té una web pròpia, no?
1: Ahí, té una web pròpia que tots els anys s'actualitza amb la programació tal, i allà teniu tots els links per poder-vos apuntar als tallers gratuïts, per poder-vos apuntar a Cal Ganxo o per poder agafar entrades per la gala internacional.
0: Molt bé, pel que fa als tallers es realitzen amb el suport també de l'àrea d'educació. Hi ha límit d'edat o van adreçats a unes edats determinades?
1: A veure, sí que hem posat límit d'edat per sota, vale? Als 8 anys, perquè hi ha coses que tenen una habilitat de manual, que per exemple fem unes varites i això cal unes pistoles de silicona calenta, que vulguis que no, un nen molt petit és un perill. Però nosaltres diem que com els papes poden estar al recinte, no seure a les taules, però sí, al recinte, si són més petitonets però ells s'ofereixen a ajudar, cap problema. Nosaltres estem oberts a que tothom pugui fer-ho.
0: Molt bé. Alguna cosa més a destacar del festival enguany?
1: Que vingueu.
0: Anaí.
1: Apunteu-vos, veniu, disfruteu, gaudiu. És per això, és per tota la població i és perquè ho gaudiu. I realment, per la meva part, agraïm moltíssim a turisme, a educació, a gent gran, a comerç. Ah, la gent gran, mira, ara que ho he dit. Hi ha una actuació per la gent gran al Montpou, que es fa el dissabte, si no me'n recordo jo malament, que també us podeu apuntar allà a Montpou, agafar directament entrades allà, que venen des d'Argentina, els que venen a actuar, directament des d'Argentina, venen aquí per actuar i són divertits, són família, que això també és molt maco de veure, i us ho recomano moltíssim.
0: La família unida, màgia fa unida, també.
1: Home, jo vinc de família de mags, eh? O sigui, això ho tenim molt clar.
0: S'encomana ràpid. Escolta'm, hi ha un món amb com la màgia, cada vegada hi ha sorpreses, clar, cada vegada els mags i les magues doncs lluiten per fer lo impossible, no? I fer aquell número que no s'ha vist mai, el més destacat. Darrere hi ha moltes hores d'investigació, eh?
1: Hi ha moltíssimes.
0: Preparació.
1: Jo sempre dic que un dels errors més bàsics que fa tothom és pensar que el mag ve, fa la seva actuació una horeta i se'n va. I per això cobra. No, penseu que són moltíssims anys. Si sempre diem, per una actuació tipus les que fan al teatre, com a mínim són 5 anys de preparació, de buscar, de modificar, de fer, de tornar a fer, de provar-ho davant del públic, veus que no funciona, veus que... Això és com el que t'explica un acudit i de cop i volta veus que no fa ni punyetera gràcia. I això ens passa a nosaltres, fas un efecte de màgia i dius, vale, no ha funcionat, s'han quedat freds
0: igual,
1: totalment.
0: Clar, la màgia ha d'impressionar i d'emocionar també.
1: És que és una emoció, nosaltres sempre diem l'art crea emocions. El mag normalment crea l'emoció de la sorpresa. Aquesta és la nostra emoció, la que més treballem nosaltres. Però és art i, per tant, hem d'emocionar d'alguna manera, d'alguna banda. Hi ha mags que et fan molt de riure, et sorprenen i et fan riure. Hi ha altres que et sorprenen i t'acommouen. Hi ha de tot tipus, no, mags? Però això s'ha de treballar i no és fàcil. Tot aquell que ha treballat una miqueta escena, ja siguin actors, ballarins, cantants, humoristes, sigui de l'ètnia que sigui, sigui de la banda que sigui del món, i toquin el pal que toquin, saben que són molts anys, són molta experiència, pràctica, estudis, invertir en estudis, invertir en material, i al final, què ens guanya a nosaltres? Els aplaudiments. Això és el nostre, veritablement, el pagament que fem, no?, per nosaltres, el poder fer i la il·lusió que veus a les cares dels altres, pues te sents satisfet i dius, bueno, ha merescut una miqueta la pena tot això, totes aquestes hores, que fem moltes hores, eh? Són autònoms tots. Eh?
0: Escolta, els mags treballen normalment amb objectes, els manipulen, però has citat el cas d'aquest mag que actuarà Cal Ganxo, que és mentalista. És una altra cosa.
1: El mentalisme, sempre diem... A mi em fa molta gràcia. Li agrada més als homes que a les dones, eh? També t'ho dic, sí.
0: I com és això?
1: Jo crec que perquè les dones ja estem molt acostumades a que ens regalin una mica l'oïda i ja, bueno, vinga, va, sí, sí, que t'ho diguis. I sí que és veritat que el mentalisme cal una mica més d'ambient, de venta, no?, de tot això. Però el mentalisme està en aquella frontera que com tot allò que és paranormal no està desmentit científicament, tampoc està demostrat. Però com no està desmentit, està una mica en la frontera de pot ser, no pot ser, i per això agrada molt, perquè està en aquell punt, no? L'Uri Geller, totes aquestes persones estan molt lligades dintre del món del mentalisme, i aquest senyor ho fa amb una sensibilitat, d'una forma tan maca, i també ve des d'Argentina, i també, I la veritat és que és una meravella. Jo la primera vegada que el vaig veure, dic, bueno, perquè jo no soc molt de mentalismes, ja, aquí entre nosaltres, ara que no en sent ningú, jo no soc molt de mentalisme. I el vaig veure i dic, mira, ara que m'agrada el mentalisme. Això passa, a vegades, i és que m'agrada molt. M'agrada molt, la veritat és que sí. I me'l veuria, i si puc m'escaparé, però ja et dic jo que no, perquè hi ha molta programació, he d'estar a moltes bandes, i som magues però no fem miracles, eh? Encara... O sigui...
0: No us teletransporteu, eh?
1: No, encara no.
0: Moment,
1: encara no. No estan a estudiar,
0: aquesta fórmula.
1: L'estic demanant a Antonio Díaz, dic, sisplau, Magopo, digue'm com ho fas això de transportació, perquè jo no puc.
0: Molt bé, doncs el 25 al 28 de juny arriba una nova edició, ja és la tercera del Castelldefels Màgica, el Festival de Màgia de Castelldefels, amb tots aquests noms de relleu, amb totes aquestes propostes que ha esmentat l'Anaï Trèbol, que és la directora artística del festival des de l'Escola de Màgia Teresa Trèbol. Que vagi molt bé. Recordem la pàgina web per a totes aquestes persones que no es vulguin perdre cap espectacle.
1: Castelldefelsmàgica.org,
0: simplement. I tindreu tots els horaris i tot el que cal fer per poder assistir a tot el festival. Moltíssimes gràcies, Anaï.
1: A vosaltres, per convidar-me.
0: Que vagi molt bé. Bon dia.
1: Gràcies.

0: El proper dissabte se celebra la festa del Pride o de l'Orgull, per parlar-ne, així com els serveis que ofereix aquest col·lectiu l'Ajuntament des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat. Amb nosaltres, Sofia Hernández, tècnica municipal d'aquesta àrea. Què tal, Sofia? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: El Pride se celebra el dissabte, però hi haurà una activitat prèvia.
1: El Pride és el dia 27, el dissabte, tot i que fem també la lectura al manifest el dia d'abans, el divendres, al matí, a les 12.
0: A la porta de l'Ajuntament, com és habitual, se sap qui llegirà el manifest reivindicatiu?
1: Sí, qui llegirà el manifest és el Xavi Andrés, que és un activista i una persona del col·lectiu que porta tota la vida vivint aquí a Castelldefels i ha format part de diferents associacions i entitats que lluiten doncs, pel reconeixement i per donar visibilitat al col·lectiu. En concret, ell ha format durant molts anys d'una associació que és l'Associació de Famílies LGTBI, que justament donen molta visibilitat a les famílies diverses.
0: Molt bé, doncs recordem també que des de l'Espai Montserrat Roig es proposen diferents serveis dirigits a aquests col·lectius.
1: Sí, a l'Espai Montserrat Roig tenim els serveis que són tant per dones com per persones del col·lectiu LGTBI. Pel col·lectiu LGTBI, el servei de referència és el punt SAI, que és el punt d'atenció a la diversitat sexual i de gènere, on es dona una atenció integral a persones del col·lectiu LGTBI, tant per, en el cas de que es produeixi algun cas de discriminació, com per exemple per recerca de feina, per programes concrets destinats al col·lectiu o per qualsevol tipus de dubte, d'informació que vulgui una persona LGTBI o les seves famílies també.
0: Comentes les famílies, és precisament molt important doncs, el seguiment, la presència de les famílies i el suport a aquest col·lectiu.
1: Correcte, sí, la part familiar és molt important, també per acompanyar en processos. Normalment en el punt SAI doncs, acompanyem a famílies sobretot amb tot el tema del que és la transició no, de gènere per persones trans, no, que a vegades doncs, les famílies necessiten aquest suport per acompanyar, no perquè de primeres potser tinguin cap tipus de problema, sinó perquè a vegades clar, has de fer la transició no només és física, sinó que també és social, no, perquè al final has de fer doncs, tota una part de tu visibilitzar-te al món, a l'escola, a la feina, no, amb aquesta nova identitat i també amb la família, que també necessita a vegades una mica de suport per acompanyar en aquests processos a les seves filles o als seus fills.
0: Per què se celebra aquest dia?
1: Doncs aquest dia es celebra perquè als Estats Units, el 1969, es va produir una de les revoltes més importants que van ser les revoltes de Stonewall allà, com dic, a Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar com va sortir tothom al carrer no? per uns disturbis que es van donar allà als barris i va ser el tret de sortida d'internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu. No? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita no? a nivell internacional.
0: Molt bé, aquí a banda de la lectura del manifest, com diem aquest divendres, a l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, es fa una festa que serà el dissabte. En què consistirà?
1: Doncs és una festa de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no? I després també fa una... consisteix en una festa musical amb DJ i en aquest cas doncs està molt vinculada al col·lectiu. No? De fet, la pregonera del Pride, que també és la presentadora del Loco Bongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda i és, és una festa que ja té com molta part molt diversa no? a nivell molt festiu de reivindicació LGTBI i serà una festa doncs, això molt divertida, amb un bingo musical, amb actuacions, DJs i molt dinàmica, no? Perquè al final s'aniran fent... és com un concurs, com si fos un concurs sí. de la tele, no? Però amb música, tot donant premis també per les persones que assisteixen, o sigui, molt dinàmica amb el públic, no? I des d'una part molt LGTBI, molt colorida, molt viva, no?
0: Mm-hmm. És una festa oberta a tothom, eh? No només al col·lectiu LGTBI+.
1: Correcte, sí. I tant. Sí, mm-hmm. És una festa oberta, al final tothom pot gaudir, no cal ser del col·lectiu per donar suport, no?, a aquest tipus de... O sigui, jo crec que la part important és que tothom es pugui sumar, no?, i que tots i totes reivindiquem, tot i que siguem o no del col·lectiu, no? Al final també és una mica la idea, no?, de poder tots reivindicar en un dia així, tant a nivell individual, col·lectiu, famílies, gent més gran, gent més jove, no? Al final aquest tipus de lluita ha de ser de tothom, no?
0: Molt bé, doncs tothom convidat a escoltar la lectura del manifest que serà llegit aquest divendres a les 12 del migdia a la plaça de l'Església i després d'aquesta festa, aquest tardeu, el dissabte a partir de les 6 aproximadament fins a les 12 de la nit.
1: Mm-hmm, correcte.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Sofia Hernández, per acostar-nos doncs, a l'actualitat, en aquest cas del Pride, als continguts d'aquest esdeveniment i també per recordar els serveis que envers aquest col·lectiu s'ofereixen des de l'Espai Montserrat Roig de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu molt bon dia.
1: Bon dia.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 23 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Tot a punt a Castelldefels per viure una nit de Sant Joan segura i cívica. L'Ajuntament fa una crida a gaudir de la festa amb responsabilitat, civisme i prudència, especialment pel que fa a l'ús del foc i de la pirotècnia. L'Espai de Participació Adolescent acaba mandat i presenta el relleu. El nou grup estarà format per 35 joves del municipi que, durant el proper curs, es reuniran un cop al mes amb l'equip de dinamització. Castelldefels escalfa motors pel parc del Tour de França. A menys d'un mes del pas de la ronda francesa per la ciutat, el municipi ja suma 67 voluntaris i voluntàries per donar suport a l'organització de la prova. Comencem l'informatiu.

0: Castelldefels es prepara per viure aquest dimarts 23 de juny una de les nits més emblemàtiques de l'inici de l'estiu. Parlem de la Revetlla de Sant Joan. L'Ajuntament fa una crida a gaudir de la festa amb responsabilitat, civisme i prudència, especialment pel que fa a l'ús del foc i de la pirotècnia. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha fet un recordatori de les mesures i les recomanacions.
1: Llega la verbena de San Juan, una noche mágica donde a todo el mundo le gusta disfrutar. Pero esa fiesta hay que hacerla con responsabilidad. Por eso desde el Ayuntamiento hacemos una serie de recomendaciones y recordamos algunas normas que son importantísimas que todo el mundo las cumpla. En toda la ciudad no se pueden realizar hogueras, tampoco se pueden tirar petardos en zonas boscosas y hasta 500 metros de esas zonas, tampoco en zonas donde haya vegetación o haya cualquier tipo de riesgo. El uso de la pirotecnia se tiene que realizar de forma responsable. Si eres menor, deberías ir acompañado de un adulto.
0: El municipi és especialment vulnerable als incendis forestals i per aquest motiu el consistori recorda també que cal adaptar la celebració a aquesta realitat. És el cas de la nostra ciutat, que per primera vegada s'ha prohibit la instal·lació de casetes ambulants per la venda de petards els dies previs a la Revetlla. Escoltem a l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes.
1: Este año, por primera vez, hemos suprimido todas las casetas de venta de petardos en la vía pública. Recuerda que hay personas muy sensibles al ruido y al uso de los petardos. Y también las mascotas sufren muchísimo cuando se lanza un petardo en nuestras calles. Esta verbena tan especial tendremos el mayor dispositivo policial de todo el año para garantizar la seguridad. Pero necesitamos tu colaboración. Haz de la verbena de San Juan una noche mágica, pero una noche responsable, porque Castelldefels es de todos.
0: La seguretat, insisteixen, és cosa de tothom i només amb responsabilitat, exemple i respecte es podrà gaudir d'una gran nit sense posar en risc l'entorn ni les persones. Escoltem les recomanacions de la policia local per viure amb seguretat la Revetlla d'aquesta nit.
2: La nit de Sant Joan és una de les nits més especials de l'any a Castelldefels i perquè la podem gaudir necessitem de la teva col·laboració.
3: Recorda que a la platja no es poden fer fogueres ni llançar coets o fanalets. Tampoc no s'hi pot acampar ni accedir en envasos de vidre.
4: Gaudeix de la festa però respecta els espais públics i el descans dels veïns.
2: I quan acabi la Revetlla, ajuda'ns a mantenir les platges netes. Utilitza les papereres i recull els teus residus.
4: Per facilitar les tasques de neteja, hem de marxar de la platja abans de les 6 del matí i no podem accedir fins que finalitzin.
2: Entre tots i totes, fem possible una Revetlla de Sant Joan més cívica, més neta i més segura. Bona Revetlla de Sant Joan.
0: La Revetlla també comportarà afectacions al trànsit en alguns punts de la ciutat amb restriccions i talls de circulació per garantir la seguretat durant tota la nit. Escoltem el que ens expliquen des de policia local.
4: Si aquesta Revetlla de Sant Joan vens de la platja, planifica bé els teus desplaçaments.
2: Recorda que el passeig marítim quedarà tallat al trànsit entre les 9 del vespre i les 10 del matí de l'endemà, sempre que puguis vinar a peu o en transport públic.
3: I si has begut, no condueixis. Busca una alternativa segura per tornar a casa.
2: També et demanem prudència al mar. Evita els banys nocturns si has consumit alcohol o et trobes cansat. A la nit, els riscos són més difícils de detectar.
4: Volem una Revetlla lliure d'agressions masclistes. Si necessites informació, suport o acompanyament, trobaràs un punt lila a l'Avinguda dels Banys.
3: Gaudeix de la festa amb responsabilitat. La convivència i la seguretat és cosa de tothom.
0: Pel que fa al punt lila, el funcionament serà des d'avui 23 de juny a les 10 de la nit fins al 24 a les 2 de la matinada. Escoltem a la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Ferrandiz.
5: Hi ha un servei de punt lila que aquest any es complementa amb altres serveis del pla de xoc, que són serveis preventius per treballar per una Revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs volem que sigui també segura i també lliure.
0: I un dels protagonistes de la Revetlla de Sant Joan és la Flama del Canigó. L'acte començarà a les 8 del vespre amb l'arribada de la Flama a la plaça de l'Església. En aquest punt, la Flama estarà rebuda pels diables de l'agrupació cultural de Cultura Popular de Castelldefels. Escoltem el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
6: Això ho fem també amb els gratacims i els buscaires. Ja és una tradició de molts anys. Porten la Flama al Canigó des del centre de la ciutat, on comença també amb el correfocs i amb els tabalers de la ciutat, i després ja s'adreixen, doncs, dirigeixen a la part de la muntanyeta, on faran la lectura del manifest i actuacions musicals també amb artistes locals, i també repartiran coca, cava i una mica de sopa.
0: La festa continuarà a les 11 de la nit amb una sessió del DJ local. L'activitat està organitzada pels agrupaments Escoltes Gratacims i Buscaires. També hi col·laboren l'Ajuntament de Castelldefels, Òmnium Cultural i l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. I l'Ajuntament, a través de les regidories de Protecció Civil i de Governació, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, activaran un ampli dispositiu de seguretat amb l'objectiu de continuar reduint el nombre d'incidents. El dispositiu policial comptarà amb més de 200 agents de policia local, Mossos d'Esquadra i Seguretat Privada, i inclourà també la presència de la unitat de la Policia Marítima i Mitjans Aeris. Escoltem el regidor de Seguretat de l'Ajuntament pel que fa al dispositiu de la nit de Sant Joan que hi ha previst.
7: Hi haurà un dispositiu de seguretat que ja, doncs, estarà dividit en quatre fases durant la nit i que intentarà, doncs, en cada una d'elles, doncs, intentar, doncs, posar el focus en aquelles situacions, doncs, que cada any, doncs, ens trobem a la revetlla i que, evidentment, doncs, tenen, doncs, doncs, prioritat en aquests serveis. A més, també tindrem, doncs, patrulles de policia que estaran també al centre de la ciutat i en els barris de muntanya per intentar, doncs, vetllar perquè no hi hagi cap tipus de problema o d'incendi en les zones més forestals de la nostra ciutat. I la veritat és que és un dispositiu molt, molt, molt gran, molt ambiciós i que intentem, doncs, que cada any es millori i que sigui, doncs, una revetlla, doncs que sigui un èxit, no? I per tant, doncs, intentarem entre tots, i espero que també els que ens estan escoltant també ens ajudin a que així sigui.
0: Així també es reforçarà el dispositiu de seguretat del baixador.
7: Es reforça el dispositiu de seguretat, també, doncs, hi haurà alguna limitació

0: Incló un dispositivo especial per la prevenció i vigilància d'incendis forestals i de tot el que és el mobiliari urbà, bancs, papereres, jardins, en el que hi ha una mobilització molt, està molt implicada nostre grup d'actuació forestal, el nostre ADF. Hi ha un dispositiu per tot el que és la flama del Canigó i l'encesa de la foguera municipal al parc de la Muntanyeta. Hi ha tot un dispositiu conjunt de seguretat ciutadana, de lo que és el grup d'ordre i avisos de Mossos d'Esquadra i Policia Local. Hi ha tota una coordinació amb el SEM per a l'activació de tot el que és el grup sanitari. I hi ha tota una coordinació i uns dispositius específics d'autoprotecció que ho porten a terme tot el tema de transport, des de Renfe com a autobusos, i tot el que és vigilància, seguretat privada d'establiments de musicals, de pública concurrència musical i de los operadores de serveis.
1: Tot plegat per garantir una revetlla de Sant Joan segura, cívica i sense riscos innecessaris. Pel que fa a la pirotècnia, d'acord amb la normativa de prevenció d'incendis, no es pot utilitzar en terrenys forestals ni en menys de 500 metres. Fora d'aquestes zones se'n pot fer ús de manera responsable respectant les normes de seguretat i convivència, i també és especialment important evitar els petards a prop de la vegetació o zones amb risc i prioritzar espais oberts i segurs. Escoltem de nou el tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
0: La nit de Sant Joan té present que per fer una foguera s'ha de demanar permís, s'ha de demanar permís a l'Ajuntament. En aquest concret, nosaltres del municipi Castelldefels, totes estan prohibides a excepció de la foguera institucional que es farà al Parc de la Muntanyeta. Hem de tenir també en compte que l'ús de material pirotècnic està restringit a les zones obertes i que estan allunyades de les masses forestals. No es pot fer utilitzar material pirotècnic a menys de 600 metres d'àrees forestals o de concentració boscosa.
1: L'Ajuntament també demana a famílies que acompanyin, supervisin i orientin infants i joves en l'ús de la pirotècnia. També es recorden les principals pautes d'actuació en cas d'incendi i la importància d'avisar ràpidament els serveis d'emergència. Escoltem el Javier Delgado.
0: Sempre s'ha de trucar al 112. Nosaltres estem coordinats i ràpidament rebrem l'aviso i mobilitzarem totes les circumstàncies pertinents per a poder-lo sufocar. Si l'incendi és petit i ella ho pot sufocar-lo, pues, en el que tingui a mà, en sorra o en una jaqueta o en un extintor, ho pot fer, però no, sobretot no posar-se en perill. Si es veu que no es pot fer, deixar-lo i que vingui els professionals a sufocar-lo.
1: Més enllà de saber com actuar en cas d'emergència, també és important tenir presents algunes recomanacions bàsiques per viure la revetlla amb seguretat i civisme, especialment en relació amb l'ús dels petards. Ens ho explica el tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
0: En quant al material pirotècnic, hem de tindre dos objectius. Un és evitar els incendis forestals, per això la prohibició d'utilitzar-los dins de les zones properes, a lo que el contorn forestal nostre. Hem de tenir en compte que moltes de nostres urbanitzacions estan tocant la línia perímetre del Parc Natural del Garraf, amb la qual allà està totalment prohibit. I el segon objectiu és no fer-nos a nosaltres mal o fer mal a gent que pugui estar al carrer. Llavors, les condicions principals per a això és una utilització adequada d'aquest material pirotècnic. I podríem dir, pues, sobretot no subjectar els petards a les mans, no posar-los a prop de la cara ni el cos, no portar-los dintre de les butxaques, encender-los sempre en una metxa des de l'extrem, s'ha d'encendre bé i no llançar-los a la mà.
1: Pel que fa al dispositiu de vigilància, enguany es reforçarà a l'entorn de la plaça Les Palmeres com a mesura de resposta als greus incidents que es van produir l'any passat. També s'instal·larà un servei mèdic a l'estació de Castelldefels Platja, al Baixador, i davant la gran afluència de persones prevista al municipi, especialment a les platges, l'Ajuntament demana responsabilitat amb el foc i la pirotècnia, civisme i també respecte a l'espai públic i altres. El consum responsable també és un destacat important i seguir sempre les indicacions dels serveis de seguretat i emergències.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui dimarts 23 de juny a Castelldefels. Tot a punt a Castelldefels per viure una nit de Sant Joan segura i cívica. L'Ajuntament fa una crida a gaudir de la festa amb responsabilitat, civisme i prudència, especialment pel que fa a l'ús del foc i de la pirotècnia. L'Espai de Participació Adolescent acaba mandat i presenta el relleu. El nou grup estarà format per 35 joves del municipi que durant el proper curs es reuniran un cop al mes amb l'equip de dinamització. Castelldefels escalfa motor pel pas del Tour de França. A menys d'un mes del pas de la ronda francesa per la ciutat, el municipi ja suma 67 voluntaris i voluntàries per donar suport a l'organització de la prova. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dijous. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dijous per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona revetlla a tothom.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què faràs per la revetlla de Sant Joan?
2: Anirem a sopar amb uns amics.
3: I vosaltres, què fareu?
1: Doncs nosaltres també hem quedat. Ara que hi penso, he d'anar a encarregar la coca i els petards. Mira, me n'hi vaig ara, que després no en queden.
0: A Punt de Sal. En català, la festa que se celebra la nit que precedeix certes diades s'anomena revetlla. Per exemple, celebrem la revetlla de Sant Joan o la revetlla de Sant Pere. Bona revetlla! A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org. Radio
7: Castelldefels. Radio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: a fons.
1: Avui a la fons parlarem d'un servei essencial pel dia a dia de la ciutat, la neteja i el manteniment de l'espai públic. Per conèixer com funciona, quins canvis s'han impulsat recentment i quins reptes hi ha de cara al futur, ens acompanya el regidor de Seguretat, Governació, Servei de Neteja i Recollida de Residus i Llicències d'Activitats, David Soler. Molt bon dia, regidor.
2: Molt bon dia.
1: Per començar, quin és el paper del servei de neteja dins el funcionament i la qualitat de vida a la ciutat?
2: Doncs és un servei imprescindible. No només és un dels principals serveis de la ciutat de Castelldefels, també el que té associat una major inversió i un major cost pels veïns de Castelldefels, sinó que és una prioritat. I tots, durant molt de temps hem estat veient com la ciutat de Castelldefels, abans de l'any 2023, tenia una situació molt complicada, molt degradada, i era la principal preocupació dels ciutadans de Castelldefels. I en aquests dos anys i mig, quasi tres anys que portem de mandat, hem dut a terme una gran transformació de tot el sistema de neteja i recollida de residus a Castelldefels, i en aquests moments jo crec que estem en condicions de dir que estem molt millor del que estàvem abans de l'any 2023. Per tant, jo crec que és un dels punts més importants d'aquesta legislatura, on estem invertint més recursos i també més hores per millorar cada un dels barris de Castelldefels, i jo crec que a poc a poc ho estem aconseguint.
1: En un context en què la neteja urbana és cada cop més exigent, quins són els principals objectius de la millora contínua del servei municipal?
2: Doncs aconseguir, primer, un canvi d'imatge a la ciutat i també de la percepció de la neteja als carrers dels nostres barris, no? Jo crec que és imprescindible que els veïns de Castelldefels, quan surtin al carrer, vegin que on viuen els seus barris, les zones comercials estan netes, estan ordenades, que no hi ha brossa ni tampoc brutícia a les illes dels contenidors, i sobretot que hi hagi una sensació general de netedat a la ciutat de Castelldefels. Això no és fàcil d'aconseguir, i més quan veníem en una situació d'anteriors mandats amb altres governs municipals, que van descuidar molt la neteja i la imatge de la nostra ciutat, i que ha costat molt intentar remuntar tota aquesta situació. I això ho hem pogut aconseguir, sobretot tenint clars quins eren els objectius a perseguir, sobretot per tot el tema de l'incivisme i tot allò que té a veure amb les restes de brutícia que es deixaven sobretot en les illes de contenidors, i després un gran canvi en el paradigma de la neteja viària a Castelldefels. S'han incorporat molts sistemes de neteja amb aigua i pressió, amb baldeig també en horari nocturn, que ha aconseguit millorar molt aquesta sensació de netedat de la ciutat de Castelldefels. Tot plegat també amb els nous equips d'hidroneteja, amb els nous sistemes de recollida d'excrements a la via pública i amb la renovació completa de tota la flota de vehicles de neteja viària i també de recollides d'escombraries. Estem parlant de més de 14 camions nous d'escombraries que s'han comprat i que es culminarà aquest procés en el mes de juny, i també amb la renovació completa de tota aquesta flota de neteja viària. Jo crec que això ha sigut un esforç titànic que s'ha fet en aquests dos anys i mig de mandat, i la veritat és que ara estem començant a veure aquests fruits i aquesta gran inversió que s'està fent a Castelldefels.
1: Pel que fa a l'organització del servei, ara comentaves dels equips que hi estan treballant actualment en tota la neteja, com es distribueixen per la ciutat?
2: Sobretot per densitat de població. Intentem que els barris més poblats tinguin més freqüència de neteja, sobretot perquè estan vinculats moltes vegades no només al nombre més gran de població, sinó també a l'activitat econòmica, ja sigui comerç, ja sigui restauració, ja sigui perquè també hi ha terrasses a la via pública, i intentem fer una distribució el més homogènia possible a tota la ciutat de Castelldefels. La gran avantatge que amb totes aquestes inversions, amb l'increment de personal que tenim destinat a la neteja i les millores que hem anat introduint en el sistema, hem pogut anar incrementant els dies de freqüència de neteja de molts dels barris, que moltes vegades, i això ens queixava amb tots els veïns, inclús jo, que era veí de Montemar, que es passava a netejar una vegada cada 15 dies. Ara estem garantint que tots els barris, com a mínim, es netegen dos cops per setmana, i sobretot els barris del centre es netegen cada dia. Per tant, hem aconseguit un gran avantatge en aquest sentit, i significativament s'han incrementat moltíssim les hores de neteja viària a la ciutat de Castelldefels.
1: Aquí, en quins barris heu hagut de fer més actuacions o heu detectat que el reforç havia de ser major?
2: En tots, perquè realment la problemàtica era general a tota la ciutat de Castelldefels. Cada un dels barris té la seva problemàtica, té les seves necessitats, i és evident que Castelldefels és una ciutat no molt gran en extensió, però sí que és veritat que tenim 180 quilòmetres de carretera. Si això ho multipliquem per dos, per les voreres, estem parlant que hem de netejar 360 quilòmetres de la nostra ciutat, i per tant això és una feina molt gran, molt important, i per tant hem de tindre les màximes garanties de poder arribar a tots els barris. I és una constant. quan vam arribar al govern municipal i ja quan estàvem a l'oposició, amb totes les entitats de les ciutats, amb les associacions de veïns, el principal problema que tenien totes era precisament l'estat de neteja de la ciutat de Castelldefels. I jo crec que ara ja li hem hagut donar, doncs, com ja deia abans, la volta a la situació, i ara estem en condicions d'anar avançant a poc a poc en millorar encara més els sistemes que tenim de neteja a la ciutat.
1: Per entendre millor la feina que es fa en el dia a dia, en què consisteixen exactament les tasques que es duen a terme en aquests equips als barris?
2: Doncs mira, per una banda tenim el que seria la recollida de residus, que, com ja dic, doncs hi ha tota una nova flota de 14 camions que estan recollint cada dia, doncs, les 5 fraccions que tenim en els contenidors d'escombraries. Això es fa, doncs, cada dia, en torn de matí i torn de tarda, que cada una de les fraccions es fa en un torn diferent. Al matí es recull la resta i l'orgànica, i per la tarda es recullen les altres 3 fraccions, que serien el paper, el plàstic i el vidre. Doncs tot això es fa una distribució en tots els barris de la ciutat per intentar, doncs, accelerar al màxim possible la recollida en hores puntes de la ciutat per no col·lapsar el trànsit, perquè evidentment, doncs, la recollida de cada una de les bateries té un temps i per tant, doncs, hem d'intentar fer una programació lo suficientment, doncs, valenta per intentar no col·lapsar cap barri en els diferents moments de recollida de cada una de les fraccions. A més, tenim diferents equips durant tot el dia, tant de horari de matí i de tarda, amb la recollida mixta, que perquè ens entenguin, doncs, els que ens estan escoltant, la recollida mixta són les escombradores que veiem pels carrers, que van escombrant la calçada, però que a més ara, amb la millora dels vehicles, doncs poden anar 2 operaris més dins d'aquests vehicles, que s'encarreguen de retirar tots els residus que hi ha a les voreres per deixar-los a calçada perquè la maquinària ho pugui recollir. Per tant, hem millorat moltíssim la sensació de netedat i sobretot hem optimitzat molt els recursos cada vegada que passem per un carrer. Aquests equips treballen de matí i tarda, també els caps de setmana, i la veritat és que amb això hem millorat. I una de les grans avantatges que hem introduït aquesta legislatura són els equips de rebosse, que és que cada vegada, tant a matí com a tarda, en les rutes de la recollida de residus hi ha un vehicle petit que passa per davant del camió d'escombraria recollint tot allò que s'ha deixat fora de les bateries de contenidors. Amb això aconseguim que quan es retiri la brossa dins dels contenidors ja no queda cap element fora dels contenidors, per tant les illes queden completament netes i ordenades. A més, hem introduït una millora significativa, que és que totes les bateries de Castelldefels ara tenen una guia, per tant els contenidors sempre estan perfectament alineats, i ara també estem introduint, que estem al 50% ja de col·locació en totes les bateries, els topes que garanteixen que aquests contenidors, quan es col·loquen amb la ploma, sempre quedaran ben col·locats. Això realment ha millorat moltíssim aquesta ordenació i aquesta obsessió que tenim, sobretot jo, de que les bateries de contenidors estiguin el més netes possible. En complement, hem introduït tot el sistema d'hidroneteja en tots els contenidors d'escombraries. Hem destinat un vehicle que ja feia més de 3 anys que no funcionava a Castelldefels, que era el Lava Renta Contenidors, que és un vehicle específic que només renta els contenidors per dins i per fora, cosa que feia més de 3 anys que no passava a Castelldefels. Per fi tenim un vehicle que treballa cada dia rentant una mitjana d'uns 80 contenidors diaris de la ciutat de Castelldefels per dins i per fora. I a més, tenim diversos equips d'hidropressió que netegen aquelles bateries, doncs, que no és necessari que netejar-les cada dia i que també es fan de forma exterior. Hem introduït el baldeig nocturn amb un equip específic, amb 2 baldejadores que netegen tots els carrers peatonals i carrers comercials de la ciutat, sobretot en el centre, però també en altres àmbits, com és el de la platja i altres punts de la ciutat que tenen molt de moviment comercial. I també hem introduït els equips manuals, que són aquestes persones que van amb un petit vehicle netejant els carrers i que ara, a partir de l'1 d'abril, s'incrementarà aquesta presència en els carrers de Castelldefels ja de forma continuada durant tot l'any, i tindrem 15 persones fent neteja manual cada dia de dilluns a divendres a diferents punts de la ciutat de Castelldefels. Per tant, jo crec que notarem moltíssim, doncs, aquesta millora de la neteja.
1: Amb aquests canvis que comentes que s'han introduït recentment, en què diries que es tradueix aquesta nova manera de treballar als carrers?
2: Doncs es tradueix en donar resposta sobretot a una necessitat veïnal, a una problemàtica real que hi havia, i sobretot perquè nosaltres, quan vam entrar en el govern municipal, teníem molt clar que una de les principals tasques a realitzar, una de les principals assignatures pendents que tenia Castelldefels, era la millora de la neteja. I realment hem invertit molts diners, molts recursos municipals per intentar millorar aquesta situació. Encara queda molt per fer, i per tant, doncs, jo també demano paciència, perquè evidentment, doncs, tots aquests canvis són difícils de veure i a poc es van millorant, i a més doncs, ho hem anat complementant amb la creació de noves ordenances i noves eines per intentar corregir l'incivisme a Castelldefels. S'està treballant en aquests moments amb la redacció de la nova ordenança de civisme, però també s'ha fet una nova ordenança ja aprovada fa uns mesos de la neteja de la ciutat de Castelldefels. També s'ha fet una sobre el tema del benestar animal i també s'han introduït sancions molt elevades a aquelles persones que no recullen els excrements dels seus animals domèstics. Per tant, doncs, és una responsabilitat d'aquell que té un animal al seu cuidat, i per tant doncs, també ha de vetllar perquè quan surten al carrer doncs, aquests excrements i aquests orins doncs, siguin recollits o tractats a la via pública. Tot plegat ha sigut una feina doncs, molt intensa, i la veritat és que estem satisfets amb el que s'ha fet, però evidentment queda molt per fer, i per tant doncs, seguirem treballant amb el que queda a la legislatura.
1: Pel que comentes, també és molt necessària llavors la col·laboració ciutadana en tot el que és el manteniment de la neteja a la ciutat.
2: Sí, és imprescindible. I més quan una ciutat comença a estar ordenada, neta, és important que la ciutadania doncs, sigui conscient de que moltes vegades s'ha d'esperar fins a arribar a una paperera per llançar un paper, que s'ha d'esperar també a una paperera per apagar la cigarreta i llançar-ho, que no ha de deixar cap resta dipositada fora dels contenidors, que hem de respectar també els dies de recollida del barrinet, tant per mobles com per restes de jardineria. Si tot això ho fem doncs, tots, i la societat en general de Castelldefels respon a les regles del joc, Castelldefels estarà molt més neta. I és evident que hem d'intentar entre tots doncs, fer-ho el millor possible.
1: Per efectivament fer brillar més la ciutat. També hi ha èpoques de l'any en què augmenta la generació de residus. Com s'adapta el servei de recollida en aquests moments puntuals?
2: Doncs sobretot tenim dos puntes o tres durant l'any, que és la caiguda de la fulla, que és un tema que a partir de setembre fins a mitjans de novembre doncs, s'incrementa molt la presència de la fulla a Castelldefels. Tenim una ciutat molt verda, amb molts arbres, i que, evidentment, doncs, la fulla, doncs, per un tema climàtic, doncs, cau quan toca i, per tant, doncs, s'ha de recollir. Aquest és un punt complicat. Tenim un altre punt, que seria les campanyes de Nadal, perquè també hi ha una generació molt important de cartró, perquè, a més, tothom estem doncs, molt mal acostumats i comprem a través de plataformes online i ens arriben molts paquets a casa, i també, evidentment, doncs, el comerç incrementa molt les vendes i per tant es genera molt més de cartró. I un altre dels punts clau és l'estiu. L'estiu, quan més que Castelldefels es converteix en un municipi que rep més de 2 milions de persones a les nostres platges, que genera moltíssima activitat econòmica, comercial i de restauració, i per tant això també genera molts residus. I per tant doncs, aquests són els tres punts més complicats de l'any, i que evidentment l'única manera que tenim per intentar millorar és incrementar el personal, incrementar freqüències, i estar doncs, dissenyat en la planificació anual, que és on tenim més recursos disponibles a la ciutat.
1: Més enllà de la neteja habitual, oferiu serveis específics per mantenir en bon estat l'espai públic i les façanes?
2: Sí, en tenim dos molt concrets, i que a més tothom pot tindre accés a aquestes dades a través del Castell, la revista municipal, o a través de la pàgina web de l'Ajuntament o de SAC, en el qual tenim un servei que és completament gratuït, que és el de la retirada de grafitis de les façanes. Per tant, doncs, tothom que detecti que té un grafiti a la seva façana, sigui un comerç, sigui una vivenda, sigui una comunitat de veïns, s'ha de posar en contacte a través del formulari que hi ha a la pàgina web o a través del Castell, que també hi ha un QR amb un enllaç, i nosaltres directament doncs, programarem la neteja i la retirada d'aquest grafiti. I després tenim un altre servei que funciona excepcionalment bé, que és el WhatsApp de la neteja, en el qual doncs, està a disposició de tots els veïns, on podem enviar una fotografia amb la direcció del problema de neteja que hi hagi puntualment, i nosaltres amb un màxim de 12-24 hores quedarà completament resolta aquesta incidència, i a més comunicant al veí que s'ha resolt doncs, de forma satisfactòria la incidència que ens havien passat.
1: Llavors aquest WhatsApp de la neteja és una iniciativa que està funcionant bastant bé, pel que comentes.
2: Molt bé, està funcionant molt bé, té molt bona implantació a la ciutat, cada vegada tenim més ciutadans que l'estan utilitzant, i la veritat és que, com ja dic, l'índex de resolució és quasi immediat, i la veritat que moltes de les qüestions estan resoltes abans de fins i tot de 4 hores. Per tant, doncs, crec que estem donant resposta a la necessitat que hi havia, i sobretot de tindre una eina directa, ràpida i eficient, perquè aquelles qüestions que tenen que veure amb la via pública i sobretot amb la neteja es puguin resoldre el més aviat possible. Per aquest motiu tenim una brigada específica destinada al WhatsApp de la neteja, i per tant a mesura que es van rebent aquests WhatsApps doncs anem actuant durant el dia en els diferents punts.
1: En aquests moments, en comparació no, amb altres legislatures, de quines àrees està composat llavors ara el servei de neteja, o quant personal teniu ara mateix?
2: Doncs cada vegada hi ha més personal. L'empresa de neteja ha anat creixent molt des que va haver-hi la remunicipalització del servei, i ara en aquests moments doncs, tenim una gran quantitat de professionals que estan treballant. Castelldefels és una ciutat gran, una ciutat turística. A més, tenim un sistema de neteja doncs, força competitiu i molt ampli, i això requereix que cada torn doncs, tinguem més de 30-40 persones treballant a la via pública per cada torn. Penseu que tenim torn de matí, de tarda i de nit, i que a més tenim els reforços de cap de setmana i en èpoques doncs, de més afluència de visitants que tenim doncs, el reforç d'estiu. Crec que ara també amb la incorporació dels equips manuals, si ens arriba fins a 15, que doblarem el servei que tenim actualment, doncs també hi haurà una gran injecció de personal que treballarà als carrers de la ciutat. Per tant, doncs, anem creixent, però que també perquè les necessitats de la ciutat són molt vives, perquè a més cada vegada que anem millorant volem donar un pas més endavant i per tant doncs, aconseguir aquesta excel·lència que pretenem arribar fins a final de mandat, i la veritat és que és una obsessió meva, una obsessió de l'alcalde, una obsessió de l'equip de govern, de que Castelldefels estigui neta i ordenada, que estigui neta i guapa, com és el nou eslògan de l'empresa de neteja, i per tant doncs, crec que estem treballant en això.
1: Un servei de fet que pel que comentes és essencial i no descansa, o sigui, esteu realment amb millora contínua i aplicant doncs, totes aquestes iniciatives.
2: Sí, és un servei 24/7, 365 dies l'any, que a més doncs, no para perquè sigui festiu, no para perquè hi hagi un dia de mal temps, no para absolutament mai. I tots els serveis doncs, es tenen que prestar, i és un servei obligatori, bàsic i essencial que ha de prestar l'Ajuntament de Castelldefels, i per tant doncs, jo crec que anem fent aquesta feina el millor que podem amb els recursos que tenim, i sobretot demanant aquesta ajuda també al veí, no? que evidentment doncs, una ciutat serà més neta quan els seus veïns embrutin menys, i per tant, per embrutar menys, l'únic que hem d'intentar és doncs, dipositar les restes on toquen, quan toquen, i evidentment doncs, fer un ús responsable de la via pública. Jo crec que si entre tots aconseguim aquests objectius, doncs que Castelldefels realment doncs, serà molt més neta.
1: Comentaves aquesta implicació ciutadana tan necessària. Feu campanyes de conscienciació adreçada a la ciutadania?
2: Sí, fem campanyes de conscienciació, i ara pròximament s'iniciarà una campanya de civisme també molt important a Castelldefels, i una de les parts que es tractarà serà el tema de la neteja, i per tant doncs, jo crec que estem treballant en aquesta línia, sí.
1: I pel que fa als establiments, perquè Castelldefels també té doncs, tota molta oferta turística, no? Teniu alguna tipus de campanya o alguna recomanació pels establiments?
2: El que tenim és un servei específic per als establiments, sobretot pels de restauració, que és el porta-a-porta, i el que fem nosaltres és recollir aquells establiments que estiguin adherits a aquest sistema que tenim a Castelldefels, perquè nosaltres ja directament els retirem in situ els residus del seu establiment, ja sigui l'orgànica, ja sigui el paper, ja sigui el vidre, doncs tots aquells elements que no siguin revaloritzables per als comerços, doncs nosaltres ens oferim a retirar-los a través d'aquest sistema. Amb això que aconseguim que la via pública estigui més neta, i sobretot que no es col·lapsin les illes de contenidors amb material que genera doncs, el gran teixit comercial i de restauració que tenim a Castelldefels, i que destinem aquestes bateries només a l'ús domiciliari, que és el que creiem que s'ha de fer. Amb això també incrementem molt l'índex de reciclatge de Castelldefels, perquè nosaltres hem d'anar complint amb la normativa europea i per tant hem d'anar incrementant el percentatge de reciclatge de Castelldefels, i la veritat és que tenim una gran col·laboració per part del Gremi de Comerç i del Gremi de Restauració de Castelldefels, i anem cada vegada, cada mes, incorporant a nous establiments en aquest sistema de porta-a-porta. Per tant, jo crec que anem en la línia. Estem reforçant ara la compra d'un nou camió que incrementarà la freqüència i, per tant, també doncs, la cobertura a establiments que es vulguin adherir, i, per tant, estem en aquesta línia. I, per tant, jo crec que és important també aquesta col·laboració tant del comerç com de l'hostaleria de Castelldefels.
1: Pels comerços que ens estiguin escoltant, hi ha algun requisit o alguna demanda, no?, per part de l'Ajuntament perquè s'adhereixin a aquesta recollida porta a porta?
2: Nosaltres anem passant als diferents comerços restaurants amb els educadors ambientals, i a partir d'aquí nosaltres el que fem és que si estan doncs, disposats a col·laborar, doncs els incluïm la ruta i marquem una sèrie de necessitats que nosaltres hem de tindre per poder fer doncs, la feina de forma eficient, i que puguem intentar doncs, que els horaris de l'establiment amb els de la recollida siguin els més ajustats possibles per poder fer el servei amb tota la garantia. I per tant, doncs, de totes formes, si algú ens està escoltant i vol formar part d'això, doncs no, només cal que es posi en contacte amb l'Ajuntament de Castelldefels o amb l'empresa municipal SAC perquè puguem gestionar doncs, aquesta incorporació el més aviat possible.
1: Per acabar, de cara al futur, quins són els principals reptes que afronta en aquests moments el servei de neteja a la ciutat?
2: Doncs acabar amb aquesta renovació completa de la flota de vehicles, tant de neteja de la via pública com de recollida d'escombraries. Aquest procés segurament l'acabarem, doncs, si no passa res, doncs, aquest mes de juny, quan arribi ja la resta del gruix de la maquinària, i acabar d'incorporar altres vehicles més petits perquè acabin doncs, d'afinar amb la neteja puntual i amb els punts més complicats d'arribar, per tant, doncs, que també millorarem amb aquests vehicles més petits, amb la incorporació també doncs, d'aquests equips manuals que doblarem a partir del mes d'abril, també amb la compra d'un nou element que recollirà els excrements de la via pública, la famosa motocaca, tindrem una nova en funcionament a Castelldefels en breu, i també amb la incorporació de la segona baldejadora que tindrem per fer doncs, aquest baldeig nocturn i també diurn dels principals carrers de Castelldefels. Tindrà dos elements com aquests, dos grans baldejadores que netegen amb hidropressió els carrers, doncs crec que serà un gran avanç doncs no només tecnològic, sinó també per la imatge de Castelldefels.
1: Teniu amb un punt de mirada algun moment de l'any? Està pensant, no? Ara que dius tu que doncs, la necessitat d'aquestes baldejadores i tots aquests elements, vosaltres quan us organitzeu doncs, aquesta neteja anual, teniu algun objectiu en alguna estació de l'any, per exemple, jo que sé, l'estiu o...
2: Nosaltres, diguem que la incorporació de tota aquesta maquinària, la definitiva serà a partir del mes de juny, però el que sí que estem fent ja, des d'ara, són les neteges intensives, que diem, que cada un dels carrers de Castelldefels puguin tindre, doncs, de forma periòdica, una neteja intensiva, en la qual doncs, retirem vehicles, retirem bateries de contenidors, retirem xiclets, pegatines, netegem fanals, ho fem tot de cop, i això està també donant molt bon resultat. I la combinació d'aquestes qüestions, la planificació anual normal, les neteges intensives setmanals, que normalment fem dos carrers de forma intensiva cada setmana, la neteja dels contenidors per dins, que ja dic, més de 80 doncs, diaris, que per tant són molts al final de la setmana, i la millora substancial en les bateries de contenidors. Tot això és el que estem fent doncs, en la programació, més els treballs habituals de cada barri i les neteges que toquen cada un dels barris cada dia de la setmana, però evidentment doncs, Castelldefels és una ciutat molt viva. Vam veure les últimes setmanes que vam tindre els problemes de la ventada, això es va complicar moltíssim doncs, la neteja de la ciutat i s'ha estat treballant de dia, de nit, caps de setmana, doblant torns per tindre la ciutat el més neta possible i ho hem aconseguit, sobretot també amb la implicació de Gerfels, amb la retirada i de tots els arbres que havien caigut a la via pública i també en finques privades, però evidentment hi ha moltes qüestions que es plantegen durant l'any i que poden afectar la neteja, però sí que és veritat que la planificació està molt ben pensada, molt ben estructurada i la idea és que puguem arribar cada setmana a tots els punts de Castelldefels.
1: I per acabar, un missatge cap als ciutadans, que els diries de, bueno, tant del vostre servei com potser, no?, de recomanacions.
2: Jo els convidaria a que ens ajudin, a seguir mantenint Castelldefels neta, que tinguin confiança per acabar doncs, aquest procés que vam iniciar ja al juny del 2023 per millorar el sistema de neteja i recollir residus a Castelldefels, i que la veritat és que entre tots fem una ciutat doncs, guapa i neta, que jo crec que és el que volem, que Castelldefels sigui una ciutat doncs, de primera, una ciutat doncs, que ens faci doncs, tenir un sentiment d'orgull de ciutat i que realment que quan passa gent, quan estiguem a la ciutat, doncs, no només la via pública, sinó que també els parcs i jardins estiguin en les millors condicions possibles. Per tant, jo convidaria a tothom a que participi, no?, que participi d'aquest acte cívic de ciutat, que és mantenir la nostra ciutat guapa i neta.
1: Doncs moltes gràcies, David Soler, regidor.
2: Moltes gràcies a vosaltres i encantat d'estar sempre aquí a Ràdio Castelldefels.
0: A fons. Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

solamente tú, solamente los dos.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Ja hem acabat les entrevistes amb músics al Club del Jazz i tornem a la norma habitual, temes instrumentals i alguna interpretació cantada de músics i cantants nacionals e internacionals, a gaudir al màxim d'un repertori variat amb estils que aporten novetats de la nova generació jazzística, amb fusions contemporànies e innovadores. Del moment actual i de futur, per supost, pel futur perguantista, que els músics, estudiants joves, estan molt ben informats i preparats per aportar temes de tots els temps, estàndards i composicions pròpies. Lo important és tindre'ls amb la incògnita de que escoltarem diferents causes i lo bonic es tracta d'això, respectant les harmonies, entrant i sortint de la melodia, però sense deteriorar les bases establertes. Improvisant constantment, el jazz és la base principal. Amb la improvisació, sigui a l'instrument que sigui, de corda o vent. Avui, afortunadament, escoles oficials dedicades a l'ensenyança del jazz, com és l'ESMUC, Taller de Músics, Conservatoris del Liceu, Conservatori de Música de Barcelona, tenen grans equips de professors de molt nivell i de preparació d'èlit. I després de tot el que hem dit, posarem fil a l'agulla per iniciar el 241 Club del Jazz que iniciem amb el swing. La Big Band alemana Thilo Wolf aixeca el taló del Club del Jazz amb aquest fantàstic swing acompanyant el saxofonista tenor Alex Kuhn de Stewart, al que els escoltarem la cançó Ets tu.

La Tilo Wolf és una gran big band que s'adapta a tots els estils i fusions acompanyant a diferents artistes i

0: Axel Kühn. Axel Kühn.
1: El guitarrista de set cordes de Nova Jersey, Paul Pisarelli, ens acompanya al Club del Jazz per escoltar-li aquest swing Lluna de paper en directe del 2000.
2: A 1, 2, 3...

les influències del jazz, swing, de John Pizzarelli, són les Big Bands, i ha col·laborat amb en Carlos Jobim i Clyde Hamilton Orchestra.

0: out your love. It's a melody played on a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world.
1: Tots els dimarts, a les 10 de la nit, presento el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels. El saxofonista de Covington, Estats Units, George Adam, convidat al Club del Jazz per la seva mecànica instrumental, el que li escoltarem al Hard Bop, Ciutat de Pau.

Els estils jazzístics d'en George són el hard i post-bop. Ha compartit escenaris amb el pianista Gil Evans i el guitarrista Jimi Hendrix.

Dos grans músics del jazz han fet duet, com són el pianista català Ignasi Terrassa i el harmonista Antonio Serrana, madrileny. Ens acompanyen al Club del Jazz per escoltar-los aquest blues, un ball emocionant.

Tots dos actuen com a cibermans a músics i grups de l'èlit jazzística nacional com internacional.

0: El trompetista de Nova Orleans, Louis Armstrong, convidat amb el seu ADN al Club del Jazz pel seu prestigi mundial, al que li escoltarem temes de jazz sempre que es mantenen a l'èlit discogràfica per escoltar-li aquest blues, un petó per aturar un somni.
1: It's our recording of Kiss the Village Dreamer.

El vibrafonista català Geni Barrich ens acompanya al Club del Jazz per la seva qualitat mecànica instrumental en una de les actuacions fent quartet amb en Jaume Vilaseca al piano, Jordi Gaspar al contrabaix, Ramon Ángel Rey a la bateria, a la nova jazzcava de Terrassa. Van escoltar-los el blues Thing of On.

En Geni és un dels grans vibrafonistes amb tendències de Bobby Hutcherson, que és el seu ídol.

La veu del fum, Frank Sinatra i Ella Fitzgerald estan avui amb nosaltres al Club del Jazz fent un duet per escoltar-los aquest estàndard trepitant al Savoy les cançons Ets tu.

Què podem dir d'aquestes dues superestrelles de la cançó reconegudes mundialment? I hem arribat a la fi del programa i ens hem d'acomiadar. Donar les gràcies a l'estimat Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica i com a cluenda, perquè seguiu gaudint, us deixem amb Buddy Tate, All the Stars, per escoltar-los el blues Jive a les 5.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 11.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels, dimarts 23 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Tot a punt a Castelldefels per viure una nit de Sant Joan segura i cívica. L'Ajuntament fa una crida a gaudir de la festa amb responsabilitat, civisme i prudència, especialment pel que fa a l'ús del foc i de la pirotècnia. L'Espai de Participació Adolescent acaba mandat i presenta el relleu. El nou grup estarà format per 35 joves del municipi que, durant el proper curs, es reuniran un cop al mes amb l'equip de dinamització. Castelldefels escalfa motors pel parc del Tour de França. A menys d'un mes del pas de la ronda francesa per la ciutat, el municipi ja suma 67 voluntaris i voluntàries per donar suport a l'organització de la prova. Comencem l'informatiu.

0: Castelldefels es prepara per viure aquest dimarts 23 de juny una de les nits més emblemàtiques de l'inici de l'estiu. Parlem de la Revetlla de Sant Joan. L'Ajuntament fa una crida a gaudir de la festa amb responsabilitat, civisme i prudència, especialment pel que fa a l'ús del foc i de la pirotècnia. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha fet un recordatori de les mesures i les recomanacions.
1: Llega la verbena de San Juan, una noche mágica donde a todo el mundo le gusta disfrutar. Pero esa fiesta hay que hacerla con responsabilidad. Por eso desde el Ayuntamiento hacemos una serie de recomendaciones y recordamos algunas normas que son importantísimas que todo el mundo las cumpla. En toda la ciudad no se pueden realizar hogueras. Tampoco se pueden tirar petardos en zonas boscosas y hasta 500 metros de esas zonas. Tampoco en zonas donde haya vegetación o haya cualquier tipo de riesgo. El uso de la pirotecnia se tiene que realizar de forma responsable. Si eres menor, deberías ir acompañado de un adulto.
0: El municipi és especialment vulnerable als incendis forestals i per aquest motiu el consistori recorda també que cal adaptar la celebració a aquesta realitat. És el cas de la nostra ciutat, que per primera vegada s'ha prohibit la instal·lació de casetes ambulants per la venda de petards els dies previs a la Revetlla. Escoltem a l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes.
1: Este año, por primera vez, hemos suprimido todas las casetas de venta de petardos en la vía pública. Recuerda que hay personas muy sensibles al ruido y al uso de los petardos. Y también las mascotas sufren muchísimo cuando se lanza un petardo en nuestras calles. Esta verbena tan especial tendremos el mayor dispositivo policial de todo el año para garantizar la seguridad. Pero necesitamos tu colaboración. Haz de la verbena de San Juan una noche mágica, pero una noche responsable, porque Castelldefels es de todos.
0: La seguretat, insisteixen, és cosa de tothom i només amb responsabilitat, exemple i respecte es podrà gaudir d'una gran nit sense posar en risc l'entorn ni les persones. Escoltem les recomanacions de la policia local per viure amb seguretat la Revetlla d'aquesta nit.
2: La nit de Sant Joan és una de les nits més especials de l'any a Castelldefels i perquè la podem gaudir necessitem de la teva col·laboració.
3: Recorda que a la platja no es poden fer fogueres ni llançar coets o fanalets. Tampoc no s'hi pot acampar ni accedir en envasos de vidre.
4: Gaudeix de la festa però respecta els espais públics i el descans dels veïns.
2: I quan acabi la Revetlla, ajuda'ns a mantenir les platges netes. Utilitza les papereres i recull els teus residus.
4: Per facilitar les tasques de neteja, hem de marxar de la platja abans de les 6 del matí i no podem accedir fins que finalitzin.
2: Entre tots i totes, fem possible una Revetlla de Sant Joan més cívica, més neta i més segura. Bona Revetlla de Sant Joan.
0: La Revetlla també comportarà afectacions al trànsit en alguns punts de la ciutat amb restriccions i talls de circulació per garantir la seguretat durant tota la nit. Escoltem el que ens expliquen des de policia local.
4: Si aquesta Revetlla de Sant Joan vens de la platja, planifica bé els teus desplaçaments.
2: Recorda que el passeig marítim quedarà tallat al trànsit entre les 9 del vespre i les 10 del matí de l'endemà, sempre que puguis vinar a peu o en transport públic.
3: I si has begut, no condueixis. Busca una alternativa segura per tornar a casa.
2: També et demanem prudència al mar. Evita els banys nocturns si has consumit alcohol o et trobes cansat. A la nit, els riscos són més difícils de detectar.
4: Volem una Revetlla lliure d'agressions masclistes. Si necessites informació, suport o acompanyament, trobaràs un punt lila a l'Avinguda dels Banys.
3: Gaudeix de la festa amb responsabilitat. La convivència i la seguretat és cosa de tothom.
0: Pel que fa al punt lila, el funcionament serà des d'avui 23 de juny a les 10 de la nit fins al 24 a les 2 de la matinada. Escoltem a la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Ferrandiz.
5: Hi ha un servei de punt lila que aquest any es complementa amb altres serveis del pla de xoc, que són serveis preventius per treballar per una Revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs volem que sigui també segura i també lliure.
0: I un dels protagonistes de la Revetlla de Sant Joan és la Flama del Canigó. L'acte començarà a les 8 del vespre amb l'arribada de la Flama a la plaça de l'Església. En aquest punt, la Flama estarà rebuda pels diables de l'agrupació cultural de Cultura Popular de Castelldefels. Escoltem el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
6: Això ho fem també amb els gratacims i els buscaires. Ja és una tradició de molts anys. Porten la Flama al Canigó des del centre de la ciutat, on comença també amb el correfocs i amb els tabalers de la ciutat, i després ja s'adreixen, doncs, dirigeixen a la part de la muntanyeta, on faran la lectura del manifest i actuacions musicals també amb artistes locals, i també pot repartir en coca, cava i una mica de sopa.
0: La festa continuarà a les 11 de la nit amb una sessió del DJ local. L'activitat està organitzada pels agrupaments Escoltes Gratacims i Buscaires. També hi col·laboren l'Ajuntament de Castelldefels, Òmnium Cultural i l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. I l'Ajuntament, a través de les regidories de Protecció Civil i de Governació, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, activaran un ampli dispositiu de seguretat amb l'objectiu de continuar reduint el nombre d'incidents. El dispositiu policial comptarà amb més de 200 agents de policia local, Mossos d'Esquadra i Seguretat Privada, i inclourà també la presència de la unitat de la Policia Marítima i Mitjans Aeris. Escoltem el regidor de Seguretat de l'Ajuntament pel que fa al dispositiu de la nit de Sant Joan que hi ha previst.
7: Hi haurà un dispositiu de seguretat que ja, doncs, estarà dividit en quatre fases durant la nit i que intentarà, doncs, en cada una d'elles, doncs, intentar, doncs, posar el focus en aquelles situacions, doncs, que cada any, doncs, ens trobem a la revetlla i que, evidentment, doncs, tenen, doncs, doncs, prioritat en aquests serveis. A més, també tindrem, doncs, patrulles de policia que estaran també al centre de la ciutat i en els barris de muntanya per intentar, doncs, vetllar perquè no hi hagi cap tipus de problema o d'incendi en les zones més forestals de la nostra ciutat. I la veritat és que és un dispositiu molt, molt, molt gran, molt ambiciós i que intentem, doncs, que cada any es millori i que sigui, doncs, una revetlla, doncs que sigui un èxit, no? I per tant, doncs, intentarem entre tots, i espero que també els que ens estan escoltant també ens ajudin a que així sigui.
0: Així també es reforçarà el dispositiu de seguretat del baixador.
7: Es reforça el dispositiu de seguretat, també, doncs, hi haurà alguna limitació en el trànsit de combois de trens a partir de les 11 de la nit i la idea és, evidentment, doncs, minimitzar riscos, minimitzar, doncs, totes aquelles situacions que podrien ser, doncs, sintomàtiques de generar un problema al nostre entorn i, per tant, buscarem, doncs, fórmules perquè això no sigui així. És evident que una vareta màgica no tenim, poden passar qualsevol cosa durant tota aquesta nit, igual que la nit de Cap d'Any, que són dues nits molt especials, però sí que és veritat, doncs, que intentarem, doncs, que passi el millor possible i que tothom s'ho passi el millor que pugui i que, evidentment, doncs, tinguem la ciutat amb les millors condicions a primera hora del matí perquè tothom la pugui tornar a gaudir, doncs, de la forma que es mereixen.
0: I per part de Protecció Civil s'activarà el Pla Bàsic d'Emergències Municipals. Ens ho explica el tècnic de la Protecció Civil de l'Ajuntament de Castelldefels, el Javier Delgado.
8: Inclou un dispositiu especial per a la prevenció i vigilància d'incendis forestals i de tot el que és el mobiliari urbà, bancs, papereres, jardins, en el que hi ha una mobilització molt, està molt implicada el nostre grup d'actuació forestal, el nostre ADF. Hi ha un dispositiu per tot el que és la flama del Canigó i l'encesa de la foguera municipal al parc de la Muntanyeta. Hi ha tot un dispositiu conjunt de seguretat ciutadana de lo que és el grup d'ordre i avisos de Mossos d'Esquadra i Policia Local. Hi ha tot una coordinació amb el SEM per a l'activació de tot el que és el grup sanitari i hi ha tot una coordinació i uns dispositius específics d'autoprotecció que ho porten a terme tot el tema de transport, des de Renfe com a autobusos, i tot el que és vigilància, seguretat privada d'establiments de musicals, de pública concurrència musical i de los operadores de serveis.
0: Tot plegat per garantir una revetlla de Sant Joan segura, cívica i sense riscos innecessaris. Pel que fa a la pirotècnia, d'acord amb la normativa de prevenció d'incendis, no es pot utilitzar en terrenys forestals ni en menys de 500 metres. Fora d'aquestes zones se'n pot fer ús de manera responsable respectant les normes de seguretat i convivència i també és especialment important evitar els petards a prop de la vegetació o zones amb risc i prioritzar espais oberts i segurs. Escoltem de nou el tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
8: La nit de Sant Joan té present que per fer una foguera s'ha de demanar permís, s'ha de demanar permís a l'Ajuntament. En aquest concret nosaltres del municipi de Castelldefels, totes estan prohibides a excepció de la foguera institucional que es farà al parc de la Muntanyeta. Hem de tenir també en compte que l'ús de material pirotècnic està restringit a les zones obertes i que estan allunyades de les masses forestals. No es pot fer utilitzar material pirotècnic a menys de 6 metres d'àrees forestals o de concentració boscosa.
0: L'Ajuntament també demana a famílies que acompanyin, supervisin i orientin infants i joves en l'ús de la pirotècnia. També es recorden les principals pautes d'actuació en cas d'incendi i la importància d'avisar ràpidament els serveis d'emergència. Escoltem el Javier Delgado.
8: Sempre s'ha de trucar al 112. Nosaltres estem coordinats i ràpidament rebrem l'aviso i mobilitzarem totes les circumstàncies pertinents per a poder-lo sufocar. Si l'incendi és petit i ella ho pot sufocar-lo, pues, en el que tingui a mà, en sorra o en una jaqueta o en un extintor, ho pot fer, però no, sobretot no posar-se en perill. Si es veu que no es pot fer, deixar-lo i que vingui els professionals a sufocar-lo.
0: Més enllà de saber com actuar en cas d'emergència, també és important tenir presents algunes recomanacions bàsiques per viure la revetlla amb seguretat i civisme, especialment en relació amb l'ús dels pàters. Ens ho explica el tècnic de protecció civil, el Javier Delgado.
8: En cuanto al material pirotècnic, hem de tindre dos objectius. Un és evitar els incendis forestals, per això la prohibició d'utilitzar-los dins de les zones properes a lo que el contorn forestal nostre. Hem de tenir en compte que moltes de nostres urbanitzacions estan tocant la línia perímetre del Parc Natural del Garraf, con lo qual allà està totalment prohibit. I el segon objectiu és no fer-nos a nosaltres mal o fer mal a gent que pugui estar al carrer. Llavors, les condicions principals per a això és una utilització adequada d'aquest material pirotècnic. I podríem dir, pues, sobretot, no subjectar els petards a les mans, no posar-los a prop de la cara ni al cos, no portar-los dintre de les butxaques, encender-los sempre en una metxa des de l'extrem, s'ha d'encendre bé i no llançar-los a la mà.
0: Pel que fa al dispositiu de vigilància, enguany es reforçarà a l'entorn de la plaça Les Palmeres com a mesura de resposta als greus incidents que es van produir l'any passat. També s'instal·larà un servei mèdic a l'estació de Castelldefels Platja, al Baixador, i davant la gran afluència de persones prevista al municipi, especialment a les platges, l'Ajuntament demana responsabilitat amb el foc i la pirotècnia, civisme i també respecte a l'espai públic i altres. El consum responsable també és un destacat important i seguir sempre les indicacions dels serveis de seguretat i emergències. El 28 i 29 de maig va tenir lloc la nova trobada de l'EPA, l'Espai de Participació Adolescent, que es va impulsar conjuntament des de les àrees municipals de participació ciutadana i joventut i amb la col·laboració de l'àrea d'educació. La regidora de participació, la Maria Ortega, ens explica més sobre com sorgeix el projecte.
9: El Consell de la Infància nos reclamaven que querían continuar, perquè Son jóvenes que al final tienen mucha vocación de participación, están muy implicados en la ciudad. ¿Sabes? Tienen muchas propuestas, tienen muchas ganas de mejorar Castelldefels, quieren Castelldefels, quieren que sea la mejor ciudad del mundo. Y claro, se les acababan y decían, ¿y ahora qué? Queremos continuar. Entonces pusimos en marcha el espacio de participación adolescente. Y muy bien también, ¿sabes? Al final el otro día hicimos la clausura aquí y ya te digo, son chavales que es que lo viven totalmente, ¿sabes? Uh-huh. O sea, tienen muchas propuestas. Ahora estoy recordando otro proceso participativo que hemos hecho que ha sido referente a los parques, al Parque de Santa Eulalia y al de la Democracia, que también les lanzamos el reto, ¿no?, a dos institutos y dos colegios públicos de aquí, de la ciudad, en el que nos dijeran, bueno, que nos analizaran cómo teníamos estos dos parques, ¿no?, a nivel pues de inclusión y de uso para diverso, ¿no?, para toda la ciudadanía.
0: Tot plegat, projectes on es promou la participació dels i les adolescents de la nostra ciutat. Escoltem la regidora de participació, la Maria Ortega, que ens parla sobre l'anàlisi dels parcs que han fet els joves.
9: Y la verdad que vinieron al salón de plenos y tanto al regidor de Educación como al regidor de Medio Ambiente, al señor Pedro Paredes, y a mí nos explicaron un análisis súper profundo de los parques, y entonces te das cuenta, y ellos también se dieron cuenta un poco de que es verdad que muchos habían sido, a lo mejor, bueno, los más mayores habían sido usuarios, los más jóvenes estaban todavía usando los parques, que cuando te pones en la piel de una persona que tiene una diversidad funcional, pues no estaban adaptados. Son parques que a lo mejor llevan, bueno, no, a lo mejor no, llevan 30 años sí. y se construyeron con la normativa que regía en aquel momento. Y claro, la sociedad por suerte ha cambiado y ahora es mucho más sensible a toda esta diversidad. Y nos hicieron llegar, pues eso, desde un montón de propuestas, pero no te puedes imaginar, desde las fuentes que no estaban adaptadas, los columpios que no estaban adaptados, de que no había columpios para gente, pues eso, con diversidad funcional, que tenía problemas de visión o problemas de movilidad o problemas de cualquier otro tipo, que no estaba bien señalizado.
0: Pel que fa a la trobada de l'EPA, es va dur a terme a l'espai Jove La Masia el 28 de maig i als Jardins del Castell el 29 de maig. I va comptar amb el grup d'adolescents que conformaven l'espai aquest curs i els que conformaran el curs vinent. La trobada va comptar amb la presència de la regidora de Participació Ciutadana, la Mariana Ortega, i del regidor de Joventut, el Cristian Undamal. D'aquesta manera, el 28 de maig va tenir lloc la primera trobada conjunta de tot el grup de joves del projecte, després que fins aleshores s'haguessin fet trobades dins dels instituts i entre alguns centres, però no amb tots els participants alhora. En la jornada, cada grup d'institut tenia l'encàrrec de presentar-se davant la resta, portant tres objectes que representessin el seu centre i explicant anècdotes vinculades a la seva experiència com a grup. Aquest moment de presentació va afavorir la complicitat entre joves dels diferents instituts i va reforçar un dels principals objectius de l'EPA, ser un espai de trobada per joves de tota la ciutat. La segona jornada es va celebrar el 29 de maig i es va dedicar al tancament del mandat de l'EPA i la presentació dels membres de l'EPA del curs vinent. Escoltem a la regidora de Participació, la Mariana Ortega.
9: En setembre retomamos i ja no s'estan sol·licitant los que acaban, porque eran dos años más, hacer el siguiente paso, que lo tenemos que valorar. A ver, nuestra intención es que se pudiera alargar, vamos, lo máximo posible, pero bueno, hay que planificarlo, como sabes. Tú sabes perfectamente cómo funciona el ayuntamiento, hay una planificación en el presupuesto y ahora hay que ver cómo podemos obtener ese dinero que sería necesario para seguir con el EPA Plus, que le quieren que se llame así. Es que el nombre también nos lo han propuesto ellos. Es fantástico. Al final, la gente implicada es la gente que siempre se preocupa y se ocupa, ¿no?, de los problemas que hay en Castelldefels y siempre están pensando cómo mejorarla.
0: El nou grup estarà format per 35 joves del municipi que durant el proper curs es reuniran un cop al mes amb l'equip de dinamització. A través de l'EPA, els joves desenvoluparan un projecte propi amb l'objectiu de buscar solucions a necessitats i problemàtiques destacades pel mateix col·lectiu jove. Castelldefels formarà part del recorregut de la segona etapa del Tour de França, que se celebra el 5 de juliol. A menys d'un mes del pas de la Ronda Francesa per la ciutat, el municipi ja suma 67 voluntaris i voluntàries per donar suport a l'organització de la prova, que tot just han fet la formació. Ens ho explica la regidora d'Esports, la Paquita Cruz.
10: Que ha hecho la primera formación de voluntarios, se hizo el sábado día 20, la cual dirige María del Mar La Torre, que es auxiliar técnica de la sección de Esports del Ayuntamiento, junto con policía. También estuvo un representante de la policía, Óscar, con María del Mar, atendiendo a los voluntarios y haciendo un poquito de formación. El paso del Tour de Francia, bueno, como todos sabemos, es un acontecimiento histórico para nuestra ciudad. Es un evento súper importante, uno de los más importantes del planeta, y nosotros tenemos el privilegio de que formar parte de este recorrido. Será el 5 de julio, como sabe la mayoría de la ciudadanía, si no, los que no lo sepan, aquí estamos para explicarlo. Formará parte del recorrido de la segunda etapa del Tour. Nosotros formamos parte del segundo recorrido, que conecta Tarragona con Barcelona. Este recorrido termina a las puertas del Estadio Olímpico Lluís Companys después de recorrer 178,4 kilómetros.
0: El recorregut definitiu es va presentar el passat dijous 23 d'octubre en una cerimònia a París. La regidora d'Esports en fa una breu explicació de com serà.
10: Esta prueba ciclista, como sabemos, es la más prestigiosa del calendario profesional. Y bueno, se inicia el 4 de julio en Barcelona con el Grande Parc, que es una contrarreloj por equipos, y eso es el 4 de julio, que es sábado, y el día 5 ya sale de Tarragona y ya viene hacia aquí. Sobre la 1:30 del día 5 pasará por el paseo la caravana publicitaria. Es una caravana publicitaria, es todos los sponsors y patrocinadores de los equipos participantes que pasan entregando y lanzando, porque es así literalmente, a su paso obsequios para el público asistente. Esto lo hacen para que la espera del público hasta que llegue el pelotón y la carrera se haga un poquito más amena. Uh-huh. Entonces, es digno de ver. Si alguien puede ver en YouTube alguna de estas caravanas en algún otro, en el tour del año pasado, en algún otro, que lo miren, porque es muy divertida y además obsequios a tutti pleni.
0: L'Ajuntament també ha posat en marxa un portal web específic amb tota la informació relacionada amb l'esdeveniment.
10: Se ha creado un apartado específico en la web municipal para que todo el mundo pueda entrar para consultar toda la información relacionada con la etapa, los cortes de tráfico, los horarios, alternativas por donde ir, autobuses, aparcamientos, ¿vale? Hemos habilitado aparcamientos que normalmente no están habilitados en un fin de semana normal para este evento. El ayuntamiento realiza también, el ayuntamiento informa, que es, va dirigido expresamente a los barrios de la playa, incorporando plano de cortes de calle, con un código QR que tiene acceso directo a la información. Avisamos a colectivos, vecinos, comercios, hostelería, restauración y clubs náuticos de la zona.
0: Així mateix s'han dut a terme altres actuacions de visibilització i promoció del Tour de França.
10: Un maillot que se ha colocado, que mide 3x5 en la torre de la Plaza de las Palmeras, un maillot amarillo precioso que se ha colgado ahí. Se han colgado banderolas por todo el paseo marítimo, igual que en todas las demás ciudades que por donde va a pasar el tour. Yo, por ejemplo, vivo en Vegas, que también pasa, y tendré que levantarme súper temprano para bajar también, porque cortan todo y también están las banderolas y también hay información colgada en los comercios.
0: La ciutat reforça així el seu vincle amb el ciclisme després d'haver estat sortida i arribada de diverses proves d'àmbit nacional i internacional, com la Vuelta a Espanya, la Volta a Catalunya o la Volta a Catalunya Femenina. I ara, els esports. Les mamis del Hockey Club Castelldefels es proclamen campiones de la Copa d'Espanya. L'equip dirigit per Scotty continua fent història, ja que aquest cap de setmana s'ha proclamat campió de la Copa d'Espanya en la modalitat de 9x9. Amb aquest nou títol, les jugadores del Castelldefels completen el triplet després d'haver guanyat també la Copa Múnich i la Lliga. El Hockey Mami és una categoria competitiva adreçada a dones majors de 35 anys. El club d'hoquei local compta actualment amb 3 equips formats per una cinquantena de jugadores. 2 en conjunts competeixen a la modalitat de 7x7 i un altre ho fa en 9x9. El club ha celebrat aquest nou èxit esportiu a través de xarxes socials, on es pot seguir l'equip al seu perfil d'Instagram.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui dimarts 23 de juny a Castelldefels. Tot a punt a Castelldefels per viure una nit de Sant Joan segura i cívica. L'Ajuntament fa una crida a gaudir de la festa amb responsabilitat, civisme i prudència, especialment pel que fa a l'ús del foc i de la pirotècnia. L'Espai de Participació Adolescent acaba mandat i presenta el relleu. El nou grup estarà format per 35 joves del municipi que durant el proper curs es reuniran un cop al mes amb l'equip de dinamització. Castelldefels escalfa motor pel pas del Tour de França. A menys d'un mes del pas de la ronda francesa per la ciutat, el municipi ja suma 67 voluntaris i voluntàries per donar suport a l'organització de la prova. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dijous. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dijous per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona revetlla a tothom.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què faràs per la revetlla de Sant Joan?
2: Anirem a sopar amb uns amics. I vosaltres, què fareu?
1: Doncs nosaltres també hem quedat. Ara que hi penso, he d'anar a encarregar la coca i els petards. Mira, me n'hi vaig ara, que després no en queden.
0: A Punt de Sal. En català, la festa que se celebra la nit que precedeix certes diades s'anomena revetlla. Per exemple, celebrem la revetlla de Sant Joan o la revetlla de Sant Pere. Bona revetlla! A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
4: Renault.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.

0: Bon dia, és moment ara d'actualitzar la informació més pròxima. Ho fem amb un repàs als titulars d'aquesta hora a la ciutat. Els refugis climàtics de Castelldefels ajuden a combatre la calor. Es tracta de 5 espais interiors amb climatització i 2 espais exteriors. Estan pensats perquè la ciutadania es pugui refugiar de les temperatures extremes als mesos més càlids i davant d'episodis d'onada de calor. La música va tornar a omplir els carrers de Castelldefels amb motiu del Dia Mundial de la Música, una jornada que convidava músics de tots els estils i nivells a compartir el seu art amb el públic de manera gratuïta i oberta. Enguany, la ciutat celebrava la 7a edició de la Festa de la Música al carrer i ho va fer aplegant més de 300 músics a Castelldefels. La ciutat va celebrar el diumenge 21 de juny aquesta nova edició d'un esdeveniment musical amb 65 propostes que van ocupar 14 punts de Castelldefels. Xifres clau i rècord que ens comunicaven des de la Regidoria de Cultura i Festes. I acabem parlant de la vigília de Sant Joan. El dispositiu especial de la Revetlla per part de policia local està preparat per garantir una festa cívica i segura. Aquesta nit, més de 200 agents de la policia local, Mossos d'Esquadra i Seguretat Privada, a més de la presència de la unitat de la policia marítima i mitjans aeris, vetllaran per la seguretat, per garantir aquesta festa segura i cívica per part de la policia local aquí a Castelldefels. A més, també ens comunicaven des de policia local que es comptarà amb el suport d'una unitat canina especialitzada en la detecció de drogues i es reforçaran els controls d'alcoholèmia per prevenir accidents de trànsit. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara!
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Atención amantes de la magia.
6: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
7: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
6: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
7: No te lo puedes perder.
1: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
8: Castelldefels, així som.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Així som. El programa del día sabremos Ernesto Duclosón, que ha programado para hoy a las 8 en directo en su canto popular latinoamericano. La nostra tertúlia Castelldefels Coffee avui comptarà, com és habitual cada dimarts, amb el Partit Popular i en aquest cas ens acompanyarà David Soler, el regidor de Governació. La Nadal Rodríguez ens parlarà que ja s'han obert les inscripcions al Reimagina't i d'una nova activitat, projectar l'emprenedoria en femení, amb una activitat que es diu Cinema, Crispetes i Acció. El Lo Piqué ens parlarà de les últimes incidències de seguretat que han passat a casa nostra i també del dispositiu de seguretat, tornarem a recordar, implementat per aquest Sant Joan, per aquesta nit per la Revetlla. D'una altra cosa màgica, podríem dir, que els Telefels màgica que comença el dia 25 ens farà els incendis la Nai Trèvol recordant-nos els espectacles que podrem veure en aquesta edició. I la nostra mòbil ens tornarà a costar un comerç de proximitat. Comencem, welcome.

0: Castelldefels Coffee.
1: Efectivament, i com cada dimarts, el Partit Popular en aquest espai, i avui ens acompanya David Soler, regidor de Governació, Protecció Civil. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Després de molt de temps. Benvingut.
2: Després de molt de temps, sí. Em tenien castigat.
1: Bé, però doncs, qui millor que vostè, com a regidor de Governació, per explicar doncs, el dispositiu d'aquesta nit, que pot ser la que aplega més persones, no només ciutadania de Castelldefels, sinó altres persones que venen a gaudir de la Revetlla de Sant Joan a la platja.
2: Doncs sí, és un dispositiu molt, molt gran, per no dir el més gran, doncs, que es fa cada any a Castelldefels, i hi haurà més de 160 agents de policia, entre els quals policia local, Mossos d'Esquadra i també vigilants de seguretat privada, que vetllaran perquè entre tots tinguem una revetlla doncs, el més cívica possible, el més tranquil·la possible, i que tots puguem gaudir d'un entorn de seguretat i sobretot doncs, que puguem mantenir els nostres entorns nets, cuidats i sense cap tipus d'activitat que pugui doncs, danyar doncs, a les persones que estan al nostre entorn i sobretot doncs, mantenir doncs, tot l'espai en condicions també per l'endemà, perquè l'endemà és un dia festiu i que molta gent voldrà doncs, gaudir també de la platja de Castelldefels i per tant doncs, jo encoratjo a totes aquelles persones que avui vulguin gaudir de la revetlla a la platja doncs, que ho facin de forma cívica i per tant doncs, intentin recollir absolutament tots els residus que puguin doncs, generar d'una l'estança doncs, a les nostres platges. Primer perquè és una feina que hem de fer entre tots i segona perquè si realment volem doncs, garantir aquesta imatge d'aquesta ciutat guapa i neta doncs, que estem intentant doncs, construir entre tots doncs, hem d'intentar doncs, ser el més cívics possibles amb aquesta nit tan especial. I és una nit complicada en la que també doncs, molta gent que no és d'aquesta fe els veu gaudir doncs, de la nostra ciutat i de la nostra platja i per tant doncs, això també genera una sèrie de restriccions i de limitacions també a la mobilitat i cal recordar doncs, que a la platja Castelldefels a partir de les 9 de la nit no es podrà accedir si no ets un resident o tens una reserva per un restaurant per poder doncs, sopar. Això doncs, val la pena doncs, recordar-ho perquè evidentment doncs, estaran tots els accessos a la platja Castelldefels doncs, tallats per la policia local. I a més doncs, hi haurà un dispositiu de seguretat que ja doncs, estarà dividit en 4 fases durant la nit i que intentarà doncs, en cada una d'elles doncs, intentar doncs, posar el focus en aquelles situacions doncs, que cada any doncs, ens trobem a la revetlla i que evidentment doncs, tenen doncs, prioritat en aquests serveis. A més també tindrem doncs, patrulles de policia que estaran també al centre de la ciutat i en els barris de muntanya per intentar doncs, vetllar perquè no hi hagi cap tipus de problema o d'incendi en les zones més forestals de la nostra ciutat i la veritat és que és un dispositiu molt, molt, molt gran, molt ambiciós i que intentem doncs, que cada any es millori i que sigui doncs, una revetlla doncs que sigui un èxit, no? I per tant doncs, intentarem entre tots i espero que també els que ens estan escoltant també ens ajudin a que així sigui.
1: Ha comentat que hi haurà restriccions al trànsit de vehicles sí. I també recordem que està prohibit fer fogueres i fer festes multitudinàries a la platja aquesta nit.
2: Doncs sí, és una de les restriccions habituals i que a més doncs, hem detectat també doncs, que alguns col·lectius de fora de Castelldefels doncs, estaven organitzant alguna doncs, festa doncs, multitudinària a Castelldefels i evidentment doncs, des de l'Ajuntament i des de la policia local ens hem posat en contacte amb ells per recordar-los que això està completament prohibit a la ciutat de Castelldefels i per tant doncs, intentarem vetllar perquè això no succeeixi. És evident que la gent doncs, intenta venir a passar-s'ho molt bé a Castelldefels, però ha de ser conscient doncs, que la nostra ciutat s'ha de mantenir doncs, en un ordre, una circumstància doncs, que moltes vegades s'escapa a aquelles persones que doncs, només pensen en passar-s'ho bé. I per tant, doncs, nosaltres treballarem doncs, de forma incansable perquè això doncs, no generi cap tipus de molèstia als veïns de Castelldefels.
1: També recordem que reforça la seguretat, el dispositiu a l'estació del Baixador.
2: Sí, es reforça el dispositiu de seguretat, també doncs, hi haurà alguna limitació en el trànsit de combois de trens a partir de les 11 de la nit i la idea és, evidentment, doncs, minimitzar riscos, minimitzar doncs, totes aquelles situacions que podrien ser doncs, sintomàtiques de generar un problema al nostre entorn i, per tant, buscarem doncs, fórmules perquè això no sigui així. És evident que una vareta màgica no tenim, poden passar qualsevol cosa durant tota aquesta nit, igual que la nit de Cap d'Any, que són dues nits molt especials, però sí que és veritat doncs, que intentarem doncs, que passi el millor possible i que tothom s'ho passi el millor que pugui i que, evidentment, doncs, tinguem la ciutat amb les millors condicions a primera hora del matí perquè tothom la pugui tornar a gaudir doncs, de la forma que es mereixen.
1: Els trens que s'aturin al Baixador s'aturaran a l'andana platja, per dir-ho així, no, Marc?
2: Sí. Tots cal, no cal recordar doncs, que vam tindre un episodi doncs, molt dramàtic a Castelldefels l'any 2010 i per tant doncs, 2011, perdó, i per tant doncs, hem d'intentar doncs, que això no torni a succeir i per tant hem d'intentar doncs, buscar aquestes fórmules i precisament per això doncs, es busca aquest canvi d'andana perquè puguin doncs, baixar del tren doncs, directament ja a la zona de la platja, evitar doncs, aquest creuament de vies d'aquestes persones que potser tenen molta pressa per arribar a la sorra i per tant doncs, a tothom que no tingui pressa que arribarà igual i fem-ho tots amb la major doncs, seguretat possible.
1: En comentat aquestes restriccions de trànsit, el reforçament de l'estació del Baixador i recordem també que l'endemà, com comentava abans el senyor Soler, comencen a treballar els equips de l'àrea metropolitana de Barcelona i per tant la policia local doncs, aniria convidant a la gent que en aquests moments està a la sorra a marxar.
2: Convidant i de forma vehement. És a dir, a partir de les 6 del matí, tant el dispositiu de neteja de l'àrea metropolitana de Barcelona com també de SAC iniciarà tots els treballs de neteja tant a la sorra com també en el tram doncs, de passeig de la zona del passeig marítim de Castelldefels. I ho farem doncs, intentant doncs, fer el màxim possible. És a dir, doncs, serà un dispositiu també contundent per intentar doncs, evacuar el màxim de gent de la platja de Castelldefels per poder netejar, perquè jo crec que evidentment doncs, són dos públics diferents, doncs, els que venen a gaudir de la Revella, però també la gent que vol gaudir de la platja l'endemà i, per tant, hem de garantir que gran part de la platja de Castelldefels estigui en les millors condicions possibles.
1: Estem en un context de temperatures extremes de calor i ho comentava també quan parlaven d'aquest tema de la Revella, de les mesures, de les indicacions, de les accions que es faran i, per tant, màxim perill d'incendis.
2: Màxim perill d'incendis, evidentment doncs, estem ja en una fase d'alerta important i per tant doncs, convidar tothom a que evidentment no faci ni foc ni tiri petards en zones que puguin ser doncs, susceptibles de provocar un incendi. I això cal recordar-ho cada any perquè cada any ens passa alguna situació doncs, que no ens agradaria que tornés a reproduir-se. I moltes que s'han produït en propietats privades, perquè es tiren petards dins de les cases i a vegades no s'és conscient de que potser un petard mal tirat en una zona pot doncs, incendiar la valla que tens a casa teva, pot fer cremar un arbre que tinguis dins de casa teva i això pot complicar molt doncs, la nit a Castelldefels i, per tant, doncs, recomanar a tothom que faci un ús responsable de la pirotècnia al nostre municipi. I sobretot aquells coets doncs, que puguin doncs, sortir doncs, d'un àmbit doncs, de protecció i que puguin acabar doncs, a un arbre o a una zona boscosa, doncs, evidentment doncs, demanar, si us plau, a la ciutadania que no ho faci, perquè evidentment doncs, això pot provocar doncs, un dany doncs, irreparable a la ciutat de Castelldefels i per tant hem de ser molt conscients de que els petards doncs, està molt bé tirar-los quan toca, que és aquesta nit, i per tant doncs, fer-ho en zones doncs, que realment estiguin habilitades i que no generin cap risc a la ciutadania.
1: Per aquesta raó, l'Ajuntament ha decidit no autoritzar les casetes de venda de petards enguany?
2: Sí, i això és una iniciativa doncs, que ja vam anunciar l'any passat i que els vam anunciar a totes aquelles persones doncs, que havien demanat autorització per disposar d'una caseta de venda d'articles de pirotècnia i, evidentment, doncs, aquest any ho hem complert i no hi ha cap caseta col·locada a Castelldefels. Al voltant de 12 casetes eren les que es col·locaven a la via pública al nostre municipi i aquest any no n'hi ha cap. Cap, perquè a més hem escoltat doncs, a la ciutadania, als veïns, a les associacions de veïns, a les entitats ecologistes, que evidentment doncs, estaven molt preocupades, primer pel risc d'incendi i segon també doncs, per al soroll excessiu que es provoca no només la nit de Sant Joan, sinó també els dies abans i els dies després de la Revella. I hem d'entendre també doncs, que no a tothom li agrada els petards, que no a tothom doncs, disfruta doncs, d'aquest doncs, espectacle doncs, de soroll i de llum i per tant també doncs, que tenim una ciutat on hi ha molts animals doncs, de companyia que formen part de les nostres famílies i que aquesta nit no es que ho passin gaire bé i per tant doncs, hem d'intentar minimitzar al màxim possible donant doncs, la llibertat que evidentment doncs, aquesta nit doncs, es puguin tirar petards doncs, en les zones doncs, que estan habilitades i per tant doncs, bueno, intentem doncs, millorar la situació d'altres anys. Jo crec que això ho hem començat a notar molt aquestes dues últimes setmanes, que quasi no s'han sentit petards a Castelldefels, per tant és una molt bona notícia i evidentment doncs, encoratjo que tothom doncs, els acabi de llançar avui, per tant doncs, que també doncs, ja sigui una ciutat una altra vegada tranquil·la i respectuosa amb tots els que vivim aquí.
1: Doncs fora de la celebració de la Revella de Sant Joan, la preparació amb la coordinació d'aquest gran dispositiu de seguretat, aquest divendres tenen el ple municipal del mes de juny, on es presenten quatre escrits, quatre mocions, acompanyades, evidentment, la resta de l'hora del dia del ple.
2: Doncs sí, un ple que en l'ordre del dia doncs, no és gaire extens, però sí que és veritat que tenim doncs, diversos escrits, alguns doncs, relacionats amb la vivenda, altres també amb les preocupacions generades per la posada en marxa del tercer ambulatori, doncs, de les circumstàncies que comportaran, sobretot pels canvis de descripció de centres sanitaris i de més, i per tant doncs, es donarà doncs, lectura d'aquests escrits a la primera part del ple. I a l'última doncs, tindrem quatre mocions doncs, que presenten els grups de l'oposició de temes diversos, des de l'habitatge, les accions perquè sigui una ciutat accessible i altres circumstàncies que també doncs, presenten altres grups. I, per tant, doncs, auguro que, doncs, que serà un ple de juny força llarg. No sé a quina hora acabarem, però evidentment, doncs, des de la 1 fins a les 6-7 de la tarda, jo crec que això no hi ha ningú que ho eviti.
1: Bé, perquè hi haurà els consegüents debats. Recordem que quan es presenten els crits poden intervenir tots els grups municipals, evidentment a les mocions i evidentment al resta de punts d'ordre del dia que inclogui el ple.
2: Doncs sí, és evident. O sigui, hi ha de dos torns d'intervencions per cada un dels grups polítics i, per tant, doncs, com vostè ja veu, doncs, quatre escrits i quatre mocions, doncs, això dona per parlar molt. I espero doncs, que entre tots intentem doncs, no fer-ho gaire avorrit i, sobretot, per aquelles persones que ens venen a veure, que ja són molt poques, però sí que és veritat que aquelles persones que realment es volen interessar doncs, que no vegin doncs, que perdem sobranament el temps doncs, en aquest ple de juny. No? I, per tant, doncs, intentarem entre tots doncs, que no sigui gaire llarg.
1: Esperem que sigui així. Es referia a una qüestió de sanitat, com és, en aquest cas, la Generalitat va anunciar que probablement entri a la tarda en funcionament ja el CAP de la Muntanyeta, el tercer CAP de Castelldefels, i en aquest sentit l'Ajuntament ha fet un seguit de propostes a la Generalitat relacionades amb la posada en marxa d'aquest nou centre de salut.
2: Doncs sí, nosaltres, a més, després d'escoltar doncs, a molts col·lectius, a molts ciutadans de Castelldefels i també doncs, de recollir les preocupacions, les inquietuds, els dubtes de com funcionaria aquest nou tercer CAP, doncs, hem fet una sèrie doncs, de requeriments i de peticions al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència i, per tant, doncs, qui ha d'exercir doncs, el lideratge d'aquesta situació per intentar doncs, que aquestes demandes es compleixin i, per tant, doncs, donin resposta a aquestes necessitats que tenim dels veïns de Castelldefels, començant per l'increment doncs, de metges i d'infermeres i de personal que estigui destinat als centres de Castelldefels. No pot ser que creem un nou centre i que per poder-lo doncs, obrir traguem personal dels altres dos. No. O sigui, un centre ha d'anar amb les seves parets, el seu equipament i també amb el personal per posar-lo en funcionament i per tant doncs, és una de les reivindicacions que també estem posant sobre la taula. Per tant, aquí s'està treballant doncs, de forma contundent i intentant ser el màxim col·laboratius possibles amb la Generalitat de Catalunya, però evidentment nosaltres posarem sobre la taula les necessitats dels veïns de Castelldefels com no podia ser d'una altra manera. Per tant, doncs, esperem que el departament prengui nota i que realment doncs, tot això es pugui posar en marxa.
1: També s'ha aprofitat doncs, aquesta situació per tornar a demanar un hospital per la ciutat.
2: Doncs sí, és evident que nosaltres som un municipi doncs, important, més de 71.000 habitants, però és que, per exemple, aquesta nit quants habitants serem? Això s'ha de tenir en compte. S'ha de tindre en compte que som la platja de l'àrea metropolitana més visitada i cada any ens visiten més de 2 milions de persones. 2 milions de persones també tenen necessitats sanitàries quan venen a la ciutat de Castelldefels i, per tant, doncs, hem de ser doncs, un municipi també referència al final doncs, de la província de Barcelona perquè pugui donar cobertura a molts dels veïns, no només de Castelldefels, sinó també de Gavà, de Begues i de Sant Climent, que estan doncs, al voltant i, per tant, doncs, que també poden doncs, poder gaudir de la sanitat pública a Castelldefels i, per tant, jo crec que és una assignatura pendent del departament i nosaltres seguirem treballant perquè això sigui una realitat.
1: Quan ha de respondre el departament a aquestes reivindicacions, a aquestes sol·licituds de l'Ajuntament?
2: Tant de bo ho sabés. Jo espero que sí, quan abans millor, i així ho hem demanat al departament, però evidentment jo no li puc assegurar en quin moment respondran i quin serà el sentit de la resposta. Quan ens arribi no es preocupi, que ho farem públic i per tant doncs, seguirem treballant en aquesta línia.
1: No, ho dic perquè si en teoria ells han anunciat que el centre de sobre de la tardor haurien de donar resposta abans de la tardor, no? A finals d'estiu.
2: Espero, perquè si no fos així tindrem un gran problema a Castelldefels, perquè si nosaltres estem demanant, per exemple, un increment de personal per poder doncs, donar cobertura als veïns de Castelldefels i això no es fa, doncs al final acabarem tenint un problema a la resta dels centres sanitaris. Per tant, jo espero que això, doncs, aquests tipus de peticions s'atenguin i s'atenguin de forma ràpida i urgent.
1: Precisament aquesta setmana es coneixia que el Casa Can Bou ha rebut un premi referent pel col·lectiu d'infermeres per la reputació del centre.
2: Sí, sí, evidentment. Nosaltres estem molt, molt orgullosos de la nostra sanitat pública, dels diferents centres, també del tipus de gestió que s'està realitzant, doncs que jo crec que és molt, molt eficient, i per tant doncs, jo crec que hem de seguir apostant per aquest model, i per tant doncs, precisament per això vam insistir doncs, que el nou CAP doncs, tingués el mateix mode de funcionament que tenia també el de Can Bou, perquè jo crec que realment és la referència del nostre entorn, i per tant doncs, jo crec que serà una molt bona decisió, i esperem que això doncs, pugui anar millorant doncs, al llarg del temps. Per tant, d'entrada, doncs, felicitar i donar l'enhorabona a tot l'equip doncs, del CAP.
1: Ho deia precisament per això, perquè hi ha qui no està d'acord amb aquest model, que el tercer CAP tingui el mateix model de gestió que el de Casa Can Bou, i vostès han reiterat que el centre, evidentment, continuarà sent un espai, un centre públic.
2: Sí, sí, és evident, és un centre públic, però evidentment hi ha altres formes de gestionar, que jo crec que són les que s'han posat en marxa i que porten molts anys a funcionar en Castelldefels i que són models d'èxit, i vostè mateix ho deia, o sigui, ara hem rebut un premi per realment per al treball d'aquest personal, i això també té una relació directa en com es gestionen els centres sanitaris a la nostra ciutat, i per tant doncs, jo crec que és el model en el que tenim que apostar, seguir treballant en ell, i jo crec que hem d'anar en aquesta línia a partir d'ara.
1: Doncs fora de Castelldefels ja s'ha conegut per la sentència de l'exministre Ábalos, mitjançant el qual se'l condena a uns anys de presó juntament amb en Koldo.
2: Bueno, uns anys no, 24 anys de presó per senyor Ábalos, 19 pel senyor Koldo i evidentment doncs, pel senyor Aldama, que evidentment doncs, ha col·laborat amb la justícia i que ha posat de manifest doncs, aquesta gran doncs, mentida doncs, que anava envoltant el Partit Socialista i aquests casos de corrupció i prostitució doncs, que estaven generant, doncs, que al final doncs, han pogut doncs, posar-se sobre la taula i demostrar-se que realment doncs, hi havia una activitat il·lícita per part del senyor Ábalos i també per part del senyor Koldo. Hi ha altres peces, hi ha altres sumaris oberts, ja veurem fins a quin nivell s'acabarà escalant de l'Administració General de l'Estat i del Govern de l'Estat, i per tant doncs, el que nosaltres hem de fer és acabar, evidentment, doncs, a respectar les decisions judicials, com no pot ser d'una altra manera, igual que nosaltres les acceptàvem quan teníem doncs, alguna sentència que evidentment doncs, impactava directament al Partit Popular, però evidentment doncs, crec que el cas que s'ha jutjat en els últims dos anys és un escàndol majúscul, i que un ministre del Govern de l'Estat hagi estat condemnat a 24 anys de presó per tot el que s'ha acabat demostrant en el judici, crec que és una vergonya nacional, i evidentment el senyor Pedro Sánchez, jo crec que ja arribats a aquest punt, i a més una vegada que també se li ha retirat el passaport fins i tot a la seva dona, que la dona del president del govern se li hagi retirat per ordre judicial el seu passaport i per tant tingui la prohibició de sortir del nostre país, en aquests moments jo de veritat crec que ja és més que necessari doncs, aquesta convocatòria d'eleccions per donar-li veu a la ciutadania i per no caure encara més en aquesta vergonya, en aquest descrèdit internacional que estem doncs, patint com a estat. I la veritat és que això no s'ho pot permetre a Espanya, i a més un país democràtic, membre de la Unió Europea, i que evidentment doncs, és una referència a nivell mundial. Per tant, jo crec que hem de prendre nota, i sobretot el president del govern. No sé què està esperant, no sé què més vol ocultar, què més vol tapar o què vol intentar que no surti a la llum, però sí que és veritat que aquesta situació ja és insostenible pel Partit Socialista, és insostenible pel govern de l'Estat i és insostenible també pels seus socis, Esquerra Republicana, Convergència i Unió o ara Junts, i d'aquí demà passat no sabem què seran, el PNB, tots aquests partits que estan doncs, aguantant doncs, des de fora del govern i sumar des de dins del govern al senyor Pedro Sánchez, realment s'ho han de fer mirar. S'ho han de fer mirar i han d'entendre que aquesta situació és insostenible i que, a més, això també els hi passa factura a ells mateixos, perquè, evidentment, doncs, la ciutadania no pot arribar a entendre doncs, com aquestes persones doncs, estiguin donant suport i mantenint en el govern de l'Estat el senyor Pedro Sánchez i els seus socis, i per tant doncs, jo crec que això s'ha d'acabar i quan abans millor.
1: Però de moment no hi ha anunci a eleccions anticipades.
2: No n'hi ha i no sabem si realment es convocaran, però això és el que jo crec que ja la immensa majoria dels ciutadans del nostre país estan desitjant. Per tornar a la normalitat les institucions, per intentar doncs, donar veu una altra vegada als ciutadans i perquè ells decideixin lliurement, democràticament, qui ha de ser el pròxim govern de l'Estat. I jo crec que això és un exercici que hem de començar a fer quan abans millor. I per tant, doncs, jo crec que el senyor Pedro Sánchez estaria bé que avui, que és la Revetlla de Sant Joan, reflexionés, però que a partir d'aquest torni a posar-se a treballar, doncs comenci a decidir doncs, la convocatòria d'eleccions quan abans millor.
1: Bé, doncs, en el context de la política catalana, Esquerra sí que ha donat ja també el seu suport al PSC, amb la qual cosa tenen pressupostos.
2: Bueno, cosa que ja sabíem des de fa molts mesos, el que passa és que la política catalana ens agrada enredar i enredarir, que per tant doncs, ens agrada doncs, anar dilatant en el temps allò que tots sabíem que acabaria passant, que és que Esquerra Republicana donaria el suport favorable als pressupostos del senyor Illa. Això ja era un pacte que ja havia ja fet des de fa molts mesos, que s'ha estat doncs, dilatant en el temps per les qüestions polítiques de cada un dels partits, però evidentment doncs, ja tornem a sobre la taula els pressupostos de la Generalitat i evidentment doncs, votaran favorablement en aquests pressupostos, com no podia passar d'una altra manera. Però això és el que ens sorprèn, no? De la política i sobretot de la política catalana, no? De que no som sincers. No som sincers quan realment Esquerra Republicana doncs, posa tants pals a la roda a algú que acabarà aprovant. I per tant, doncs, escolti'm, ja està bé. Doncs jo crec que és el moment que ens caigui a tots la careta i que, doncs, que el senyor Illa doncs, reconegui davant de tothom que ja té un pacte i que ja tenia un pacte amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. Escolti'm, mira, Castellà Fels hem presentat una grandíssima bateria d'esmenes als pressupostos de la Generalitat per totes aquelles qüestions que encara no s'han posat en marxa o que falta doncs, invertir al nostre municipi. Són qüestions que encara no s'han solucionat en els últims pressupostos. Ja li puc garantir?
1: Per exemple?
2: Ja li puc garantir? Doncs miri, per exemple, tot el que serien les pantalles acústiques de la C31 i la C32, la millora en els CAPs, la construcció d'un hospital, el pagament a l'escola hostaleria dels deutes atrasats, el pagament als centres geriàtrics que també tenen deutes amb la Generalitat de Catalunya i que encara no els ha abonat, la implantació de nou personal a la Generalitat, la implantació d'un nou centre del SOCA al nostre municipi. I així podria seguir fins l'infinit. Totes aquestes peticions que hem fet des de l'Ajuntament de Castelldefels i les hem traslladat com a esmenes en el pressupost de la Generalitat, ja li puc garantir que totes i cada una d'elles seran tombades. Totes. Per tant, a què estem jugant? Un pressupost que ja podria haver estat aprovat ja fa molts mesos. I tot per un joc polític entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana a veure qui feia més el tir a la ronça i a veure on podia algú emportar-se una mica més de diners per als municipis on governen ells. Però ja li puc dir que aquesta afers, gràcies al senyor Illa i gràcies a Esquerra Republicana, no s'acceptarà cap de les esmenes que s'han presentat a través del nostre grup parlamentari al Parlament de Catalunya. Per tant, escolti'm, jo crec que el que hem de fer és aprovar uns pressupostos que solucionin els problemes de la ciutadania i que, a més, s'aprovin quan abans millor i quan toca perquè puguem doncs, realment treballar perquè això sigui una realitat. I això és el que no està fent el senyor Salvador Illa. Per tant, està molt bé que tingui pressupostos, però, evidentment, doncs, en aquests moments a Castelldefels, 0 euros.
1: A quin tenien també la climatització dels centres de primària i secundària?
2: Per exemple, Hi ha moltes qüestions que depenen de la Generalitat de Catalunya i que tenen un impacte directe a la ciutat de Castelldefels. I això no ho hem de perdre la vista. Nosaltres estem farts d'exigir, demanar i seguir insistint perquè les diferents conselleries doncs, posin fil per randa i que comencin a treballar. Però, evidentment, és que, a més, és molt flagrant que quan presentes esmenes als pressupostos per solucionar problemes que ja estan en cartera i que ja s'han comunicat a la Generalitat, acabin sent tombats en els pressupostos. Per tant, doncs, escolti'm. Jo crec que alguna cosa no s'està fent bé i especialment doncs, aquesta gestió doncs, econòmica i financera del govern de la Generalitat.
1: En aquest cas, veurem el desenvolupament del debat sobre pressupostos ja imagino que la tardor.
2: Sí, evidentment. Doncs, ara doncs, les sessions parlamentàries acabaran i doncs, quan tornem doncs, a partir de setembre doncs, començarem a veure aquest debat de pressupostos i esperem doncs, que a finals d'any doncs, ja estiguin aprovats de forma definitiva.
1: Doncs acabem parlant d'un premi que ha rebut un altre premi, l'arròs de Castelldefels, aquest plat emblemàtic de casa nostra.
2: Sí, ja s'ha convertit en un plat emblemàtic, un plat que tenim a molts restaurants de la nostra ciutat i que, a més a més, ja han provat milers i milers de persones. I sí, torna a guanyar un nou premi i, evidentment, doncs estem molt satisfets d'aquesta iniciativa, de realment aquesta col·laboració público-privada entre el Gremi Hostaleria i també l'Ajuntament de Castelldefels i aquest impuls que estem fent doncs, a nivell gastronòmic, turístic i, sobretot, de qualitat de la nostra ciutat. I això, doncs, evidentment, doncs, ens omple de satisfacció i per tant doncs, hem de seguir endavant perquè crec que no hi ha límit i per tant hem de seguir treballant en aquesta idea que jo crec que està molt ben muntada, està molt ben treballada i que a més posiciona Castelldefels en el mapa gastronòmic doncs, del nostre país.
1: En una ciutat com la nostra que ja es troba en temporada alta precisament perquè estem a l'estiu i en plena temporada, sobretot la part de la platja, evidentment, no?
2: la part de la platja, la part del centre, la part de la muntanya, estem 100% i, per tant, doncs, jo crec que també doncs, serà un bon any a nivell d'ocupació doncs, hotelera a Castelldefels i també per la restauració i l'oci del nostre municipi i jo crec que hem de gaudir-ho i, sobretot, doncs, d'estar al costat dels empresaris i dels comerciants de la nostra ciutat, doncs, que cada dia aixequen la seva persiana per oferir el millor que tenen en les seves botigues per totes aquelles persones que viuen a Castelldefels i també per totes aquelles persones que ens venen a visitar i, per tant, jo crec que hem d'estar molt satisfets doncs, de tota l'oferta que tenim, tant cultural, gastronòmica, d'oci, turística, de platja, doncs tot el que podem oferir i per tant hem de seguir treballant en aquesta línia perquè crec que és un gran repte i a més és el que fa créixer Castelldefels i per tant jo crec que estem en la línia i crec que s'estan fent les coses doncs, raonablement bé.
1: Doncs precisament parlant de la platja, el regidor de platges, el senyor Marsoler, ens explicava, també feia unes setmanes que s'està treballant perquè, a més, la platja de Castelldefels sigui reconeguda amb el segell d'accessibilitat, que sigui fàcil d'accedir per a totes les persones.
2: Doncs sí, és algo que s'està treballant durant els últims anys i que crec que a poc a poc ja estem doncs, en condicions de poder obtenir aquesta nova distinció per a les platges de Castelldefels. I no és fàcil perquè no tenim una platja petita. Tenim 5 quilòmetres de platja i, per tant, doncs, tindrà una platja accessible, tindrà una platja cuidada, respectuosa, amb les passarel·les en plenes condicions, amb tots els accessos, amb tots els serveis. Doncs tot això no és fàcil d'aconseguir i, per tant, s'ha de reconèixer que hi ha un treball tècnic, un treball doncs, també polític doncs, important perquè això sigui una realitat. I, per tant, doncs, també estarem molt satisfets de que si al final doncs, aconseguim aquest nou repte, doncs, és un nou check que tindrem doncs, en la llista de les coses que teníem per fer i que ja estaran fetes.
1: Doncs acabem aquí. Moltíssimes gràcies, David Soler, regidor de Protecció Civil i també de Governació. Que aquesta nit doncs, sigui el més lleugera possible per a vostè, que serà de guàrdia durant tota la nit, i que tinguem tots una revetlla de Sant Joan lúdica i també tranquil·la, evidentment.
2: Evidentment. Per tant, jo desitjar a tots els veïns de Castelldefels una bona revetlla i, sobretot, recordar amb civisme, amb respecte i, sobretot, amb molt de compte, amb els petards.
1: Moltes gràcies, David Soler, regidor de Governació i Protecció Civil pel Partit Popular. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Castelldefels Coffee.
3: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
4: El lunes a las 8
3: de la tarde.
5: En Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Repassem ara els titulars locals d'actualitat. El futur de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels ha debat al ple municipal que tindrà lloc a la una del migdia. La sessió ordinària d'aquest divendres inclou, entre altres temes, la dació de compte de la proposta de les ABS de Castelldefels per part del Departament de Salut de la Generalitat i les propostes de l'Ajuntament en relació a aquest tema. El ple, recordem, es retransmetrà en directe a Ràdio Castelldefels, bé al 98FM o a radiocastelldefels.org. Can Roca va gaudir de la seva festa de barri el passat cap de setmana. Els veïns i veïnes del barri i les persones visitants que s'hi van sumar van gaudir d'un programa d'activitats variat que es va fer a la plaça de Can Roca. Les festes dels barris de Castelldefels 2026 continuaran al barri de Llumineta. Això serà del 3 al 5 de juliol. El dispositiu especial de la Revetlla de Sant Joan preparat per garantir una festa cívica i segura. Des de Protecció Civil ens recorden que amb motiu de la Revetlla s'ha activat el Pla Bàsic d'Emergències Municipals, que inclou el tancament de camins forestals al trànsit de vehicles. Està prohibit encendre foc, llançar artefactes pirotècnics o fer fogueres, especialment a zones forestals i a la platja sense autorització municipal. Des de l'Ajuntament es fa una crida a la col·laboració ciutadana per garantir una celebració segura, familiar i respectuosa amb l'entorn. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Casteldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
4: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Casteldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
4: No te lo puedes perder.
6: Casteldefels, així som.

0: doncs, com sempre, molt benvinguda l'Anna Dolors Rodríguez des de l'àrea de polítiques d'igualtat. Molt bon dia, Anna.
1: Molt bon dia. Estic aquí aquest dia tan calorós. Sí. No, sembla que no tant com ahir, però...
0: No, no, no, 30 sí. graus no ens treu ningú.
1: No, aquí la ràdio per això s'està
0: molt bé. Sí. Escolta, parlem d'una activitat doncs, que podríem dir que barreja l'emprenedoria en femení amb la qüestió lúdica. Cinema, crispetes i acció s'anomena, oi? En què consisteix?
1: Doncs sí, doncs aquest any, com cada 4 anys, des de la comarca del Baix Llobregat, que és una comarca històrica en la reivindicació dels drets de les dones, s'organitza ja el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat i dintre d'aquest marc organitzem aquesta activitat. A Castelldefels, com en els darrers anys, doncs, ha treballat amb la voluntat de continuar contribuint a situar els drets de les dones al centre de la vida política i social, i aquest congrés és una oportunitat. I això es tradueix que durant el congrés es durà a terme a finals d'octubre d'aquest any, del 2026, i aquests mesos previs tots els municipis de la comarca estem

0: Ah. Con G.
1: Quítate sí. Esto, sí, ponte sí, esta, sí. Y todos empezamos, no celo. Y eso que fa temps que venga a la radio y encara no m'ho sé. M'hauràs de fer un previo, comencem, no? Des de...
0: Sí.
1: Que mal, parezco novata.
0: No passa res. Bé, doncs, aquestes activitats es duran a terme durant aquests mesos?
1: Sí, des del març altres municipis estan organitzant doncs, subseus. Nosaltres les centralitzarem ara aquesta el 30 de juny i estem treballant, que ja us passarem la informació per si és possible fer-ne una altra al juliol. En aquest cas, de les comissions de treball que proposa el Congrés, n'hi ha 6, dones de més de 65, pobresa, racisme, emprenedoria, salut i també violències digitals. D'aquestes comissions, conjuntament amb l'equip tècnic i polític, hem analitzat quines són les temàtiques que actualment també tenen més impacte en les polítiques que estem desenvolupant i conjuntament també amb el Consell de Dones, que és el nostre espai doncs, de codisseny d'aquestes activitats, doncs, hem decidit de tirar endavant aquestes dues subseus. L'emprenedoria en femení és un dels temes que estem abordant darrerament a través del programa d'equitat de gènere, que és un programa que ve subvencionat per la Generalitat de Catalunya, i doncs dintre d'aquest marc conjuntament i també hem d'agrair a les companyes i companys de promoció econòmica perquè el treball transversal sempre fa que impacti d'una manera doncs, més gran aquelles accions que portem a terme, doncs vam dissenyar aquesta proposta, que a més la portarà a terme la Raquel Caballero, que ja ha treballat al nostre municipi, que ja té coneixement del context de l'emprenedoria en femení aquí a territori i que a més és especialista en gestió del talent i lideratge femení i que és veritat que agraïm, aprofito per agrair la implicació i l'expertesa que ha tingut des del moment zero que li vam fer la proposta.
0: Mm-hmm. I l'altra, doncs, que té a veure amb el cinema, també. Ens explicaves, no?
1: Doncs sí, la proposta que ens fa la Raquel és... Sabem que sovint quan fem propostes hem de donar una volta, no? Perquè a vegades el que també és més interessant és que les propostes, la metodologia ens permeti doncs, arribar on volem arribar, però d'una manera també divertida i àgil. Aleshores sí que ens va proposar la Raquel que el cinema podia ser una bona eina per poder reflexionar sobre aquestes barreres de gènere, però des d'una perspectiva doncs, cinematogràfica. Així que els talls són l'excusa, no? Per poder reflexionar i treballar sobre els reptes que tenim a l'emprenedoria en femení a territori.
0: Molt bé, aquestes sessions són obertes a totes les dones de Castelldefels?
1: Correcte, qui vulgui participar, això sí que li demanem que s'inscrigui a la pàgina web de l'Ajuntament, trobarà el formulari. Si no el troba, si és difícil, com sempre us dic, estem a l'Espai Montserrat Roig, ara en jornada intensiva de 9 a 1 i mitja, i si no, un correu electrònic, igualtat@castelldefels.org, i doncs fem la inscripció en un moment. És important per controlar una mica l'aforament i també perquè a la inscripció, aquelles dones que ja ho hagueu fet, també preguntem una mica quina és la trajectòria a nivell d'emprenedoria per també que la sessió sigui el més adequada possible al públic que assisteix. I també per si alguna dona que necessita el servei de canguratge, doncs és un moment de demanar-ho i així també ho podem gestionar.
0: Molt bé. I unes altres inscripcions que s'han obert, les del concurs Reimagina't, que les últimes edicions han saldat amb resultats molt positius pels estudiants de Castelldefels.
1: Doncs correcte, i esperem que continuem amb la bona ratxa. S'han iniciat ja el que és la part de difusió, sí que és veritat que hi ha termini d'inscripció fins a principis de novembre, després, com sempre, tindran un temps per presentar els vídeos. Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat doncs, més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar. I aquest any la proposta de temàtica, que sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut doncs, a aquestes masculinitats i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs, emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
0: Molt bé, és difícil explicar alguna cosa en un minut perquè has de ser molt sintètic. Oi?
1: Molt, molt, però els joves són uns cracs. Sí. Vaig estar revisant els vídeos de les tres edicions guanyadores i és veritat que en un minut, des del primer premi que vam recollir, que era sobre els cossos, a través d'un muntatge d'imatge ràpida, no? Com reflectien aquesta diversitat de cossos, fins l'últim, que era un

0: un vídeo d'un minut, en un minut explicaven com estàvem pensant el vídeo que havien de fer i a través d'aquest muntatge d'un minut reflexionant sobre, sobre els microracismes, no, que es donen a la quotidianitat també a l'hora de fer un vídeo. Per tant, jo seria incapaç, per això crec que són, són uns i unes cracs de fer-ho, que en un minut puguin explicar, abordar temes tan complexos. Doncs l'any passat eren les migracions, els cossos, doncs la diversitat de masculinitats. Segur que ens sorprenen. I esperem que recollim premi, clar.
1: Bueno, ahí estamos, ¿eh? Sí, que dos seguits, sí. També. Molt bé.
0: Sí, sí, sí, esperem que sí. I aprofito, Anna, perquè ara estem amb aquesta calor, però el dissabte tenim una proposta, va venir crec que ahir la Sofia, sí, o fa poquet, sí, de la meva companya, que us esperem al Tardeo del Pride aquest any, a la partida de les 7 a la plaça de l'Església, amb una proposta superdivertida, superrefrescant, que farà que ens ho passem bé. Allà estaré, espero veure-us.
1: Molt bé, moltes gràcies. I el dia d'abans, a la lectura del manifest.
0: Ai, sí, que m'havia deixat la part més institucional, però també superimportant, que és a les 12 a la plaça de l'Església. Hi haurà la lectura del manifest institucional, que hi haurà tot el consistori, doncs, una mica, doncs, visibilitzant aquest compromís també de Castelldefels amb els drets del col·lectiu LGTBI, uns drets que, com passa amb els drets de les dones, són drets per tots i totes. I
1: sí, sí, malauradament veiem en el recent cas passat a Mataró com continua havent, segons quins sectors i segons quins col·lectius, doncs que traspassen aquests, vulneren aquells drets d'altres persones.
0: Correcte.
1: I continuem amb violència.
0: Els delictes d'odi per motius d'identitat, expressió de gènere o per orientació sexual continuen estant, com dius, a l'actualitat, malauradament. Per tant, ens donen pistes de que tenim molta feina encara per avançar. En societats que podem dir que, com la catalana, l'espanyola, doncs hem avançat molt amb la legislació de drets LGTBI. Podem dir que estem en un context, doncs, de garantia de drets, però això no es tradueix que siguin d'una manera immediata. Per tant, la importància d'aquestes propostes de sensibilització i de visibilització dels drets del col·lectiu LGTBI.
1: Doncs la Dolors Rodríguez, encantada, com sempre, que siguis aquí amb nosaltres per explicar-nos aquestes informacions referent als drets del col·lectiu LGTBI i també referent a aquest proper congrés de les dones del Baix Llobregat, en el qual participa activament, doncs, Castelldefels, com sempre. Recordeu, als més joves, obert les inscripcions pel concurs Reimagina't, com comptar, en aquest cas en un minut, temes relacionats amb les noves masculinitats.
0: Correcte, veus que és l'estiu, que sembla que haguem d'estar com més, més tranquil·les, i ja veus que Castelldefels és una ciutat molt efervescent i, evidentment, el nostre àmbit, doncs, també. Moltes propostes, moltes activitats per no parar tampoc durant l'estiu.
1: Efectivament, moltes gràcies, Anna Dolors, i que passis una bona revetlla aquesta nit.
0: Ai, sí, aquesta nit, la nit més curta de l'any, una nit també per cremar coses que no ens agraden i fer bons propòsits. Aprofito també per dir-vos que a l'Avinguda Banys, en Passeig Marítim, com és tradicional també els darrers anys, hi haurà un servei de punt lila que aquest any es complementa amb altres serveis del pla de xoc, que són serveis preventius, per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels, doncs, volem que sigui també segura i també lliure, així que us engresquem a tots i totes a disfrutar de la revetlla, que és una nit, doncs, també màgica, i a passar-ho bé.
1: Que ho passis bé també, Anna.
0: Jo sí, jo
1: I
0: crec que sí.
1: I bon estiu, si no ens veien.
0: Sí, bon estiu igualment a tu, Anna, especialment, i a tota la família de la ràdio.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels. El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels. Dilluns esportiu.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
2: Castelldefels, així som! Los aniversarios del 2026. 20 años de la entrada del rock en Shanghái y de los Rolling Stones en China con condiciones.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.

0: Entrem ara amb més detall del dispositiu de seguretat que ha preparat l'Ajuntament de Castelldefels per aquesta nit per la celebració de la Revetlla de Sant Joan, i ho fem amb el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna.
0: És el dispositiu més important de l'any, podríem dir.
1: Sí, nosaltres, qualsevol acte que n'hi ha rellevant, preparem un dispositiu enfocat o sobretot adreçat a que no hi hagi incidències, i concretament, com tu bé dius, Sant Joan per nosaltres és la nit on el dispositiu i el desplegament de mitjans és més important de tot l'any, ni Cap d'Any, ni fins i tot la Festa Major, m'atreviria a dir. Sant Joan és una nit de cert risc, de molta afluència i d'una mica desbaixo, per la qual cosa el dispositiu policial és el més important de tot l'any.
0: Molt bé, dins d'aquest dispositiu policial està previst les restriccions a la circulació de vehicles al passeig marítim i als voltants, no?
1: Sí, el dispositiu té diverses finalitats. Una d'elles és, evidentment, que no hi hagi incidents, que la gent pugui oferir seguretat a la ciutadania, als visitants, per tal de que puguin desenvolupar una revetlla tranquil·la i gaudir d'una nit tal i com cal. I per aconseguir-ho, el que intentem és també en reduir la mobilitat en alguns punts, ja demano disculpes des d'aquí també per tal de la gent que li pugui afectar aquestes limitacions de moviment, per tal de que la gent pugui gaudir també de l'entorn, de la via pública. Hi ha molts llocs on la gent surt amb cadires, al passeig i demés, que és molt diferent a muntar una festa a la sorra, que d'això si vols en parlem després. Però el dispositiu en principi està per tot el que és la platja, els punts on hi ha més afluència de gent, el dispositiu és més important, hi ha més efectius, i on en principi esperem que n'hi hagi més problemes, doncs hi haurà menys efectius, però estarà tota la platja coberta per donar seguretat a la ciutadania.
0: Recordem que els autobusos no passaran pel passeig marítim aquesta nit.
1: Sí, aquest és un tema important. La gent que se vulgui, ja des d'aquí també aprofito per demanar que la gent vagi amb transport públic o caminant, si és del municipi, d'aquí a la platja, la gent jove, sobretot, que vagi 10 minuts i un quart de caminant, poden fer-ho, i sobretot evitar el vehicle, evitar els turismes, perquè el turisme, doncs, a vegades hi ha complicacions per aparcar, i en aquest cas, a més, hi haurem tall de trànsit. Concretament, el tall el farem a les 9 a República Argentina, a Passeig Marítim. Això, per fer aquell tall, ja tenim previst que hi hagi una alternativa, una via alternativa, que és pel passeig marina, per passeig ferrocarril, per tal de poder desplaçar-se sentit Sitges, però el tall se produirà a les 9 al passeig marítim, per la qual cosa no podrà passar pel passeig marítim sentit Sitges més que la gent que estigui autoritzada, gent que pugui tenir alguna reserva, algun restaurant, o gent que pugui, que visqui allà i ho pugui demostrar, no? Però en principi hi haurà una persona que estarà vetllant perquè se compleixi aquesta normativa i que la gent que accedeixi és la gent que realment ho pugui fer.
0: Parlant de transports, també un reforçament de la seguretat a l'estació del Baixador.
1: Sí, malauradament tots tenim al cap Sant Joan, ho associem a Castelldefels amb un fet lamentable que va passar ja fa uns quants anys, però no deixem per això d'oblidar-lo. I destacar que és tot aquest dispositiu, m'agradaria destacar que és un dispositiu conjunt, sobretot policia local, Mossos d'Esquadra, estem al 50%, agraï des d'aquí també la col·laboració de Mossos amb aquest dispositiu, però també Renfe, AMB, bombers, vull dir, és tota una estructura que estem treballant aquesta nit per tal de vetllar per la seguretat dels nostres veïns i de la gent que es visita. Els autobusos no circularan pel passeig marítim, passaran per una via alternativa per fora, per la via de la Constitució. Ho dic perquè la gent que vulgui optar pel transport públic ho pot fer, simplement tindrà que creuar a la via de la Constitució. Així mateix Renfe reforça moltíssim el seu servei. Crec que, no sé si estem parlant de 25 agents de seguretat privada que col·loca al baixador per tal de garantir que no es pugui produir cap fet lamentable. Així mateix, també a la tornada hi ha un control de seguretat per tal que la gent que entri no pugui accedir amb botelles d'alcohol o algun estri que sigui perillós, i hi haurà filtratges de control de documentació. Això ho farà Renfe juntament amb Mossos a la tornada, que si no m'equivoco els trens començaran a passar sentit Barcelona cap a les 5, 2 quarts de 5, començant els primers convois, que són convois dobles tots, a molta freqüència, per tal que la gent que vulgui marxar del nostre municipi tingui una alternativa ràpida i eficaç per tal de poder tornar al seu domicili.
0: I recordem, Leo, que estan prohibides les festes a la platja, en centre de fogueres, etcètera, etcètera.
1: Sí, aquest és un tema que no parem d'insistir, però encara així costa molt que algunes persones ho tinguin en compte. A la platja no se poden fer macrofestes. La platja és un lloc per gaudir, la gent pot anar a la platja, pot anar a tombar-se una estona, a xerrar, a donar-se, si vol, bueno, un bany no el recomano perquè de vegades passen coses, no? I més aquest any les xifres que tenim d'ofegaments. Però sí que és un lloc on històricament doncs, el Nadí Sant Joan té un punt de màgia, no? Que tots hem anat allà alguna vegada a veure com es feia de dia i tal, però el que sí que vull insistir és que està totalment prohibit fer festes a la platja. És a dir, si algú va a la platja amb una cadireta, amb una tauleta i sopa a la platja, doncs és una cosa, i més amb aquestes dies i nits de calor que tenim, no? Però el que no se pot fer és muntar una macrofesta amb altaveus, muntar ja un munt de gent, totalment prohibit. Ho dic perquè està circulant aquests dies per xarxes socials la convocatòria de grans festes al nostre municipi. I vull aprofitar els vostres micròfons per avisar que des de la policia local farem un control exhaustiu d'aquest tipus de festa i serem intolerants amb qualsevol alternativa que sigui en aquest sentit. És a dir, nosaltres vigilarem tot el que és la sorra permanentment per tal d'impedir que es munti cap macrofesta al nostre municipi.
0: Recordem que l'endemà passaran els serveis de neteja municipals i també els de l'àrea metropolitana de Barcelona per deixar la platja neta de cara a la gent que vulgui gaudir de la jornada festiva.
1: Sí, aquest és un altre punt de que el desenvolupem sempre i també volem recordar que la platja, doncs, la nit la gaudirà molta gent, però de dia també la vol gaudir molt d'altra que no ha estat per la nit o ha marxat a dormir més aviat, no? I la platja ha d'estar neta i asseada per tal de que els banyistes, la gent que vagi pel matí, ho faci amb garantia de seguretat, com per exemple que no hi hagi residus. El més important que no hi hagi residus i que no hi hagi unes condicions de risc. Aleshores, el que fem és, el torn de matí que entra la policia local, el dispositiu de matí començarà a les un quart de set, més o menys, comença pel passeig marítim, o sigui, pel club marítim, comencem escombrant la platja, escombrant en bon sentit, invitant a la gent a que surti, la gent que pugui haver la sorra, per tal de que la maquinària pugui actuar i puguem netejar tots aquests restes que puguen haver-hi de residus d'alguna gent incívica que ens ha deixat bruta, per tal de que a les 9, 10, quan comencen els primers banyistes del matí, la platja la tinguem neta i sobretot sense cap risc per aquesta gent, que són famílies, nens, vull dir, que sigui compatible del bar de la nit, l'oci nocturn una mica, entre cometes, aquesta nit màgica, amb el dia de Sant Joan, que també és un dia molt xulo per passar-lo a la platja amb família o amb amics, i més amb aquestes temperatures que estem patint.
0: I tant. S'ha de recordar també, anar en compte amb els petards, perquè aquestes temperatures extremes fa que també el risc d'incendi sigui exponencialment més elevat.
1: És un tema que no me canso de repetir també amb vosaltres, que sigui una mica pesat, però és que ja els focs estan aquí. Tenim unes condicions ambientals ara mateix d'estrès hídric, la nostra vegetació ho està passant malament, tenim molta biomassa amb risc de combustió i vull recordar que no se poden llançar petards a prop de zones boscoses, no se poden encendre fogueres a lloc de zones boscoses i sobretot màxima precaució si algú fa una barbacoa en algun lloc o vol fer alguna foguera en un lloc poc adient, perquè això pot provocar un problema molt greu i després tothom ens lamentem d'això. Vull dir, màxima precaució en la nit de Sant Joan amb el foc.
0: Molt bé, doncs que moltíssimes gràcies, Leo, per informar-nos de totes aquestes qüestions en referència a l'operatiu de seguretat que es muntarà aquesta nit amb motiu de la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Que tingueu molt bon servei aquesta nit.
1: Moltes gràcies i el més important és que la propera vegada que m'inviteu aquí el que puguem dir és que ha estat una nit que no hi ha hagut cap incident.
0: Tant de bo que sigui així. Gràcies, Leo.
1: A vosaltres. Bon dia.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Les activitats d'oci nocturn a la plaça de les Palmeres estrenen nou format. Neix el Palm Market. Del 26 de juny al 5 de setembre acollirà projeccions cinematogràfiques, actuacions musicals en viu, plans familiars i tardes de comèdia. La iniciativa engloba cultura, gastronomia i artesania amb activitats perquè la ciutadania gaudeixi dels vespres a la vora del mar. La flama del Canigó encendrà aquest vespre la revetlla de Sant Joan a la ciutat. Serà a les 8 quan arribi a la plaça de l'Església i des d'allà la flama farà un recorregut pels carrers de la ciutat en cercavila fins a arribar al Parc de la Muntanyeta al voltant de 8:45 del vespre, on continuaran les activitats festives que inclouen una foguera, ball de diables, repartiment de coca i cava, música i sopar. El dispositiu especial de la revetlla de Sant Joan està preparat per garantir una festa cívica i segura. Com en anys anteriors, s'instal·la un punt lila a l'Avinguda dels Banys, en passeig marítim, des de les 10 de la nit i fins a les 2 de la matinada, per oferir informació i acompanyament en la prevenció de violències masclistes GLTGBI-fòbiques. A més, es reactiva la iniciativa de les rutes segures que connecten la zona d'oci amb les dues estacions de Renfe de la ciutat. I fins aquí els titulars destacats d'aquesta hora al butlletí Castelldefels. Avui tornarem puntualment ja amb el torn de l'informatiu local i totes les notícies en detall. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: No te lo puedes perder.
6: Casteldefels, així som.